0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: programa d'informació
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: Guia qui també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a
0: Icat. I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gala, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'un milió d'euros per evitar entrar a la presó. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill d'un delicte d'homicidi i veu un mòbil econòmic en el crim. Segons la interlocutòria, l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans de la fatídica excursió. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que ell volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negocia amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts acusa Esquerra d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país.
1: Avui precisament el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir a la taula sectorial i debatran la nova proposta del govern que els docents ja han avisat que consideren insuficient. L'USTEC i CGT assistiran a la reunió, tot i que diuen que la proposta es queda curta i professors de secundària no hi anirà perquè considera una presa de pèl.
2: Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat.
1: L'home detingut ahir a Figueres per haver mort a ganivetades la seva exparella en ple carrer tenia una ordre d'allunyament de la víctima. L'havia trencat el dia abans per agredir la dona. Els Mossos investiguen el cas, que està sota secret de sumari. L'Ajuntament ha convocat avui un minut de silenci. La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
2: Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, en el discurs d'agraïment.
3: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
4: I ha servit aquesta informació que heu fet amb català perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat, doncs s'integreixin.
2: En l'acte, Justo Molinero va rebre el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També es van premiar, entre d'altres, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, la directora de l'Ara, Esther Vera, RAC1, el diari de Sabadell o el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró.
1: Esports. Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar dissabte.
2: El Barça masculí a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1-1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional.
1: I l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 20 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres comença un període de dies d'estabilitat i de calor. El dia serà assolellat, amb núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. La calor ha tornat per quedar-se. S'esperen màximes de 30 graus o més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A veure com la tenim. Marta Viana, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bueno, escolta, la Marta ha estat aquests dies sense veu. Em sembla que estàs una mica recuperada.
1: A veure quan dure.
0: A veure.
1: En qualsevol cas, si no, prou bé.
2: Ha canviat una mica.
1: Sí, ha canviat una mica, però és que divendres vaig parlar massa.
0: Clar, i el cap de setmana també.
1: I ja està, pegat sense veu. En qualsevol cas, vinga, va.
0: Vinga, va, som-hi, arrenquem.
1: Avui a la ràpida, al Montsià, veuran sortir el sol a les 6:37, en un dia que aquí el dia durarà exactament 14:35.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el dia recordant una de les declaracions icòniques de Cher, que va dir, la meva mare em va dir un dia, hauries de casar-te amb un home ric, i jo vaig respondre-li, mama, jo sóc l'home ric.
0: Una de les mítiques frases que ens ha deixat la cantant Cher, perquè, de fet, hem arribat el dimecres i ho celebrem amb una cançó que és pura cafeïna. Evidentment que soni l'eterna Cher.

0: És la mítica de Xup Xup Song, de Cher. I és que quan acabem de dir, o ara que hem dit que és eterna, és perquè ella és una d'aquelles persones que semblen haver desbloquejat un mode infinit a la vida. De fet, quan la majoria d'artistes tenen una etapa d'èxit, ella n'ha tingut aproximadament 16, repartides entre la música, el cinema, la televisió i la moda impossible de Cher. I és que quan molta gent pensava que seria una cantant més dels 60, Cher va decidir reinventar-se. I de quina manera va fer-ho? Va arribar amb la cançó Believe. Aquesta cançó no només va arrasar les pistes de ball, sinó que va convertir pràcticament l'autotune en un instrument musical oficial. Cher també ha desenvolupat un superpoder únic, si ho podem dir d'aquesta manera, que és desafiar el temps. No cal ni dir que internet porta anys fent bromes sobre el fet que Cher no envelleix, i és que ella, el bisturí i el seu cirurgià plàstic porten anys mantenint una relació força estreta. En resum, Cher és una cantant icònica, és una estrella del cinema, és la reina del pop i pionera tecnològica involuntària. No serà un ésser immortal, però avui la celebrem perquè Cher bufarà 80 espelmes. I així arrenquem els matiners d'avui dimecres, recordant que el temps passa volant i que en un obrir i tancar d'ulls arribarem a les 6, igual que Cher ha arribat als 80. Estupendes i fabuloses.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maia, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimecres, meitat de setmana.
2: Què tal?
0: Mira, que fa baixada.
2: He fet el primer sprint matinal a les 5 i 8. No,
0: no
2: està mal, espero tenir aire per explicar-te els continguts del matí.
0: Tu tens bon fondo perquè tu habitualment vas a córrer. Perquè, no, escolta, pujar i baixar 4 escales d'aquí.
2: Sí, però ara feia dies que a les 5 del matí no anava a córrer i, per tant, ara veurem. Què, vols que t'expliqui què farem?
0: Agafaire, home, si estaria molt bé, m'encantaria que ho fessis.
2: Doncs, mira, avui parlarem i molt, òbviament, de les novetats sobre el cas Jonathan Andic. Ahir detingut i en llibertat sota fiança, el Sasha, que era el secret de sumari. Hi ha detalls sobre com va anar i sobre aquests indicis que tenen els Mossos d'Esquadra. No hi ha cap prova que demostri que hi va haver un homicidi, però hi ha molts indicis que apunten a que hi tingui relació. Per això el van detenir ahir, per això se segueix el procés judicial i us els explicarem tots. Tindrem el Cesc Maideu, periodista del diari Ara, que ha estat seguint el cas, i també l'advocada penalista Judit Gené, que ens expliqui una mica com funciona doncs una investigació d'aquest tipus.
0: I aquests processos, no?, que moltes vegades no els entenem.
2: Exacte, i per saber, ha passat molt de temps, ahir vam tenir el cap d'investigació de la comissaria d'investigació dels Mossos, que ens deia, està sent una investigació molt complicada. Tampoc ens podia dir molt més, però per veure una mica com ha evolucionat i amb tots els detalls del cas. També estarem atents a la política, que està molt moguda. Avui hi ha sessió de control al Parlament i al Congrés, en la prèvia que s'hagin d'aprovar els pressupostos, que serà divendres, i al Congrés amb la imputació de Zapatero, que també és un fet històric, perquè fins ara cap president espanyol havia estat imputat, i per tant veurem com reacciona el Congrés. I també parlarem amb la periodista del Mundo, Ángela Martín Olay, que és una de les que ha seguit més aquest cas plus ultra que ha acabat amb la imputació de Zapatero. Després farem secció de tele i sèries. Saludarem a Neus Bonet, la periodista i sempre amiga d'aquesta casa.
0: Avui per la porta grossa.
2: Fantàstica, sí. Perquè és la presidenta dels Premis RAC i avui s'entreguen i, per tant, estarà bé saludar-la. I a les 11, una altra persona important, Justo Molinero.
0: Hombre, por favor!
2: Que ahir va rebre el Premi Nacional
0: i
2: sempre ve de gust sentir-lo. I ja està, i amb això i amb l'Ulma ja haurem fet el dimecres.
0: No
2: està mal,
0: Doncs que ja pots córrer cap a la redacció perquè teniu feina per avui.
2: Bueno, ara de pujar, potser la faig caminant, si no et sap greu.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, arribem ja a un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, i bon dia també a Àlex Bosch.
3: Bon dia, matiners.
0: Sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, ahir parlàvem de tortugues i avui parlem de pingüins. I us faig un spoiler perquè acabarem parlant del futbolista Ousmane Dembélé.
0: Caramba, m'ho dius?
3: Ho lligarem tot.
0: A veure com ho fas, això.
3: Aquesta matinada hem sabut a través d'un teletip que un grup de científics xilens, brasilers i dels Estats Units han descobert una nova espècie de pingüí. La primera que es descobreix en 100 anys,
0: uau,
3: a la zona de l'Antàrtida. Es diu... Ahir em s'ho diré bé, m'ho he preparat. Pingucelis kerguelensis.
4: Pingucelis
3: kerguelensis. Es diu així perquè és una espècie exclusiva de la illa de Kerguelen. Abans es deien illes de la desolació. Són unes illes que pertanyen a França, que estan situades al mig del no-res, a l'oceà Índic, a uns 2.000 quilòmetres al nord de les costes de l'Antàrtida. Molt lluny.
4: Molt lluny.
3: Molt lluny, i es deien illes de la desolació per alguna cosa, eh? La nova espècie l'hem vista, i la veritat,
0: és que
3: jo no
0: aprecio
3: cap diferència respecte als pingüins que havia vist fins ara.
0: No, no.
3: En tot cas, els científics asseguren que l'han estudiat i diuen que tenen variacions genètiques clares respecte als pingüins comuns.
0: Val.
3: Diuen que estan més ben adaptats al clima fred extrem que hi fa en aquesta illa i que, a més, tenen una vocalització lleugerament diferent. És a dir, que si mai teniu un pingüí
0: a casa,
3: davant, sí, no sabeu si és cargalensis o no, us recomano que hi parleu.
0: Molt bé.
3: I que us fixeu en com vocalitza. Per cert, que ens ha passat una cosa, que és, en un exercici d'aquests de rigor, sí, i de professionalitat que ens caracteritza, hem anat a Google Maps a veure on estan aquestes illes Kerguelen.
0: Val.
3: Volíem veure si hi viu algú, i buscant hem descobert que algú ha trolejat Google Maps.
0: Sí.
3: I al sud-est de l'illa hi ha identificat un lloc d'interès que es diu Estadi Ousmane Dembélé.
4: No puc creure.
3: T'ho prometo.
4: Però això és una broma.
3: És un trolejar d'aquestes que es diuen
0: allà,
3: ara.
0: Ja ha remenat, i ha introduït això.
3: Ha introduït això, i no només això, sinó que ja ha penjat un vídeo, evidentment, fet amb intel·ligència artificial.
0: Sí.
3: Es veu d'una hora lluny, on es veu un home davant d'un petit estadi de futbol presidit per una estàtua d'Ousmane Dembélé amb la pilota d'or. No es veu ni un pingüí.
0: És que com és el món.
3: Però hi ha Ousmane Dembélé. Això és el que hem descobert avui. O sigui que, amics de Google Maps, que sàpigueu que us han trolejat.
0: Escolta'm, no està gens malament, tal com està tot plegat, que sempre ho diem aquí al programa, que el planeta està fet una merda, una mica de broma, de tant en tant.
3: També està bé.
0: Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Fins ara. Hem arribat ja entre pingüins i Dembélé a un quart de sis del matí. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Això ens ho explica, com cada matí, l'Andreu Marino. Andreu, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si les administracions fan cas a les comunitats educatives de les escoles i instituts de l'Horta Sud, del País Valencià. Quan ja fa un any i mig de la Dana, encara hi ha molts centres amb desperfectes o que han de desenvolupar la seva activitat en barracons. La demanda és simple, dotar-los de recursos suficients per garantir una educació digna en els municipis que van patir més l'impacte dels aiguats.
0: Fent els matiners a Catalunya Ràdio, també toca saber de què parlarem poc, Marta.
6: Doncs mireu, del primer tardeig en un mercat municipal, això ha passat a Santa Coloma de Gramenet aquest cap de setmana passat, ho han fet just al centre de la ciutat, al mercat Sagarra. De manera espontània es veu que hi va haver una gran festa major, hi havia cues d'una hora i mitja, es van vendre 7.000 tapes i es van veure uns 20 barrils de cervesa en dues hores i mitja.
0: Que no està malament.
6: Que no està gens malament, el ritme que portaven. Entre el públic, hem de parlar d'un grup molt especial. Sentiu el que ens explicava el Sergio Covacho, que és el propietari del bar de tota la vida, que és un bar que està just al mercat, i és l'impulsor, precisament, del Tardeo. Ens ho explicava als matines de Catalunya Ràdio.
7: Un éxito brutal. Al final, llegaron miles de personas. De hecho, pensamos que, bueno, que esto llegaría a Santa Coloma, y no. O sea, no llegó a Santa Coloma, llegó mucho más lejos. De hecho, una anécdota que nos hartamos de decirla. Hay una despedida de solteros, de solteras, perdón, de Logroño, que era un dónde vamos, o así me ha llegado a mí, y dijeron, hostia, hay tardío en Barcelona, pues vamos a Barcelona, barra Santa Coloma, y terminaron en el tardío con nosotros, ¿no?, celebrándolo.
0: M'encanta.
6: Imagina't. Podríem ser nosaltres, també,
0: sí,
6: vol dir que acabéssim així.
0: Però és que va ser un èxit brutal. Les fotografies parlen per si soles, perquè és que és cert que hi havia moltíssima gent.
6: Moltíssima gent, i per tant, no us preocupeu, no hi ha data encara, però ja s'estan pensant de fer una segona proposta, un segon tardeo, abans que arribi el mes de novembre, diuen.
0: Doncs vinga, que de tant en tant també va bé una mica de ballaruca, una cosa, una cerveseta, un bon rotllet amb els amics, un passar-s'ho bé, que això és necessari, i més al cap de setmana. I amb quina bona notícia ens seguim al matí, Lara?
6: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha posat en marxa una nova acció, una campanya antirumors per lluitar contra el racisme. Han difós un vídeo de sensibilització amb l'objectiu de visibilitzar la riquesa que porta la diversitat al municipi i frenar l'augment de discursos d'odi. La campanya gira al voltant d'una nena de 8 anys que està cansada dels rumors que afecten el seu entorn.
8: El bon em porta a l'escola quan la meva mare entra d'hora a la feina. Gràcies al Jasnur he descobert menjars que mai a la vida hagués provat. Amb la Jaume i l'Oxana aprenc cada dia paraules noves. Gràcies als nostres veïns hem après la importància de compartir. Hem après que l'amor no té fronteres. Hem jugat amb persones de tot arreu del món. Em sembla que els rumors s'enganxen més que un xiclet a la sola de la sabata. Però jo no vull perdre el...
6: Per elaborar aquest guió s'ha organitzat una trobada entre la productora i representants de les comunitats més destacades del municipi amb l'objectiu d'ajustar el relat a la realitat social de Lloret.
0: Bona notícia, sens dubte, per començar aquest matí de dimecres, aquest 20 de maig, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, i ens anem despertant amb motius per saltar del llit. I ens els porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar a la cursa antiracista que el 31 de maig se celebrarà pels carrers de Salt i Girona. Té com a objectiu recollir fons per al Sindicat d'Habitatge de Salt, que té multes per valor de 5.000 euros vinculades a aturar desnonaments. També es busca denunciar el racisme que els organitzadors asseguren que encara existeix a la societat. Aliu Diallo és membre del col·lectiu Cacau i Negritud.
9: Una proposta, no?, que l'Ajuntament o qualsevol entitat pública hauria de recollir amb entusiasme, que és que es faci una cursa antiracista al teu poble, i un poble com Salt. No hem rebut aquesta resposta, és més, s'ha volgut d'alguna manera arraconar aquesta iniciativa a les Deveses, que, bueno, diu molt d'aquest Ajuntament i diu molt del moment polític en el que estem.
4: La cursa començarà i acabarà a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt.
0: I ja pràcticament arribem a... Pràcticament en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Ara sí, despleguem la revista dels matiners per saber com batega el cor aquest matí.
6: Batega amb Shakira i la cançó d'Ai Dai, que és el tema que ha fet amb Burna Boy per al Mundial de Futbol. En uns dies sortirà el videoclip i es veu que hi haurà alguns dels futbolistes que menciona la cançó.

0: cosa, la cançó, t'ho dic, eh?
1: Com, com?
0: S'enganxa com una mala cosa.
1: M'agrada molt, amic.
0: Pelé, Madonna, Madeni, Romario. Tano, Ronaldo. Aprenta tots els noms, també t'ho dic, eh?
1: Tots aquests, Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Mbappé, Salah... Doncs tots aquests sortiran, segons la premsa del cor, al videoclip, i ja sigui amb imatges cedides per ells mateixos o bé gravades especialment pel projecte. I per cert, aquest que li diuen el pibe és Carlos Alberto Valderrama, jugador del Santa Marta i que durant molts anys va ser un dels futbolistes més destacats de la selecció colombiana. I és que Shakira, que és de Barranquilla, no ha volgut deixar passar l'oportunitat de llançar un missatge de suport a la seva selecció.
0: I el cor també batega alerta amb el príncep Guillem d'Anglaterra. Que eclèctics que som en aquest programa, tu. Ja passem del dai-dai a l'himne britànic, saps?
1: Ai, mira,
0: posa... Deixa'm, pera, pera, deixa'm escoltar l'himne, que em posa la pell de la llum. M'imagino algun nen a la cafetera ara mateix amb aquesta, amb aquest himne.
1: Que fantàstic, doncs.
0: Home, escolta, està
1: bon
0: molt
1: cafè.
0: Bé.
1: Un té.
0: És que clar, què ha passat? A veure.
1: Que tenim tot.
0: Sí, tant.
1: Ah, mira, doncs bones notícies, perquè es veu que Guillem s'està plantejant vendre part del seu patrimoni del seu ducat de Cornualla per invertir, atenció, 576 milions de lliures en millorar la crisi de l'habitatge. Recordem que ell té uns ingressos anuals d'uns 23 milions de lliures esterlines. A banda d'això, doncs té terrenys, té granges, té cases, propietats per tot arreu, i ara doncs se n'ha adonat que potser no necessita res de tot això, o almenys no necessita tant. És una persona, es veu que una persona molt propera al príncep de Gales ha explicat que el que vol el príncep i futur rei

0: Doncs vinga, let's fly away amb la veu, amb Frank Sinatra. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu, un 20 de maig se celebrava el funeral de Frank Sinatra, que havia mort, en recordem, un 14 de maig, i que ho vam explicar aquí als matiners. El taüt es veu que estava cobert de gardènies blanques i amb una corona de roses vermelles. A ell el van enterrar amb un vestit negre, una ampolla del seu whisky preferit, amb cigarretes, també un encenedor i una moneda de 10 centaus. Això es va celebrar a l'església del Bon Pastor a Beverly Hills i també es va decorar a l'església tota plena de flors, i allà al funeral hi van assistir noms com Tony Bennett, Tony Curtis, Sofia Loren, Mia Farrow o Jack Nicholson.
0: M'encanta quan posen tota la capsa i posen totes les coses que li agradava a la gent.
1: Tot allà.
0: Saps? No sé,
1: el whisky,
0: no sé,
1: els pitis...
0: La nina de famosa, el puzzle preferit...
1: Un Lego...
0: Un Lego, els seus mitjons d'anar per casa... M'encanta aquestes coses. És a dir, que així, aquí ho hauríem de tenir més amb tradició. Fer com una espècie d'altar quan algú es mor amb les coses que li agradaven. Almenys per riure una mica. Ara no és moment per riure, perquè toca saber quin dia ens espera astrològicament parlant, i això ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 20 de maig, la lluna cranca ens convida a baixar el ritme i escoltar el que sentim de veritat. Pot despertar amb més sensibilitat, records i ganes de refugi. És un bon dia per cuidar vincles, tornar a casa, literalment o simbòlicament, i donar espai al que necessita escalf. No tot s'ha de resoldre. Avui també toca sostenir-nos. Que passeu molt bon dia.
0: Gràcies, també molt bon dia per tu, Cristina. I avui, dimecres 20 de maig, volem saber qui ho farà espelmes, Lara.
1: Avui felicitem la cantant Cher, que arriba més estupenda que mai als 80 anys. L'actor John González també suma un any més i arriba als 40. I d'actor a actor i humorista, Edu Soto, també ho farà espelmes avui perquè en fa 50, clavats. I acabem felicitant Iker Casillas, l'exporter no podrà parar, que avui en fa 45.
3: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
4: Hola.
0: Per cert, us recordo que podeu participar al programa, que més o menys quan faltin 10 minuts per arribar a les 6 del matí volem sentir i escoltar tots aquells matiners que ja esteu desperts a aquestes hores. Per tant, ens podeu trucar, com sempre, al 93-201-7474. D'aquí uns moments escoltarem els matiners que a aquestes hores del matí ja esteu desperts, i també repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió a aquestes hores. Entre d'altres, l'estrena ahir a 3CAT del documental de Sopa de Cabra, Tornar Enrere. Repassarem, recordarem alguns dels moments d'aquest fantàstic documental que ja podeu veure i recordar a través del 3CAT, i també el pas de Mercedes Milà, que va visitar Broncano a la Revuelta i va contestar algunes de les preguntes clàssiques que fa habitualment el presentador. Serà d'aquí uns moments als matiners de Catalunya Ràdio, però abans recordar-vos que un 19 de maig de l'any 2012 va morir Robin Gibb, el cantant britànic de la banda Bee Gees. I amb Night Fever arribem pràcticament a 6:15.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. A partir de les 11 entrevistarem Justo Molinero, Premi Nacional de Comunicació. Què se n'ha fet de la ruïnosa del Club Super 3? Ens visitarà a la tarda. I també conversarem amb la cantant Bet. Al Catalunya Nit ens preguntarem quin és l'estat dels embassaments després de la pluja dels últims dies. Serem a la Vells amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter. També connectarem amb el periodista Cristian Segura des d'Ucraïna.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat. A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: Són 6:15, bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 20 de maig. En Alfonso, també molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat la fiança d'1 milió d'euros i queda en llibertat provisional acusat de la mort del seu pare.
3: Va ser durant una excursió a Montserrat l'any 2024 en què Isaac Andic va caure per un barranc. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. La jutge veu un mòbil econòmic en el crim i descriu el fill com una persona obsessionada amb els diners. La família ha fet costat a l'acusat en un comunicat i assegura que s'està estigmatitzant un home innocent. En tot cas, una de les imatges del dia d'avui als diaris és la del fill del fundador d'un dels imperis empresarials més importants de Catalunya, entrant emmanillat i escortat pels Mossos al jutjat de Martorell.
2: I encara en crònica judicial, l'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions.
3: En aquest cas, el jutge el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més d'operacions amb petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol ho nega tot.
4: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
3: La Moncloa tanca files amb ell i el PP ho aprofita per tornar a atacar Pedro Sánchez. Sentim la ministra portaveu Elma Saiz i la popular Esther Muñoz.
5: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
2: Aquestes dues notícies van deixar gairebé en segon pla l'acord per als pressupostos que hi van presentar el govern i Esquerra Republicana.
3: Amb el sí dels republicans, l'executiu vol posar l'accent ara en el conflicte obert amb els docents. Malgrat que no forma part de l'acord amb Esquerra, el govern veu marge per entendre's amb els sindicats de l'ensenyament per donar resposta a les seves demandes. Sentim la consellera d'Economia, Alicia Romero.
7: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
3: El govern de Salvador Illa també negocia amb els comuns, que també li reclamen aquest acord amb la comunitat educativa.
2: Doncs precisament avui hi ha una nova taula sectorial d'educació.
3: I això vol dir que els responsables del Departament d'Educació es reuneixen amb els sindicats. Els exposaran la nova proposta de l'executiu sobre millores salarials, tot i que els sindicats majoritaris, especialment l'USTEC, ja han avisat que consideren la proposta insuficient. El sindicat Professors de Secundària ni tan sols anirà a la reunió perquè diu que la proposta és una presa de pèl. Sentim Yolanda Segura d'USTEC i Ignasi Fernández, de Professors de Secundària.
8: Retribuir millor les titories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
9: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
3: Els sindicats també retreuen que la proposta del departament no parli de xifres.
2: I mentrestant, avui torna a haver vaga.
3: Avui, a les escoles Bressol, que és la segona vaga que fan. La plataforma 03 ha convocat una manifestació al migdia a Barcelona. Reclamen al govern que garanteixi un servei públic gratuït i universal per tots els infants, que redueixin les ràtios i que s'equiparin les condicions laborals i salarials dels treballadors.
2: I també hi ha vaga de metges.
3: Metges de Catalunya ha convocat avui una nova jornada de protesta per reclamar millors condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Les negociacions amb el Departament de Salut continuen encallades. Entre les principals reivindicacions, recordem-ho, hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i també firmar un conveni específic.
2: I un apunt més, la plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital,
3: que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. El president Salvador Illa va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: 6:04, 4 minuts. Moment per saludar Marc Curado. Molt bon dia, Marc.
10: Bon dia, bona hora.
2: També Maria Fernández Noguera, bon,
11: bon dia.
2: Anem-hi, cop d'ull a les portades. Què diuen avui els diaris?
10: Avui, Canalies, amb Zapatero i Jonathan Andic en totes les portades del dia. Comencem amb el diari El País, que titula un lacònic Zapatero imputat. I El Mundo, més explicatiu i opinatiu, diu cassat el comissionista internacional Zapatero. En tots dos casos, amb gran foto de l'expresident espanyol en el seu vídeo d'ahir, defensant-se després de la imputació. És, de fet, el primer cop que la justícia investiga un expresident espanyol per corrupció.
12: A Catalunya, protagonisme també pel cas Andic. La Vanguardia, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. El periòdico Jonathan Andic, en llibertat en fiança, investigat per homicidi. Foto del fill d'Isaac Andic a tot arreu, la més gràfica, l'única on se'l veu amb les manilles, al diari Ara.
10: Altres temes de portada, els pressupostos, el periòdico Illa i Junqueras segella l'estabilitat, foto d'Illa i Junqueras a Palau. L'Ara hi afegeix que el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF.
12: I per acabar, llegim al periòdico que el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres i al País que el Suprem delimita que només les persones més pròximes poden recórrer a l'eutanàsia.
2: I avui gairebé tots els editorials de la premsa són sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero.
12: El periòdico demana rebaixar el soroll polític al voltant de la imputació de l'expresident i deixar treballar la justícia.
10: I diu que calen explicacions sobre els serveis que va prestar Zapatero a empreses beneficiades del pal govern espanyol en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
12: L'Ara exposa que les explicacions per part de l'expresident són necessàries i les sospites raonables.
10: El diari diu que la història recent de la justícia espanyola convida a la prudència, però les acusacions embruten la imatge de fart del progressisme espanyol.
12: El País considera que la investigació judicial per tràfic d'influències exigeix una resposta immediata i pública del govern espanyol i de l'expresident.
10: El rotatiu de Prisa diu que no és l'hora de les excuses i afegeix que si no hi ha una resposta convincent davant d'aquesta sacsejada, els beneficiats poden ser els enemics de la democràcia.
12: El Mundo titula l'editorial Cau el tercer home de Pedro Sánchez i recorda que la imputació de Zapatero ha arribat després del els escàndols de corrupció de José Luis Ábalos i també de Santos Cerdán.
10: El rotatiu destaca que l'expresident ha convertit tot el seu patrimoni polític en un lucratiu negoci que El Mundo anomena Zapatero S.A.
12: L'ABC assegura que el socialisme espanyol viu una crisi moral i penal.
10: El diari del grup Vocento argumenta que la imputació de Zapatero suposa una crisi històrica que amenaça directament el govern de Pedro Sánchez i la seva credibilitat.
12: Per la seva part, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, reflexiona tant sobre Zapatero com sobre Jonathan Andic.
10: Exposa que tant en un cas com en l'altre hi ha més presumpció pública de culpabilitat que d'innocència.
2: I a aquestes hores del matí saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia, bon dimecres.
13: Bon dia, bon dimecres.
2: Moment de repassar la premsa digital. Alerta perquè la corrupció ja té el seu propi vocabulari en català.
13: Sí, la UAB i el Termcat presenten el primer diccionari de terminologia de la corrupció i la transparència. Té prop de 200 entrades sobre transparència, males pràctiques i regulació jurídica. Hi ha expressions com, per exemple, fer el ventilador o torró, que es refereix com a càrrec ben retribuït a la funció pública que s'obté gràcies a la influència d'algú. Ho recull La Vanguardia.
2: Qui va al seu ritme?
13: Els ànecs.
2: Ah, mira, quac, quac.
13: Sí.
2: Molt bé, avui hem començat parlant de pingüins i anem als ànecs.
13: Mira, no sé si has vist unes imatges d'una família d'ànecs passejant per l'aeroport del Prat.
2: No.
13: Doncs mira-les perquè és bonic. Prova d'això és això, una família d'ànecs que van endarrerir durant uns segons les maniobres d'enlairament d'un avió a Barcelona. Els ànecs han acabat tornant al medi natural per ells mateixos. Veiem les imatges a BTV. Segons ha dit el mateix pilot a xarxes, els ànecs no van causar cap incidència rellevant. També explica que no és un fet habitual.
2: Què menjaven ja els neandertals?
13: Doncs marisc. I el recol·lectaven a l'hivern, seguint les mateixes estratègies que es fa avui en dia. Un estudi revela que fa 115.000 anys ja recollien mol·luscs a les costes de la península Ibèrica. Fins ara els científics pensaven que el consum regular de marisc i la planificació era exclusiu de l'Homo sapiens, però resulta que no. Ho recull un estudi on hi ha participat la UAB i ho hem llegit a l'ABC.
2: I uniforme escolar a debat.
13: És un debat que ara ha esquitxat una escola de Sant Julià de Vilatorta, Osona, concretament el Col·legi El Roser. La direcció del centre ha pres la decisió, que no ha agradat a algunes famílies, que hi van organitzar una manifestació davant del centre reclamant més diàleg. Ho llegim al 9-9, que recull això sí, que les famílies que hi estan a favor són la majoria. El centre argumenta que l'uniforme maximitza el potencial de cada alumne.
2: Ho estàvem comentant també a l'inici del programa, que sembla que avui tornem a la normalitat i ens esperen uns dies de calor i bones temperatures, Marc.
10: Sí, senyor, deixem enrere aquests ruixats intensos d'aquests darrers dies, obrim per tant aquesta porta a la calor avui amb màximes que arribaran als 30 graus a Ponent, també a les Terres de l'Ebre, i al llarg de la setmana, atenció, perquè podem arribar als 35 graus. El temps serà assolellat avui, amb algun ruixat, serà molt puntual, molt poca cosa durant la tarda al Ripollès i a Osona.
2: 6 minuts, arribem ja a 3 quarts de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres en aquest primer tram del dia. Hora de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana i comencem amb una notícia que agradarà als fans de Ginestar.

0: Explica, Marta, què ha passat amb Ginestar o què passa?
1: Doncs bones notícies, perquè han anunciat un concert a Razzmatazz. Apunteu aquesta data, serà el dia 7 de novembre. Ho van anunciar ahir en un vídeo sorpresa que van publicar a les xarxes a última hora de la nit. Serà l'únic concert que faran a Sales aquest 2026, on presentaran l'últim disc que han fet. I atents, perquè avui a partir de les 12 del migdia es posen a la venda les entrades, i jo diria que s'haurà de córrer perquè les entrades segur realment volaran.
0: I també sobre música...
1: Doncs el gran Silvio Rodríguez, que actuarà al Gran Teatre del Liceu, apunteu també, serà el dia 1 de setembre, serà en una gira que arrencarà, com dèiem, aquest mes de setembre per Espanya, 5 anys després de fer ell la seva última gira per aquí. Actuarà en 8 ciutats diferents i, com dèiem, a Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, serà el dia 1 de setembre.
0: I més coses, perquè hem tingut a Maia Canes.
1: Sí, en una de les seves actuacions més màgiques. Con la frente marchita,
0: las nieves del tiempo. Quina meravella.
1: Ha cantat aquest Volver després de la presentació de la pel·lícula Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, amb un elenc espectacular amb què comparteix amb Vicky Luengo, amb Nieves Álvarez, Rosy de Palma, Kim Gutiérrez, Aitana Sánchez Gijón o Milena Smith. Almodóvar, per cert, ha desafiat la mala sort del color groc i ha anat vestit d'aquest color a la catifa vermella. Tots, això sí, han rebut una gran ovació en la presentació que han fet al Festival de Canes.
0: I a aquestes hores, com sempre, ens agrada remoure el dial i recordar alguns moments memorables que ens ha deixat la ràdio. I cap on movem el dial aquest matí? Ens ho explica en Jan Soteras. Molt bon dia, Jan.
2: Bon dia, matiners. Avui que fa 34 anys que el Barça va guanyar la seva primera Copa d'Europa, movem el dial a Futbol a Catalunya Ràdio per recuperar la narració de Joaquim Maria Puyal de l'històric gol de Ronald Koeman, que va donar la primera Champions blaugrana al Dream Team de Johan Cruyff.
3: Picarà Soskov per anar a Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman, gol!
0: Moment memorable, sens dubte, amb la retransmissió també ja mítica i històrica de Joaquim Maria Puyal. I quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, a Tailàndia falten, evidentment, 17 minuts per les 11. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
4: Bon dia, matiners. Els tailandesos tenen una manera molt curiosa de resar per una bona temporada de pluges i de collites. Ho fan amb el Bung Bai Fai, el festival dels coets. Se celebra a la regió d'Isan, on la gent construeix coets casolans de grans dimensions, alguns d'ells de fins a 10 metres, després els decoren i, finalment, els llancen al cel com a ofrenes als déus. Com és comú a l'Àsia, durant aquest festival, els carrers s'omplen de desfilades amb balls tradicionals, amb música i molt, molt, molt de menjar. Tot acaba amb un gran concurs de coets on guanya el que vola més alt. Alguns arriben a pujar fins a 1.000 metres i volen durant diversos minuts. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6 del matí engega, com sempre, una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger. Què tindrem per avui?
5: Doncs mira, tots els detalls de la detenció de Jonathan Andic i dels indicis que apunten els Mossos per culpar-lo, per almenys portar-lo davant del jutge per la mort del seu pare a Montserrat. D'això en tractarem a l'Àgora del Matí amb un dels periodistes que ha estat seguint el cas, el Cesc Maideu, i l'advocada penalista Judit Janer, també per veure aquests indicis amb detalls. Després connectarem amb el Parlament i el Congrés, on avui hi ha sessió de control mogudet en els dos casos. La primera per els pressupostos, que s'aprovaran divendres, i la segona per la imputació de Zapatero pel cas Plus Ultra, que també us explicarem en detall què és i quins indicis hi ha contra l'expresident espanyol, el primer que ha estat imputat. Després farem secció, passejarem amb l'Albert Tom, secció de televisió i sèries, i a 3:15 saludarem a la Neus Bonet, presentadora dels Premis RAC, històrica periodista de la casa.
0: I tant.
5: Els premis que s'entreguen demà, 21 de maig, abans us he dit avui, però he anat una mica confós de dia.
0: No passa res.
5: És demà. I a les 11, un altre premiat, en aquest cas, pels Premis Nacionals, Justo Molinero. Un mite.
0: Fantàstic poder-lo escoltar.
5: Un mite, una meravella.
0: Quina conversa pot tenir Justo Molinero amb Ricard Ostrell, també.
5: No, pot ser.
0: És la primera vegada que es troben que Justo va venir a col·lapse, també.
5: Doncs...
0: retrobament.
5: Sí, però aquesta serà millor.
0: I tant.
5: Pel caliu de la
0: perquè
5: ràdio.
0: Perquè hi ha trencat el gel. A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. I arriba el moment, quan són 6:15 del matí, de la dada major. Us convidem, com sempre, els oients a participar en una dada que, escolta'm, has de ser matrícula d'honor en tot per poder assolir les respostes que ens planteja Maiol Roger.
5: Seguim amb les dades econòmiques, vaja, perquè estem parlant de la família Andic. Per tant, una dada sobre Mango.
0: Què passó, Maiol?
5: Quantes botigues de Mango hi ha al món?
0: Uau.
1: Forquilla.
5: Forquilla és Mango Home, és la divisió que tenen. De...
0: jo crec que deuen tenir unes 1.000 botigues.
5: 1.000 botigues?
1: Més 5.000.
5: Doncs la que més s'acosta és Marta Viana. 2.900 botigues.
1: Nois, ha sigut tan
5: en 120 països diferents. Voleu més dades de Mango?
0: Sí.
5: Té 18.000 treballadors, 461 proveïdors i 2.700 fàbriques. 461 proveïdors. I quants productes diríeu que té ara mateix? En totes aquestes botigues, quants productes? Va, una...
0: Milions. 35 milions.
5: 35. Unitats de producte, eh? Va, 35 més, ara. 25.
1: Sí. 32.
5: 180 milions d'unitats de producte.
0: Uau.
5: I després tu no trobes la talla.
0: I després no trobo la talla. És que la vida no està
5: mal
0: repartida. Gràcies, Mallor.
5: Apa, fins ara.
0: Fins ara.
6: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: Molta burocràcia, traves, incomprensió i també esperança. Així viuen les dones migrants la seva regularització. Aquest dimecres, a Les dones i els dies.
6: Les dones i els dies, de dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: He treballat amb en Nicolas Cage.
0: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
8: No, però...
9: D'una hòstia que li va baixar.
8: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir, acabo d'orella. Ella, ets un fill de teva mare. El director va dir, tornem a repetir.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
6: Els matiners som un programa per emmarcar.
0: Què tal el gall que estàs a punt de matar?
1: Ens té intrigadíssim, el gall.
11: M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig de posar menjar, em va picar.
12: Pica el gall.
11: Llavors, no està fent números per continuar viu, però...
12: Ah, li pica el gall.
5: El gall és el gall del galliner.
0: Però jo vull saber una cosa, tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
12: Sí, clar, comença a treure les plomes, queda allà tot desplomat, allò. Sí,
11: és que no ho arreglarem. Sí. Llavors, després hi ha vegades que el tanco, i llavors quan l'he de tancar,
12: el gall
11: ve i em pica.
0: Quan el tanques pica, no?
12: Clar, quan el tanques pica. S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
0: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
12: No t'entenc ara.
6: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Des d'ahir ja tenim disponible la plataforma 3CAT, el fantàstic documental de Sopa de Cabra, on ens van descobrir alguns moments que volem repassar en els matiners de Catalunya Ràdio. Per exemple, com van arribar fins a Gerard Quintana, perquè en Josep Tió recordava ahir com es va anar configurant el grup després de la dissolució de la seva primera banda. Ho explicava d'aquesta manera.
13: A partir d'aquí vam dir, i si busquem un cantant? Em va donar una cinta de casset, em va dir, hi ha un parell d'idees musicals, si m'agradaria fer-li lletra. Suposo que va pensar en mi, perquè jo escrivia també i m'havia vist escriure en el fanzine de l'Esquad,
14: i ens va escriure un parell de cançons, però un dia, no sé com va anar, que li vam dir de cantar a l'Empordà i es va atrevir a fer-ho i li vam dir, hòstia, no t'agradaria ser el cantant? I, hòstia, és que jo mai he cantat i tal, no sé. I a partir d'allà vam ser els 5 que érem. Allà es va formar Sopa de Cabra.
0: I, de fet, durant 4 dècades Sopa de Cabra ha sigut, sens dubte, un dels grups de rock més exitosos de Catalunya, però, evidentment, també hi ha hagut períodes de crisi. I és interessant també en el documental perquè expliquen quina relació tenen entre ells. Perquè una cosa és que siguin companys de banda i l'altra, molt diferent, que siguin amics.
13: Jo crec que Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics.
15: No ho sé si érem un grup d'amics en aquell moment. Ens vam haver de fer amics, no?
13: Sí, però em sembla que no han sigut mai ben bé amics, allò. Som coneguts i ens caiem bé, però no... Jo particularment, ni ningú me truca a mi per sortir por ahí, ni jo truco a ningú d'ells per anar enlloc, no?
14: Ben bé amics mai ho hem sigut.
13: Què és l'amistat? O sigui, és una cosa que es pugui generalitzar? Sí, segurament sí, però jo, a mi em costa de dir, aquest és amic teu? No sé, és un concepte que em costa una mica.
1: Ui! Em sembla fortíssim.
0: Sí, va ser un moment d'aquests de dir... Va, escolta, no tenen per què ser amics, eh?
1: No. Però almenys jo el que jo tenia entès fins ara és que aquests grups que passen tantes hores junts, no?
0: Acaben una mica de família, no?
1: Família. Però no.
0: No, veieu que no. Recupereu aquest documental a través de la plataforma 3CAT i no ho vull acabar sense recordar també el pas de Mercedes Milà per la revuelta del Broncano ahir, que va respondre a les preguntes clàssiques, però amb, evidentment amb aquest ADN purament Milà.
16: Uah, dinero en el banco, trabajando en televisión española, pues muchísimo, una barbaridad.
17: No hagas broma porque...
16: ¿Qué?
17: Porque tú ya venías, como hemos comentado antes, ya de persona con pasta, ya de nacimiento.
16: Pues ahora más.
17: Pero luego 50 años en la tele.
16: 52.
17: 20 de ellos en Telecinco, haciendo Gran Hermano.
16: Soy la presentadora más vieja de todas las cadenas de España.
17: Ah, Matías Prat, 75 años. ¿Eh? Estáis igualados con Matías.
16: Digo chicas, Matías es hombre.
17: Ya. Contéstame a la pregunta del sexo y luego ya te despido y me dices qué tal te lo has pasado. Follar un punto.
16: Pero si no, sigas. Si la del sexo está muy clara, o voy al empotramiento de este hombre.
17: ¿Del escocés?
16: O nada. Ya te lo he explicado, pero no tienes por qué seguir insistiendo.
17: O sea, tu único camino es que ese señor...
16: Tú haz un bizum y déjate de tonterías.
0: Meravellosa, com sempre, Mercedes Milà sense pèls a la llengua, Lara García aixecant les celles de cop.
1: No sé, m'he escandalitzat una mica, no sé per què.
0: I quan no, Mercedes Milà?
1: Clar, sí, és que... Sí, és
0: quan
1: fort,
0: més gran es fa,
1: més suelta,
0: menys problemes té. Tampoc no és que hagi sigut una tia de mossegar-se la llengua, ja t'ho dic ara.
1: És guai, això. M'agrada.
0: I el que és guai, també, Lara García, és que la gent marqui el 93207474 i que ens expliquin què fan els primers matiners de Catalunya desperts aquest aquestes hores. Marxem cap a Arenys de Mar per saludant Xavi. Xavi, molt bon dia.
18: Bon dia, matineres.
0: Com estàs, Xavi?
18: A tope.
0: Avui
18: celebrant l'aniversari.
0: És el teu home, per favor. Un aplaudiment. Xavi, quants anys fas?
18: Sexagenari.
0: Bueno, però escolta'm, tens una veu molt jove.
18: Gràcies.
0: Et puc preguntar 60 quants?
18: 60.
0: Ah, clavats?
18: Clavats, avui.
0: Amb un altre aplaudiment, Xavi.
18: Escolta'm, com
0: arribes als 60 anys? Què és el primer que has pensat avui quan t'has despertat?
18: Avui, pues el que faig tots els dies, cap a la feina, 732, cap a Cornellà i a treballar. Avui pararé per comprar croissants allà amb un forn de pa a Cornellà per tots els companys i companyes i a tope. I després ara celebrant la família i, bueno...
0: I tant, escolta'm, un dia completet. Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
18: Sí, de la meva dona. Ahir, l'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, d'això ja felicitant el meu grup de la família i...
1: Molt bé!
0: Escolta, que bé!
18: No me la mereixo.
0: Home, segur que sí, segur que sí. Escolta'm, Xavi, doncs et desitgem que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. Aquest 60, que fas una veu de 40, fill, que vaja, estàs estupendo. No tinc cap dubte que estàs estupendo. Xavi, gràcies per trucar-nos.
18: Apa,
0: una abraçada, que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. Felicitats també a tots els que avui dimecres, 20 de maig, feu anys. Deixeu-me que parli ara amb en Marc. Marc, molt bon dia.
19: Bon dia, espera que trec les ensaïmades
0: al port. Epa, escolta'm una cosa.
19: Un moment.
0: Sí, home, tant, esperem. Perquè em sembla que el Xavi, evidentment, és propietari d'una pastisseria, que és Montpastissers de Tarragona.
1: Oh.
0: A veure...
19: M'has enganxat just, tio, just.
0: Quantes ensaïmades hem tret del forn ara mateix, Marc?
19: Unes
0: 15. Unes
1: 15. Que bo!
0: Oh, que bé, per favor, quina meravella.
19: Sí, la loreta és bona.
0: I tant. A quina hora ens hi hem posat, Marc?
19: Pues a les 5:15
0: ja estic per aquí, ja. I escolta'm, un quart de 6 més o menys ja poses les ensaïmades? I per tanta estona les ensaïmades al forn, no?
19: No, les ensaïmades estan 10 minuts. Les he ficat a -4, -20.
0: Molt bé. I hi ha alguna cosa més al forn ara mateix o no?
19: Sí, claro. Ara hi ha pastissos de poma, hi ha palmeres, hi ha croissants... Mm. Hi ha croissants de banyes...
0: Oh, poca aigua, aquestes hores del
1: matí. Fa molts anys que no em menjo una palmera.
19: Hosti, que
1: bones.
19: I de pastisseria, eh?
0: Escolta'm, doncs ja pots anar cap a Montpastissers de Tarragona.
1: Home,
0: perquè... No, Marc, una bona palmera per la Marta,
1: una
0: perquè
1: bona recuperi palmera.
0: La veu. Ja estaria molt bé.
19: De croissants, de farcits, de pistatxo, del que vulgueu. Oh.
0: Home, això ho deus arrasar al matí amb tot això, Marc.
19: Sí, home, clar, de matí em fes... Tinc cafeteria i hi ha molta venda, sí.
0: Doncs,
19: no em puc queixar.
0: Que vagi molt bé la jornada, gràcies també per passar pels matiners, Marc.
19: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, que vagi
19: igualment.
0: Bé. Doncs mireu, farem una cosa, Marta Lara, per animar-vos al matí abans de saludar l'Eloi Cordomí, una mica de Madonna, us sembla bé?
1: Va, i tant, sempre.
0: Així que veurem el dimecres. Fins demà.
1: Adéu.
0: És Material Girls.

0: Martín Villalquel, una de les bones cançons de Madonna. Eloi Cordomí, per cert, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ets de Madonna, tu, o no?
1: Prou, depèn de la temporada de Madonna.
0: Què vols dir?
1: No, perquè ara últimament, ostres, són canyeres.
0: Sí.
1: I aquestes així més clàssiques m'agraden molt, sí.
0: Torna amb la segona edició, en aquest cas, o una revisió del Confessions on a Dance Floor, que va ser un disc potentíssim de Madonna. Però tu ets més de la Madonna de Material Girl, entenc?
1: De Madonna, Material Girl, de...
0: Ui, like a Virgin...
1: Sí,
0: Papa
1: sí,
0: Don Preach, tot això, no? Ja ens coneixem, ja ens coneixem.
1: I de totes les versions que se n'han fet.
0: Escolta, Eloi, quin temps ens espera? Que m'han dit que avui remuntada de temperatures.
1: Sí, sí, sí, mira, ahir ja vam tenir alguns valors de 30 graus al Pla Lleida i a l'Ebre. Avui gairebé tot el Pla Lleida arribaran fins als 30-32 graus i a la resta de Catalunya entre els 24-27 graus. Que bé, si estarà bé, pujarà la temperatura. I avui, de ruixats tan sols, en tindrem algun al Pirineu Oriental, Garrotxa, Ripollès, Osona, molt puntuals. I ara mateix hi ha alguns núvols, sí que al sud de Catalunya, però aniran marxant. Per tant, avui un dia de sol i, a més, així s'hi estarà durant gairebé la resta de la setmana.
0: Ai, que bé. O sigui, que no hi ha previsió d'una altra baixada de temperatures, eh?
1: Al contrari, al contrari.
0: Cap amunt.
1: El divendres i dissabte potser arribarem als 35 en alguns recorrents.
0: Ara. A mi em fas feliç d'aquesta manera.
1: Això és el que t'agrada.
0: Sí. Jo quan més calor, millor.
1: A tu i a tothom, aquestes altures de l'any.
0: Ara. Sempre temperatura alta. Gràcies, Cordomí, que vagi bé.
1: Fins ara.
0: Una abraçada. Adéu. Ricard Ostrell, bon dia.
2: Què tal?
0: Escolta'm, quina meravella avui amb Neus Bonet i Justo Molinero al programa, eh?
2: Sí.
0: Que bé.
2: Ahir els vaig veure. Ahir els vaig veure, vaig anar als Premis Nacionals de Comunicació.
0: Sí.
2: Que van ser Sabadell i me'ls vaig trobar els dos.
0: Doncs avui els tindrem al Matí de Catalunya Ràdio, que comença ja mateix amb Ricard Ostrell. Que vagi bé el dimecres, Ricard. I tornem demà. Gràcies, matiners. Que tingueu bon dimecres.
3: Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: quan sortia aquest perfum teu, que és com el meu verí? Jo trobo que sí, no de les aixelles, sortia dels angonals, de l'interès amorós, dels germans d'Estopa. S'incorpora a l'antena l'Anna Closa. Bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: S'ha fet veure a les xarxes un suposat estudi que assegura que olorar l'aixella masculina redueix l'estrès femení.
1: Sí, es veu que fins ara s'havia dit que l'olor de la suor dels homes atreia a les dones, com si fos una mena d'olor afrodisíaca, però ara això va més enllà perquè, segons un estudi de la Universitat de Pennsilvània, la suor dels homes té uns components, unes substàncies químiques, que acaben tenint uns efectes psicològics i fisiològics en les dones. L'estudi havia dit que olorar l'aixella d'un home millora l'humor, redueix tensions i relaxa les dones.
2: Fixa't, que bé.
3: No sé com ha fet un home que tingui un home brut que no li agrada desobrant.
1: Això si m'estranya molt, eh?
2: Si fos una, sí, si fos l'humor, és molt bo, això.
0: Si fos als dos sentits, l'acceptaries?
3: Home, seria una mica més increïble, sí. Però és que a sobre...
0: Jo t'ho constato.
1: Seria l'empitjora, no, l'humor, vull dir...
2: Home, no sé, què vols que digui?
1: Doncs per arribar a aquesta conclusió, els científics van agafar 18 dones d'entre 25 i 45 anys.
3: Home, 18 dones tampoc són gaires, eh?
1: Doncs els van col·locar sota el nas extractes de suor que van treure de les aixelles de diversos homes que no es van posar desodorant durant almenys un mes.
3: Sí, home! I no és falta que hagin anat a córrer abans.
1: Les dones es veu doncs, que no sabien el que estaven olorant i algunes van dir que aquella olor semblava una mica alcohol, d'altres van dir que era perfum.
3: Sí, clar.
1: I n'hi va haver que van pensar que era el típic líquid per netejar el terra amb olor llimona.
2: Jo com lleixiu, no? Un rotllo similar.
1: Més o menys.
3: Per favor.
1: Doncs la prova va durar 6 hores i la majoria d'aquestes dones van dir que després d'olorar allò doncs se sentien menys tenses i més relaxades.
0: Mira, la Núria està dient Team Laia, el nostre grup de WhatsApp, però fem una cosa. Atès que tenim més gent aquí al chat xerrant que no pas participantes en aquest estudi, digueu-nos si, almenys a la persona que esteu enamorats i enamorades, si realment la Laia diu que no, tu, Sergi, dius que tampoc. Olorar la suor de l'aixella de la teva dona, és que estic preguntant a la cara.
2: A veure, no... A veure, no
3: quan acaba de fer esport. Quan acaba de fer esport.
2: No m'hi ha morrat.
3: No és el millor moment.
2: La meva dona sí que té una cosa, que és que no fa gaire olor dolenta. Sí, sí, això ho té.
3: Bueno, les dones en fem en general menys que els homes, això és així.
0: Vale, espero, no sé, no quedar-me sol. Jo alguna vegada amb una persona, que era, com ho diríem, algú que quedes per... quedàvem quan ens coordinàvem les hores del gimnàs i quedàvem després.
3: Sense dutxar-vos?
0: Clar.
3: Ah, quina
0: angúnia! Fèiem com el clímax del dia, saps? Expressament.
3: Per gustos, mira.
1: Mira, també m'he fixat a veure cada quan creieu que ens hem de dutxar.
2: Sí.
1: Doncs segons un estudi de la Universitat de Harvard, no és bo dutxar-se cada dia.
3: No, clar. I té un altre home també, això, no?
1: Segons els científics, ens hem de dutxar un màxim de 4 vegades a la setmana, és a dir, un dia sí, un dia no, perquè diuen que si cada dia ens rentem amb gel i xampú, doncs podríem alterar el nostre pH.
3: L'altra cosa és rentar el cap amb xampú, puc estar d'acord, però...
1: Doncs el cos es veu que també.
3: I també depèn del que facis, potser, no? No cal dir que si et mous una mica, millor que et dutxis.
1: Els científics diuen que és bo tenir una capa de greix i un equilibri de bactèries bones, i de fet, si cada dia doncs, ens rentem amb sabó i ens esbandim amb aigua calenta, la nostra pell es ressecarà més ràpid, es podria irritar o ens podria picar. Llavors és quan podem tenir alguna reacció al·lèrgica. A més, el nostre sistema immunològic també necessita una mica de brutícia per poder crear anticossos que ens protegeixin.
2: És a dir, després de fregir unes croquetes, munto amb l'oli, o sigui, tot el cos, de manera que hi hagi com una pel·lícula de greix.
0: 100% net no és natural.
3: No, el que estem d'acord és que la línia vermella és la pudor. És a dir, mira, a mi, si no fas pudor, fes el que et sembli, saps què et vull dir? Però sobretot no facis pudor.
1: Acabes de fer esport.
3: Clar.
2: Jo et dic que aquesta regla la compleixen molts dels que venen amb mi en l'autobús de les 4 de la matinada. Avui, que ho estava pensant, dic, avui és el tema de les olors. Doncs la farum que fotia a l'autobús de les 4 de la matinada. Com pot ser? Que no sou...
3: Que surts de casa.
2: Sí que és veritat que és un autobús que crec que fa l'últim dels trajectes d'anar i tornar, anar i tornar, i aleshores potser torna molta gent de treballar.
3: Vols dir que l'olor no és de la gent que és amb tu en aquell moment?
2: És una olor acumulada.
3: Ja, podria ser.
2: O una pudor acumulada, millor dit.
3: Sí, sí, no falla.
0: Diverses clients, dones, totes elles, diuen segur que aquest estudi l'ha fet un home.
1: Clar, segurament.
0: La Míriam afegeix quin fàstic, això no s'ho creu ningú. I la Núria una altra vegada que diu a la meva feina, si no ens dutxem cada dia no es podria aguantar. Mira, Laia, jo em dutxo cada dia, ok?
3: Ok.
0: Però no em diràs que després d'anar al gimnàs tens més ganes d'esfollar.
3: No, no. Al revés, quan t'acabes de
0: dutxar
3: i fas bona olor,
0: et poses a llegir un llibre al costat d'altra persona.
3: No.
2: En l'acte també se suor una mica a vegades, no?
3: Però a partir de bona olor, sempre.
4: El dels experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: És l'hora del compte. Fa escassos dies, Laia, me'n recordo que un dels nostres oients, en responent a la pregunta del dia, ens enviava el seu àudio, com és obligació, i al final de tot, de l'àudio deia: i seguiu els Pork Chop Boys. I jo, sí, sí, sí. I ja no sé de què parla, però com que són molt raros, moltes vegades no hi entro. Però ara veig que el compte que avui ens portes són els Pork Chop Boys, que jo m'imagino que és un grup de versions de Pet Shop Boys, però que ho canten fent...
1: No, en absolut. És un grup de música. Rural, mira, vols saber com sonen? Mira,
0: sí, sonen
1: així.
0: A veure com sonen. Com un arbre que està cada mirada i els ulls, la noia ve que em està digirint de dilluns. Canten com altres grups, com humans.
1: Sí, canten com humans perfectament.
2: Com rock de garatge, rock de...
1: Exacte, rock de garatge, rock rural, rock agrícola. I no us l'he punxat perquè m'hagi especialment captivat la música, que està molt bé, però sí que trobo que és l'original el projecte que tenen entre mans, que és que han decidit fer una mena de gira, però ja veureu que no diuen pas que sigui una gira convencional, sinó que és una gira seguint els camins de la transhumància. I aleshores ells volen passar per molts pobles, en concret 10 pobles, recórrer 190 quilòmetres i fer concerts en directe allà on va per on passin. Què passa? Que estan fent una campanya de micromecenatge per poder finançar no només la gira, sinó també documentar-ho tot i fer-ne un documental, doncs, per portar la cultura als llocs on habitualment no hi és. I m'ha semblat molt bonic aquesta idea. Si voleu, sentim el mateix projecte quan ells mateixos ho expliquen.
3: Va. Nosaltres no volem fer una gira, perquè això de fer una gira ja ho fa tothom. Som els Pork Chop Boys i volem fer la transhumància. 10 dies caminant per senders i rutes transhumants, anant de poble en poble, tocant on puguem i dormint al ras.
4: Sense escenaris, ni gaires diners, ni un pla per menjar.
5: Però amb ganes de fer soroll. Sense
1: plata, somnis d'or. Veieu, o sigui, ells sortiran d'Arbeca, la idea és arribar fins a Enviny, això és Andorra, pels camins de la transhumància, i aniran oferint concerts a cada etapa. I el que podeu fer ara, doncs, si voleu, és anar a començar a finançar-los, ells tenen una campanya de micromecenatge, i si no, doncs, senzillament, veure per quines parades passen i assistir als seus concerts, perquè jo crec que és això, un concert sense escenari, sense cartell previ, potser, perquè no sé si tenen previst passar exactament per les etapes abans de marxar, si sabran, si sabran exactament quines són, però que estaran gent que estaran dormint al ras, que aniran amb els instruments a la motxilla, diguéssim, i que aniran fent aquesta ruta, i em sembla molt interessant com a projecte.
2: Es tracta de finançar els seus concerts, no és desitjar que et facin un concert per a tu.
1: No, finançar els seus concerts. De fet, jo he entrat a la pàgina del micromecenatge i t'expliquen exactament, per exemple, doncs, si financis el projecte, et diu, com sempre, a què pots aspirar, però, per exemple, pots aspirar a una làmina artística, a una tote bag, a un oli de Cooperativa Barbaquina, perquè sabeu que són, doncs, de les terres de Ponent, samarretes, diferents productes, però en tot cas és per poder apadrinar el que sobretot jo crec que és la gravació del documental que sortirà d'aquest projecte que anirà seguint els camins de la transhumància, perquè ja et dic, va molt més enllà dels concerts i de la música, això.
2: Molt bé. Gran projecte, el de Pork Chop Boys, que per cert, el títol tampoc és que hagi variat gaire, perquè Pet Shop Boys és els nois de la botiga d'animals, Pork Chop Boys, els nois de la botiga de porcs, no?
0: Queixes dels oients, tema comarcal. Tant en Titi Villos com en Marc diuen els dos: en Vinyes, Andorra, és el Pallars Sibirí.
1: Perdó.
0: I el Marc diu: quin crit imagina al costat de Sirt.
1: Perdó.
0: Vale,
1: Mira, veig que sí que pots aportar, si aportes 850 euros, que és una aportació que no seria la més habitual, sí que pots tenir un concert dels Pork Chop Boys a casa teva,
0: En Roger diu que han passat per la Serra de Boumort perquè hi aniran coincidint amb la brama del cèrvol. Volen fer concert allí, espantar els animals.
1: Ostres, encara me'ls trobaré jo, perquè és on vaig veure cada any la brama,
0: dia,
1: a Boumort.
0: Quin dia hi vas?
1: No tinc encara el dia.
0: Però més, és el setembre, el gener.
1: La brama sempre és entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre.
0: No, això és la tardor.
1: És que ells fan aquesta gira de tardor, no?
6: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja tu un cagarro.

0: La Jackie devia estar contenta, eh?
1: Sí, bé, de fet, és el Happy Birthday que l'actriu Marilyn Monroe va dedicar-li al president John Fitzgerald Kennedy. Després podeu veure almenys el biòpic o la bibliografia al voltant del que va passar entre els Kennedy i aquesta actriu, però de moment, o avui, ens quedem en aquest moment, sí, històric, que tant s'ha viralitzat, podríem dir, a tota mena de suports a aquell instant que li cantava el feliç aniversari, que sí, que va comportar tota mena de rumors sobre una suposada relació entre els dos personatges. Digue-li relació, doncs digue-li també com se li hagués de dir. Posteriorment, a aquest instant ha estat imitat moltíssimes vegades, com per exemple ho va fer la nostra, la Carmen de Mairena.
2: Happy birthday to you, maricón eres tú, que no viene ni cari.
1: No sé nada, coño.
2: Happy birthday, la puta soy yo.
1: I avui volem fer un recull de cançons utilitzades per celebrar aniversaris, perquè Laia m'has explicat, i també a mares del meu voltant, que hi ha una mena de pugna factual a l'hora de quan algú comença a cantar i un altre canta més fort per canviar la llengua o per tornar digueu-me, oients, que qui tingui fills, és a dir, tots, digueu-me que jo aquests instants els gaudeixo molt. Jo vaig on sigui a cridar i a fer com a desanivellar la...
3: Sí, sisplau, et cridarem.
1: I també hi ha versions que la gent es desbaralla, amb quina cantar o quina altra. Bé, igual en Sergi ens ha preparat avui un top 5 musical de cançons d'aniversari, totes acceptades per la Laia. Bé, ho veurem de seguida.
4: Sí. Totes en català, sí. Totes en català. Aquí no hi haurà, per exemple, el cumpleaños feliz de Solide Parchís.
3: Home, no saltaria, ja. Intentem
4: canviar-la ja.
1: Encara es fa, eh?
4: Home,
3: no,
4: per...
3: sí.
1: Sí, sí, a fetes infantils.
4: Home, i tant.
1: No. Sí.
3: Jo no, home, jo
4: no. Doncs seràs tu, perquè jo me la trobo no sé quants cops. En el número 5, un altre que me la trobo bastant. L'Anys i Anys del Super 3.
0: Aquesta cançó, que fa llarga.
3: Sí, fa llarga, fa llarga,
4: sí,
3: fa molt llarga.
4: Sí, fa bola, sí.
3: Però també diré, super red flag a posar cançons enllaunades per celebrar aniversari. És a dir, la festa, la cançó de per molts anys es canta.
1: La
3: no,
1: gent,
3: no cal posar-la.
1: La gent pot cantar-la, sí, eh?
3: No, s'ha de cantar, perquè després si no

0: s'ha utilitzat fins a l'avorriment, eh? Té l'honor d'haver esdevingut la cançó per celebrar aniversaris més emprada en català ever. Va ser publicada l'any 1992 per primer cop i va ser escrita de manera conjunta per la creadora del Super 3, Anna Ribas, i el director Joan Sivina, amb la música de Joan Mas, que va confessar en The Rock que si TV3 no se l'hagués volgut fer tan seva, encara hagués estat més universal. Home, jo crec que és difícil
1: sí,
0: que sonés
1: molt,
0: més del que ha sonat, eh? Però bé, en fi. En el número 4, avui

0: Tot i tot, va voler demostrar que es podia felicitar els anys a ritme de rumba amb aquesta cançó publicada l'any 2005, que constava d'una lletra molt enganxosa, fàcil de recordar, que deia això: avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes fins aquí hem vingut i et desitgem sort i salut.
1: Escolta, va sonar molt, aquesta.
0: Moltíssim. En el número 3, una altra rumba, ara dels Charango.

0: avui que fas anys per celebrar que encara seguim vius.
1: Sí, una de les últimes, preciosa.
0: Una de les últimes cançons d'aniversari en català, de fet, apareixer perquè aquesta data del 2020 realment no és d'estranyar perquè l'any de la Covid, home, celebrar que seguim vius ja era un fet important.
1: Sí, una mica sí.
0: En el número 2, els Stromberg,

0: cançó de l'any 2015 que realment podien haver signat els Charango perquè anaven utilitzant metàfores de la mar i d'un vaixell com a símil d'un viatge per la vida i que deien ara és el moment de fer un gran ball sí. I que torni a sortir el sol quan plogui i que les fades xiulin les teves cançons. Digues que no sembla que l'haguessin fet a l'Òguem i que l'aquesta cançó.
1: És que eren de la mateixa escola, podríem dir,
0: una
1: no?
0: Una mica sí.
1: Que és això.
0: I en el número 1, aniversari dels Manel.

0: és que només
1: no,
0: els
1: no,
0: Manel...
1: No, no, sencera,
0: podien capgirar la celebració d'un aniversari per situar-nos en els desitjos d'algú que fa els anys, però centra el punt de vista en un narrador extern que vol capbussar-se en aquests desitjos convertint-se en un ésser diminut.
2: A través del llagrimal.
0: A través del llagrimal. La imaginació desbrota dels Manel per explicar-nos com de complexos poden ser els desitjos humans partint simplement d'una festa d'aniversari. Jo crec que la fa ser mereixedora.
1: Sí, sí, no, sí, absolutament, com a cançó per escoltar.
0: Ah,
1: és la
0: però sortir una mica més,
1: sí,
0: o què?
1: Sí, no, no, no,

0: l'aniversari de Manel,
1: la podria sentir tot el dia.
0: Doncs bé, si algú és el seu aniversari, jo crec que l'hem felicitat sobradament.
1: Home, sí, avui sí,
0: eh? Felicitats a qui faci anys.
2: Si algú és el seu aniversari, que ens ho constati aquí al grup de WhatsApp amb el document que vulgui i et felicitarem en directe.
0: Exacte.

0: Aqua anuncien, per aquella gent que es pensava que ja no tiraven, Aqua anuncien definitivament la seva separació després de 30 anys de trajectòria musical.
1: Sempre pleguen grups que ja em pensava que havien plegat ja abans.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. El tema de perspectiva, sí. Els Aqua ho han fet oficial fa unes hores en un comunicat. Admeten que senten que ara és el moment de dir adéu i han agraït tot l'amor i suport arreu del món dels seus fans durant tots aquests 30 anys. Doncs amb la seva música els diem adéu als Aqua i parlem, reprenem el tema del dia, les olors. Avui que parlem d'olors, de les que no podeu suportar i per què, mola perquè hi ha més debat del que em pensava, gent que no li agraden olors precioses com formatges, olives, peixos o cols, doncs heu de saber que està en marxa la Setmana de l'Olfacte. Això, Laia, existeix i organitza a Barcelona una entitat que agrupa més de 250 empreses de la indústria de la perfumeria que volen ser un referent internacional de la seva àrea.
1: Doncs sí, en què consisteix una setmana dedicada a l'olfacte? Doncs mira, és una mica un eufemisme, per parlar d'unes jornades pels professionals del sector de la perfumeria, tot i que també hi ha algunes activitats pel públic en general i, a més, la veritat és que tenen bona pinta. Un exemple són les visites per descobrir el Palau Güell o la Casa Vicenç a través de les fragàncies, o també una sèrie de rutes que explicaran aquests dies com han evolucionat les fragàncies a Barcelona des de l'època romana. Home, perquè
2: a millor, segur.
1: Clar, segur,
2: millor.
1: És un tema, però que al llarg de la història, vull dir, que s'ha estudiat les olors que feien les ciutats, les olors, perquè tot és molt condicionat, et condiciona molt l'olor que faci allò com vius.
2: I ja sé que no és bona l'olor a contaminació dels cotxes, però t'imagina fa 100 anys l'olor de totes les caques dels cavalls que anaven regidant amb els carros.
1: Home, jo m'ho estimo més que el fum dels cotxes, Digues que potser fa 250 anys la gent llançava, no hi havia clavegaram i per tant, no sé quin any exactament, però vull dir que la gent llançava totes les deixalles per la finestra directament.
0: En canvi, durant l'Imperi Romà sí que existia.
1: Sí, exacte, però depèn de l'època, no?
2: Si eren uns avançats al seu temps.
0: Sí, si aneu a Roma, jo he visitat la cloaca màxima.
2: Imagina.
0: I després vaig anar a Nàpols a visitar la Nàpolis subterrània i perquè m'encanta passar per clavegueres antigues.
1: Una cosa. Home, és que exacte, això segur que ha influït, la manera de drenar ha influït moltíssim en les olors. En tot cas, l'objectiu d'aquesta setmana que us dèiem de l'olfacte, doncs, és apropar l'univers del perfum a la societat en general. Si voleu, sentim la Patrícia Gisbert, que és la responsable d'innovació de la Beauty Cluster, que és aquesta agrupació d'empreses que han muntat aquesta setmana.
3: Cada cultura reflexa una identitat també a través d'aquestes fragàncies, des de fragàncies delicades, moguet, florals, com pot ser, per exemple, França, fins a fragàncies més intenses i especials com a Orient Mitjà. Cada cultura té una identitat pròpia que també s'associa a les fragàncies.
1: El sector del perfum, que potser no ho sabíeu, però a l'Estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals arriben a més de 7.000 milions d'euros i superen sectors més tradicionalment coneguts per l'exportació com el vi, com el calçat o fins i tot l'oli d'oliva.
0: Les 8 i 17 minuts, Laia, encara cueja un tema que parlàvem ahir, que és el dels gols dels festivals. Ara que comença, si no ha començat ja amb l'Embassa de Sabadell, ha començat ja l'època de festivals. Ahir amb la Laura en parlàvem, que si ja no et deixen retornar-lo i que tornin l'euro. Que si al capdavall cada any fan un disseny nou, per tant, fan gots nous, i si ves que no haguéssim triat enrere amb aquest tema dels gots i els gots dels festivals. De fet, mira, ahir la Magda, ja havíem acabat el programa feia estona, i ella ens volia comentar i deia sobre els gots. Sempre recordo com va quedar, atenció, ara anem molt enrere, al Prat d'Escalarre, aquell estiu del Doctor Music Festival de l'any 1996. Estic segur que encara deuen trobar plàstics ara.
2: Segur que sí.
0: Una mica com dient la Magda, aquesta oient veterana de festivals, que té el seu dubte de si hem anat endavant o enrere. També et tira, Sergi, que facis una efemèrdida un dia del Doctor Music Festival per la cançó de les 10.
2: Va,
0: però amb el tema dels gots, la Laia, òbviament, si no fos per això no seria aquí, sempre trobant solucions i rèpliques de tot. Has trobat, no sé si és un poble o un festi, on deu unidó al material amb el qual fan els gots, i sobretot et pregunto, a on van a parar després?
1: Doncs mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, no em puc atribuir el mèrit, en aquest cas és d'en Marc August Muntanya, sabeu que és aquest oient que alhora...
0: És oient pastor.
1: És oient pastor, però sobretot ara és podcaster, ell té un podcast que podeu escoltar a Catalunya Ràdio, a Camí de Cabres, que us recomano moltíssim.
2: És pastor-caster?
1: És pastor-caster.
2: Pastor-caster.
1: Doncs en Marc ens recomanava que fessi una ullada als gots que fan servir per les festes d'Altura d'Olot, perquè ja fa, déu-n'hi-do, 4 anys que l'Ajuntament d'Olot es va posar les piles, va detectar això que dèiem ahir, que aquest plàstic no acaba de ser del tot reutilitzable i a més a més és un plàstic dur, i van decidir canviar el material.
0: Les piles que s'han posat són metafòriques, no? Perquè són molt poc biodegradables.
1: Totalment, totalment. I el que van fer és substituir el material del plàstic dels gots per arròs, eh? Van fer-les amb un material específic, que és aquest biodegradable, fet de pellofa d'arròs. I ja fa, des del 2022, que ho fan així, i els està sent un èxit. També fan el tema de mantenir una imatge cada any, que a més la fan, l'escullen entre diversos participants que proposen el seu disseny perquè hi hagi el dibuix en el got. Però,
0: llavors, es manté o no es manté?
1: El dibuix es manté.
0: Però llavors, què proposen cada any els dissenyadors del got?
1: No, perdona, el dibuix no es manté. El dibuix és cada any diferent.
0: Val.
1: Els gots duren 2 anys perquè són de pellofa d'arròs. És a dir, ja no és plàstic.
0: Però
1: és que
0: pots anar al festival i
1: pots anar i et retornen. Sí, sí, sí.
0: Si pots trobar-te gots de l'any anterior, perquè sembla que hi ha alguns festivals que els fa com vergonya.
1: Sí, però és que a més pots tornar-lo i et tornen l'euro, allò que
0: molt
1: també la Laura reclamava
0: bé,
1: que no passava tant. Ja. Aquí et tornen l'euro i a més per mi el més interessant és que hem substituït el plàstic, que per molt que fos reutilitzable no deixava de ser plàstic, i aquí és pellofa d'arròs, vol dir que això és absolutament biodegradable, com si el vols canviar cada mes.
0: Bravo per la gent d'Olot. Quan sona enguany a les festes d'altura?
2: Al setembre.
1: Sí, passen al setembre, a Mares de Déu trobades.
2: Principis de setembre. Mm-hmm.
0: Gots de pellofa d'arròs, suposo que pot inspirar tota mena de festivals, oi?
1: Totalment. Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia, espardenya blanca al peu.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Ara parlem de Finlàndia, que pensava jo que era perfecta. Ah, és perquè és una cosa bona.
2: Sí, és un model a seguir.
1: Ens podem emmirallar en moltes coses educatives. Ja sabeu, a més que el meu lloc preferit del món és la Biblioteca Nacional de Finlàndia. Però, a més, ara el que fan amb els nens petits, parlem d'educació, és tirar-los fang, molsa i plantes silvestres.
2: Una mica sí. Mireu, a tot Finlàndia, fins a 43 escoles bressol han rebut un total d'1 milió d'euros per reforestar patis i augmentar l'exposició dels infants a la biodiversitat microscòpica, és a dir, a bacteris i a fongs que viuen a la natura.
3: No, que s'infectaran.
2: Ah, mira, m'agrada molt que em diguis això, perquè justament la ciència acaba de provar el contrari. És una decisió que s'ha pres després que els científics hagin comprovat que la nostra salut està íntimament lligada al nostre entorn i a la salut ecològica del món que ens envolta, de ser un entorn natural de veritat. És a dir, a més, els primers 1000 dies de vida d'un infant, quan el cervell i el cos estan, doncs, en un desenvolupament més ràpid, es consideren particularment importants perquè fa aquesta relació amb la biodiversitat. Els experts en real estableixen dues capes diferents de biodiversitat. En la capa exterior, que parla de l'aigua, de les plantes, dels animals, de la vida microbiana que viu al bosc, o també en un parc infantil, a qualsevol lloc, però també hi ha la capa interna de la biodiversitat, aquella que viu a dins, a sobre el cos humà, a l'intestí, a la pell, a les vies respiratòries. I l'estudi que han fet els finlandesos és, han anat a diverses escoles bressol i han fet un experiment molt innovador. Han tret el terra de plàstic i l'han canviat per un terra molt ric en microbiodiversitat. L'han fet a base de plantes, de fusta morta, i han vist com tot això canviava la salut dels infants. Han analitzat com les millores de la biodiversitat afectaven la composició microbiana tant de la pell com de la saliva, com fins i tot de les femtes dels infants. Els han analitzat
1: tot. Molt fort,
2: però és que és molt fort, eh?
1: Mira, t'he posat de fons la cançó, ja deu saber, Laia, que Finlàndia va portar dissabte a Eurovisió. Van quedar setens.
2: Mira, hi ha coses que fan millor que cantar, doncs.
1: Amb 227 punts, eh?
2: Mira, veus? El que han fet és, amb aquest experiment, han agafat després mostres de sang dels infants per veure com estan les seves defenses immunitàries i com estan de malalties infeccioses. I tot això els han anat pautant, que de 3 mesos els han anat analitzant.
1: Defenses immunitàries es pot dir, no és una redundància?
2: Bueno, doncs potser sí, doncs els seus nivells d'immunitat, d'acord?
1: M'agrada més.
2: Sigui com sigui, 75 nens d'entre 3 i 5 anys de 10 llars d'infants urbanes, això és interessant perquè vol dir que són nanos que potser els hi falta justament aquest contacte amb la biodiversitat, doncs els van comparar amb escoles bressol renaturalitzades, aquestes que sí que els han canviat el terra, en lloc de ser d'asfalt o de sorra, sí, per aquesta terra, doncs, més biodegradable, podríem dir. Doncs un any més tard van descobrir que els nens que jugaven en escoles bressol verdes tenien menys bacteris dels que causen malalties, com ara l'estreptococ, o també tenien defenses més fortes. I la seva microbiota intestinal, doncs, també era més bona, tenien més cèl·lules a la sang que protegeixen del cos de les malalties autoimmunes. En conclusió, la recerca demostrava que la microbiodiversitat externa, els bacteris, els fongs, es transfereix al cos a través dels jocs, a través del joc amb fang, del joc amb bastons, a fer una cabana, etc.
3: No tenien més cucs i havien de comprar l'Omber?
2: No, no i no.
1: Et posa un exemple pràctic, la Marona, que ella és responsable dels seus fills, i diu que jo els deixo que segueixin la llei dels 5 segons. Saps quina llei és?
2: Sí, tant, que si et cau l'entrapada de mortadeles, té 5 segons per recollir-lo.
1: Que són moltíssims per recollir-lo i menjar-te'l i que no passi res. Diu, els hi deixo que s'ho posin tota la boca. El petit, afegeix aquest oient, va llepar la barra del bus de Londres i està com un toro. Som uns pioners.
2: És que, a més, aquest estudi he llegit que ha obert les portes a nous estudis, per exemple, per parlar d'al·lèrgies, i això, Sergi, t'afecta. És a dir, els científics creuen que una de les raons per les quals ara tanta gent té al·lèrgies és perquè potser de petits no van estar exposats als microbis que es produeixen de manera natural.
3: Vaig ser un nen bombolla.
2: Un nen massanet.
3: Clar, era massanet.
2: Avui que parlem de dutxar-se, a veure si ara l'estem tots dutxant massa.
3: Escolta, jo recordo un capítol de The Office en el que en Dwight Schrute començava a estornudar, o demanava que li estornudessin en el seu entrepà, perquè d'aquesta manera tenia com...
2: Per fer anticossos d'aquells.
3: Exacte, anticossos de tot plegat.
1: El Dwight viu en una granja. Sí. Aquest personatge, tu perquè no has vist The Office, però aquest és un personatge d'ascendència alemanya, d'avis o besavis, que segueix vivint a la mateixa granja on van arribar els primers immigrants alemanys a la seva família i segueix vivint allà amb vaques i tal i sap molt de troncs i de fulles.
2: Ah, veus? Sí. Segur que està immunitzadíssim.
1: Crec que seria el teu personatge preferit i tindria cert cruix amb en Dwight. Busca'l,
2: busca'l.
1: És el típic personatge de ficció que la Laia s'enrotllaria amb ell.
2: Ai, quina feinada que se'm gira.
3: Una parella una mica estranya.
2: Bueno, us ha agradat això?
3: Molt.
2: Doncs a partir d'ara exposem els infants a veure tronquets. Vinga. I a bitxets.
1: Tireu-los fangs amb
3: plantes. Cap al bosc.
1: Deixeu-los al bosc.
3: Vinga.

0: dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Va, que avui punxarem un grup que és possible que hagi aparegut en aquesta secció més d'una vegada. En aquests poc més de 3 anyets de Worse Than Ever, són de Calafell i han fet cançons, per exemple, com Birres. Els coneixes? Són els Buhos. Han unit esforços amb els Catarres per fer-nos cançons com No és Miami. No és Miami, ni les Maldives. No, però no em direu que no s'enganxen les cançons als Buhos.
2: Sí, tant,
1: i abans que ho fessin, els tiets, els Buhos, també van col·laborar amb Juan Magán, al món de veritat.

0: Avui ens centrarem en la col·laboració que va unir els Buhos amb la influencer Sitja Tana Mar Lucas. Una cançó d'ara fa un parell d'anys que guarda una lletra tan treballada com la següent. Diu, a cada story saps que hi tens el meu cor. Si de matinada escric, you know what is for. Ets el més fi que he trobat en aquest món. Mándame location de tu corazón.
1: Hosti.
0: I diu, today is the day, ens deixarem la pell. Clar, ho haig de dir fent lleïsme, no? Perquè,
1: sí,
0: clar,
1: sí,
0: si no...
1: Lliga.
0: Today is the day, ens deixarem la pell. DJ, dale al play, ok. Què et sembla?
1: No, per enterrar-ho, això.
0: Doncs, amb això, crec que no cal dir res més. Aquesta és la Worst Ever d'avui. Today is the day. Bàsicament, punxem la cançó i la fluïm, va.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa matinal i diari La Tenora, programa que dediquem al món de la sardana. En tots vostès, Pere Païssa. Avui escoltarem una selecció de sardanes fetes per un compositor molt jove de Martorell que es diu Daniel Gasulla. Després escoltarem unes sardanes dedicades a Torroella de Montgrí i acabarem amb sardanes d'un conegut compositor ja veterà, en Ramon Vilà. Bé, comencem amb en Daniel Gasulla de Martorell i escoltarem en primer lloc Enllaç d'Argent, una sardana que ell dedica a les noces d'argent dels seus pares, i després L'avi Quico, sardana que ell dedica al seu avi quan va fer 80 anys. Escoltem-les amb la copla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar de Daniel Gasulla, Enllaç d'Argent i després l'avi Quico. Bé, i continuem amb aquest compositor, aquest jove compositor de Martorell, i ara escoltarem Colla Força Viva i després Per tu, Climent. Sardanes, doncs, de Daniel Gasulla, interpretades per la Copla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la cobla La Principal de la Bisbal que ens ha ofert Colla Força Viva i després Per tu, Climent, sardanes de Daniel Gasulla. Bé, i ara anirem cap a Torroella de Montgrí i escoltarem, en primer lloc, Torroella, Ciutat Pubilla, una sardana de Josep Font, i després una breu pausa per escoltar una sardana super, super coneguda, Torroella, Vila Vella, de Vicenç Bou, i les dues seran interpretades per la cobla Montgrins.

Acabem d'escoltar la Copla Els Mongrins, que ens han ofert Torroella, Ciutat Pubilla, de Josep Font, i després Torroella, Vilavella, de Vicenç Bou. I bé, i continuarem a Torroella, i ara escoltarem 25 anys de Torroella, Ciutat Pubilla, una sardana de Josep Font, i després La Font dels Capellans, sardana d'Enric Vilà. Les dues també són interpretades per la Copla Els Mongrins.

Acabem d'escoltar amb la cobla Els Mongrins, que ens han ofert 25 anys de Torroella, Ciutat Pubilla, de Josep Font, i la Font dels Capellans, d'Enric Vilà. Bé, i ara escoltarem unes sardanes d'un compositor molt conegut i reconegut. És el veterà compositor Ramon Vilà, i d'ell escoltarem Per tu, Paco, i després Flors i Violes. I les dues sardanes seran interpretades per la cobla La Principal del Llobregat.

acabem d'escoltar per tu, Paco, i després flors i violes, sardanes de Ramon Vilà amb la cobla La Principal de Llobregat. Bé, i ara per acabar, la darrera sardana és també d'aquest compositor, és molt coneguda, segurament que l'hem sentit moltes vegades i l'hem ballat també forces vegades, i és la sardana Enèrgica de Ramon Vilà amb la cobla La Principal del Llobregat. Amigues i amics, fins demà, si Déu vol, bon dia i bona hora.

Són les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dimecres 20 de maig de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Contents de saludar-vos un matí més. Matí que comença, doncs, força destapat pel que fa al temps i amb una temperatura, doncs, força agradable. Ara mateix 15 graus i mig a l'exterior de l'emissora, al carrer Foment número 6. Disposats, doncs, a compartir aquestes 4 hores de ràdio. Avui tindrem novament visita d'escolars, en aquest cas de l'escola Josep Maria Madurell, perquè ara fa unes setmanes us vam explicar que, en aquest cas, alumnes de tercer de primària perdoneu, havien presentat el resultat d'una recerca científica sobre la contaminació de l'aire a alumnes de tot Catalunya. Això va ser durant el mes d'abril i han compartit, doncs, aquest any d'investigació que han fet al costat dels centres científics i tecnològics de la Universitat de Barcelona i de l'Institut de Salut Global de la ciutat. És una iniciativa impulsada pel programa Magnet, del qual us hem parlat diverses vegades aquí al programa, precisament amb la col·laboració que tenen des de fa 4 anys amb l'escola Josep Maria Madurell, i avui ens ho vindran a explicar aquí al programa, com va anar aquesta presentació i sobretot quina recerca han fet concretament. I tindrem 4 alumnes de tercer de primària, la seva tutora i el director de l'escola, el Xavier Obiols, a partir de les 11. Després de les notícies de les 11 ens acompanyaran aquí al programa i els saludarem i conversarem amb ells una bona estona. Serà en aquesta última hora del programa on també compartirem l'espai habitual amb el Joan Vilaseca i Figueres, amb el seu espai Parlem de, que ens servirà per encarar la recta final del programa, parlant del museu, de Molins de Rei i de moltes coses més. A més, també amb obsequis, bàsicament llibres i música, que ens porta el Joan per si algú de vosaltres s'anima a trucar, a participar i es pot endur un d'aquests regals. Heu de trucar al 93-668-6161. D'un matí, on també tindrem l'espai polític del dia, en aquest cas preguntes a l'aire Molins. Això serà a partir de les 10:10 amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Marc López. I avui tenim dues propostes més a partir de 11:15 en lloc de l'Art és Vida. Per una banda, parlarem d'art perquè els amics del museu programen per demà dijous una nova conferència al museu que vol, en aquest cas, parlar de la trajectòria de la figura i de l'obra de Rius Serra, una trajectòria artística des de Molins de Rei, escultor i dibuixant, 1921-2006. I en parlarem amb el ponent d'aquesta xerrada, d'aquesta conferència, que és el fill, precisament, de Julià Rius Serra, l'Eduard Riu Barrera, que el trucarem a partir de 11:15 perquè ens expliqui més detalls d'aquesta conferència. La xerrada serà demà, dijous, a les 7, al Museu Municipal del carrer Pintor Fortuny. Demà tenim diverses propostes, una d'elles, doncs, aquesta dels amics del museu. També parlarem de l'Ateneu Molei abans d'arribar a les 11, perquè ha començat ara fa unes setmanes una campanya de captació de socis i sòcies, i ho farem parlant amb el Pau Treserra, que és membre de l'Assemblea del Molei, abans justament d'arribar a les 11 i escoltar les notícies d'aquesta hora. I si tirem enrere, doncs avui dimecres també tenim, en aquest cas, la cançó del dia que ens proposa el Magí Canyelles, serà després de les notícies de les 9, i la tertúlia d'actualitat, tertúlia que compartim habitualment aquest dia de la setmana amb el Pere Madurell, la Mari Carmen Juárez, l'Antoni Bonilla, el Toni Ramoneda, el Jordi Turró i la Samara Lansari. Serà a partir de les 9:10, 9:11 minuts, fins les 10 del matí. I aquesta primera hora del programa, que tot just ara comencem, de seguida actualitzarem la informació de servei, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i el repàs també a la informació general a través dels titulars de la premsa escrita i la premsa digital. A 9:15 també parlarem de la 27a edició del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda. El lliurament de premis es va dur a terme el passat dissabte al migdia a la pista de la Federació Obrera, i qui ha guanyat el primer premi és la Clàudia Díaz Fernández, que es va endur
El primer premi amb l'obra L'ofici i el desfici d'escriure. Recordeu que el segon premi va ser per l'Evelyn Mejías Carrasco amb Les cireres negres, i el tercer concedit ex aequo per Vèrtebres, de Núria Quiñonero Sanz, i Pausa, de la molinenca Eva Moreno. Avui parlarem amb la guanyadora del primer premi, la Clàudia Díaz Fernández, que ens acompanyarà d'aquí una estona a partir de 9:15. Després escoltarem les reflexions, l'apunt del dia, amb la Laura Herrero Mas, com sempre, des de Madrid, i repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió per acabar aquesta primera hora saludant el Ricard García, membre de l'entitat Molins de Jocs, que precisament el passat diumenge organitzaven una jornada interessant tot el dia de precisament Molins en Joc als baixos de la planta de l'edifici del Molí. Molta gent va passar per aquests baixos durant tot el dia i ho van organitzar des de Molins de Jocs. Precisament, doncs, el Ricard ens acompanya cada setmana recomanant-nos un joc de taula. Serà abans d'arribar a 9:00 a.m. I amb tot això ens situarem a 12:00 p.m. amb tot el contingut que us he explicat. Després donarem pas a l'informatiu Molins de Rei al dia per una banda. Tindrem el programa Ona Rainbow de 12:45 a 1:00 i de 1 a 2 la remissió del món interior per completar aquest matí de dimecres 20 de maig de 2026. Comencem d'entrada. El bon dia i bona hora. Som-hi. Les 8:00 a.m. 7 minuts.

0: Anem a actualitzar la informació de servei. El primer que farem és parlar de mobilitat. Anem cap al RAC per conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària. Ens ho explica el Ferran Aràndiga. Què tal, Ferran? Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, doncs comencem el dimecres de moment amb una jornada força tranquil·la en quant a que no hi ha incidències destacables arreu de la xarxa viària catalana. Però parem atenció als voltants i accessos de Barcelona perquè tenim moltes retencions a hores d'ara, sobretot al vessant Llobregat i Besòs. Cap al nus de la Trinitat, totes les vies pateixen aturades de fins a 3 quilòmetres i mig en direcció Barcelona. La C58, la C33 o la B20, cada pla de retruc doncs afecta amb 5 quilòmetres de congestió en cadascuna de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim molta densitat de vehicles, sobretot a la AP7, entre Montornès i Barberà, en direcció Tarragona, i en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. També des del Llobregat, com dèiem, ara mateix tenim moltes retencions cap a Barcelona, concretament per la A2 i la D23. La D23 deixa retencions ja des de l'enllaç amb la AP7, des del Papiol, passant per Molins de Rei, fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona, durant més de 7 quilòmetres. També la D23 pateix retencions, la A2, perdó, des de Pallejà fins a Cornellà del Llobregat. També tenim 2 quilòmetres de lentitud habitual per les vies costaneres com la C31 i C32 des de l'aeroport del Prat i Gavà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies i molt bona jornada. Ferran, seguim parlant de mobilitat. En aquest cas, parlem del transport públic perquè, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim normalitat al servei, en principi, a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. No hi ha incidències a aquesta hora del matí. I el que farem ara és conèixer la previsió meteorològica. Ja hem arribat als 16 graus en aquests moments a l'exterior de l'emissora i saludem el Jordi Miralles perquè ens expliqui quin temps hem d'esperar aquesta jornada de dimecres. Què tal, Jordi? Bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. Comencem la jornada bàsicament amb sol, amb una mica de boirina, tant si mirem cap al mar com si mirem cap a l'interior, veurem una mica de boirina, però que desapareixerà ràpidament i s'imposarà el sol, sol que lluirà durant tot el dia i que farà que avui pugin les temperatures respecte a les d'ahir. Avui ja sobrepassarem els 25-26 graus a molts punts de la comarca, per tant, parlarem d'un ambient ja un pèl càlid al centre del dia. Temperatures que ara mateix estan per damunt de la mitjana per l'època de l'any. Ara, primeres hores del matí, una mica de fresca, però vaja, avui un dia cap al migdia per anar tranquil·lament amb màniga curta. Sol durant tota la jornada, cap a la tarda poden aparèixer alguns núvols, però seran núvols alts molt poc importants, i aquesta tònica de temps de sol i de temperatures cap amunt ens acompanyarà també de cara als propers dies. Per tant, puja les temperatures dijous, divendres, dissabte, diumenge, temperatures que s'enfilen i, per tant, ambient càlid ja al centre del dia de cara a les properes jornades, només amb una mica de fresca quan ens llevem a primeres hores del matí, tot això acompanyat per un ambient força assolellat.
0: Molt bé, moltes gràcies, Jordi, per la crònica. Per cert, avui parlant de les mobilitzacions del col·lectiu de professors i mestres, ja sabeu que tenim un mes de maig ben intens, avui torna a haver-hi vaga de les llars d'infants de 0 a 3 anys. Tenim vaga durant tota la jornada. Això pel que fa avui. Demà, doncs, hi haurà vaga sectorial, en aquest cas a Tarragona i les Terres de l'Ebre, per tornar el dimecres que ve, en principi, si no hi ha cap canvi d'última hora, doncs també hi haurà una nova jornada de vaga a tot Catalunya. Això serà dimecres que ve, dia 27 de maig. Seguim i anem ara, per sort, tenim ja noves ofertes que han entrat i, per tant, que ens comenta el Francesc Rueda des de l'àrea de desenvolupament econòmic a la primera planta de l'edifici del Molí. El tornem a incorporar a mitja setmana. Què tal, Francesc? Bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia. Avui comentem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Molins de Rei. Es demanen una persona per treballar de custom service. Es busca una persona per treballar jornada partida, 40 hores setmanals, de dilluns a dijous, de 8 a 13:30 i de 15 a 18 hores. Els divendres, de 8 a 2. El contracte seria indefinit amb un període de prova. Salari estaria al voltant dels 30.000 euros bruts anuals i les tasques les pròpies d'un customer service en una empresa ubicada a Molins de Rei. A nivell de requisits, es demana 3 anys d'experiència en lloc de feina similar, un nivell d'anglès de C1 avançat, coneixements d'ofimàtica i a nivell d'estudis una FP2 o grau superior com a tècnic superior en administració i finances.
0: Molt bé, doncs Francesc, moltíssimes gràcies per la informació, que trobareu penjada com sempre al web clicfeina.cat. clicfeina.cat. Aquesta hora del matí us hem d'informar que no tenim constància de cap defunció, de manera que completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia per avui dimecres, dia 20 de maig. Avui és la farmàcia Soler, que es troba a la carretera, a l'Avinguda de Barcelona, número 5153, a tocar de la plaça de la Bàscula. La farmàcia Soler és la que trobareu de guàrdia, oberta, vaja, fins les 10 de la nit. I a partir de les 10, si és del tot necessari, doncs ja us expliquem sempre que us haureu de desplaçar a les poblacions veïnes que sí que disposen de farmàcia de guàrdia oberta tota la nit, com és el cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca.

0: Fem un repàs a l'actualitat local explicant-vos que l'equip de govern, els representants municipals, vaja, iniciaran una ronda de trobades per tots els barris de Molins de Rei. Silvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia. Les properes setmanes es començarà aquesta visita als barris amb la intenció, expliquen en un comunicat des de l'Ajuntament, de crear un punt de trobada i reforçar la proximitat entre el govern i la ciutadania. La primera reunió es farà ja aquest dijous a la Granja, a l'Escola La Sínia, a 8:15 del vespre, i començarà un seguit de trobades obertes al veïnatge de la vila. A través d'aquestes sessions, el govern vol crear espais de diàleg per compartir informació sobre els projectes, plans i actuacions que s'estan fent, i també per recollir propostes, escoltar inquietuds i resoldre dubtes de les persones que hi hagi en aquestes trobades. L'Ajuntament aposta per fomentar i dinamitzar la participació ciutadana, expliquen, amb aquestes trobades que fan ara els barris de Molins de Rei.
0: Molt bé, i també som coneixedors, vaja, l'equip de govern també feien notificar que el grup Rigui per Xics, grup de Sant Feliu de Llobregat, va celebrar un concert adreçat als infants de les escoles de Molins de Rei ahir a la tarda.
1: Doncs sí, ahir aquí al costat, al Foment. La intenció és apropar la música en directe als infants del municipi i oferir-los aquesta experiència educativa i que és enriquidora per ells, en concret a infants ben petits dels cursos de I3, I4, I5 i primer i segon de primària de les escoles de la vila. El concert es va centrar en la reinterpretació de cançons tradicionals catalanes i l'espectacle ha estat el resultat d'una iniciativa cultural i educativa que han impulsat des del Seminari de Mestres de Música amb la intenció de promoure activitats vinculades a la cultura i a l'educació artística.
0: Molt bé. I més qüestions que us expliquem a aquesta hora del matí. I és que hi passava pel programa el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ricard Vinyets. Amb ell precisament parlàvem de l'actualitat d'aquests darrers dies a la vila i explicava que creu que cal fomentar que la restauració de la vila participi més activament a la mostra Molins ve de gust.
1: Sí, ja fa dos caps de setmana que es va dur a terme aquesta mostra, la 11a edició, a la plaça de la Llibertat, amb 10 establiments de menjar, un de vins i caves i un de cerveses i refrescos. Justament la setmana passada el regidor de govern, Lucas Ferro, deia que els preus d'aquesta mostra eren elevats i que calia replantejar aquest tema. I ahir, des de l'oposició, el regidor d'Esquerra, Ricard Vinyets, deia que creu que caldrà replantejar el model per arrelar-lo més, perquè hi hagi més participació d'establiments de restauració de la vila.
2: Crec que el ve de gust sí que necessitaria un replantejament per fomentar sobretot la participació de la restauració molinenca. Jo crec que el ve de gust és una fórmula que poder sí que li hauríem de donar una volteta per tornar-la a arrelar, diguéssim, a Molins de Rei. Jo crec que no dic que estigui mal feta, però sí que crec que podríem fer una reflexió per intentar veure per què el comerç de restauració local no s'anima o no veu atractiu poder estar en aquesta fira.
1: Doncs eren les paraules del regidor d'Esquerra Republicana, Ricard Vinyets.
0: I ara mirem cap al cap de setmana perquè el Cineclub Hall 2002 torna a proposar pel·lícula, en aquest cas per aquest dissabte, amb la pel·lícula L'Arquitecte.
1: Sí, és un drama basat en fets reals, una pel·lícula biogràfica que se situa l'any 1983 amb el primer govern socialista de Mitterrand. Es fa un concurs per encarregar un gran projecte arquitectònic, la construcció de l'Arc de la Defens, i guanya aquest concurs un arquitecte desconegut, que de la nit al dia es converteix en el centre de totes les mirades, ha de liderar aquest projecte, i la pel·lícula mostra la lluita de l'arquitecte per desenvolupar aquest projecte seu davant de la burocràcia, la maquinària de l'estat francès i també enmig de lluites polítiques. Ens n'ha parlat Pep Berguedà del Cineclub.
3: Un home sol lluitant per la seva obra contra tot un poder i una burocràcia, cada cosa que demana és un conflicte, és un problema, s'ha de mirar, i tota aquesta història política que hi ha al darrere, a part de que és interessant històricament, també ens recorda moltes coses del dia a dia d'avui, vull dir, no han canviat tant les coses, no? I està molt, molt ben explicat. És un tema interessant que no acostuma a ser tampoc objecte d'una pel·lícula. Evidentment, a qui li agradi l'arquitectura, doncs ho disfrutarà més.
1: Doncs la pel·lícula la podreu veure dissabte a les 7 a la Peti.
0: I també us expliquem en clau esportiva que el club de bàsquet Molins està a punt de finalitzar ja la Lliga amb la majoria d'equips que han acabat la temporada.
1: Sí, hem fet balanç dels dos sèniors, el masculí i el femení, que han complert els objectius, mantenir la categoria. Estan preparant ja la propera temporada, sempre amb la finalitat i l'objectiu de mantenir i potenciar els jugadors i jugadores base del club. Xavier Bayot és director esportiu del club de bàsquet i ens ha explicat com han acabat els dos sèniors.
4: El sènior femení volien consolidar-lo a la segona catalana. L'equip ha acabat en quarta posició amb una segona volta impecable, amb la qual dels darrers 10 partits, 11 partits ha perdut només un, i per tant ha acabat a la part alta de la classificació. Per la part masculina va fer una primera volta amb la qual doncs, ens deixaven per la final de temporada tots els deures perquè no acabàvem d'agafar el ritme de la categoria, ens costava. La segona volta ha sigut també una passada. Han acabat salvant la temporada, la categoria, a una setmana d'acabar la Lliga.
1: I la resta d'equips base també han acabat i estan preparant la propera temporada, que seran 19 equips en total. També destacar que el 13 de juny faran cloenda de temporada amb una jornada de promoció de bàsquet durant tot el dia al Poliesportiu Municipal.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats, explicant-vos que avui aquesta tarda tenim una proposta que fa l'Associació Obrera de Molins de Rei.
1: Amb la projecció del documental La maleta de Mauthausen, aquest documental que explica la història d'un supervivent del camp de concentració, i després hi haurà una taula rodona amb Isidro Teruel, secretari de Miquel Mauthausen, el periodista Xavier Martí i el col·laborador de la ràdio Ramon Canal. Avui a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica del Museu del Renaixement.
0: I demà, dijous, tenim 3 xerrades en el transcurs de la tarda. Les ordenem cronològicament. La primera serà a la Biblioteca al Molí, és una taula rodona encara marcada en el Dia d'Europa.
1: A les 6 de la tarda demà es parlarà de la Unió Europea en el món global i canviant que tenim, amb experts sobre el tema, com Carme Colomina del SIDOP o Joaquim Llimona del CEI International Affairs, i l'alcalde també compartirà taula.
0: A partir de les 7 tenim la xerrada, que en parlarem avui a 2:15, dels Amics del Museu.
1: Perdoneu, parlaran de la figura, la trajectòria artística de l'escultor i dibuixant Julià Riu Serra. Parlarà el seu fill, Eduard Riu Barrera, que és arqueòleg i historiador, demà a les 7 al Museu, al carrer Pintor Fortuny.
0: I mitja hora més tard, a 8:15, tenim proposta també de xerrada, en aquest cas que organitza l'ANC.
1: Sobre el llibre d'Aleix Sarri, Ànima de República, crònica política de l'Estat català des de 1409 amb Martí Lomà fins al 1714 amb els decrets de nova planta de Felip V. Doncs hi participarà també l'historiador Víctor Jurado demà a 8:15 a la Federació Obrera.
0: I ja mirem cap al cap de setmana, perquè dissabte al matí tenim una proposta de vermut d'entitats.
1: Amb la nova coordinadora d'entitats de la vila, una proposta a la que anima a anar-hi a totes les entitats i associacions de la vila per donar-se a conèixer dissabte al pati de la Fede a partir de les 11.
0: Tenim el 50è aniversari també de l'Associació de Veïns del barri de l'Àngel.
1: El dissabte també començaran a 2:15 amb un dinar i després a la tarda a partir de 4:45 orquestra, inflables pels més petits. Avui encara podeu retirar els tiquets del dinar. Valen 5 euros pels socis i 30 pels no socis.
0: I més coses que repassem. Tindrem cineclub, com dèiem, el dissabte a la tarda. El diumenge, els Amics del Museu, que se'n van a Nonasp, recordeu, amb aquesta sortida de tot el dia. I repassem també les activitats del foment cultural i artístic, que tenim doncs la visita d'en Carles Sanz aquest cap de setmana.
1: Amb l'espectacle Per fi sol, un monòleg, una comèdia on explica les anècdotes que ha viscut durant els seus anys de carrera professional. Dissabte, 8:45 i diumenge a les 6, ball.
0: I el diumenge recordeu també que la grupa programa ja la primera ballada de sardanes d'aquests seguit de ballades que faran fins al juliol.
1: El diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu, és el lloc de referència, la plaça de la Creu, nova ballada amb la Bisbal, la Copla Bisbal Jove.
0: Molt bé, i recordeu també que dilluns que ve és festiu, segona Pasqua, i la grup a la

0: Repassem els titulars de la premsa escrita amb el company Roger Tuset. Roger, molt bon dia.
1: Bon dia, Oriol. El jutge investiga Zapatero pel cobrament de comissions. L'Audiència Nacional veu indicis de tràfic d'influències en el rescat de Plus Ultra. I també en fotografia de portada, Illa i Junqueras segellen l'estabilitat al govern i Esquerra tanquen d'acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat pendents del sí dels comuns. També parlen de Jonathan Andic, en llibertat amb fiança, investigat per homicidi. I Barcelona és la tercera ciutat del món en nombre de congressos. Parlen de la targeta rosa, que perd en 10 anys el 18% de beneficiaris, i el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres. També la macroregió del nord-oest reclama el seu lloc a Espanya. A La Vanguardia, el jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. Per primer cop, un expresident és investigat per presumpta corrupció. Se l'acusa de cobrar ell i les seves filles fins a 1,5 milions per gestions al govern i Veneçuela. Sánchez surt en defensa seva i el PP rebutja la moció de censura que demana Vox. Acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango, Jonathan Andic surt en llibertat provisional després de dipositar 1 milió. Parlant de recerca, ha creat un ou per fer reviure ocells extingits i d'un brot al Congo. Alerta de l'Organització Mundial de la Salut per la magnitud i rapidesa de l'Ebola. Illa es garanteix la legislatura amb el pacte de pressupostos amb Junqueras. Al diari Ara, Zapatero, imputat com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències, el jutge de l'Audiència Nacional l'acusa de cobrar 2 milions en comissions per facilitar contactes. Ja és 500.000 més del que deien la resta de diaris. L'expresident espanyol defensa la legalitat dels seus ingressos i nega haver fet cap gestió per al rescat de Plus Ultra. Reivindicar la informació en temps de desinformació, Esther Vera, entre els 7 guardonats en l'acte dels Premis Nacionals de Comunicació, i l'hereu de Mango, acusat de matar el pare. Que Jonathan Andic, que ha pagat la fiança d'1 milió d'euros per evitar la presó, va visitar diversos cops el mateix tram de Collbató dies abans de la caiguda mortal d'Isaac Andic, segons els Mossos. Acord per als comptes, el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF. I per què un cap de Barcelona encara figura nom de la Falange, es pregunten. També avui, suplement Camp de Tarragona, constel·lació d'estrelles al Camp de Mart. I per últim, repassem la portada del Punt avui, virus sense fronteres. Els experts alerten que el 70% de les infeccions virals en humans les causen virus d'origen animal. La globalització i el canvi climàtic dispararan el risc pandèmic. Irene Caselles, a la crònica del dia d'ahir, parla d'un 1 milió d'euros i en llibertat, la detenció del fill d'Àndic i la imputació de Zapatero, o com la presumpció d'innocència s'usa o s'obvia segons convé. Crònica d'Anna Serrano, Esquerra deixa l'IRPF per al tràmit del finançament, i de David Portabella, non plus ultra Zapatero. A l'esportiu, Hansi Flick, el tècnic infal·lible en la Lliga, que agrada a tothom. També entrevista a Jordi Serrano, historiador, rector emèrit de la UPEC, que diu que hi ha una mancança impressionant d'estructura associativa laica.
0: Molt bé, ens queden 3 minuts per arribar a 8:45. De seguida parlarem amb la guanyadora de la 27a edició del concurs de narrativa literària, Mercè Rodoreda. Però abans anem a fer un repàs també i acabar de completar la informació amb els diaris digitals.
2: Doncs comencem pel Viu Molins, que continua parlant de la situació a la zona esportiva Ricard Ginebreda, que recordeu ha patit diversos robatoris les últimes setmanes. Ahir ens explicaven amb una notícia que l'assegurança de l'Ajuntament no cobreix el material que han robat, només cobreix el continent, el que seria l'edifici, i no el que els hi han robat als despatxos de les entitats esportives. I avui expliquen que l'Ajuntament ha reparat les alarmes de la zona esportiva Ricard Ginebreda després d'aquests dos robatoris que han patit en un mes. El consistori ha reparat les alarmes de seguretat del recinte, que tornen a estar operatives. A més, l'ens local estudia instal·lar càmeres per prevenir nous robatoris. Ho llegim al Viu Molins. Anem a BTV, que diu que els Mossos alerten de l'ús d'armes a foc, s'està socialitzant i banalitzant. 2 tirotejos a la setmana, això suposa un increment de, respecte a l'any passat, d'un 35% d'aquesta mena d'incidents, malgrat que els tirotejos van créixer l'any passat, però matisen, els homicidis amb arma de foc van caure, i va haver menys narcoassalts. Llavors, què és el que passa? Planteja aquest article de BTV. Doncs sembla, segons diu la consellera, que la tinença d'armes de foc s'ha popularitzat entre els petits traficants, que les fan servir com a eina intimidatòria. Sembla que hi ha més armes en circulació, que és un problema greu pels cossos policials, perquè diuen que el reglament d'armes que regula les policies locals marca que no poden portar arma curta. Diuen des de la Guàrdia Urbana de Barcelona que no estan preparats per aquest tipus de delinqüència.

Posar l'exemple, per exemple, de 12 fusells de guerra decomissats pels Mossos la setmana passada a l'AP7. Encara BTV diu que denuncien des de l'Ajuntament de Barcelona, des de Barcelona Serveis Municipals, que renuncien a 78.000 euros per la cessió gratuïta de l'Estadi Olímpic al Papa de Roma. Laia Bonet defensa el gest perquè respon a criteris d'interès públic i a una demanda ciutadana massiva. El grup municipal de Barcelona en Comú havia demanat explicacions perquè consideren un veritable xec en blanc. Diuen que no estan en contra de la visita del Papa a Barcelona, però sí que el govern subvencioni aquest acte litúrgic. I Esquerra també hi està en contra. Diu que l'Ajuntament no hauria d'estar bonificant aquesta visita perquè som una administració laica que ha de tenir en compte la neutralitat dels recursos públics. Han renunciat, doncs, als 78.000 euros que s'hauria de pagar. I 3.cat encara recorda que avui torna a haver-hi vaga de metges per reclamar millores laborals.

0: Avui us parlem de la 27a edició del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda. L'acte de lliurament es va celebrar el passat dissabte al migdia a la pista de la Federació Obrera. La Clàudia Díaz Fernández ha guanyat el primer premi amb la seva obra L'ofici i el desfici d'escriure. Recordeu també que el segon premi ha recaigut a Les cireres negres de Evelyn Mejías Carrasco i el tercer premi, concedit ex aequo, ha estat per Vèrtebres de la Núria Quiñonero Sanz i per Pausa de la molinenca Eva Moreno Bosch.
1: Bon dia i bona hora.
0: Avui, però, ens aturem amb aquest primer premi i parlarem amb la Clàudia Díaz Fernández, que és graduada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, màster en edició editorial i estudiant de grau en traducció i interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona, guanyadora, doncs, d'aquest primer premi del Mercè Rodoreda. I la tenim uns minuts al telèfon. Què tal, Clàudia? Com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per tenir-me.
0: Enhorabona pel primer premi.
2: Ja
0: volia començar per aquí. Què suposa per tu, doncs, haver guanyat el primer premi d'aquest certamen?
2: Ai, doncs, és que és un gran reconeixement, sincerament, perquè, a veure, jo he escrit durant molts anys, simplement per mi, perquè m'agrada i m'ho passo bé, i ara, entre la universitat, la feina, temes personals, feia molt de temps que no acabava res del que començava a escriure. I aquest relat el vaig escriure molt ràpid, amb molta incertesa, el vaig enviar dient, mira, per fer alguna cosa, no? I llavors, que em donessin el primer premi, vaig dir, ostres, no sé ni com ho he fet. Molt contenta i molt il·lusionada, la veritat.
0: És el primer cop que et presentaves aquí al Mercè Rodoreda?
2: Sí, perquè bueno, ho vaig comentar allà mateix quan em van donar el premi, que jo em vaig traslladar aquí a Molins fa tot just un any, de Sant Celoni, del Vallès Oriental.
0: Sí.
2: I llavors vaig venir aquí a viure amb la meva parella, em vaig empadronar i tot, i clar, porto aquí un any vivint, estic supercontenta, i llavors em van passar les bases del concurs i vaig dir, bueno, per què no intentar-ho, no? Per començar a moure'm una miqueta pel món cultural d'aquí de Molins de Rei.
0: Molt bé. Escolta, i què expliques a l'ofici i el desfici d'escriure?
2: Doncs és un relat una miqueta metaliterari, perquè la protagonista t'explica una miqueta com escriure un relat, no? O les bases per escriure un relat, mentre t'explica la seva pròpia experiència intentant convèncer una tutora seva de màster, que ja està en un màster de creació literària, i està intentant convèncer la seva tutora perquè li doni una beca per treballar amb ella durant el curs. Però la protagonista ha fet una sèrie de coses malament durant el curs i la tutora li diu, m'has de convèncer, no? En plan, per què? I llavors es tracta una miqueta de recollir aquesta incertesa de la meva generació, no? Que estem molt preparats i que tenim moltes ganes de fer coses, però a vegades sembla que faltin les oportunitats. Llavors és una conversa una miqueta sobre les dificultats del món editorial, de l'art, de com estan les coses actualment, no? És una barreja d'aquests temes.
0: Uh-huh. Justament també em passava en la nota del jurat que explica d'aquesta obra guanyadora que és un brillant exercici de metaficció amb una tècnica narrativa impecable i un ritme que atrapa el lector des de la primera línia. L'autor ens submergeix en les llums i ombres del procés creatiu i del món editorial. Una obra rodona, ambiciosa i plenament contemporània. Déu-n'hi-do, Clàudia, molt bé.
2: Quines paraules, sí, quan els vaig escoltar vaig dir, això ho diuen de mi? Sí, supercontenta.
0: Molt bé, que de fet una mica a la literatura seria el fil conductor de tot el que fas, no?
2: Sí.
0: Llegia que també treballes en una llibreria, no? Em sembla?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí. És això, o sigui, tot el que he estudiat, tot el que faig com a hobby, fins i tot en el que treballo, tot té a veure amb la literatura, m'agrada molt.
0: Mm-hmm. I per tant, tenies moltes històries que explicaves abans, Clàudia, començades, però que no havies acabat. Aquest premi, per exemple, és un impuls a dir, va, doncs ens hi posem més en sèrio i anem a acabar doncs, totes aquestes coses que no he acabat, o què?
2: Sí, la veritat és que sí. Ara mateix tinc un parell de novel·les allà esperant en el calaix, que fa temps que les tinc començades, però és això, que entre la vida, que estàs molt ocupada, que la teva pròpia inseguretat, el pensar, és que no sé ni per què estic escrivint això, no? La veritat és que ara m'han donat ganes de tornar a intentar-ho.
0: Bé, i parlant del Mercè Rodoreda, Clàudia, dèiem que és un concurs creat, atenció, l'any 1983, amb l'objectiu d'impulsar la participació de les dones en el món literari. Què et sembla, doncs, que porti tants anys un certamen que té per objectiu precisament, doncs, promoure la creació literària entre dones?
2: Em sembla increïble. Sí, em sembla impressionant. De fet, ho vaig comentar també allà a l'entrega de premis, que per mi el que era molt important a l'hora de venir a viure aquí a Molins de Rei era, sobretot, que hi hagués una xarxa cultural sòlida, no? Que hi hagués una xarxa municipal de col·laboració, d'oferta cultural que fos interessant. Sí. I des que estic aquí no hem parat de fer coses aquí al poble. I llavors, que hi hagi aquest concurs que a sobre promogui la veu femenina, que ja és prou difícil posar-se a escriure, a sobre, doncs, agafar... que una dona s'atreveixi a agafar un estri d'escriptura i a posar-se a escriure, com feia Mercè Rodoreda, no? Que és veritat que el seu context és molt diferent del nostre, però de totes formes. Em sembla impressionant. I, de fet, el meu relat lleva una miqueta d'això, no? De les dificultats que trobem avui dia com a dones, fins i tot després de tota la conquesta social que hi ha hagut en el món acadèmic i artístic. I veient això, que em van dir que havien participat 70 persones, i érem 15 finalistes, i veia la trajectòria que explicaven de cadascuna d'elles quan anaven sortint a recollir el trofeu i tal, jo pensava, ostres, és increïble. O sigui, quant de talent, quanta gent supervàlida, amb una feina molt ben feta, i molt contenta i molt impressionada, la veritat.
0: La tenies com a referent, per exemple, Mercè Rodoreda, a l'hora d'inspirar-te a escriure?
2: A veure, ella en concret no, tot i que he llegit dos llibres seus,
0: sí.
2: Com es diu, La plaça del diamant i Mirall trencat, sí. I narrativament és una autora que m'impressiona moltíssim.
0: Doncs,
2: però,
0: diguem,
2: com a figura, sí.
0: Sí. Com a figura, correcta. Quins serien els teus referents literaris, doncs?
2: Ostres, doncs, molts.
0: Sí?
2: No sabria dir-te, perquè és que saps què passa? Que llegeixo molts gèneres diferents.
0: Sí.
2: Llavors, tinc molts autors de fantasia que m'agraden molt, però també molts d'històrica, de narrativa... Ara mateix et diria, hi ha alguna autora que m'agrada moltíssim, Maggie O'Farrell, que escriu,
0: sí,
2: molta literatura contemporània. També m'agrada molt una autora que fa servir un pseudònim que es diu Robin Hobb, que és fantasia, però té una tècnica narrativa espectacular, és increïble. Escriu molt i molt bé.
0: Molt bé. Per tant, contenta de, ja a nivell més personal, Clàudia, d'haver vingut aquí a Molins de Rei,
2: sí.
0: I d'aquest teixit cultural que comentaves. Molt diferent a Sant Celoni o què?
2: Amb algunes coses sí, altres
0: sí?
2: No. És veritat que allà a Sant Celoni jo ja col·laborava també, doncs faig teatre, col·laboro també amb la ràdio de Sant Celoni des de fa uns anys.
0: Molt bé.
2: Llavors ja estava molt integrada en la xarxa cultural d'allà,
0: sí.
2: I llavors jo deia, aquí vull trobar alguna cosa semblant, no? Vull seguir fent el que feia allà, i en aquest sentit estic molt, molt contenta.
0: Bé, molt bé. Doncs, home, pots venir a veure'ns quan vulguis, ja ho saps.
2: Moltes gràcies.
0: No som Ràdio Sant Celoni, però som Ràdio Molins de Rei, que també, doncs...
2: Encantadíssima.
0: T'acull. Molt bé. Clàudia, escolta, alguna cosa més que vulguis comentar?
2: No, només que moltíssimes gràcies. Que seguiu així, que m'ha fet moltíssima il·lusió i em sento superacollida aquí. Moltes gràcies.
0: Genial. Doncs la Clàudia Díaz Fernández ha guanyat el primer premi, com dèiem, de la 27a edició del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, amb l'obra L'ofici i el desfici d'escriure. Clàudia, gràcies per acompanyar-nos a aquesta hora del matí.
2: Moltes gràcies. Bon dia.
0: Fins aviat. Que vagi molt bé. Bon dia i bona hora.
3: Ràdio Molins de Rei.
4: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
5: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
4: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
5: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
4: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
6: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
7: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral. per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
8: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
9: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
8: Un kit d'emergències?
9: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
10: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
11: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
10: Generació Chic.
11: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
6: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
12: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
0: Continuem en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 20 de maig. És el moment d'escoltar les reflexions de la Laura Herrero Mas, companya periodista, que la tenim treballant i vivint a Madrid. Des d'allà ens explica aquesta història. Hola, Laura, bon dia i bona hora.
13: Bon dia i bona hora a totes i tots. Avui permeteu-me que comenti, que reflexioni sobre la notícia que en les darreres hores ha sacsejat la política espanyola. Una notícia d'aquelles que fan tremolar les redaccions i sobretot les seus dels partits, en concret la d'un, la del Partit Socialista Obrer Espanyol. I aquesta notícia, us podeu imaginar, la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en el conegut cas com a Plusultra. L'Audiència Nacional l'investiga per presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental relacionats amb el rescat públic de l'aerolínia de Plusultra durant la pandèmia. Només cal ja mirar les xarxes o escoltar segons quines declaracions per veure que molts ja han dictat sentència. Uns els donen per condemnat abans de declarar i d'altres parlen directament de lawfare, de persecució política. Potser convindria recordar una cosa, que és que, primer de tot, una imputació no és una condemna. Això sí, és l'inici formal d'una investigació judicial. Veurem, entenem que amb garanties. I això, en un estat de dret, és el que importa. Hi ha un detall també que crida l'atenció, i és veritat, que els que parlen de persecució política ho recorden, que és que Zapatero és una figura política que continua tenint influència internacional i nacional molts anys després d'haver deixat la Moncloa. Quan ell entra ja en el focus judicial, el soroll és inevitable, evidentment, serà el primer, és de fet el primer president del govern espanyol imputat per l'Audiència Nacional. Llavors el debat ja deixa de ser només jurídic, no? I es converteix immediatament en una batalla campal política que ja hem vist que ha començat aquest dimarts. De moment, el que sí hi ha són indicis en un auto del jutge de 85 pàgines. Hi ha interpretacions, hi ha transcripcions literals de correus, hi ha relacions entre empreses i sospites sobre presumptes influències exercides durant el rescat de Plusultra. També és cert que bona part de l'acusació sembla basar-se en inferències i en converses de tercers, que no necessàriament poden ser proves directes d'un enriquiment il·legal personal, que és del que se l'acusa a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. En els últims anys hem vist les dues coses. Hem vist que hi havia titulars devastadors que després acabaven en absolucions silencioses, i també hem vist el contrari, escàndols que semblaven que no eren res i que acabaven revelant doncs, estructures profundament corruptes, i si no que li diguin a Santos Cerdán, l'exsecretari d'Organització del PSOE. Per això, el millor, està clar que des del periodisme és la presumpció d'innocència, però de cara a la societat el més sensat és tant desconfiar de l'entusiasme dels qui celebren doncs, el que podria ser una caiguda d'un enemic polític, i no menor, perquè és un expresident del govern, com també desconfiar de la defensa automàtica dels qui neguen qualsevol ombra de dubte i sospita. La notícia, si bé, arriba en un context de màxima polarització, després de les eleccions andaluses, de les patacades electorals que s'estan portant el PSOE a Aragó, a Extremadura, ara Andalusia. I és veritat que també se celebra mentre jutja el cas Kitchen, del que hem parlat últimament, que era el presumpte espionatge per part del Ministeri Interior de Rajoy a Luis Bárcenas. Bé, el moment és el moment. Ara serà el jutge qui haurà de separar els titulars de les proves i el soroll de la realitat. José Luis Rodríguez Zapatero compareix davant del jutge el 2 de juny. Primer, com sempre, hi haurà la instrucció i després hi haurà el judici final. Així que res, amb aquesta notícia m'acomiado avui. Que passeu molt bon dimecres. Adeu, adeu.
0: Gràcies, Laura, com sempre, per acompanyar-nos tots els dimecres amb la punt del dia, i que tinguis una bona setmana. 2 minuts per sobre, ja 3:15 del matí.

Fem un repàs a la programació de la ràdio nostra per avui dimecres. Quan acabi el bon dia i bona hora, això serà a les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a un quart d'una. I de dos quarts d'una a la una tenim el programa Ona Rainbow, amb el col·lectiu Ona Rainbow Molins, amb la Mari i l'Helena al capdavant. De una a dues tenim el Món Interior, la reemissió del programa de la Marta Treig i la Rocío Vallejo, i a les dues connexió amb la xarxa per escoltar les notícies en xarxa de dues a tres. De tres a quatre tenim el programa La Migdiada, i aquesta tarda a les quatre la reemissió del programa El Concert, amb la Margarida Casa de Sus. A les cinc, l'Arlet Valls i la Neus Pérez ens presenten Fora Clitxés. I a les 6, l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat ens presenta el programa Serenor, amb el Jaume Vidal al capdavant, de 6 a 7 de la tarda. De 7 a 8 tenim el programa Obrint Camins, amb la presentació de l'Anna Ribas i l'Àngel Beumala, i a les 8 el Toni Ramoneda presentant-nos el Generació Chic, una hora de bona música fins a les 9 del vespre. A les 9, reemissió del programa Helena amb Bach. Tenim reemissió també de dos programes de mitja hora, de 10 a 11, el Parlem de Còmics amb el Pau Moratalla i el programa Picama, i a les 11 la reemissió del Jazz Club de Nit amb el Miquel Tuset. A mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora fins la una de la matinada, tertúlia que compartirem d'aquí una estona amb els companys habituals del dimecres. A la una, connexió amb ICAT FM. Fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia d'aquesta casa, és a dir, amb la selecció de sardanes que ens ofereix el Pere Païssa amb el seu programa La Tenora. Continuem, 11 minuts i les 9 del matí.

0: fem un repàs també a la programació, el més destacat de la programació televisiva per avui dimecres. Roger, quan vulguis.
1: Com sempre, començant amb les pel·lícules que podem veure als canals en obert, i ho fem a les 10 de la nit, al canal Hollywood, amb la pel·lícula Contact, de Robert Zemeckis, amb Jodie Foster i Matthew McConaughey, també James Woods i Geoffrey Blake, entre alguns quants altres. Una pel·lícula que és de l'any 97, de ciència-ficció, i que dura 2 hores i mitja. L'Eli treballa en un programa internacional de recerca d'intel·ligència extraterrestre. El seu desig infantil més fervent. La seva fe cega minva el seu prestigi científic fins que un dia capta un senyal de ràdio procedent d'una estrella remota. Tenim a un quart d'onze al canal AMC Cuando éramos soldados, de Randall Wallace amb Mel Gibson i Madeleine Stowe, també Greg Kinnear i Sam Elliott, entre altres, com Chris Klein o Kerry Russell, també Barry Pepper. Una pel·lícula d'acció que dura 2 hores i 20 i és del 2002 i americana. El diumenge 14 de novembre de l'any 1965, a les 10:48 del matí, el tinent coronel Hal Moore i els seus joves soldats van aterrar a la vall del riu Drang, una regió del Vietnam coneguda com la Vall de la Mort. Quan Moore va trepitjar el camp de batalla, va veure ell mateix i els seus 400 homes es van veure envoltats d'uns 2.000 soldats del Vietcong. La batalla que va tenir lloc a continuació va ser una de les més feroces de la història dels Estats Units. Seguim a un quart d'onze també a Bimat, Stormcatcher, Cazador de Tormentes, d'Anthony Hitchcock, amb Dolph Lundgren i Mistro Clark, una pel·lícula americana del 99 d'acció, dura 2 hores. William Jacobs, un general renegat, planeja bombardejar Washington fent servir una nova arma secreta anomenada Caçador de Tempestes. A les 11, Factoria de Ficció, La búsqueda, de John Turteltaub, amb Nicolas Cage i Diane Kruger, també John Boyd i Justin Barza, amb Ed Harris i Helen Mirren també. És una pel·lícula americana del 2004 d'acció, dura 2 hores i 10. Benjamin Franklin Gates s'ha dedicat tota la vida a cercar un tresor llegendari, el dels cavallers templers, el botí més increïble de tots els temps, però hi ha molta gent que dubta que existeixi. I a les 11 també, a la 1, El hombre del norte, de Robert Eggers, amb Alexander Skarsgård. És una pel·lícula d'aventures americana del 2022 que dura 2 hores i 20, trepidant aventura èpica que segueix la història d'un jove príncep viking decidit a venjar l'assassinat del seu pare, a salvar la seva mare també i matar a Floshlir. No ho he dit bé, però segur que ja m'entendreu. Seguim veient quins programes tenim avui a la televisió. El 33 tenim a la vora de les 9 del vespre 2 microespais. El primer a les 9, Català Fàcil. Estem a la segona temporada. Avui al capítol s'ensenyen els noms de les diferents parts de la casa i s'aprofundeix en els pronoms possessius. Quan acabi aquest microespai, tenim a les 9 i 8 Ets i Uts. En un intent per salvar el programa, el Roger i la Mònica van veure l'anomenat Elefant Daurat, el productor més important de Catalunya. A les 10, a Televisió de Catalunya, per una banda tenim el Quant de Guerra, que inclou Núria Marina, Mort i Mort a la Guerra del Iaio, Lluís i Miqui Núñez també. A veure, si ho diem bé, això, és Núria Marina, Mort i Mort a la Guerra del Iaio, Lluís i Miqui Núñez, al destí del Iaio Francisco. La periodista Núria Marín va viure 2 anys amb el seu avi Lluís, però no van parlar mai de la guerra. Ella no sabia que ell, un estudiant d'odontologia, va acabar prestant servei com a metge a la guerra, també a la primera línia, a través d'un viatge pels fronts de batalla on va prestar servei des de l'Aragó fins a l'Ebre. La Núria descobreix que el seu avi va estar molt a prop de la mort, tant de la seva com de la dels altres soldats que va atendre, però, enmig de tant d'horror, el Lluís també va trobar la mort. Per tant, avui a l'avi de la Núria Marín i també del Miqui Núñez. Això a Quanta Guerra, i també al 33, a les 10, La Renaixença, amb el Peyu. Avui objectes com la bombona de butà solen associar-se automàticament al perill. En realitat, però, el risc d'explosió és molt baix, la qual cosa desmitifica una creença molt estesa. D'altra banda, es juga amb el doble sentit del verb butà. I a les 11, 2 propostes més, a les cadenes no catalanes, a Antena 3, Mask Singer, Adivina qui encanta, Les màscares Clavel, Girafa Mofeta, Troglodita, Mejillón i Mòmia, tornen a l'escenari per enfrontar-se als duels de 3. Només 4 poden arribar a la gran final. I a 4, a les 11 també, 100% únicos, Mònica Naranjo comparteix una de les seves entrevistes més íntimes i reflexiona sobre la salut mental, el dol i la importància del món interior. A més, el programa dona visibilitat a diferents formes de comunicació dins de l'espectre autista. Finalment, Max Iglesias parla d'Oriol sobre l'hiperfocus i les seves grans passions.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Roger. Ens queden 5 minuts i mig per arribar a les 9. Anem amb la recomanació del dia. Parlem de jocs de taula amb el Ricard García, membre de l'entitat Molins de Jocs. Ricard, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Molins. Avui us porto un joc de taula que combina estratègia, natura i molta bellesa visual. Es diu Reforest. Reforest. És un joc relativament recent, pensat per entre 1 i 4 jugadors, i dura una mitja horeta, 3/4 d'hora. Gira al voltant d'una idea molt bonica, que és construir el bosc més saludable i equilibrat possible. La premissa és molt senzilla d'entendre, però té prou profunditat perquè cada partida sigui diferent. A Reforest, cada jugador crea el seu propi ecosistema forestal mitjançant cartes de plantes. No es tracta només d'anar acumulant arbres o vegetació, sinó de fer créixer un bosc viu, coherent i ple de sinergies entre espècies. Visualment, el joc és espectacular, és molt bonic. Les cartes estan inspirades en plantes i ecosistemes reals, especialment dels boscos de la costa del Pacífic nord-americà. Això li dona una identitat molt marcada. Quan jugues, tens la sensació que realment estàs cultivant un espai natural. Cal posar imaginació, evidentment, perquè és un joc, però va cap aquí. Com funciona? Doncs a cada torn tens dues opcions molt clares. La primera és aconseguir noves cartes, és a dir, recollir plantes per ampliar les teves possibilitats. La segona és jugar una planta al teu bosc, el bosc que poses davant teu. I aquí és on entra la part estratègica, d'acord? Cada planta només pot créixer en determinades zones d'elevació, baixa, mitjana o alta. Farem una piràmide on la part baixa podrem posar 3 piles de cartes, la part mitjana 2 piles i la part superior una pila de cartes, d'acord? Això, a més, va aparellat amb que les plantes tenen costos, i aquests costos es paguen descartant altres cartes, com si fossin nutrients. És una mecànica molt elegant perquè t'obliga constantment a prendre decisions. Val la pena sacrificar aquesta planta per poder jugar una altra més potent? Ostres, és que em dona molts punts ja, però si no la pots posar no et serveix de res. Potser val la pena donar-la com a cost, d'acord, per aconseguir una que ens donarà després una jugada millor. O, per una altra banda, conservo aquesta carta perquè pot combinar bé més endavant. Són decisions a prendre en cada moment. I precisament aquestes combinacions són el cor del joc. Les plantes interactuen entre elles. Algunes donen punts si tenen moltes flors, altres si generen fruits, altres si tens determinades espècies al costat. De mica en mica vas construint una mena de motor ecològic on tot està connectat. Hi ha també una idea molt interessant relacionada amb la successió natural dels boscos. Les plantes, les que són més grans, poden substituir espècies pioneres que havia jugat abans, d'acord? Per posar una carta sobre una altra, la carta que poses després ha de ser una planta o un arbre amb més alçada, d'acord? I això representa el creixement natural d'un ecosistema al llarg del temps. És un detall molt temàtic que encaixa perfectament amb la proposta del joc. Està molt ben estructurat, de debò. Al final de cada ronda apareixen animals visitants. Aquests animals trien el bosc que millor s'adapta a les seves necessitats. El que té més fruits, el que té més flors, el que té més diversitats. Llavors, aquests animals no deixen de ser unes cartes que et demanen una condició. Mirem qui dels jugadors compleix aquesta condició millor i s'emporta l'animal, que no són més que uns punts al final de la partida. Per tant, no n'hi ha prou en plantar cartes sense més. Hem de pensar quin tipus de bosc estem construint i quins animals podrem atraure, d'acord? Una de les coses que més m'agrada és que tot aquest joc és això, és un joc, és una mecànica de joc de cartes. Transmet molt bé la idea d'aquest equilibri ecològic. No és gens agressiu ni de confrontació directa, vull dir que té una part bastant de multisolitari. No es tracta tant de destruir el rival, sinó d'optimitzar el teu ecosistema millor que els altres. Evidentment vols guanyar i vols competir. Però hi ha gent que no li agrada els jocs amb el qual per guanyar has de fer la punyeta a l'altre. No és joc brut, perquè són les regles, però hi ha gent que no li agrada. En aquest cas no et cal. Perquè, evidentment, tu agafes cartes d'un mercat, però tu vas a fer el teu bosc al final i tenir més punts que ningú, d'acord? A més, té aquest punt relaxant dels jocs de natura, això també, Vull dir que no perds tensió estratègica, però és que és molt bonic. Pot agradar a molts públics, a més, els jugadors habituals hi trobaran decisions superinteressants i profundes, no? I una gestió de recursos impressionant. Però també és accessible per gent que no juga sovint. Per què? Perquè les regles bàsiques són molt intuïtives. Una vegada aprens les coses que pots fer amb les teves accions, amb un parell de torns ja ho entens, I, veritablement, en un moment en què molts jocs de taula aposten per temàtiques més de fantasia o de guerra, agrada. És refrescant trobar una proposta centrada en la biodiversitat i la construcció d'un ecosistema, Vull dir que no és un joc educatiu, per se, però que desperta molta curiositat cap al món natural. Per tant, us aconsello moltíssim, de veritat. Reforest, un joc de cartes amb una capsa menuda, tot molt ben concentradet, molt bufona, que el podeu portar a qualsevol lloc. Un gran joc. Que vagi molt bé, Molins.
0: Gràcies, Ricard. Que vagi molt bé. Una abraçada ben forta. Les notícies de les 9, ara tornem.
3: Aquest mateix pis i els diversos sindicats s'han concentrat aquest matí per intentar evitar-ho de nou. Es tracta d'una dona que viu amb els seus tres fills menors i que el fons New Amsterdam Developers vol desnonar per llogar el pis per habitacions. I el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre Estat i Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca i la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta el vistiplau, però també dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci a avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. I els conflictes laborals en sanitat i educació continuen oberts aquesta setmana amb noves vagues i negociacions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui en una nova jornada marcada per la vaga de les escoles Bressol per intentar frenar les mobilitzacions docents. El govern ofereix avançar 3 anys l'augment salarial pactat amb Comissions Obreres i UGT, millorar complements i també incorporar 2.405 professionals més de cara al curs vinent. Tot i això, sindicats com USTEC, CGT i professors de secundària consideren insuficient aquesta proposta i mantenen, per tant, les vagues previstes fins al 5 de juny. Professors de secundària, de fet, ja deixa clar que no assistirà a aquesta nova mesa de negociació. Ho ha explicat avui a la xarxa Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària.
4: Nosaltres no hem sortit de la unitat sindical. Tenim unes vagues convocades amb els altres sindicats que no estan d'acord amb el pacte de comissions i UGT. En tot cas, nosaltres hem dit que no assistirem a aquesta mesa de negociació. Ells, en tot cas, han considerat que ja assistiran, perquè potser consideren que poden condicionar la negociació, però per part nostra aquest marc de negociació no és acceptable i, per tant, la nostra pressió serà aquesta. Veurem què passa amb la reunió d'avui i com reaccionen els altres sindicats.
3: En paral·lel, els metges fan avui també una nova aturada convocada per Metges de Catalunya per reclamar millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. Aquesta és l'onzena jornada de vaga des de l'octubre. I minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 9.
6: Informació local.
7: Avui a la tarda, des de l'Associació Obrera, organitzen la projecció del documental La maleta de Mauthausen. És un documental del 2022 que explica la història de Joaquín Tarín, nascut en Posta i supervivent del camp d'extermini nazi. A través de La maleta, que conserva documents excepcionals que van sobreviure també a Mauthausen, coneixerem la història d'aquest home. La projecció del documental avui a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica i després es farà una taula rodona amb Isidoro Teruel, que és el secretari de l'Amical Mauthausen, amb el periodista Xavier Martí i amb el col·laborador de Ràdio Molins de Rei, Ramon Canal. Avui a les 7 a la Sala Gòtica. I demà dijous, els Amics de Museu programen dins el cicle Conferències del Museu una xerrada per parlar de la trajectòria artística de Julià Riu Serra, escultor i dibuixant. Demà a les 7 de la tarda en parlarà el seu fill Eduard Riu Barrera. a les 7 a la seu del Museu del carrer Pintor Fortuny, entrada lliure. I també dijous, des de l'Assemblea Nacional, organitza la presentació del llibre Ànima de República, d'Aleix Sarri, una crònica política de l'Estat català des del 1409 fins al 1714. Es comptarà amb la participació de Víctor Jurado, que és historiador. Dijous, a 7:45 del vespre, a la Federació Obrera. I també dijous, a les 6 de la tarda, hi haurà una taula rodona per parlar de la Unió Europea en el món global canviant, amb Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del Centre Internacional Affairs, i l'alcalde de la vila, Xavi Paz. I dissabte al matí, d'11 a 1, la coordinadora d'entitats es vol donar a conèixer, per això convida a totes les entitats i associacions de la vila en aquest vermut d'entitats el dissabte a partir de les 11 al pati de la Federació Obrera. La farmàcia de guàrdia avui dimecres és la Solesta, a la carretera, l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
3: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
6: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
5: En el principi, Déu.
1: Cairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Magí Canyelles.
1: Bon dia. Avui us proposo escoltar un ball pla que es diu Bruc. És una cançó de la Cobla Catalana dels Sons Essencials, una formació liderada pel Marcel Caselles, que és un dels grans referents actuals de la música tradicional. Ell és des de fa molts anys ha estat doncs, vinculat a la música tradicional, l'ha portat fins on és a dia d'avui, i aquest és un dels seus últims projectes. Han publicat ja 3 discos, sempre doncs, partint d'això de la música tradicional i portant-la també cap a nous llenguatges, i és una proposta, crec, molt interessant, i aquesta cançó doncs, ens toca especialment de prop perquè parla del nostre riu, del riu Llobregat. El Marcel Caselles també és d'Esplugues, i també sempre ha reivindicat molt la nostra comarca. Així que avui us proposo començar amb Bruc, que és un ball pla de la Cobla Catalana dels Sons Essencials.

0: la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 20 de maig de 2026. La compartim amb el Pere Madurell. Hola, Pere, bon dia.
1: Bon dia.
0: Toni Ramoneda, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia.
0: Bon dia, Antoni Bonilla.
3: Molt bon dia.
0: Bon dia, Jordi Turró.
4: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. I de moment no tenim ni la Mari Carmen Juárez, que la tenim atrapada en un embús al carrer Verdaguer, ni la Samar connectant-se. Doncs si hi ha alguna novetat al respecte, us ho diré. Normalment, doncs, ja porto un parell o tres de setmanes dificultats la Mari Carmen quan ve cap aquí, al carrer Verdaguer. No és el punt conflictiu, o l'únic punt conflictiu. Toni Ramoneda, si vols fer un apunt, doncs, de trànsit.
2: Clau local, normalment això clau ve local provocat pel l'embús del terraplè, que avui anava bastant...
0: Avui anàvem bastant bé, eh?
2: Sí, perquè tenim aquella sort que avui no hi havia cap camió descarregant, tallant un carril, ningú que paro només un moment a treure diners aquí al caixer.
1: Però és un moment només, eh?
2: Sí, aquest és un
1: moment. Són 3 minuts, 4 màxim.
0: Sí, eh?
2: Sí, o els que s'esperen perquè vinc a recollir que està comprant aquí, ara surt, si és un moment, i ja m'espero dins del cotxe, doncs tot això la va liant al terraplè, que és el... És el nus principal del centre, eh?
1: Hi ha dos carrers principals en l'ús d'és un moment, que només són 5 minuts, que no passa res, que vaig a surt un moment, que agafo el pa, agafo el tabac, o vaig a buscar un no sé què, però tranquil, no passa res, tinc dret a deixar el cotxe 5 minuts, que són, un és el terraplè, jo diria que és el top number one, i el segon és l'avinguda Pi Margall, entre la plaça de la Creu i la carretera. Aquest és el número 2 de top, en el que hi ha aquell ús totalment permès, pel que veig, tranquils que no passa res, que són 5 minuts.
0: Bé, en tot cas...
2: I si aneu cap a Girona, que sapigueu que hi ha això, un altre accident després de la curva de sota Papiol, i que per tant està tot parat. Ostres. Ara ja deu arribar fins a Sant Feliu, ben bé. Direcció nord, avui aneu...
0: Sí, no baixa, ara arriba la Mari Carmen. Obre la porta i baixa el primer, no pateixis, que estàvem a punt de tancar la porta. Estem en directe i en aquests moments... No, Toni, no, al revés, sisplau, al revés, gràcies. Estem en directe i ara tanquem la porta correctament. I Pere, volies fer un altre punt també de mobilitat o no sé què m'has dit, de servei? No, és igual.
1: No,
0: deixem-ho córrer.
1: No, jo diria que no, eh?
0: Jo et necessito tu perquè ens has d'aclarir moltes coses avui en clau de jutjats.
1: Uf,
2: posis la toga.
0: Posa't la toga perquè necessitem aclarir-ho i molt el que ha passat aquestes últimes
1: hores. No porto la toga, me l'ha deixat al despatx.
2: Però la lloguen, no? La deixen?
1: No, sí. Us explicaré una anècdota. En cada sala de jutjat hi ha com a mínim dues togues, una per cada part, que les facilita el Col·legi d'Advocats respectiu. A Barcelona, el jutjat de Barcelona, el Col·legi d'Advocats de Barcelona.
0: Tu vas a la Ciutat de la Justícia, per exemple?
1: Vaig a la Ciutat de la Justícia, o, per exemple, el que és el Partit Judicial de Sant Feliu, que és Martorell, Esplugues i Sant Feliu. El Col·legi d'Advocats de Sant Feliu també té togues a cada sala. Són togues que es posen tots els advocats i totes les advocades cada dia.
0: Es netegen, m'imagino.
1: I es netegen amb una certa periodicitat. Jo fa ja molts anys que tinc la meva toga, que m'enduc sempre des del despatx i que em poso i que després me la torno cap al despatx. Per raons, diguem-ne, diverses.
0: D'acord.
2: S'aguanten dretes, sense penjador.
1: Sobretot a l'estiu és una mica delicat.
0: Bé, era això, eh?
1: La nota de servei no és aquesta, no.
0: Aviam, hi ha unes imatges terribles a la xarxa on hi veiem un home de 48 anys que hi va matar ganivetades la seva exparella en una plaça de Figueres. Demencial, doncs, les imatges a plena llum del dia, a la vista de tothom, en una sovintejada plaça de Figueres, expliquen les companyes periodistes que de la zona, un home va matar, doncs, a ganivetades la seva exparella. La víctima, una dona transsexual de 33 anys, d'origen hondureny, va rebre diverses punyalades al tòrax, al coll i als braços, ferides que van acabar sent mortals. L'agressor, de 48 anys i nacionalitat espanyola, tenia un ordre d'allunyament sobre la víctima, però l'havia trencada en dues ocasions les últimes hores. La darrera va ser dilluns, això va ser ahir dimarts, doncs dilluns, quan va ser arrestat per haver-li provocat lesions a la via pública. Hores abans, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s'havia celebrat un judici ràpid per un altre episodi anterior de maltractament i l'autor va acceptar una pena de 6 mesos de presó i un ordre d'allunyament de 250 metres i incomunicació amb la víctima durant un any i 4 mesos. Però aquest mateix dilluns va ser arrestat altre cop per les suposades lesions sobre l'exparella, motiu pel qual va ser citada a una exploració a Florença, dimarts, que no es va presentar i l'agressor va acabar en llibertat i hores després, doncs, digues, espera, va matar aquesta persona a plena llum del dia. Hi ha vídeos que circulen per les xarxes que ho expliquen i l'Anna Ponsí, bona periodista de successos, precisament de Figueres, diu que el mateix jutge de Figueres que havia deixat en llibertat l'home que ha matat la seva exparella ha hagut de dirigir després l'aixecament del cadàver de la víctima. L'associació ha sortit lliure a la una, això ahir, dels jutjats, i a tres quarts de tres matava aquesta persona. Aixeques la mà, Pere.
1: Sí, per ser que la mano per una qüestió jurídica, que és el que us esteu esperant tots de mi, sinó per una qüestió periodística, perquè se m'ha remogut les tripes. Has llegit la notícia de l'article de La Vanguardia, sí. No sé quin és el periodista que ha publicat Oller. Això. Sílvia Oller, molt bé, Sílvia Oller. No tinc el gust de conèixer.
2: On volia anar jo també.
1: Però què carai té d'important que sigui transexual, que sigui marciano, que sigui heterosexual, que sigui homosexual, que sigui gay, que sigui verd, que sigui carbassa, que sigui negre, que sigui d'on sigui. Què carai té a veure aquest detall que ha col·locat amb finesa la periodista? Ho lamento molt, Sílvia Oller, però aquí l'has basada totalment. Estic totalment en desacord.
2: Anava a dir exactament el mateix. Exactament el mateix.
1: Val. A més, em sembla, donada la duresa de la notícia, la gravetat de la notícia i la tragèdia de la notícia, em sembla, si em permetreu la llicència, escarós que es tregui aquesta condició transexual. A mi què m'importa si és transexual o heterosexual? És una víctima que l'han assassinat
2: amb pinyalades. I també la procedència. Transsexual, hondurenya.
1: Ostres, mira, això se m'ha escapat. Ja m'he neguitejat amb el primer.
2: I l'assassí és de nacionalitat espanyola. Bueno, aquesta part última, si vols. Si vols, no, perquè com que estem habituats a que aquestes notícies, és clar, com que era un immigrant... Ostres, si estem sempre culpabilitzant, ara que puguem culpabilitzar també els d'aquí. Si és per això, encara t'ho agafo. Però dir que la víctima, que ja en té prou amb ser víctima, a sobre, no sé, és que és igual si era transsexual, si era del Barça o si era del que sigui. És que no ha lugar, no?
0: D'acord, això per una banda, però anem al tema més, diguem, judicial. Pere, ho dic perquè he llegit diverses reflexions al respecte a aquesta qüestió. Clar, aquest home doncs acaba sortint lliure, no respectava doncs les pautes que se li havien donat. És a dir, per sort cada vegada es denuncia més, però la gent veient això doncs al final tindrà dubtes en quina protecció pot tenir la persona al respecte, no?
1: Difícil, difícil. No sé si portava l'assassí o agressor a l'homicidi, ja veurem com s'acaba qualificant pel jutge aquesta mort. No sé si portava algun tipus de dispositiu d'allunyament de la víctima, aquests dispositius electrònics, que
0: sí,
1: no ho sé.
0: Sí.
1: No sé com estava aquest tema. En definitiva, és una autèntica tragèdia bestial.
0: Alguna opinió més?
3: Sí, completament d'acord. I aquí ens hem de plantejar, independentment, i estic completament d'acord amb els comentaris del Pere i el Toni, que no té raó de ser el sexe, diguéssim, de la persona. Estem parlant d'una persona que ha sigut assassinada a ganivetades brutalment al carrer. I aquí, i acabava de sortir de juzgat, el culpable de l'assassinat, o el culpable, encara és presumpt culpable, tot i que hi hagi imatges, no? Però no està, no hi ha sentència, no? Però potser ens hem de plantejar que potser, no sé, la llei és justa, no és justa, s'ha de canviar, no s'ha de canviar, perquè és una més, i no passa res. I cada any és una persona més que mor en mans de la seva parella. I fins a quan? Aquesta és la pregunta que jo em faig amb aquesta bestiesa de notícia que ens hem despertat avui. No? I que, no sé, a mi se'm esgarrifa, diguéssim, d'alguna manera, la pell quan qualsevol persona és lliure d'agafar un ganivet i bum, ja està, i no passa res. No sé, això m'esgarrifa molt.
0: Uh-huh. Mari Carmen, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tens fred? No. Vols que pari l'aire?
4: No, no.
0: Val. Algun comentari?
4: No, res més a dir. Jo, quan l'has començat a llegir, que ja ho vaig llegir,
0: sí,
4: ahir,
0: sí.
4: Ja vaig veure la nacionalitat i el que és, no? Com diuen ells, penso, què té que veure? És que sempre estem amb nacionalitat. És una víctima i un assassí. Sigui d'on sigui. Res més.
0: Correctíssim. A més, els vídeos que circulen per la xarxa, també comentaris, perquè hi ha un grup de persones, doncs, que van a perseguir l'assassí en qüestió, mentre la víctima, doncs, està estesa al terra, no? Hi havia gent que deia, home, potser encara s'hagués pogut fer alguna cosa. Això sempre a posteriori, doncs, és difícil, però vull dir que no una nit, no de matinada, sinó a l'hora de dinar, potser, en una plaça de Figueres, diguem, no sé, que ens estem acostumant a...
2: Va donar temps a sortir del jutjat, a anar a recollir un ganivet, sí, i anar-la a buscar.
0: Malauradament ens estem acostumant a aquest tipus de...
3: Exacte.
0: De fets, d'imatges...
3: I no canvia res. I aquest és el que, d'alguna manera, no sé, no dic que m'emprenya, però com que em frustra, potser que dius, hòsties, i ningú canvia res. I de veritat no es pot canviar certes lleis, certes coses, a l'hora d'intentar evitar alguna cosa així, perquè és un any rere altre, que...
2: Jo no crec que... No té una solució fàcil, però no crec que la solució, si tot i ser difícil, passi per un tema de judicatura, de penes més altes, de tot això. Jo crec que va més, però és molt difícil, per un tema d'educació. Un tema de créixer des de ben petits, aprenent a respectar els altres i que... I això del la mate porque era mía, hòstia, que no va així, això.

0: jutge de que per procediments, si l'altre no s'ha presentat, tot ha de quedar obert i per tant l'ha de deixar amb llibertat, potser sí que es pot preveure, dius, aquest tio ara va calent, anem a controlar-lo almenys les primeres hores o els primers dies, a veure què fa. Potser això també va en contra una mica de la llibertat individual de cada un, perquè si t'han deixat amb llibertat, veiem per què m'heu de controlar. Però una mica allò de dir no, si no dic que hagis de fer res, però jo et segueixo de prop per saber, perquè veig que ara està en una situació amb els ànims molt escalfats i a lo millor ara també buscar o repartir culpes d'això, la culpa la té tota ell, absolutament tota, perquè ningú ha de poder decidir ell per la vida d'una altra persona. Punt. Per tant, l'únic culpable és ell. I ell, ara personalitzant en aquest cas de Figueres, però per desgràcia, amb tants altres casos de maltractaments que acaben amb aquesta violència masclista i tot això. Això de que jo pugui decidir sobre la vida d'un altre, no. I això, si no ens ho inculquen de ben petits, el respecte pels altres, doncs serà difícil. I tot i que ho facin, i segur que es fa des de les escoles, no sé si prou, si suficient, si bé o malament, però està clar que hem de créixer amb uns valors que no reflecteixen que algú pugui anar a casa, agafar un ganivet tranquil·lament i al mig de la plaça major del poble que sigui, fotre el que li doni la gana amb total impunitat.
1: Bé, però com diu el Jordi, jo crec que hi ha trastorns mentals que es tenen de detectar tot i no en seguida.
2: Si és que hi ha un trastorn mental,
1: Si és que, bueno, a veure,
2: hi ha molts crims que n'hi ha trastorn mental,
1: Home.
3: Sí, però al març, a Tortosa, va haver-hi un altre assassinat.
1: És que matar algú molt bé del cap no tens que estar.
2: Però el trastorn mental estem entenent-lo com una malaltia mental detectada i diagnosticada que pot ser d'eximent... no diria completa o a vegades sí, però parcial del delicte, i per tant és molt gruixut dir que trastorn mental. Pot estar algú obcecat, agressiu, i no per això ha de tenir directament un trastorn mental. Trastorn mental és una malaltia diagnosticada mental. Ho dic perquè si no tothom que fa alguna cosa dolent és que està trastornat, perdoneu-me la
1: no, és que, a veure, no estic esculpant de cap de les maneres, i perquè el trastorn mental crec que s'hauria de detectar i visualitzar molt abans quan una persona veus que algú passa i que no està bé, i que això no l'eximeix de culpa, per suposat.
2: No, però el trastorn mental té efectes en la responsabilitat penal i en la pena que se li apliqui,
0: Però aquest
2: trastorn
0: mental...
2: Ha d'haver-hi un trastorn mental diagnosticat com a tal.
0: També pot ser transitori, no? I això ve una mica amb el que deia abans. Hosti, acaba de passar el que acaba de passar. El deixem al carrer... Hosti, aquest tio va calent ara mateix. Anem a veure què pot fer. Anem a veure que se'n vagi a casa i es calmi una miqueta i segurament... amb una mica de sort, demà ho hagués vist d'una altra manera. No, és que aquest, tal com va sortir del jutjat, se'n va anar a casa, va agafar un ganivet, a casa on fos, se'n va agafar un ganivet i va anar a buscar.
1: A casa.
0: Va passar molt poc temps.
3: Prèviament ja l'havien dit, l'havien suspès, diguéssim, de veure que la seva parella durant X temps. En aquell cas, quan hi ha un jutge que diu això, és perquè, d'alguna manera, durant X temps, algú ha de controlar això, no? Dic jo, no?
0: Clar, però hi ha un judici en el que la part acusadora no es presenta.
3: Sí, però si estem parlant de que potser hi ha una enfermedad mental, si hi ha un jutge que diu tu no pots apropar-te amb aquesta parella per algun motiu, per el que sigui, i això és un...
0: Però no es pot acostar perquè li ha fet mal a una persona. A aquesta persona li han dit que vingui per veure aquestes lesions i la dona no es presenta. Llavors, com que no poden certificar aquestes lesions, pues no hi ha cas, no? No sé si és una mica resumit així d'estar per casa, Pere, però no sé si és així, això.
2: No, jo més o menys és tal com ho dius, el que passa que té molts matisos, molts condicionants, molta disponibilitat o no del material necessari per prendre mesures. Per exemple, torno a dir el del braçalet, que registra quan s'acosta a la víctima a partir d'un cert
0: metre. Però això li haurem de posar si hi ha una pena.

0: Poden haver-hi mesures, poden haver-hi mesures en la llibertat.
1: Que no se m'entengui ara, que el que estic dient és que és, això, culpa d'ella que s'ho va buscar per no anar al jutge.
0: No.
2: Al final, aquí, amb aquesta taula, estem intentant buscant coses o solucions que és la llei qui hauria de buscar-les o de trobar-les, millor dit, no? Perquè al final, insisteixo, que jo penso que alguna la llei ha de canviar, perquè no pot ser, no sé.
3: A veure, que és que estava parlant amb els companys que els li hem preguntat a la I a través de l'anàlisi que fa del codi ètic periodístic del tema que estàvem comentant abans en el cas d'aquesta notícia publicada sobre les dades concretes que qüestionaves fermament, Pere.
0: I Toni, el Pere i el Toni.
3: I Toni, l'Antonio també s'hi ha afegit. Bé, perdó, però en tot cas tu has sigut doncs, contundent.
0: I la Mari Carmen, tots.
1: Tots, totes i totis.
3: I a més, en aquest cas, efectivament, doncs, esmenta que no era estrictament necessari fer aquest...
0: No, estrictament no, no era necessari.
3: Bé, escolta, noi, un momentet, que estic acabant de... diu, l'únic argument periodístic per incloure-ho, hi ha un afegitó, que és la visibilització de l'extrema vulnerabilitat. Diu, l'única justificació editorial per sota de la línia ètica és visibilitzar com les dones transsexuals, especialment les migrants, com s'indica que era doncs, aquesta persona, pateixen una interseccionalitat de violències, masclisme, racisme i transfòbia que les exposa a un major risc d'exclusió i desprotecció del sistema. En tot cas, és l'únic matís que fa aquí, però sí, evidentment es qüestiona aquesta
1: aprofitem
3: publicació.
1: Per dir que tot aquest comentari que jo et segueixo dient, per molt que això que has llegit, trobo que no és aplicable aquí, perquè jo crec que és una informació totalment gratuïta que no calia, però que justament això es posa quan aquest cap de setmana ha fet anys de l'assassinat de la transsexual Sonia Rescalvo.
3: Sí, sí.
1: Que comença una mica, que és una mica el contigo empezó todo, no?
3: Sí.
1: De tot això. I jo segueixo dient que crec que aquí no calia.
2: Al març, a Tortosa,
3: sí,
2: va dir que una dona ha mort per la seva parella. Ni transsexual, ni transsexual, ni absolutament res. O sigui, és una altra persona que ha mort i ja està. Vull dir que continuo pensant-li que la part de transsexualitat en aquest punt, quan és, com bé diu la Mari Carme, un assassí i una víctima, ja està, és que no hi ha més.
1: Si hagués afegit la dona, que era votant d'esquerres, haguéssim dit, hòstia, per què diu això? No? Clar, com que era una roja,
2: sí.
1: I ens hagués sobtat molt que hagués dit això. Doncs,
2: quan la notícia és que una persona ha matat una altra, aquesta és la notícia.
0: El Toni ha apuntat, jo crec que molt bé, una qüestió cultural, social, d'educació, que és la base d'atacar aquesta qüestió. Jo crec que aquesta base cultural, social i educativa, també el que ens imposa la nostra societat apostòlica romana, cristiana, no, ho dic en el sentit de que és la religió que tenim més a prop, ens imposa una certa obligació dels que no siguem o no siguin heterosexuals a declarar la seva condició sexual. Els que som heterosexuals, no cal que ho diguem, ja tenim el carnet oficial.
2: El flag verd.
0: Exacte. I els que siguin els que no siguin heterosexuals en qualsevol de les opcions, hi ha com una certa obligació d'allò de sortir de l'armari. Jo a mi em sembla que això és molt cruel, que surti de l'armari qui li dongui la gana, i qui no li dongui la gana que no surti de l'armari perquè no té cap obligació, però de qualsevol tipus de condició sexual.
1: Doncs si ja és una decisió personal de cada un sortir de l'armari, imagina't la d'un altre d'assenyalar la condició sexual
0: sí,
1: de l'altre.
0: Sí, correcte.
1: Hòstia, és que no trobo que no venia.
3: A tot això, ahir també, molt més mediàtic...
0: Perdona, vas explicar una altra notícia, oi?
3: Sí.
0: Disculpa, Oriol, no...
3: No, disculpa't.
0: Només una qüestió. Vull fer un matís a la notícia que has dit abans d'aquest tema, d'aquest assassinat, quan has dit que la gent va filmar amb
3: sí, tant.
0: Va filmar.
3: Bé, això està a l'ordre del dia, ara.
0: Està a l'ordre del dia.
3: Traiem el telèfon.
0: Deixem obrir un petit melonet.
3: Sí, home, i tant.
0: El tema no intentaré intervenir per evitar aquest assassinat, que això és un aspecte més d'heroïcitat que la gent no té per què tenir-la, però no només no intervindré, sinó que a més gravaré. Hòstia. No, em sembla bèstia.
4: Jo vull creure que en algun cas es gravava per tenir un document de cara a
0: la gent,
4: a la víctima.
0: La gent del carrer, el ciutadà.
1: Segurament gràcies a que la gent ha gravat coses, s'han trobat, s'han pogut detenir a gent, o sigui, a vegades també no és només el
4: mentre
1: morbo.
4: Mentre un corria darrere d'ell, una dic jo, de l'altra gravaven per tenir, dic jo, vamos.
1: I alguns miraven d'ajudar-la amb ell. Jo trobo que no hem de culpabilitzar tot el morbo de mira, com que hi ha sang, anem a gravar-ho. També hi ha aquella cosa de que ara tots som periodistes, tots tenim una càmera de televisió per gravar a la butxaca i aquella immediatesa de que, bueno, doncs a vegades potser també ha sigut per bé.
0: Pot ser, estic d'acord amb vosaltres.
3: Com deia, molt més mediàtic va ser ahir aquesta detenció de Jonathan Andic, de 45 anys i acusat de matar el seu pare Isaac Andic durant un passeig per Montserrat al desembre del 2024, que va conèixer ahir les proves que l'últim any i mig han reunit els Mossos d'Esquadra per mantenir les seves sospites. Ho explica la Maica Navarro a La Vanguardia. Una llista llarga d'indicis que la titular del jutjat 5 de Martorell va enumerar en un duríssim ordre de presó que va permetre que es fes pública. Bastant precari, no?, el jutjat de Martorell, pel que vam veure les imatges, però això és...
0: Els jutjats de Martorell. Els 7 jutjats de Martorell estan tots, cadascú repartit en un mateix entorn d'un conjunt d'edificis, estan tots en plantes baixes, excepte el jutjat 1, per cert, que està en planta primera, que tenia un ascensor que li van col·locar després d'una reclamació de molts anys perquè hi havia gent que per accessibilitat no podia pujar. Aquest ascensor es va fer malbé, és que realment estem en un país de pandanetes, es va fer malbé ja fa anys i en lloc de reparar-lo s'ha acabat eliminant i extraient aquest ascensor. De manera que el jutjat 1, els que no tinguin dificultat d'accessibilitat no hi poden pujar-hi, i els altres jutjats estan en plantes baixes, excepte el 5 i el 6, un d'aquests és el del tema Andic.
3: Aquest és el 5.
0: El 5 i el no sé si el 4, que estan en plantes semisoterranis, també amb escales. Bueno, estan en una precarietat absoluta. Sí, hi ha una rampeta per una banda i per altra banda hi ha escales.
3: Bé, un escrit en el qual, torno a l'origen de la notícia, recollia la petició de la fiscal Teresa Yoldi d'enviar a la presó el primogènit per un delicte domicili, però com a mesura eludible per una fiança d'1 milió d'euros, doncs l'acusat va dipositar al cap de 10 minuts.
1: En el caixer un moment
3: i va treure els 10 milions d'euros. Immediatament després va quedar en llibertat amb la prohibició d'abandonar Espanya després de lliurar el seu passaport a la magistrada i fent novament la desfilada davant dels mitjans de comunicació, però en aquest cas sense manilles. M'aclareixes això d'aquesta fiança? Ho dic perquè doncs també puguem aclarir-nos, perquè llavors un pot pensar, ah, mira, com que té tants calés aquest, doncs pot pagar de seguida i d'altres això no ho podríem fer.
0: Pel que he llegit a les notícies, el que té la jutgessa de Martorell són indicis. No té cap prova directa, no en té ni una. Tot són indicis. Això em porta a pensar això, l'altre em porta a pensar l'altre. Indicis. Per tant, el no establir-li fiança substitutòria de portar-lo directament a presó provisional, jo crec que va perquè només té indicis. La fiança jo crec que és voluminosa, 1 milionet d'euros, per tant, potser justifica que no té ni una sola prova directa, però té indicis. Algun, especialment, jo crec que rellevant, però indicis només.
3: Bé, saludo a aquesta hora del matí a la Samar El Ansari. Què tal, Samar? Bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Bon dia, que ja sé que fa estona que estaves escoltant-nos i no sé si vols afegir alguna reflexió al respecte d'aquest cas, però sobretot també del que comentàvem fa uns minuts.
5: Doncs mira, us he sentit així una miqueta per sobre i si parlem una miqueta del tema de l'Andic, doncs a mi no em va sorprendre, la veritat. Jo cal dir que ja feia temps que ho parlava amb una amiga meva que dèiem això acabarà segurament amb el fill a la presó. Sempre presumpció d'innocència, però jo ja ho pensava fa...
3: Doncs bé. Samar, t'estem perdent.
5: Ja em sentiu ara?
3: Ara millor. Sí,
5: ara
3: sí,
5: ara millor. Vale, sí, perdona. No, que li he donat el micro sense voler.
3: No passa res. Sí.
5: I respecte al que comentàveu abans, Bueno, jo és que sonarà una miqueta fort, no? Però al final penso que sempre és el mateix, és a dir, les víctimes sempre són dones, és igual que siguin dones trans o no, i que potser, mira, l'altre dia la Maica Navarro a l'aula d'extensió universitària va dir una cosa que em va clavar molt, i és que cada cop els successos són menys assassinats a l'ús, són menys... successos com a tal a l'ús del que coneixem, no com successos, i que cada cop són més violacions i són més assassinats directament masclistes o a dones. Llavors, bueno, potser cal fer una reflexió al voltant de la societat, veure què està passant i començar a retallar per un problema, que és que cada cop s'està fent la bola més grossa, cada cop és més greu, i bueno, veure què passa, no? Perquè deixi de passar. Mm-hmm. I ja està.
3: Que, és a dir, que ferma condemna als plens, no, minuts de silenci, etc, però que més enllà d'això, doncs que, no sé, que s'actuï ja més fermament. Home, que ja s'està fent molta feina, però vull dir que és que és desesperant.
5: Exacte.
3: Això.
5: No, és que s'ha d'actuar, s'ha de fer alguna cosa. Jo no sé si s'endurir les lleis, però jo crec fermament que ha de ser alguna cosa educativa, és a dir, no pot ser que arribin els nanos amb 14 anys ja amb aquests pensaments, és a dir, és una barbaritat, és una barbaritat. Si et fixes a xarxes, és que els missatges és que són una barbaritat. Llavors, és veure què fem des que els nanos són petits, perquè aquests nanos que ara són petits, demà poden ser futurs agressors. Llavors, bueno, en compte, a poc, i però s'ha de fer alguna cosa ja. És a dir, ara ja no ens serveix, no?, amb una llei que potser... et jutgi i segons el que... No, és que necessitem alguna cosa que algun mecanisme educatiu, és que no ho sé. No sé com es podria... Però s'ha de retallar, s'ha de fer alguna cosa ja, perquè no és normal.
3: Mm-hmm. Per tant, coincidiu bastant amb l'aspecte educatiu.
0: Absolutament.
3: Completament d'acord. L'aspecte de xarxa...
4: Jo afegiria que la llei actuï de manera severa i contundent.
5: Sí. I després, Mari Carmen, ara ho afegeixo. Bueno, és que de fet de les... Em sembla que vaig llegir l'altre dia que del total de dones assassinades, un percentatge, no sé si va ser un 20% de les dones assassinades aquest any a aquest país, no sé si era un 20% que tenien la denúncia posada, que tenien l'ordre d'allunyament i que no s'havia complert. Llavors, doncs si posem mesures... ens garantim que aquestes mesures s'apliquin. El que no pot ser és posar una ordre d'allunyament i que jo visqui en el número 5 del carrer, m'invento, del carrer X, i que el meu agressor visqui a la porteria del costat i que no es faci res. Llavors, bueno, endurir, i ja no només endurir, sinó això, fer que es compleixi la llei, fer que es compleixin les condemnes i endurir-les si cal.
3: Uh-huh. Antonio.
2: Si no, parlava de l'educació i completament d'acord, i bé, enllaçant-ho amb l'educació, pues seria fantàstic que amb els pressupostos que actualment s'acaben d'aprovar, pues que segons la informació que hi ha ara mateix les notícies, només educació són 1.642 milions d'euros més, però en principi, segons el que he pogut llegir, no hi ha res respecte a increments salarials per als professors i educadors o educadores. Gairebé tot és benestar per la aules, aire condicionat, etc. Està molt bé tot això. Està molt bé que la primera, o sigui, el més important són 2.428 milions d'euros en salut. Està molt bé, i el segon és l'educació, no? Però se n'aniran molts milions d'euros, que també són necessaris, evidentment, amb el tema de Rodalies, amb el tema d'aquesta mercantil que s'ha de crear, etc. No? La setmana passada parlàvem de l'educació, de la vaga dels profes. Estem parlant tornem a parlar d'educació una altra vegada, un dimecres més, no? I és, hem de ser conscients, no només nosaltres, la societat, sinó també els polítics, que són els que marquen una miqueta el pas d'on s'ha d'invertir de veritat, no?
1: Una cosa, has dit que els pressupostos que es van aprovar encara no estan aprovats.
2: Bueno,
3: en
2: principi hi ha bones intencions per això, no?
1: Exacte. Sí, però falta que els comuns diguin que sí, i al final acabem amb el de sempre. Els que menys representació tenen són els que acaben tenint la clau de veritat de tot. Uh-huh. Però bueno, això és un sistema que funciona així.
3: Però bé, ja hi ha un acord entre PSC,
1: entre PSC i Esquerra. Els comuns han de dir la seva. Uh-huh. I els comuns sí que entraran molt amb el tema de l'educació.
2: De moment són 1.600 i pico milions més en educació de l'any 23. 25... No, 23.
1: No, és que porta molts anys de pressupost, sí, aquest és el problema.
2: I en aquest cas, a veure aquests 1.600 milions més a on van, no?
3: Bé, per cert, que lligant-ho amb això, la setmana passada també parlàvem de la Cambra de Comerç, que ahir publicàvem una notícia, i també ho veia a les notícies, la IA, ara que parlem de tot això, transformarà el 26% dels llocs de treball a Catalunya, afectant en major mesura les dones amb un 30%. És una notícia que es publicava ahir. La ràpida difusió de la intel·ligència artificial generativa planteja interrogants rellevants sobre el seu impacte en el mercat de treball. L'estudi Impacte de la IA generativa sobre el mercat laboral de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç analitza fins a quin punt les ocupacions a Catalunya estan exposades a aquesta tecnologia, com es distribueix aquesta exposició per gènere i edat, i si ja s'estan observant efectes en la contractació i els acomiadaments col·lectius a Catalunya. I l'enfocament de l'estudi parteix de la idea que l'impacte de la IA generativa combina processos d'automatització total o parcial de les tasques amb efectes de complementarietat amb el treball humà, especialment en activitats cognitives i creatives. I a curt termini predomina l'efecte de complementarietat i creació de noves ocupacions associades a la IA, i a mitjà termini predomina l'efecte d'automatització. En aquest cas són algunes dades, però el 26% de les dones ocupades, de les persones ocupades, presenta una exposició mitjana o alta a la IA generativa, i el 30% en el cas de les dones, i el 24% en els joves menors de 30 anys, algunes de les conclusions que s'expliquen. Un 29% no està exposat, i el 45% restant presenta una exposició mínima o baixa. L'article és molt llarg i interessant, però apunta, doncs, cap on van els trets.
2: Sí, sí. Antonio. No, completament d'acord. A nivell empresarial, la intel·ligència artificial està fent... no va dir molt de mal, però no és molt de mal. Agilitza moltíssim, sobretot amb tasques administratives. Ja la IA està ficant dintre dels programes i ja gestiona pràcticament com si fos una persona, un treballador més, a un cos pràcticament, no zero, però pràcticament molt més econòmic. I sobretot les tasques administratives sí que seran coses que veurem, que hi haurà una reducció important en quant feines i demés. D'alguna manera, el que treu per un cantó, segurament hi haurà mancances per un altre, i aquest canvi que ja s'esperava i que es parlava de l'indústria 4.0, que hi haurà un canvi també de forma de treballar i de pensar, ho veurem en els propers anys, vull dir que això és algú que ja ve des de fora, no?
3: Sí.
1: El mercat laboral en general, tota la vida, al llarg de la història, sempre s'ha hagut d'anar transformant i adaptant als temps que corren. És a dir, quan van sortir els primers tractors, van dir, hòstia, és que tota la gent que treballava al camp amb aquestes bèsties ara patiran i no... Bueno, doncs hi va haver gent que va haver de deixar el camp per anar a fàbriques a muntar tractors, a construir tractors. Ara, precisament, la IA, a qui està matxacant més els llocs de feina, és precisament els informàtics. Els que van crear la IA ara són els que ho estan patint. S'hauran de transformar i hauran de... el sector necessitarà gent per altra banda, perquè no oblidem que la IA pot funcionar i pot anar molt bé, però que al final està creada per persones.
2: Sí.
1: L'intel·ligència artificial, vull pensar que encara està creada per intel·ligència natural. M'agradaria pensar.
2: El cas que tu dius, i tens tota la raó, és que a les altres èpoques, o transicions d'alguna manera, s'han fet amb un temps molt més llarg. Aquí estem parlant que amb 6 anys, de l'any 20, que ha sigut l'accelerador, la benzina que s'ha fotut, s'ha ficat a la IA, ha hagut un creixement. Sí, la companyia Zoom, que tothom la coneix ara, a l'any 18, a l'any 19, no la coneixia ningú, o molt poca gent. I en 6 anys som multimilionaris.
1: Vam conèixer perquè a la pandèmia la vam fer servir tots.
2: No? Correcte. En aquesta, però l'any 18, l'any 19, no. Si no hagués hagut aquesta pandèmia, segurament Zoom estaria creixent d'una manera molt més escalada, la gent era molt més potser no tan pro a fer aquest canvi, que a vegades el mercat va en aquest sentit, que és el mercat qui va tapant. Oi, en aquest cas, la IA, la indústria 4.0 en tots els sentits, ha sigut un accelerant en 6 anys, i això és el que canvia molt el ritme de tots aquests canvis que estem veient.
3: Alguna opinió més al respecte?
4: De fa molts i molts anys les màquines estan substituint els homes. I ho estem veient, a més, amb el tema també periodista, el tema de l'internet, moltes vegades s'està fent molt més mal en el periodisme que bé. Molt més, el que dèiem abans, avui qualsevol amb un mòbil ja es considera periodista. Home, jo crec que fa falta altres coses.
1: Però ho publiquen.
4: Sí, bueno, sí.
1: I a vegades publiquen coses, això ho hem parlat moltes vegades, publiquen coses sense haver fet cap comprovació de res, jo ho deixo anar, sí. I moltes vegades sabent que no, sabent que no tens raó, però mira, jo ho deixo anar, de moment, com que he sigut el primer en deixar-ho anar, ja em desmentiran, però jo de moment tinc el meu minutet de glòria, i després, si això ho vas fent moltes vegades i alguna n'encertes, al final et tenen en compte. I resulta que ets una de les veus importants del periodisme, quan no saps ni a quin carrer estava la facultat, però és igual.
4: Sí.
1: Tu ets dels primers.
4: Sí, sí. El que és així.
3: Samar.
5: No, sí, estic d'acord, sobretot en aquesta última afirmació. Vull dir, és tristíssim. I no, respecte una mica la IA, doncs, a veure, jo crec que és una eina. És una eina que a poc a poc s'anirà implantant en les empreses. Crec que és una eina que es pot implantar no només a un sector, sinó a molts. Però també crec que s'ha de saber utilitzar bé. És a dir, tu encara... avui és veritat que estem en un moment en el que la IA està doncs començant, no? Està fent el boom i està començant, i potser no tenim intel·ligències artificials tan desenvolupades com per poder fer completament, perfectament, la tasca de que feien doncs 5-6 persones o el que sigui. Però sí que és veritat que facilita molt la feina quan la saps utilitzar. Jo vaig descobrir fa poc, jo estic estudiant un màster i vaig descobrir fa poc una eina de Google, per exemple, que és la de Notebook LM, una cosa així, i em funciona de meravella per fer-me, per exemple, resums per estudiar i de més, i dius, ostres, és que jo tot això abans ho feia a mà i ara li puc passar aquí, em fa un resum en condicions i em fa un esquema o el que sigui. Llavors, igual que la puc aplicar en aquest sentit a l'hora d'estudiar, doncs també i altres eines que es podran aplicar a les empreses a diferents àmbits. Dit això, jo no crec que acabin substituint a les persones, és a dir, hi ha feines que no poden ser substituïdes per IA, i n'hi ha d'altres que potser la IA sí que pot ser una eina com a tal, però que necessita aquesta supervisió. Llavors, bueno, a poc a poc és qüestió també d'anar-nos adaptant, no?, a aquesta nova eina, i poc a poc, és que és poc a poc. Al final és com quan van entrar els ordinadors, no?, que abans tothom ho feia en paper, i com treballarem amb això, i mira, ara tothom treballa amb un ordinador, no?, doncs el mateix.
2: Bueno, això de començar, no?, a poc, cuidado que hi ha sistemes, i està, això va molt, molt ràpid, molt ràpid.
5: Sí, però bueno,
2: t'ho asseguro,
5: vull dir, estem en un moment embrionari, és a dir, encara que vagi molt ràpid, està començant.
2: No tant, t'ho dic jo, Samar, no tant. Sí. Mira, avui dia, sí, no, hi ha IAs que et fan una pàgina web amb 10 minuts. Però així, com escoltes, estic treballant amb un client, en aquest cas, i parlo de forma directa, que fa licitacions amb diferents aspectes, no?, grans empreses i també departaments, diguéssim, del govern a Catalunya, no? I a vegades licitacions que són 200 referències. Quan una persona abans potser necessitava, jo què sé, 2 hores de feina, amb la IA, en qüestió de 5 minuts, tens el pressupost fet. Sí, és una persona menys que necessitarà aquest client només invertint en aquest tipus d'eines.
1: Jo, si fos d'aquesta empresa, no donaria aquest pressupost sense abans haver-lo repassat.
3: Mira, com el Pere amb l'esborrany de la declaració de renda.
2: Només és el repassar, no és el fer-ho i demés.
1: Vull dir que tots fem servir la IA per la feina, pel que sigui... Jo t'ho recomano, perquè està molt bé.
4: Almenys està l'inici, com el Bizum i totes aquestes coses.
3: I es pot pagar amb algun comerç, amb el Bizum?
4: Sí.
1: Però després mirem-ho i ens n'adonem que... Mira, aquí se li ha escapat això. I no. M'has d'acabar posant home. Està... I sí que és veritat que va molt de pressa. Però és que si mirem la trajectòria de la història en tots els milions d'anys de la humanitat i de tot això, coses que ara ens sembla que són de tota la vida. No sé, l'automòbil... Hosti, l'automòbil porta 150 anys.
2: Sí, sí.
1: Que... Què són ara? Estàs dient que això comença fort a l'any 20, molt bé, portem 6 anyets. Però què és els 150 anys d'això, d'un cotxe, percentualment, en els milions d'anys de la humanitat? O de la Terra, o des del Big Bang, o si és que n'hi va haver, o el que sigui. Invents com el microones que fem servir tots... Tenim clar si aquestes zones ens fan bé o ens fan mal, perquè realment, dins de la trajectòria del món, des de quan hi ha aquest superinvent, que és el microones? Estic dient dues tonteries que en podrien haver-n'hi 10.000, eh? 10.000 i segurament moltes més, i si no li podem preguntar a l'IA, que ens ho dirà.
3: Mari Carmen, per tant, no pagues amb Visum, tu?
4: No, és que no tinc.
3: No vols saber res.
4: Ni penso tenir.
6: Molt bé, Maricarme, em sembla molt bé.
3: Pere, també?
6: No, jo pago un Visum. Però em semblen molt bé aquestes posicions, diguem-ne...
3: Però no penses tenir per alguna raó definides. Concret?
4: Perquè no vull tenir, tant, que em tinguin tant control, que ja tenen bastants controls, un altre control més sobre mi.
1: És
4: no.
1: Igual, te'l tenen igual. Eh?
4: Sí, per això, però no vull que el tinguin encara molt més. Per tant, no tinc Visum.
2: Respectable.
1: Targeta de crèdit?
3: Ho respectem?
4: Clar, però...
2: Sí.
4: A veure, jo, pel que puc, intento pagar sempre amb metàl·lica.
3: Ah, sí? Amb caix.
1: El que realment es busca és que s'acabi el caix. És l'única manera d'acabar amb el diner negre.
4: No. Perquè, com que això és el que volen i el que encara ens controli molt més on te vas a comprar, què compres i tot això. Doncs jo intento la majoria...
1: Perquè el que es vol controlar de veritat és que tots els diners paguin els impostos que li toquen.
6: No només hi ha una raó, diguem-ne, d'eliminar el diner negre, sinó que hi ha una raó també de control, eh?
4: Clar.
6: I la control ja no és el diner negre en si, sinó el control de nosaltres
4: tots,
6: i els nostres,
4: uns quants.
6: Nostres interessos, nostres aficions.
2: L'any que ve, amb el Verifacto, tindran el control al segon.
1: L'any que ve. Això havia de ser el gener, eh? Ara hem proposat un any, clar. Veurem quan arribem de cara al gener de l'any que ve.
2: Si arriba i es confirma, a veure què, però que en definitiva és un control absolut, perquè no t'escapis ni un mil·límetre.
4: Però només del poble, eh? Perquè hi ha qui no paga impostos que estan molt amunt. Això ho sabem tots.
5: I tant.
4: Però no passa mai res. Sempre surten alliberats.
1: No deveria.
3: Un altre cop, estem al final, al peu del carrer, doncs un altre cop. No passa mai res.
4: No passa mai res. No passa mai res. Mira, jo segueixo anar a l'X amb un periodista que cada dia està informant de tot el que passa a Barcelona... de punyalament, de tot. I a més...
3: Compte, doncs, amb això.
4: Cada dia posa la foto d'un personatge que ja saben on està. Cuidado que avui està, en compte que avui està en aquest barri. Compte que avui està en l'altre.
2: Hòstia, posa la foto d'ell?
4: Sí, sí.
1: Compte amb aquestes coses,
3: sí.
1: Que això... Delicat,
4: eh? No, compte, se li han enfrontat moltes vegades, però, i cada dia col·locant la foto. La veritat, un dia la vaig veure aquest que diu ell, i vaig pensar, agafa't els trastos.
3: M'estàs dient, per tant, delinqüent reincident?
4: Bueno, això, segons ell, el que diu.
1: Ja, exacte, i si segons ell un dia s'equivoca, la foto que posa és la meva?
4: No, si cada dia posa la mateixa.
1: Però el millor és que tenen un compte pendent els dos. Vull dir, que compta amb anar posant les fotos de la gent,
3: sí.
1: Així tan, saps? Sense comprovar...
4: Des del moment, de moment ja fa més d'un mes i dos mesos que ho veig, i que de moment no ha passat res.
3: Antonio.
2: No, per acabar, i per fer-ho d'una manera una miqueta amb un somriure,
3: sí.
2: Perquè avui ha sigut bastant trist tot...
4: no hem parlat de Zapatero.
2: També, podem parlar-ne... Donar la cua. Enhorabona a tots els aficionats a l'Espanyol per aquesta permanència, en especial a la meva companya de ràdio.
3: Mari Carmen Juárez.
2: Enhorabona.
3: Queda molt pessimista.
1: Aquesta, sense respirar, ara ja...
2: Per aquesta permanència.
4: A veure, gràcies. però els pericos intentem no ens felicitem entre nosaltres, ens sentim aliviats perquè és una vergonya el que ha passat, i sort que al propietari se li va ocórrer la brillant idea de portar el Monchi.
6: Hòstia, ha anat a buscar un personal, un tio, eh?
3: Però vol mantenir l'entrenador, eh? Ja en parlarem, oi?
4: Tiempo al tiempo.
3: D'acord.
4: Tiempo al tiempo.
2: Vale. Enhorabona, enhorabona a tots els pericos.
4: I que això ha fet que, bueno, el que necessitava... sí, els jugadors, ja no, mentalment, ells ja estaven enfonsats, com es veia. L'entrenador deia que no, i l'últim partit de Lliga va decidir que sí, que deia mentalment. I ha tingut que venir el Monchi a explicar-ho. Quan els altres ho estàvem deient i ho veia tothom, vamos.
3: Ho deixem aquí, Jordi Turró, Antonio Bonilla, Mari Carmen Juárez, Pere Madurell, Samara Lanzar i Toni Ramoneda, què dius?
1: No, només en aquest sentit, i aquest dissabte tots, tots del Girona.
6: Correcte.
3: Moltes gràcies.
2: Molt bon dia.
3: No encetem aquest debat. Sisplau, bon dia, gràcies, bon Samara, gràcies.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit avui en la sessió de control al govern espanyol al Congrés, on el líder dels populars ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que hi canviarà tot això. Aquestes han estat les primeres reaccions de tots dos un cop coneguda la imputació de l'expresident socialista.
9: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
10: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, li ha preguntat a Sánchez que on s'acaba el lobbisme i on comença el tràfic d'influències. I els conflictes laborals en sanitat i educació continuen oberts aquesta setmana amb noves vagues i negociacions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui en una jornada marcada per la vaga a les escoles bressol per intentar frenar les mobilitzacions. El govern ofereix avançar 3 anys l'augment salarial pactat amb Comissions i UGT, millorar complements i incorporar 2.405 professionals més de cara al curs vinent. Tot i això, els sindicats com USTEC i CGT i professors de secundària consideren insuficient aquesta proposta i, de fet, professors de secundària ja ha deixat clar que no assistirà a aquesta mesa. En paral·lel, els metges també fan avui nova aturada convocada per Metges de Catalunya per reclamar també millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. Aquesta és l'onzena jornada de vaga des del mes d'octubre. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires, número 60, Barcelona. Des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'han aplegat a les portes de l'edifici, però no han pogut evitar l'entrada de la Brimo, que ha desbloquejat finalment la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest mateix pis i els diversos sindicats ho van poder evitar. Es tracta d'una dona que viu amb els seus 3 fills menors i que el fons New Amsterdam Developers ha desnonat per llogar el pis per habitacions. I minut de silenci avui a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia també una ordre d'allunyament.
7: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 10. Informació local.
11: L'Ajuntament ha obert les inscripcions pels casals d'estiu municipals que es faran del 22 de juny al 31 de juliol. L'alumnat des d'I3 i fins a segon d'ESO poden apuntar-se a aquests casals d'estiu que es donaran a terme a l'escola La Sínia durant les vacances escolars. Les inscripcions han començat aquesta setmana i es faran fins al proper 22 de maig. El dia 11 de juny hi haurà una reunió informativa a la mateixa escola La Sínia. Hi haurà servei d'acollida als matins, a les 8, de menjador de 1 a 2 quarts de 4 de la tarda, i també hi haurà descomptes amb famílies, per famílies monoparentals, famílies nombroses i per aquells infants que participin 3 o més setmanes als casals. Els veïns del barri de l'Àngel celebren el 50è aniversari de l'Associació de de veïns aquest dissabte amb una festa a partir de 2:15, amb un dinar tardeu a partir de 4:45, amb orquestra i inflables pels més petits. Els tiquets es poden comprar encara demà dimecres. Els preus són 5 euros pels socis i 30 euros pels no socis. El Cineclub programa per dissabte la pel·lícula L'Arquitecte, una pel·lícula francesa que està basada en fets reals, una biografia de qui va guanyar el concurs per construir l'art de la defensa i la situació política amb la que es troba a França amb el primer govern socialista de François Mitterrand. Doncs el dissabte a les 7 de la tarda al Teatre de la Penny podeu veure aquesta pel·lícula. I el Foment, que fa una proposta dissabte al vespre per fi sol, un monòleg de Carles Sans, exmembre del Tricicle, que ha pujat al de l'escenari en aquesta comèdia per explicar anècdotes viscudes durant els seus anys de carrera professional. Carles Sans, per fi sol, el dissabte a 8:45 del vespre, al Foment. I diumenge també al Foment, a les 6 de la tarda, hi ha sessió de ball. Per acabar, diumenge la Grupa programa una nova ballada de sardanes a la plaça de la Creu a les 7, diumenge, amb la Copla Bisbal Jove.
7: Informació local.
11: Acabem la farmàcia de guàrdia. Avui és la Soler, que està a l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
4: T'agrada cuinar i no saps per on començar? Nosaltres t'ho posem fàcil. T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
1: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Són ara mateix les 10 del matí i pràcticament 10 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Encetem la tercera hora del programa, on parlarem de política com és habitual. En aquest cas, avui és dimecres, per tant, amb el regidor portaveu de la formació de En l'aire Molins, amb el Marc López, que de seguida el saludarem via telèfon. Avui completarem aquesta tercera hora parlant de la xerrada conferència que els amics del museu organitzen per demà dijous a les 7 de la tarda al Museu Municipal del carrer Pintor Fortuny. Una trajectòria artística des de Molins de Rei, Riu Serra, escultor i dibuixant 1921-2006. En parlarem amb el fill precisament de l'escultor i dibuixant, l'Eduard Riu Barrera, que serà el ponent d'aquesta xerrada. I a més també parlarem de l'Ateneu Molei, que ha començat ara fa unes setmanes una captació de socis i sòcies. I parlarem amb el Pau Treserra, que és membre de l'Assemblea del Molei. A tot això també recordo que ens visitaran alumnes de l'Escola Josep Maria Madurell a partir de les 11 per presentar el resultat d'una recerca científica que han estat fent sobre la contaminació de l'aire. Ho van presentar alumnes de tot Catalunya el mes d'abril. Això forma part del projecte Magnet, aquesta aliança per l'èxit educatiu, de la qual en forma part a l'escola des de fa alguns anys, i ens ho vindran a explicar aquí el programa d'aquí a un... aproximadament una hora. I ara el que fem és saludar el regidor Marc López, que avui el tenim també via telèfon. Hola, Marc, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol, bon dia, oients.
0: Que per motius de feina doncs el tenim molt sovint viatjant, eh? Ja tenim, diguem, a Galícia, eh?
1: Exacte. Aquest cop a Santiago de Compostela, sí.
0: Fantàstic. No pas a fer el camino, sinó per feina. Escolta'm, la setmana passada ens explicava el Marc doncs, que havia assistit al comitè executiu de Fira, i ara hem parlat amb els grups municipals, i també havia assistit a una junta de portaveus per parlar d'un tema relacionat amb la gravera, però no vam avançar res més, perquè dijous ens acompanyava l'alcalde i ja ens ho va explicar amb més profunditat, i avui, doncs, si et sembla, Marc, que podíem doncs, parlar-ne i analitzar doncs, la teva opinió al respecte a aquest projecte de reforma de modificació urbanística a l'entorn de la zona de la Gravera, perquè doncs, l'equip de govern té previst fer aquest nou pas, portar-ho al ple, que serà un dels punts clau o importants del ple del mes de maig, aprovació inicial de la modificació del planejament, i com avançava l'alcalde, doncs, tenim també en aquest punt s'incorporaria, vaja, en aquesta zona un espai per la pràctica de l'atletisme. En fi, què us va semblar des de l'aire, què et va semblar aquesta proposta que fa l'equip de govern al respecte a aquesta zona de la Gravera?
1: Bé, ens vam presentar el projecte, de fet, si no recordo malament, ja havia la tècnica d'urbanisme i ens va ensenyar que bueno, s'havien fet diferents propostes, diferents estudis, i bé, a mi em va venir, és un projecte que porten ja ben bé anys treballant-lo, i després d'haver analitzat diferents propostes, doncs, diguem-ne que se'n portarà una per tirar el projecte endavant. És veritat que els que hi érem presents, per això vaig preferir mantenir-me al marge i no dir res, perquè crec que això era millor que ho comentés a l'alcalde, i com que són reunions que primer es tracten a portaveus i després es van surten a la llum pública, ara ja sí, les tractem, ja tothom està assabentat, no? Bé, tenim una sèrie de dubtes, diguem, en aquest sentit, l'oposició, perquè almenys alguns teníem entès que seria igual com una... Diguem que és el punt important del ple, vull dir, jo crec que de tot el que puguem tenir en el ple, aquest punt és clau. Crec que és una de les zones, de les poques últimes zones que ens queden al municipi per poder urbanitzar. És veritat que és una zona una mica complexa per tot el que esdevindrà el dia de demà, que ja és veritat que fa molt de temps que es va parlant, que hi ha un projecte de que s'ha de fer una rotonda així aixecada, hi haurà una sortida que anirà a Papiol i de més. Llavors això fa que sigui una zona urbanitzada una mica complexa, en la qual no hi puguin haver-hi equipament, gaire, vull dir, equipaments, vale? Tenim com a concepte de pues, una nova escola o un nou poliesportiu i de més. Llavors, per això diguem que és una zona que serà bàsicament amb idea industrial. Llavors, a l'entorn es busca una mica de parcs verds i està previst, o ens comentaven, no?, de fer-hi allà una proposta o ja la intenció de fer una pista d'atletisme, vale? Jo aquí no he tingut encara resposta de què em pensa al club d'atletisme sobre aquesta proposta que fa el govern o l'Ajuntament per tirar-ho endavant. Uh-huh. Vale? Crec que aquí estaria bé saber què n'opinen ells, perquè hem d'entendre que no pel fet de fer allà una pista d'atletisme vol dir que hi hagi a darrere un equipament, que insisteixo, com deia, no hi haurà allà uns vestuaris ni hi haurà res, eh? Vull dir, serà el, com jo dic, el ciutadà de peu, que sí, tindrà ja una circunferència, que allò serà com una pista, com conceptualment podem tenir qualsevol de nosaltres, com una pista, sí, per córrer, però no esperem que hi hagi res més. Llavors, bé, no sé, analitzem-ho. Després ja paral·lelament també hi ha altres dubtes, com jo, per exemple, ahir a la comissió informativa que vam tractar aquest tema, i els companys d'Esquerra també van mencionar-ho i de més, crec que hauríem de, ja que aprofitem i urbanitzem la zona, home, intentar buscar el màxim de places d'aparcament. I és una... perquè al final no ens enganyem, vull dir, hem tret ara places d'aparcament on està la residència, i ja que urbanitzem aquella zona, crec que hauríem d'intentar, doncs ja et dic, guanyar aquelles places més el que puguem aconseguir. Sí, és veritat que per una banda ja es contempla, però jo crec que no sé si aproximadament surten unes 80 places urbanitzant aquella zona, jo crec que igual són justes o són poques, ¿vale? Perquè a més ja està previst que hi vagi un edifici de, no sé, si jo al final em perdo, quan parlen dels metres quadrats per una possible nau industrial que pugui anar allà i a més, que crec que això pot anar molt bé, perquè, bueno, doncs, igual pot venir una empresa i ens pot aportar, doncs, llocs de treball pel municipi, etcètera, etcètera, i riquesa del municipi. Però crec que tot i així hauríem d'intentar de fer una pensada. Llavors, bé, jo crec que el projecte tira endavant, perquè al final, com sempre hem dit, són majoria absoluta, però sí que m'agradaria que jo, almenys ahir, vaig manifestar que dintre de la proposta que s'ha fet, si realment aquella és la millor proposta. Si no podem acabar de buscar una altra pensada o tal. Perquè, a més, també tenim una sèrie de dubtes sobre el desnivell. Si des que estàs al poliesportiu de la Sínia i es construirà aquest edifici, a quin nivell? Si queda al mateix nivell? Si no, com pot quedar tot allò a nivell visual? Quin impacte pot quedar, no? Inclús també ens pensàvem alguns de nosaltres que des de la rotonda del passeig del Terraplè, on està la clínica, sí, si aquell carrer tindria continuïtat i aniria a parar a el que és els ponts de Can Bruta, ¿vale? I la intenció és que aquell carrer només sigui un carrer per emergències, ¿vale? No està pensat que sigui, no està pensat per donar continuïtat al carrer i que hi hagi fluïdesa de cara a que els cotxes, pues, tinguin una sortida per al barri de la Granja. No. La intenció és, ja et dic, fer-ho només unidireccional i fer un pas per ja et dic, per serveis d'emergència o per serveis de neteja i tal. Llavors, bé, per això, bueno, hem d'acabar de donar-hi un informe molt extens, hi ha un expedient allà que, bueno, ja et dic, t'has de posar al dia, entendre-ho i analitzar-ho, i ja veurem a veure el què. Però, en qualsevol cas, home, és un projecte important pel municipi.
0: Bé, Marc, deixa'm... És que hem recuperat el dilluns, parlàvem amb el Joan Moreno, que és el president actual del Club Atletisme sí. Molins, i a l'espera doncs, que hi puguis o hi pugueu parlar personalment, tenim un fragment molt petit, molt breu, vaja, del que ens explicava precisament valorant el que se sap fins ara d'aquest espai i havent-se reunit, diguem, amb l'equip de govern que li va exposar la idea que tenen a l'hora de fer aquest espai per l'atletisme. Escoltem el Joan Moreno.
2: El projecte, la veritat és que comparat amb altres espais que s'havien proposat anteriorment, com a les zones de la Guardiola, és l'espai que veiem més viable, si és veritat, però alhora, des de tants anys que l'atletisme demana aquestes pistes, s'ha d'acabar de veure com ho podem fer perquè ja que es fa aquesta inversió doncs sigui el millor possible per totes les parts. En quant a espai, perquè al final una pista de 200 metres és el doble del que tenim ara mateix i amb el número de socis que som cobriria la necessitat, és veritat que és les pistes doncs encara s'ha d'acabar de parlar com seria la pista.
0: Doncs aquestes eren les paraules, un fragment de l'entrevista que fèiem amb el Joan Moreno,
1: Bé, doncs ja et dic, a veure, jo crec que de com poden estar o com estan, el que poden arribar a aconseguir, és veritat que la proposta segurament és bona, d'acord? ¿Vale? El que passa és que, bueno, doncs, com jo dic, analitzem, hem d'acabar d'analitzar i mirar aviam de com ho podem acabar d'encaixar tot plegat.
0: Et dèiem comissions informatives que hi ha aquesta setmana per preparar el ple de la setmana que ve, i apuntaves, Marc, que parlava un moment fora d'antena, que serà un dels punts, diguem, més destacats, no?, el de la gravera.
1: Exacte. És que, bàsicament, jo crec que serà un dels punts, perquè vam tenir també comissió informativa de Fira, Comerç i Turisme.
0: Sí.
1: Esperem que d'aquí un mes tenir dades del ve d'agost.
0: Sí.
1: Vale? No va haver-hi cap punt així en concret que tinguéssim algun dubte. Sí, és que tiro de memòria, perquè com que al final jo també estava en remot, al final a vegades et perds amb certes coses, i avui hi ha comissió informativa de l'àrea de servei de les persones, i si no, i mirant l'acte així per sobre, o parlant-ho amb l'Anna Planes, no hi ha molta cosa tampoc. Però ja et dic, el tema jo crec que de debat on es portarà on sorgirà aquest debat al ple serà amb el tema de la gravera.
0: Mm-hmm. Molt bé. Marc, alguna altra cosa més que vulguis destacar, que sé que has de marxar?
1: Bueno, pues, la veritat, no, destacar així en concret res. Simplement que, ostres, he estat un dia fora i ahir veig que a nivell periodístic va passar de tot.
0: Sí.
1: El fill del Lluís de Gandí que a la Garjola, ja ha pagat el milió, ja l'ha sortit, ara veig que el Zapatero tal, ostres, me'n vaig un dia i ostres, tinc
0: Veus?
1: FOMO, no? He tingut una mica de FOMO, perquè aquest matí, mentre es veia dalt de la notícia, es diria, ostres, què ha passat aquí, no? He estat un dia alt i el que m'he perdut, tu. Però bé, ja està, res, és només una anècdota.
0: Molt bé, escolta, doncs, Marc, acabi d'anar bé per Galícia i ens retrobem la setmana que ve,
1: Exacte, molt bé, i t'explico amb més detall les pròximes novetats.
0: Perfecte, una abraçada, que vagi molt bé.
1: Vinga, igualment, que vagi molt bé.
0: Gràcies, adeu-siau. Al Marc López, en directe, al Bon Dia i Bona Hora, des de Santiago de Compostela, per motius de feina. Ell és el regidor portaveu d'Enlaire Morint. Farem una pausa i de seguida tornem amb més qüestions. Hem de parlar de la conferència que organitza els Amics del Museu demà a les 7 de la tarda per parlar de l'escultor i dibuixant en Julià Riuserra, i després també hem de parlar de l'Ateneu Molei amb el Pau Treserra, perquè doncs, han engegat una campanya sobretot a les xarxes i a través d'Instagram bàsicament per captar nous socis i sòcies, i tenen, diguem, a l'horitzó projectes com per exemple l'adquisició d'un local que pugui acollir totes les activitats de l'Ateneu, tot i que en aquests moments ja segur que tenen un acord amb la Penny, per tant doncs, estan realitzant aquesta activitat a la pista de la Penny, bàsicament. Això serà més tard, perquè ara us explicàvem al començar el programa que el Rigui per Xics, el grup de el Sant Feliu de Llobregat, va ser aquí al Foment fent una actuació especial per alumnes de les escoles de la vila, i anem a recuperar de la seva discografia, són força prolífics també el Rigui per Xics, aquesta cançó que es diu Vull pintar, i de seguida tornem.

0: Ha quedat clar, no?, el que volen fer el Reggae per Xics. Vull pintar aquesta cançó que ens ha situat a 4 minuts per arribar a 10:15 del matí. Parlem de l'Associació Amics del Museu, perquè, com bé sabeu, a banda de les excursions i altres activitats que van organitzant, doncs tenen aquest cicle de conferències al museu. Demà tenim una nova cita a les 7 de la tarda al Museu Municipal del carrer Pintor Fortuny. I el tema de la conferència és parlar de Julià Rius Serra, una trajectòria artística des de Molins de Rei. Rius Serra, escultor i dibuixant, 1921-2006. I la conferència anirà a càrrec del seu fill, de l'Eduard Riu Barrera, que és arqueòleg i historiador, dedicat a la restauració monumental al servei del patrimoni arquitectònic de la Generalitat de Catalunya durant molts anys, i a l'estudi de l'arqueologia i l'arquitectura medieval, la història de l'arqueologia i la restauració, i la literatura de viatges. Comissari d'exposicions de l'any Puig Cadafalch, l'any 2017, i dels 900 anys dels temples de Taüll, 2023-2024. Ha editat llibres sobre arquitectura gòtica, la muralla romana de Barcelona, la vall de Boí i els viatgers catalans a la Rússia soviètica. I en Pilar Vélez va dedicar al seu pare la monografia Rius Serra, 1921-2006, escultor i dibuixant. I avui el tenim uns minuts aquí al programa. Què tal, Eduard? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, gràcies per l'atenció i per l'interès per la conferència.
0: Un plaer, gràcies per acompanyar-nos. Déu-n'hi-do, quina trajectòria la teva, des de...
1: Bé, home, amb els anys es fan coses.
0: Ah, molt prolífica.
1: Sí. Bueno, i una mica heterogènia, sí, sempre m'han agradat coses una mica variades.
0: Molt
1: bé. Sí, he tingut la sort de tocar temes diversos i interessants.
0: Molt bé.
1: Ha estat una sort.
0: Expliquem a grans trets com tens concebuda la xerrada, la conferència, vaja, de demà que faràs al Museu Municipal.
1: Bé, doncs, la intenció també, i la intenció dels amics del museu, doncs, és fer un repàs a la trajectòria del meu pare, amb motiu de que en aquests moments el Museu de Montserrat li dedica una exposició antològica, que estarà oberta doncs fins al 13 de setembre, vull dir que tenim ocasió d'anar-la a veure, i amb motiu d'aquesta exposició, que repassa també la trajectòria del meu pare, doncs la conferència està enfocada en aquest sentit, explicar el seu origen Molins de Reienc, la vinculació amb la ciutat i la seva formació a partir de l'Escola Massana, als anys... Bé, el meu pare, de fet, va començar els estudis artístics a l'Escola Massana en plena guerra.
0: Sí.
1: En plena guerra, és un moment que no sembla gaire oportú per començar els estudis artístics, no?, enmig d'una guerra, però les guerres són molt més complexes del que ens imaginem, suposo, i la gent segueix fent la vida normal fins on pot. Uh-huh. I és en aquest moment en què al meu pare se li desvetlla l'interès artístic, la creativitat, i bé, no va fer altra cosa durant tota la seva vida. Va dedicar-se a partir dels anys 50 plenament a la producció artística i a l'ensenyament, també després a l'Escola Massana.
0: Uh-huh. A l'Escola Massana hi va estudiar, deies, Eduard, al 1937, per

0: en inici en plena guerra civil i fins al 1945, no? Ja en postguerra.
1: Això mateix, sí. Les dates són una mica imprecises perquè no ho recordava massa bé i els arxius de l'Escola Massana també s'han perdut documents. Però entremig, com que sóc historiador i m'agrada remenar papers, he volgut saber alguna cosa més i és aquesta... eren uns cursos, en aquell moment l'ensenyament era molt més irregular que nosaltres, que avui en dia, i eren uns estudis no tan reglats, i va estar, doncs això, durant aquests anys hi va anar, va estar assistint a cursos, i a partir del 45 ja comença a dedicar-se professionalment a la producció artística.
0: Sí, o sigui, el pas de l'Escola Massana va ser clau, no? Com expliqueu, per orientar la creativitat, bàsicament escultura i el dibuix, eh?
1: Exactament, sí. Bàsicament, les dues després té alguna altra dedicació, a l'exposició es poden veure alguna, va dedicar-se també a fer una producció ceràmica i també va fer joies, i bé, en general els creatius doncs no s'estan sols en una disciplina i els agrada tocar unes mica tecles. També en escultura doncs va tocar diferents materials, fusta, pedra, bronze, ferro, li agradava experimentar, conèixer materials, treballar amb les mans. És una persona d'ofici, li agradava conèixer molt bé els oficis i els materials que treballava.
0: També en aquesta circular que fa el museu esmenteu també com un punt important la beca d'estada a París.
1: Sí,
0: oi, Eduard?
1: Sí, això és transcendental.
0: Sí.
1: No en ell només, de pensar que doncs als anys 50 l'ambient local, diguéssim, era molt tancat i obscur, en tots els sentits, també en l'artístic, i l'Institut Francès de Barcelona, que era una institució en aquell moment important, que podia vincular poc o molt la cultura catalana amb el que es feia fora d'aquí, sobretot a París, sempre els catalans en França doncs, hi han tingut una vinculació cultural important, i van concedir unes beques que tenien una associació específica dins de l'Institut Francès que es deia el Cercle Mallol, dedicat a l'escultor Mallol, que donava beques a artistes locals perquè fessin estades a París. I la va fer en Subirac, en Guinovart, tots els escultors de la seva generació, poc o molt van a París, amb estades més o menys llargues, i per tots ells, no només pel meu pare, és veure el món per un forat, de cop i volta, doncs, passar de l'ambient gris barceloní a un París que en aquell moment doncs estava molt dinàmic, perquè de fet el meu pare hi va estar al 52, o sigui, feia 7 anys que havia acabat la Segona Guerra Mundial. No, era un moment de recuperació del país, de retrobament, i allà hi va poder doncs connectar amb les avantguardes del que es feia i amb l'art de totes èpoques, la ciutat, la dinàmica, etcètera. Sí, i a partir d'aquell moment també la seva producció doncs varia notablement, sí.
0: Dèiem, doncs, el seu pas d'estudi per l'Escola Massana, però després, també ho esmentaves, Eduard, va ser professor durant més de 20 anys, no?, d'escultura a l'Escola Massana.
1: Sí. Una feina que, per cert, li agradava molt. El contacte, la pedagogia, la relació amb altres. Sí. Una docència que sempre va enfocar, això sí, a ensenyar l'ofici, la tècnica, mai imposar criteris estètics o artístics. Vull dir, tenia una línia figurativa, però en cap moment va intentar imposar uns cànons acadèmics als seus alumnes, simplement els deia que feia els possibles per encarrilar-los dintre la seva creativitat, però sense interferir en les opcions estètiques que cadascú pogués prendre.
0: Digues.
1: Era un home d'esperit liberal i tolerant.
0: Molt bé. I parlant doncs del seu llegat, doncs tenim obres seves, no?, en espais públics, no només de Molins de Rei, sinó de diferents poblacions i museus del país, oi?
1: Sí, en podem veure a Barcelona, la peça que ell s'estimava més és una guineu de ferro de grans dimensions, que hi ha a part de la guineueta, que sí. A més és una peça que el barri i la gent l'ha sentit molt com a pròpia i com a emblema de la seva comunitat. N'hi ha el monument a Pius XII, que està a l'Avinguda Diagonal. Hi havia hagut uns relleus que ara estan retirats, però que tothom, per bé o per mal, eren molt reconeguts, que estaven en l'antic tanatori de Sancho d'Àvila, de Barcelona. Sí. N'hi ha a Berga, a Lleida també, als Camps Elisis de Lleida, aquí a Molins de Rei, i a l'Hospitalet, a l'estació de Renfe de l'Hospitalet, hi ha un relleu a l'exterior que també al·lusiu als trens, un tema que tristament molt d'actualitat, etc.
0: Molt bé. Aquí a Molins de Rei tenim només la del passeig del Terraplè, ara que faig memòria.
1: Teniu una de les parets, però també hi era, crec que ara s'han retirat per raons de conservació, en l'espai, en el jardí de Can Ametller, hi havia exposades una sèrie de peces.
0: D'acord.
1: I a dintre de Can Ametller també hi han peces i les de la col·lecció del Museu Municipal.
0: Uh-huh. I com citaves, Eduard, doncs, si la gent que ens estigui escoltant, que molta gent doncs, també en algun moment s'acosta a Montserrat, no? L'exposició porta per nom El futur primigeni, per tant, és una retrospectiva, diguem, de l'obra de Riu Serra?
1: Sí, el títol, que l'exposició és comissariada per en Bernat Puigdollers, sí. Que és el director de la Fundació Vilacases, artístic, i sí. Li va escollir aquest títol perquè considera que l'obra del meu pare, des de buscar les formes més primigènies, es projecta cap al futur. És una obra que des d'una recerca, doncs, això... d'un arcaïsme i d'una depuració formal màxima, que seria això, el més primigeni, el més arrelat, doncs busca formes d'expressió que ens portin cap al futur.
0: Uh-huh. Segurament, doncs, veurem, com ens deies també, dibuixos, ha transcendit més, potser, la part més escultòrica, no? O almenys la part més visible que podem veure, però com eren els seus dibuixos, doncs, Eduard?
1: El dibuix, fas una pregunta difícil perquè explicar dibuixos és...
0: O com el definiries, vaja.
1: És un repte. Sí. Hi ha diferents etapes.
0: Sí.
1: Hi ha una etapa, que és l'etapa a partir de parisenca, que dibuixa... Bueno, el seu traç sempre és un traç molt... És un traç molt net, a ploma, amb unes línies molt marcades, molt, molt dures, de vegades, i comença amb un dibuix de representació d'escenes humils. De fet, els dibuixos que fa a París, que és la part més interessant de la seva producció parisenca, diguéssim, es diuen, bueno, les petits gens de París, que vol dir la gent humil de París, o sigui, ell quan va a París no veu ni el gran París, ni els monuments, ni la pompa que altres pintors dibuixen, no? El París frívol i més tòpic, sinó dibuixa els encants, els espectacles de carrer, la gent humil. És un dibuix que jo crec que es pot definir com un dibuix humanista. Mm-hmm. I aquest tipus de dibuix humanista el manté durant molts anys, i deriva cap a un dibuix més en el que els personatges perden els trets més distintius i es transformen en unes alegories a la figura humana, en situacions iròniques i reflexives, un dibuix que sempre porta en ell una reflexió sobre la humanitat, sobre els nostres defectes, les nostres virtuts, les nostres contradiccions. És un dibuix que sempre vol fer pensar una mica, és un dibuix sempre figuratiu, perquè entén el meu pare que la figuració és la manera en què ens podem entendre visualment tots plegats, i és un dibuix que molta gent em qualifica de filosòfic. Jo potser filosòfic és una mica massa... però sí que és un dibuix irònico-reflexiu, sense ser un dibuix d'humor, humorístic, de la humanitat i del paper que fem tots plegats en aquest món.
0: Molt bé. Home, una bona manera de reivindicar el seu llegat, no? Eduard, una exposició en un museu tan emblemàtic com el de Montserrat?
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, feia temps que... des de la pandèmia les sí. exposicions artístiques han tingut grans dificultats perquè tot va quedar molt interromput. De fet, aquesta exposició s'havia d'haver fet l'any 21 perquè era el centenari del naixement del meu pare. S'ha fet ara que fa anys de la seva mort, va morir el 2006. I sí, sí, és una gran oportunitat de donar-la a conèixer i un reconeixement que, vaja, n'estem molt contents.
0: Molt bé.
1: Però espero que els que hi pugueu anar sí. o que la gent que hi vagi també doncs, li agradi, li pugui interessar i li faci pensar una mica que és el que pretenia el meu pare, que les obres d'art doncs, deixessin alguna empremta de reflexió sobre nosaltres mateixos i el nostre món.
0: Molt bé, molt interessant. Doncs recordeu, podeu anar al Museu de Montserrat fins al 13 de setembre, aquesta exposició Riu Serra, el futur primigeni, però podeu escoltar doncs, l'Eduard Riu Barrera demà a les 7 de la tarda al Museu Municipal del carrer Pintor Fortuny. Obriran portes al museu, ens expliquen 15 minuts abans, activitat gratuïta, i s'emmarca dins les conferències al museu. Doncs Eduard Riu Barrera, escolta, un plaer, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi
1: moltes
0: molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com ja he dit, i per la vostra atenció i interès.
0: Un plaer, vinga. Que vagi bé la xerrada. Sí.
1: Gràcies, adéu, bon dia.
0: Adéu-siau, bon dia i bona hora. En directe al bon dia i bona hora d'aquest dimecres, l'Eduard Riu Barrera, fill d'en Julià Riu Serra. Demà serà protagonista, doncs, en Riu Serra d'aquesta conferència. Una trajectòria artística des de Molins de Rei, en Riu Serra, escultor i dibuixant 1921-2006. De seguida parlarem de l'Ateneu Molay, també, amb el Pau Treserra, però abans anem a fer una pausa musical. Hem parlat molt de París, hem parlat molt de França i ens venia de gust recuperar aquesta cançó.
2: Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec i els meus cabells...
0: Marina Rossell, interpretant les cançons de Jorge Mustaquí, la matec, 3 minuts i 3 quarts d'onze.

0: Fantàstic, en punt ja ens hem situat a 3:15 del matí. Seguim.
1: Hola, molinencs. Sabeu què és l'Ateneu Molell? L'Ateneu Molell és un espai de dinamització cultural, política, social i popular. Segurament, si no et sonem, ens coneixeràs per l'estira a la corda, festa a la paella, el joc rural. Després ens movem també durant tot l'any, creant espais d'oci com a Cap d'Any i a la Fira de la Candelera, el racó català. Però vosaltres heu vist perquè un Ateneu. Nosaltres no el trobem. I és per això que t'estem buscant a tu, soci, perquè ho facis possible.
0: Aquesta és la publicació que podíem veure des de fa pràcticament una setmana a l'Instagram, bàsicament, de l'Ateneu Molell, perquè ha engegat aquesta campanya de captació de socis i sòcies, i en volem parlar uns minuts a aquesta hora del matí amb el Pau Tresserra, que és membre de l'Assemblea de l'Ateneu Molell. Hola, Pau, bon dia.
2: Bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
0: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Sí? No pareu, eh?
2: No parem, no parem.
0: A veure, explica'm doncs l'objectiu d'aquesta campanya, que és evident, no?, per fer socis i sòcies, perquè voleu doncs encara fer més gran el projecte de l'Ateneu, no?
2: Sí, i volem fer-lo més gran en un sentit literal. L'Ateneu fa pràcticament 10 anys, des del 2017, que no té seu física. Malauradament, l'assemblea que hi havia en aquell moment no va tenir forces per mantenir l'espai que hi havia.
0: Del carrer Ponent, recordeu, l'antic,
2: sí,
0: Cava Swing?
2: Exacte, que era un espai fantàstic i que amb el que tothom estava supercontent, però que era impossible de mantenir perquè al final el voluntariat del teixit cultural i associatiu té això, que és voluntariat, que la gent no s'hi pot dedicar malauradament i que al final tira sempre doncs, del temps lliure de la gent, que al final sempre acaba sent limitat, i doncs, el local va haver de tancar. I ara nosaltres ens trobem amb que som una assemblea potent, que tenim forces, que som gent i que a més doncs fem la lectura que a Molins fa falta un espai de dinamització cultural i de dinamització política i que, per tant, nosaltres creiem que és la feina i l'espai de la nostra assemblea doncs poder constituir un nou Ateneu a Molins.
0: Teniu ara, això sí, la Xupluc de la Penny, no? En aquests moments.
2: Uh-huh. Sí, fa un temps que tenim un conveni amb la Penny, fem servir l'espai del pati, en el que estem molt còmodes i molt contents i amb el que segurament seguim col·laborant a futur, però necessitem tenir un espai en el que es pugui desenvolupar una vida quotidiana i diària més viva que el pati de la Penny, que encara que és un espai fantàstic i que ens encanta, no deixa de ser un espai a l'aire lliure, en el que a l'hivern doncs, al final les activitats poden ser doncs, relativament limitades, que entre setmana potser és més complicat de dinamitzar i que per això doncs engeguem aquesta campanya.
0: Una campanya que es pregunta, per exemple, qüestions tan bàsiques com què és i què volem a l'Ateneu Molell. Doncs, Pau, explica'ns.
2: Sí, l'Ateneu no ha deixat de ser, des dels seus inicis, un espai de dinamització cultural i política amb l'objectiu de crear consciència nacional. No deixa de ser un espai de cultura popular i que, a més, doncs, s'articula a través de quatre eixos principals: la independència i l'alliberament nacional dels Països Catalans, la llengua catalana com a llengua pròpia d'aquests Països Catalans, la comunitat i tota la cultura que se'n deriva, a més, lligada, evidentment, doncs, a la identitat nacional dels Països Catalans, i també després, per últim, la defensa de la igualtat i la justícia social, perquè també creiem que la manera que tenim nosaltres de dinamitzar el teixit associatiu és a través d'alternatives a l'oci comercial que ofereixen doncs, altres espais perfectament legítims i a més divertidíssims a la vila o al voltant. Però nosaltres doncs, intentem això, oferir altres alternatives, i el fet de doncs, tenir local ens permetrà fer-ho d'una manera encara més extensa. Se m'acudeixen activitats que es feien en l'anterior Ateneu, com els trivials o les nits de jocs de taula o els clubs de lectura, que tenim moltes ganes doncs, de tornar a reactivar.
0: I com es concreta això fins al moment, l'activitat que està duent a terme a l'Ateneu Molell? Ho deia la vostra companya, ja teniu com activitats clàssiques l'estira la corda, no?
2: Sí, per festa major nosaltres dies tenim els caps de setmana força plens.
0: Sí.
2: Tenim l'estira a la corda, el festa a la paella.
0: Festa a la paella, efectivament.
2: Ah, exacte, fem el joc
0: rodals. No?
2: Exacte, sí, ens establim allà a l'església i no marxarem d'allà perquè ens encanta dinamitzar aquest espai i a més creiem que són activitats que tenen molta potència i que funcionen molt bé. I a banda d'això, doncs també...
0: Per la Fira de la Candelera, també un altre esdeveniment.
2: Sí, però abans per Castanyada, per Cap d'Any, sí. La Fira de la Candelera, muntem el Racó Català, i segur que em deixo altres coses, eh? Participem també de la Comissió de Focs de Sant Joan, i bé, i altres activitats que intentem muntar, de vegades amb més o menys continuïtat, però que intentem això, donar vida al poble... en els mesos potser de menys activitat.
0: Molt bé. La gent que vulgui doncs, tenir cert interès amb el que feu o directament que es vulgui fer soci, sòcia, com ho ha de fer?
2: Bé, doncs sí, nosaltres hem iniciat aquesta campanya de socis ara fa aproximadament un mes. Si esteu atents a les nostres xarxes socials, allà ja teniu un enllaç des del que es pot accedir al formulari per reinscriure's com a soci. Si no us aclariu amb les xarxes o potser no és el vostre mitjà de comunicació més habitual, ens podeu escriure un correu a ateneu@molei.cat i des d'allà us facilitarem, sens dubte, el mateix enllaç per fer-vos socis o sòcies. Explicar breument que tenim diverses quotes per a les persones que vulguin fer-se sòcies, des de 5 euros mensuals fins a 10, ajustat una mica a les butxaques de tothom, per tal que l'Ateneu pugui ser obert a qualsevol tipus de perfil. Oferim també quotes familiars en el que puguem, o sigui, en el que incloem també a infants sense haver de pagar una quota individual per ells. També estem oberts a fer col·laboracions amb altres entitats que necessitin un espai on reunir-se, on fer sopars, on... Bé, evidentment aquest espai encara no és tangible, no el tenim, la intenció és tenir-lo, però estem oberts, evidentment, a col·laborar amb altra gent.
0: De fet, ja explicaves que vau engegar fa un mes amb un acte que fèieu a la pista de la Penny. Atenció! Que vau titular Dia del Futur Soci.
2: Sí. A
0: veure, va funcionar, això?
2: Va funcionar. Evidentment, el Molei ja va tenir socis en el seu dia i no volem deixar de comptar amb tota aquella gent que va participar en el projecte des dels seus inicis l'any 2007 fins que doncs, va deixar de tenir local l'any 2017, però necessitàvem reestructurar aquesta massa social de l'Ateneu perquè si no teníem manera doncs, de poder tenir uns ingressos fixes que ens permetissin accedir al final al mercat dels immobles a Molins de Rei, perquè com sabeu, doncs la crisi de l'habitatge és una cosa que afecta transversalment a tota la societat i també afecta al teixit associatiu, i per això el Molei necessitava doncs, aquest nou impuls o aquest nou múscul que aconseguim amb aquesta nova campanya. Ja som més d'una cinquantena, animem a tothom a fer-se soci i seguirem insistint perquè estem segurs que això es tirarà endavant i sortirà bé.
0: Propers objectius, Pau, em deies també que, com qualsevol entitat, doncs teniu una assemblea de socis.
2: Sí.
0: Assemblea General de Socis a finals de mes.
2: A finals de mes ens farem aquesta trobada, aquesta assemblea general, en el que, evidentment, tothom qui sigui soci de l'Ateneu està convidadíssim a participar.
0: Serà la pista de la Penny, també?
2: Sí, en principi sí. Si no hi ha cap inconvenient i el temps ens ho permet. Al final, nosaltres el que venim és a explicar una mica el que ja hem explicat avui aquí, quin és el nostre projecte, quina és la nostra intenció amb aquesta també nova campanya i què és el que busquem fer en aquests propers 2 anys en els que s'iniciarà un nou mandat, perquè caduca ara, de fet, el mes vinent. I això seria una mica tot.
0: Molt bé. I teniu algun local ja mirat? Alguna idea?
2: Bé, sí, evidentment. Sí. Hem començat a fer alguna recerca, el que passa que és una cosa molt embrionària.
0: D'acord.
2: Perquè no volíem generar expectatives sense poder garantir doncs, que això podia fer-se realitat. Per això primer ens hem centrat en fer aquesta campanya de socis, aconseguir tenir un múscul econòmic suficient per poder fer front als lloguers que es demanen avui en dia, i després en centrarem en fer aquesta tria que ja hem començat a fer, però de manera més esquemàtica, diguem. El que sí volem fer una crida és a qualsevol persona que pugui tenir alguna propietat pels voltants del centre de vila i estigués doncs, interessada o disposada a llogar-la a l'Ateneu per poder dinamitzar també el teixit cultural, doncs que es posi en contacte amb nosaltres, que estarem encantats de xerrar-ho i a veure si podem arribar a un acord, si no, evidentment, a través dels nostres propis contactes o a través dels portals immobiliaris que hi ha o les immobiliaries de la vila, trobarem alguna cosa segur, eh? Però vaja, que si hi ha algú que sent això i està interessat, doncs que es contacti amb nosaltres.
0: Molt bé, doncs ens seguirem parlant de l'Ateneu Molei, d'aquesta campanya per captar socis i sòcies. Avui ho hem comentat tot plegat amb el Pau Tresserra, que és membre de l'assemblea de l'Ateneu. Moltes gràcies, Pau.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera.
2: Adéu.

0: Un clàssic d'Elton John, Circle of Life, de la banda sonora del Rei Lleó. Banda sonora de Hans Zimmer, però amb cançons d'Elton John, que ens ha situat en punt per arribar a les 11 del matí. Notícies, i de seguida tornem amb l'escola Josep Maria Madurell.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb Esquerra, a qui convida a col·laborar permanentment. Ha dit que l'acord no és un punt i final, sinó un punt de partida.
3: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
2: Per la seva banda, Junts per Catalunya i la CUP han criticat l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. La portaveu de Junts, Mònica Sales, l'ha titllat de propaganda i d'insult, i el portaveu de la CUP, Xavier Pellicer, d'haver-se fet lluny del carrer. I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del criblatge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I avui nova jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys, i també el col·lectiu de metges, volíem dir. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment de la vaga d'avui en un 30% en dades globals. Connectem ara amb la nostra companya, la Maite Polo, des de la plaça Sant Jaume. Maite, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs hi ha muntat un gran faristol davant de la façana del Palau de la Generalitat amb el logo vermell de Metges de Catalunya. És un acte de protesta en què el sindicat recrearà una sessió parlamentària per interpel·lar el president de la Generalitat, Salvador Illa. Volen que assumeixi la seva responsabilitat com a màxim dirigent del país davant la incompareixença de la consellera de Salut, Olga Pané, en el conflicte que hi ha obert amb el col·lectiu mèdic. Els metges i metgesses reclamen una reducció de la sobrecàrrega laboral per poder atendre els pacients recuperant la qualitat de fa anys.
2: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
2: I minut de silenci ara a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys en mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. I una incidència en una línia elèctrica de mitjana tensió ha afectat aquest matí el subministrament elèctric a diversos municipis de l'Empordà, entre ells Llançà, Colera, Portbou i Peralada. La companyia Endesa està treballant amb diferents brigades sobre el terreny i ja ha pogut restablir part del servei. A quarts de 10 del matí la xifra d'afectats s'havia reduït a la meitat, només quedaven uns 5.000 clients sense llum, i Endesa informa que la previsió és anar reconnectant la resta en les properes hores. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 11. Informació local.
5: Avui a la tarda, des de l'Associació Obrera, organitzen la projecció del documental La maleta de Mauthausen. És un documental del 2022 que explica la història de Joaquín Tarín, nascut en Posta i supervivent del camp d'extermini nazi. A través de la maleta, que conserva documents excepcionals que van sobreviure també Mauthausen, coneixerem la història d'aquest home. La projecció del documental avui a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica, i després es farà una taula rodona amb Isidoro Teruel, que és el secretari de l'amical Mauthausen, amb el periodista Xavier Martí i amb el col·laborador de Ràdio Molins de Rei, Ramon Canal. Avui a les 7 a la Sala Gòtica. I demà dijous, els amics del museu programen dins el cicle Conferències del Museu una xerrada per parlar de la trajectòria artística de Julià Riu Serra, escultor i dibuixant. Demà a les 7 de la tarda en parlarà el seu fill, Eduard Riu Barrera. A les 7, a la seu del Museu del carrer Pintor Fortuny, entrada lliure. I també dijous, des de l'Assemblea Nacional, organitza la presentació del llibre Ànima de República, d'Aleix Sarri, una crònica política de l'Estat català des del 1409 fins al 1714. Es comptarà amb la participació de Víctor Jurado, que és historiador. Dijous, a 7:45 del vespre, a la Federació Obrera. I també dijous, a les 6 de la tarda, hi haurà una taula rodona per parlar de la Unió Europea en el món global canviant, amb Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs, i l'alcalde de la vila, Xavi Paz. I dissabte al matí, d'11 a 1, la coordinadora d'entitats es vol donar a conèixer, per això convida a totes les entitats i associacions de la vila en aquest vermut d'entitats el dissabte a partir de les 11 al pati de la Federació Obrera. La farmàcia de guàrdia avui dimecres és la Solesta, a la carretera, l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
3: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
2: Vols dir que val la pena?
3: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
4: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
6: Apunta els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
5: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
7: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
5: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
8: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
5: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

Passen 7 minuts de les 11 del matí, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, de fet, última hora del programa. D'aquí una estona tindrem aquí amb nosaltres el Joan Vilaseca, de fet ja és aquí als estudis de la ràdio, per oferir el seu espai Parlem de. Serà a la ratlla de 11:45, una mica abans. I ara el que farem és conversar una estona amb alumnes de l'escola Madurell, de tercera primària concretament, amb la seva tutora i amb el director de l'escola, el Xavier Ubiols, i d'aquesta manera, amb l'entrevista i amb el Joan, arribarem a les 12 del migdia i posarem punt i final al programa d'avui dimecres.

0: Avui us parlem de l'escola Madurell de Molins de Rei perquè, si us recordeu, fa unes setmanes us explicàvem que va presentar el resultat d'una recerca científica sobre la contaminació de l'aire a alumnes de tot Catalunya. I és que una representació d'alumnes de tercer de primària va compartir un any d'investigació, ha compartit un any d'investigació feta al costat dels centres científics i tecnològics de la Universitat de Barcelona i de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Van presentar aquests alumnes de tercera primària doncs, els resultats, aquest projecte, davant de moltíssima gent, el Hub Social Barcelona a finals del mes d'abril. I avui ens ho venen a explicar aquí al programa. Per això saludo a quatre alumnes de tercera primària que ens acompanyen, que són el Luca. Bon dia, Luca.
1: Bon dia.
0: Bon dia i benvingut. També a la Malú. Bon dia, Malú.
2: Bon dia.
0: El Bernat. Bon dia, Bernat.
3: Bon dia.
0: I la Sara. Bon dia, Sara.
4: Bon dia.
0: Venen acompanyats de la tutora de tercera primària, que és la Marta. Hola, Marta, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: I com sempre, supervisant-ho tots, el director de l'escola, en Xavi Obiols. Què tal, Xavi?
6: Bon dia, Obiol.
0: La majoria, no ho podeu veure, però dels alumnes porten una samarreta taronja que posa mirades curioses per entendre el món. Molt bé. Aquesta és la samarreta oficial de l'escola?
3: Sí,
0: sí. Sí? Molt bé. I la porteu sovint o què? O era avui perquè també avui havíeu d'explicar coses?
3: Sí.
0: Sí?
3: Jo la porto quan hem de fer alguna cosa d'una presentació.
0: Quan hi ha coses importants, vosaltres us poseu la samarreta. Que és diferent a la que porta el director, veig, no?
5: Sí.
6: Efectivament.
0: Perquè la del director és negra amb el lema de l'escola Madurell. Sí?
6: Efectivament.
0: Això és amb mirades curioses per entendre el món, és el vostre lema oficial?
6: És el lema oficial de l'escola des de que vam entrar al projecte de Magnet.
0: És que tot gira al voltant d'aquest projecte Magnet, eh?
6: Sí.
0: Perquè a partir d'aquí feu moltíssimes coses, no?
6: Sí, sí. Quan vam buscar un lema a llarg termini, juntament amb el CCITUB, que és la nostra aliança d'entrenar el projecte Magnet.
0: Els centres científics i tecnològics de la Universitat de Barcelona.
6: Exacte, que porten una mirada científica i de coneixement a l'escola. Vam estar donant voltes a quin és el lema que com a escola ens sentiríem còmodes i què és el que busquem com a mestres. I després de temps de discussions, debats, vam veure que el que volíem promoure eren mirades curioses per entendre el món en tots els camps, amb els científics i amb la resta que no són científics.
0: Quants anys fa que teniu aquesta relació i amb aquest projecte?
6: Doncs 4 anys oficialment, 4. Que sí. Aquest any finalitza. Uh-huh. I prèviament va haver-hi mitjà any per fer maig, de si ens aparellaven o no ens aparellaven.
0: Per tant, va durar un temps, no? Sí, aquesta aproximació. Sí. Molt bé, els alumnes que tinc aquí avui són de tercera primària i vosaltres, la vostra classe, m'expliqueu com es diu?
3: Aire.
0: Sou la classe de...
3: L'aire.
0: De l'aire. Per tant, vosaltres sou vigilants de l'aire.
3: Sí. Sí.
0: Molt bé. I què feu per vigilar l'aire?
3: Mesurem la qualitat que hi ha a l'aire.
0: Cada dia?
5: Cada matí.
0: Cada matí. Cada matí. Vosaltres arribeu a classe?
5: Sí.
0: I hi ha algú de vosaltres que ha de fer això?
3: Els que fan el temps?
0: Sí?
3: A part de fer el temps, baixen i miren la qualitat de l'aire. I ho posen a taules.
0: Sí. No, pot parlar la tutora. Sí? Digues, Marta, això, home, per favor.
5: Què utilitzeu per veure la qualitat de l'aire?
7: Un mesurador que mesura l'aire.
0: Molt bé. I també mireu la temperatura cada matí?
3: Sí.
0: Sí. Sí? I ho apunteu en algun lloc? Teniu algun registre?
3: Sí, tenim dos. Apuntem la qualitat de l'aire.
0: D'acord.
5: I també
0: sí?
5: Apuntem el temps, no? Si farà sol, núvol, la temperatura... I només nosaltres o què ho feu? Cada matí ho comuniquem,
0: Exacte, us ho quedeu per vosaltres?
3: No.
0: Què feu?
7: Per un micròfon.
0: Amb un micròfon, sí?
3: Sí. Sí.
0: I us ho aneu tornant, és a dir, que ho vagi...
7: No, això és com un càrrec.
0: Val.
7: Sí.
0: Cadascú té un càrrec. Sí. D'acord. Bueno, hi ha algú que comunica cada dia la temperatura i el temps del dia.
5: Sí, és un càrrec setmanal. Sí. Va canviant cada setmana i així tots ho poden fer.
0: És rotatiu,
5: fer.
0: Eh?
7: Sí, sí, sí. Un alfa en anglès i un altre en català.
0: En anglès?
3: Sí.
0: Sí? Sí. Molt bé. I aleshores hi ha uns altaveus a l'escola, entenc, i totes les classes poden sentir, poden escoltar.
3: Sí.
0: la vostra crònica, no?
1: Sí, sí.
0: Vosaltres ja ho heu fet, això, de
1: robotar-ho?
0: Sí,
1: sí,
0: sí, nosaltres. Sí? Ja sou...
3: Em sembla que ho ha fet tota la classe.
0: Ho ha fet tota la classe. Ja. I què tal l'experiència? Us agrada?
1: És molt xulo.
7: Sí, té una sensació bonica i tot.
0: Acosteu-ho, sí, sí. Molt bé. I què feu? Bon dia? Us presenteu o no?
3: Sí. A veure, no diem el nostre nom.
0: No dieu el vostre nom.
3: No.
0: Bon dia...
3: Som la classe...
0: Sou la classe de...
3: No.
0: Aviam.
7: Ho diem en anglès. Bon dia, escola Madurell. I avui tindrem un dia... Avui seria amb núvols. I la temperatura d'avui és a... M'ho invento, 16 graus.
0: Molt bé. I això ho feu...
7: En anglès i després en català.
0: Diguem a primera hora, quan entreu a...
7: Sí.
0: A les 9?
7: Sí, entrem.
3: Deixem les motxilles i
0: baixem. Baixeu vol dir que està...
1: Sí, a consergeria.
0: A consergeria. Molt bé.
7: Agafar les claus de l'estació meteorològica.
0: Molt bé. Escolta, i teniu també una paret molt xula que s'ha pintat recentment, no? He vist.
3: Sí. De tot el que és com més important de Molins.
0: Molt bé. Us ha agradat com ha quedat?
3: Sí, ha quedat molt xulo.
0: Molt bé. Fet aquesta introducció, m'expliqueu a veure aquest projecte que vau presentar... Hi havia molta gent aquell dia... A Barcelona?
3: Bastanta.
0: I això què, us va posar nerviosos o no?
3: Sí,
1: una miqueta.
0: Una miqueta. Però vosaltres ja ho portàveu tot, segur que molt ben
3: controlat,
0: après.
3: Controlat.
0: Controlat. Molt bé. I què? L'experiència positiva?
3: Sí, molt ens bé. Va agradar.
0: Us va agradar. Val. I vau explicar-los doncs, aquest projecte, que m'agradaria també que m'expliquéssiu en què ha consistit aquesta recerca científica. A veure.
3: Volíem saber la...
0: L'objectiu principal era voler saber...
3: Quanta la contaminació que havia a l'aire, la quantitat i...
5: I com ens afecta, no? A
3: sí,
5: nosaltres i també al medi ambient.
3: La contaminació, al medi ambient...
0: Aquest, molt bé.
3: Sí.
0: Aquest era el pretext, l'objectiu. I com ho heu treballat, això? Això ho heu fet des del setembre, des que vau començar el curs?
3: No. Això ho fem tot l'any.
0: Tot l'any?
5: Més o menys.
3: Vam treballar el primer trimestre, però el del temps de parlar amb el micròfon és tot l'any.
0: Correcte, sí. Una cosa és el tema quotidià de cada dia que feu, però ara aquest projecte concret...
6: El de vigilants de l'aire.
0: El de vigilants de l'aire. Això ho heu fet aquest any, no?
3: Sí,
5: el segon trimestre.
0: El segon trimestre, quan veu tornar de les vacances de Nadal, us hi veu posar. I com ho heu fet, això? Com ho heu treballat?
3: Com ho hem treballat? O sigui, què hem fet per...
0: Sí, en què ha consistit el projecte? A veure, vosaltres hi dedicàveu un temps cada dia?
5: Malú, vols començar tu, que eres el que començava explicant, quan ho vam explicar a la jornada de Barcelona?
0: Sí. A veure, Malú.
7: Vam començar amb la nostra pregunta, que com era la qualitat de l'aire que respirem. I d'aquesta pregunta vam començar a estudiar la qualitat de l'aire i pues, vam començar a mesurar cada matí i es van anar sortint...
0: Sí, podeu parlar, podeu anar intervenint, eh?
7: Sí, la mesura.
0: Cada matí... mesuràveu...
7: Sí.
0: Que això ja ho feu habitualment?
7: Sí.
0: D'acord? Va, això és una part. Què més vareu fer?
3: Què més vam fer?
0: Aviam, Bernat, sí.
5: Els experiments...
0: Ah, experiments.
3: Sí.
0: Ah. Sí?
3: També vam fer un experiment que era semblant com quanta contaminació respirem. Una que pel nas respirem menys contaminació, perquè hi ha uns relets que paren la contaminació de l'aire, com les contaminacions, el PM10,
0: sí,
3: no passava.
0: Les partícules...
3: Perquè és una miqueta més gran, i el PM2.5 podia passar. En canvi, per la boca no tenim res que tapi. O sigui,
7: és millor respirar per al nas.
0: Molt bé. Tot això ho fèieu assessorats, és a dir, acompanyats... d'algú més, a banda de la vostra tutora?
7: Sí.
0: Sí?
7: Sí.
0: De...
5: Qui ens ho fa? Els experiments que ens ajuda cada setmana?
3: L'Ester.
0: L'Ester.
7: Sí.
0: Molt bé. Que també és professora
7: sí.
0: coneguda del Madurell, però dic si teníeu assessorament de totes aquestes institucions que hem comentat? Si teniu visites també, no?
5: Bueno, ens va venir la científica, la Clàudia, que no només era de l'aire, ens va també lligar una miqueta amb la contaminació acústica.
1: Sí.
5: Però ens va ser la que ens va ajudar a encaminar aquest projecte.
0: I això ho heu anat fent durant setmanes, fins, entenc que es va acabar el trimestre, abans de Setmana Santa, que vau haver de fer unes conclusions. Sí?
1: Sí.
0: Molt bé. A quines conclusions vau arribar?
5: Què volíem fer? Quan vam saber totes les causes, el que ens causava, les malalties, què vam voler fer?
1: Vam voler fer una crida a l'acció a través de l'art.
0: A través de l'art?
1: Que ens vam inspirar amb el Michael Pinsky.
5: Sí.
1: I...
5: què vam utilitzar?
1: Unes microbits per formar paraules.
7: Són les plaquetes que amb l'ordinador hi ha una aplicació que poses les lletres.
5: I què vau posar? Què volíem posar en aquestes plaquetes?
7: Unes paraules
1: com reciclem,
7: que ajuden a la gent, com reciclem, reduir,
1: compartim,
7: caminem i unes quantes més.
0: Perquè a banda de vosaltres, en aquesta trobada també hi havia altres nens i nenes d'altres escoles que també van presentar altres projectes?
1: Sí.
0: Tots relacionats amb aquesta matèria, aquesta temàtica? No, eh?
1: No. Eren diferents. Cada escola feia un projecte diferent.
0: Molt bé. I jo he llegit que els nens i nenes van acabar totes les presentacions fent una crida a reciclar, com dèieu. Important, no?
1: Sí.
0: Utilitzar el transport públic?
1: Sí.
0: I reduir el consum per generar un canvi positiu i millorar el nostre entorn més immediat.
1: Sí.
0: Per contribuir amb petits gestos, no?, a totes aquestes qüestions. Sí? Vosaltres intenteu reciclar a casa vostra?
1: Jo sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Algunes vegades. A veure, un segon, sisplau, director. No, podeu intervenir.
6: Que han parlat d'un autor que la Marta el pot contextualitzar
0: per
6: la finalització del producte, que és el que us estan explicant amb les microbits.
0: Sí?
6: Val. Té un sentit.
0: Sí. Tot té un sentit.
5: Sí, clar. O sigui, l'artista és un artista que està dedicat a la contaminació. Ell fa obres que el que fan és sensibilitzar les persones de com la contaminació de l'aire a diferents parts del món ens pot afectar. I té diferents obres molt conegudes, unes com d'unes bombolles que estan tancades, on dins es troba aire de diferents ciutats que tenen menys o menys concentració d'aire. I per això vam lligar.
0: Correcte. Va sortir, diguem, com unes conclusions més a terreny artístic.
1: Sí.
0: Plasmant-ho de manera artística.
5: Bueno, i no heu dit què veu fer amb aquestes plaquetes. Una vegada teníem la paraula ja construïda i programada.
1: Sí,
5: vam
1: fer les fotos.
0: Vau fer fotos. No les he vist, aquestes fotos, jo.
1: Vam sortir al carrer i estàvem per grups. I cada grup feia una paraula. I teníem que fer on la faríem, com la faríem.
0: Mm-hmm.
1: Que, per exemple, una que és perquè no hi hagi tanta contaminació de brutícia al terra, pues una paraula lligada amb això, com reciclem.
0: Perquè us va sortir, quan mesuràveu totes aquestes qüestions, va sortir que tenim força contaminació aquí, aquesta zona nostra, o què?
1: A fora, al pati.
0: Fora al pati?
1: Sí.
0: Vosaltres esteu a prop de l'autopista, també?
1: Sí. A fora al pati hi ha més contaminació, perquè
5: amb la
1: aire, aixeca la pols...
7: Les com tenim com plataners que sacan bonetes...
0: Sí.
7: I com que fa al·lèrgia i...
0: Sí.
5: Bueno, hi ha més al carrer, també, que n'hi ha.
1: Sí.
0: Que hi ha al carrer.
5: Que hi ha molt al carrer.
1: Cotxes.
7: I els cotxes amb els fums.
1: Van passar molts cotxes, hi ha molts cotxes aparcats.
0: Clar, i això, avui en dia, doncs, és... Com ho podem canviar, això?
1: Utilitzant transport públic. Perquè...
0: Potenciant el transport públic?
1: Sí.
0: Perquè
1: sí que contamina, però pots menys... Pots anar tu amb el cotxe i vas una persona.
0: Clar.
1: I pots anar tu amb un autobús i són 25 persones i els porta molt més ràpid.
0: Molt bé. Digues.
7: I també, si no existeixi l'autobús, pues, hi hauria més contaminació perquè quasi totes les persones anirien amb cotxe.
1: Sols.
7: Sí, i pues, millor anar junts en un transport llarg que pot anar més persones que en un cotxe que se poden 5, i si utilitzant el transport públic reduïm la contaminació.
0: Molt bé. Us ho heu passat bé fent tot aquest treball?
1: Sí.
0: Sí?
1: Experiments eren molt xulos.
2: I els experiments han sigut divertits.
0: I a més heu après coses, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Jo hi havia moltes coses que no sabia.
0: Bé.
1: I jo mai també. Havia parat a pensar que la contaminació de l'aire...
0: M'ha
2: passat com el Bernat.
0: Sí?
2: Que m'ha interessat molt les coses de l'Ester i tot.
0: Molt bé, l'Ester us ha ensenyat bé això, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
6: L'Ester els fa l'espai de mirades curioses.
0: Mirades curioses.
6: Sí. Que té a veure amb el lema de l'escola i amb tot el projecte Magnet.
0: Clar, les mirades curioses per entendre el món. Per tant, vau fer aquesta presentació. Em sembla que també l'heu fet... Ho heu explicat més d'una vegada, no?
1: Sí,
0: això?
1: Sí, dos vegades. I hem practicat molt al pati.
0: Molt bé.
1: Un dia vam sortir els quatre, ens vam posar la taula de pícnic i vam fer pràctica. Amb l'Ester també vam practicar.
0: D'explicar-ho?
1: Sí.
0: Molt bé. I ara, per tant, ja s'ha acabat aquest projecte? Ja no sou vigilants de l'aire?
1: Més o menys, perquè
0: Ara ja...
1: Només l'1 de...

0: quan vam anar a Barcelona,
1: sí,
0: també ens van fer un taller després de l'eclipse solar que hi haurà el 12 d'agost.
1: Interessant, no?
0: I ens han dit que a Tarragona és on es veurà més, millor, que es veurà complet.
1: Sí.
0: Aquí es veurà una miqueta tallat.
1: De fet, hi ha molta gent que ja ha reservat llocs,
0: sí,
1: en aquella zona
0: i tot,
1: per poder veure-ho, sí, bé. Sí, molt bé. Ja deveu estar últim mes de classe, no?
0: Sí.
1: Sí, teniu ganes, sí, d'acabar ja el curs o no?
0: Sí, i el següent mes és el meu cumple.
1: El juny fas anys, doncs?
0: Sí, amb jo a l'agost.
1: Aviam, un per un. Tu al juny?
0: El 27. A l'agost.
1: Tu a l'agost?
0: Sí. Jo al gener.
1: Val.
0: Jo el 28 de setembre.
1: Perfecte. I ara és una dada important. Tu també ets del juny? Ets cranc?
0: No. I el meu pare també, el 4.
1: Tu ets bessons. I tu també, el teu pare és del juny.
0: Sí.
1: El meu pare és del 27 de juny. Mira com tu, no? Sí que és cranc, llavors. Bé, ha fet aquest apunt importantíssim dels naixements i l'horòscop. Ho deixem aquí, no? Sí, us sembla bé? Doncs avui hem conegut una mica més els resultats d'aquesta, sí, recerca científica sobre la contaminació de l'aire que han dut a terme aquests alumnes de tercera primària de l'escola Madurell. Els alumnes són la Sara, la Malú, el Bernat i el Luca, la seva tutora, la Marta, i el Xavier Obiols, que és el director de l'escola Madurell. Gràcies a tots i totes, eh?
0: A tu.
1: Que tingueu una bona setmana. Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies. Gràcies. Gràcies.

0: Dos minuts i seran dos quarts de dotze. Continuem el Bon Dia i Bona Hora, recta final ja del programa. I els dimecres, ja ho sabeu, a aquesta hora ens acompanya el Joan Vilaseca i Figueres amb el seu espai Parlem de... Hola, Joan, bon dia.
1: Bon dia, bona hora, Oriol.
0: Benvinguts.
1: Igualment.
0: Tot bé?
1: Tot bé.
0: Sí, estàs content que hi vas a Montserrat, no?
1: Ahir vaig anar a Montserrat, sí, amb, una colla que porto de Sant Feliu.
0: I corrobores, doncs, que està molt bé l'exposició de Riu Serra?
1: Només he vist el cartell.
0: Ah!
1: He vist el cartell perquè ja hem d'anar al museu.
0: Havia interpretat que sí que havies entrat.
1: No, no, no.
0: Fet,
1: no
0: et vas fer la foto amb el cartell.
1: Amb el cartell, val, per començar, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Fet aquest apunt, entrarem en matèria explicant els obsequis que avui ens portes.
1: Mira, tenim un CD d'un grup que es diu, segons m'has dit, L'he cagat.
0: Sí, L'he cagat.
1: Sí, L'he cagat. Que és un CD que es diu Infinit. I escoltem el número 8, L'horitzó.
0: Sona així. Quando

0: Així sonen els Like a Gat, que s'escriu doncs amb la paraula en anglès Like a Gat, i jugant amb aquest concepte de Like a Gat,
1: Sí, molt bé.
0: Molt bé. Doncs, a banda d'aquest CD, què tenim més?
1: Avui donem dos llibres, ja que és l'últim dia d'aquests dos llibres que el vam portar la setmana passada. Un era La minoria absoluta, de Manuel Lucas, que és Conovell i Toni Soler.
0: Molt bé.
1: I l'altre, Roda d'amics, de Maria Lluïsa Soler.
0: Molt bé.
1: I al mateix temps, la Nati Campos ja té el llibre aquí també.
0: Nati Campos, ja pots venir a buscar el llibre quan vulguis. Entrarem en matèria, doncs, començant parlant de Molins de Rei i d'un carrer concretament de la vila,
1: Com cada any, agafo uns quants carrers i fins que al final com tinguem fet tot el nomenclàtor. Molt bé, el carrer de la Raseta. El carrer de la Raseta, o també es diu carrer Raseta, era un antic camí entre la carretera i el rec. Era un dels nous passos de les aigües fluvials, un rierol que creuava la carretera a l'alçada d'on actualment

0: és la plaça de la Bàscula. Era una torrentera que recollia les aigües pluvials dels turons de sobre mateix de la vila, per on avui es troba l'escola Castellciuró. Davallava per un vessant de fort pendent i, en arribar baix, creuava la via del tren per un pas soterrat encara existent i tot seguit irrompia per un costat de la plaça de la Bàscula, on s'afegia l'aigua de les pluges que des de l'estació del tren baixava pel carrer del Carril. Després creuava la carretera i per una sinuosa raseta oberta entre canyars i terrenys cultivats abocava l'aigua al rec. En anar construint més cases al llarg de la carretera i arribar a aquest indret on transcorria la raseta, es va tenir molta cura de respectar i no obstruir aquest antic camí obert de les aigües. Els antics edificis de la carretera, un a cada costat de la raseta, que ocupen els números 58 i 60 de l'Avinguda de Barcelona, com a parets laterals, segueixen rigorosament l'esbiaixat sinuós camí de la raseta. En aquells primers anys, aquest sinuós i estret curs de la raseta era el camí per on els carros i els pagesos anaven als camps de cultiu del riu. Durant un temps, però, també va ser molt utilitzat per carreters que transportaven gènere a Barcelona des de poblacions de l'altre costat del riu. Quan els carros havien passat el recordat pont del riu, aviat es desviaven de la carretera i per un camí passaven pel desaparegut pont de la cadena i seguien per la raseta, per on sortien de nou a la carretera, després d'haver salvat el peatge que l'any 1863 encara hi havia establert a l'alçada de l'actual passeig de Pi i Margall. Quan posteriorment aquesta raseta, per al pas de les aigües, es transformaria en carrer, no s'alinearia mai amb el traçat recte i tots els edificis que s'anirien construint seguirien respectant el seu recorregut natural, motiu pel qual aquest estret carreró ha tingut sempre aquest sinuós traçat. Avui asfaltat i amb el clavegram que absorbeix les aigües pluvials ha perdut la funció de raseta que havia tingut antigament, si bé, malgrat tot, ha donat nom al carrer. Si continuéssim per l'Avinguda de Barcelona, des d'aquest punt, pràcticament a mig camí de la Riera Mariona, encara sorgiria un altre petit rierol que en aquest indret creuava la carretera per arribar al rec. Aquest també recollia les aigües pluvials dels turons de sobre mateix i des de l'indret de l'actual de l'escola Castellciuró, per un costat per un altre vessant de fort pendent, arribava baix, continuava entre terrenys cultivats i passava la carretera fins a arribar al rec. Si en continuéssim encara carretera enllà, aviat es troba la Riera Mariona i ja al final de la vila, la més important Riera de Bonet o Riera Bonet, totes dues avui dia que estan canalitzades. El carrer de la Raseta té dues parts ben diferenciades. La primera, des de que neix a l'Avinguda de Barcelona fins a comunicar-se amb el carrer del Canal de la Infanta, on desguassaven les seves aigües. Travessa el parc del Pont de la Cadena, continua creuant el carrer Felip Canalies, el passeig de Pi i Margall, carrer de l'Orca i acaba amb el carrer del Pont de 15 Arcades.
1: Molt bé, doncs hem conegut una mica més a fons aquest carrer que tenim a la nostra vila i la seva història. I farem una pregunta, entenc, a partir del que has explicat, eh?
0: Molt bé, sí. Diu, què era antigament el carrer de la Raseta o el carrer Raseta? Un antic camí entre la carretera i el rec o una antiga torrentera que recollia les aigües pluvials dels turons de sobre mateix de la vila?
1: A veure, ens ho sabríeu respondre? Telèfon del directe 936686161 i en joc, doncs, tot el que hem explicat que ha portat avui el Joan. Recordeu que ens heu de respondre fàcil a aquesta pregunta.
0: Què era antigament el carrer de la Raseta o carrer Raseta? Un antic camí entre la carretera i el rec? O una antiga torrentera que recollia les aigües pluvials dels turons de sobre mateix de la vila i traspassaven, per això es deia Raseta, o Raseta.
1: Bé,
0: Raseta.
1: Molt bé. Doncs, si voleu participar, agafant algun d'aquests obsequis o no, doncs recordeu 936 668-61-61, és el telèfon del directe. Encara us hem d'explicar moltes coses. La següent història veig que no serà de Molins de Rei,
0: no,
1: però d'un, també una persona il·lustre. A veure, si no, la deixarem obertes les línies,
0: sí,
1: i farem, com sempre, d'anar avançant amb el contingut del programa.
0: I avui voldria parlar, sí, d'un president de la Generalitat, Josep Irla,
1: sí,
0: que no ha estat massa conegut. Per això he tret que, perquè el passat dia 20 de març, al Saló Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, s'inicià la commemoració del 150 aniversari del naixement del president Josep Irla.
1: I avui vols fer una mica de història, eh?
0: Explicar una miqueta la història, perquè ja l'he titulat Josep Irla Bosch, el president oblidat.
1: Molt bé.
0: La història ens explica molt poc què va passar amb les institucions catalanes després de l'execució del president Lluís Companys pel règim franquista i el retorn de Josep Tarradellas. El nom de Josep Irla Bosch és poc o gens recordat. Va assumir el càrrec de president de la Generalitat l'octubre de 1940. Nascut a Sant Feliu de Guíxols el 1876, es va dedicar al comerç marítim i a la producció de taps, les dues principals activitats econòmiques de la zona, abans que el turisme ho devorés tot. Els empresaris d'aquell temps eren gent de classe mitjana políticament vinculada al republicanisme federal. Aquella ideologia no pretenia només acabar amb la monarquia, sinó que veien el canvi de règim una oportunitat per millorar la societat a través de l'educació, la justícia social i la llibertat. A més, es considerava que en una república federal els catalans veurien respectada la seva identitat. Irla, als 29 anys, ja era alcalde de la seva localitat, de Sant Feliu de Guíxols. El mes de març de 1931 va néixer Esquerra Republicana de Catalunya. Una vegada proclamada la Segona República, Irla va ser elegit diputat de les Corts Constituents. Quan el 1936 va esclatar la Guerra Civil, era diputat del Parlament de Catalunya. La institució va intentar mantenir la seva activitat malgrat l'avanç de les tropes franquistes. L'1 d'octubre de 1938 es va celebrar el darrer ple abans de marxar a l'exili i es va elegir una nova mesa amb Irla com a president. Com gairebé totes les personalitats compromeses amb la República, el 1939 va creuar la frontera per refugiar-se a França. Però allà tampoc no estaven segurs. L'ocupació nazi i l'esclat de la Segona Guerra Mundial van fer impossible organitzar una estructura estable malgrat els esforços de les institucions republicanes a l'exili. I llavors hi hagué la detenció i mort de Lluís Companys. Segons l'article 44 de l'Estatut de Catalunya, si la presidència de la Generalitat quedava vacant, l'havia d'ocupar el president del Parlament. Així, automàticament, el 15 d'octubre de 1940, el mateix dia que fou assassinat Lluís Companys, Irla es va convertir en el 124è president de Catalunya. En aquells anys corria el rumor que Franco havia enviat una llista amb els noms de les personalitats republicanes exiliades que volia que fossin detingudes i extradides pels nazis. Davant d'això, molts van aconsellar a Irla que marxés a Amèrica, però va preferir quedar-se per ser més a prop de Catalunya. Hi havia l'esperança que els aliats acabarien amb la dictadura franquista, fins i tot l'any 1945 va crear un petit govern per si arribava aquell moment. Però ben aviat es va veure que Franco era acceptat per la comunitat internacional. El desànim es va apoderar dels exiliats. Tot i això, Irla es va esforçar per mantenir viva la institució, ni que fos simbòlicament. Els polítics republicans cada vegada eren més grans i tenien pocs recursos. El 1954, vell, cansat, com deia ell mateix, i malalt, va presentar la dimissió. En una reunió dels parlamentaris supervivents celebrada a Mèxic, es va elegir Josep Tarradellas Joan. Irla va morir el 1958, quan estava a punt de celebrar el seu 82è aniversari. Irla és l'únic president que ha ocupat el càrrec sense poder posar mai els peus al Palau de la Generalitat. Per això, com a gest simbòlic, quan les seves despulles van tornar de l'exili, abans de rebre sepultura definitiva a Sant Feliu de Guíxols, van ser rebudes oficialment pel president Pujol i Barrera, i el fèretre va descansar una nit al Palau de la Generalitat. Això passava el dia 23 d'octubre de 1981.
1: Molt bé, una mica d'història.
0: Sí, d'aquest personatge que ha passat molt oblidat.
1: Sí.
0: I aquest any doncs, es vol commemorar el 20 de març, van dir, del 1926, recordar aquest any que es farà una sèrie d'actes el 150è aniversari del seu naixement.
1: Molt bé. Doncs, dit això, anem a fer la pregunta dedicada a Josep Irla.
0: Justament.
1: Molt bé, quan vulguis.
0: Diu així. Què es va commemorar el dia 20 de març passat al Saló de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en homenatge al president Josep Irla? Els 150 anys del naixement del president Josep Irla o els 150 anys de la seva mort?
1: 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Parlant de Josep Irla, doncs, que es va commemorar, eh? I hem explicat que va néixer el 1876 i va morir el 1958, és, oi?
0: Sí, no se n'ha parlat gaire no. per la tele, però en canvi els diaris va sortir una petita ressenya.
1: Sí.
0: Molt petita, massa petita.
1: I recordem la pregunta de la primera història.
0: Això, què era antigament el carrer de la Raseta o carrer Raseta? Què sí. era? Un antic camí que anava de la carretera cap al Rec, o una antiga torrentera que recollia les aigües pluvials que venien dels turons de la part de dalt del parc de Collserola.
1: Molt bé. No cal que agafeu cap obsequi si no ho voleu, eh?
0: Sí.
1: També podeu trucar.
0: Tenim el CD, és molt bonic. Hem escoltat la cançó.
1: L'he cagat.
0: L'he cagat, sí. L'horitzó, és molt bonica la cançó.
1: I després n'escoltarem una altra, no?
0: Sí.
1: D'acord.
0: I tenim La minoria absoluta, que és el llibre que avui es donarà per segona vegada i després ja el donarem en un altre lloc, i La roda d'amics exactament igual.
1: Molt bé. La minoria absoluta era aquell programa que vam fer durant forces temporades amb els companys de RAC1, abans de la competència dels Oscars,
0: abans, sí.
1: Doncs el Toni Soler, el Manel Lucas i el Queco Novell doncs, presentaven i van fer com un llibre de doncs, la trajectòria del programa.
0: La trajectòria del programa, justament.
1: Molt bé, val la pena. Doncs 9-3-6-6-8-6-1-6-1 si voleu obtenir doncs, aquests obsequis o contestar, respondre les preguntes simplement. Què més fem? Aviam,
0: mira,
1: un minut i tres quarts de 12.
0: Avui estem a 20 de maig.
1: Sí.
0: És el Dia Mundial de les Abelles. Ja saps que fa 3 anys que vaig quedar jo amb una persona dels que estan aquí dalt a la zona de Collserola que tenen abelles,
1: sí.
0: I vaig dir, em van dir, home, hauries de parlar de les abelles.
1: I has trigat 3 anys a fer-ho?
0: No, ah. Cada any. Cada any aquest dia en parlo. En parlo, cada any. A més, aquest any encara més, perquè la Generalitat ha proclamat que tota la mel que surti de Catalunya porti l'etiqueta. No sé si aquest any ja sortirà amb l'etiqueta, perquè ve mel de fora que no té la categoria que té aquesta mel, perquè té poca mel, i té molta sucre. I, per tant, avui parlem de la flora mel·lífera, és a dir, la flora que fa la mel. Avui, 20 de maig de 2026, se celebra el Dia Mundial de les Abelles. En aquest tercer capítol anual, avui parlarem de la flora mel·lífera. Allò que passa a la gent que arrenca les plantes del camp, doncs no s'han d'arrencar perquè al cap d'un moment ja les has llançat, eh? Les plantes mel·líferes són aquelles plantes que per la seva producció de nèctar són visitades per l'abella de la mel, on hi troba la font principal del seu nodriment. La mel és elaborada per les abelles a partir de la transformació del nèctar, que és un mot grec que significa el beuratge dels déus. La tradició ha considerat la mel com un autèntic do de Déu i com el millor aliment aportat per la natura, segons aquella antiga dita de la nostra cultura popular. Alimenta tant la mel d'abelles com la llet d'ovelles. La potència mel·lífera de les plantes varia al llarg del dia i sobretot canvia segons l'alçada i les característiques del terreny. I també varia per influx de les circumstàncies meteorològiques, ja que augmenta notablement la capacitat mel·lífera de les plantes després dels dies plujosos i va disminuint en temps de sequera. Del conjunt de plantes mel·líferes cal esmentar en primer lloc l'abellera, que és una planta bellíssima de la família de les orquídies i que es coneix també amb el nom de herba malera, flors d'abella o abelletes. Curiosament, fa una flor amb la mateixa forma i textura d'una abella, sent una flor particularment atraient aquests insectes i himenòpters. L'herba malera es troba a les vores herboses dels camps i joncedes i també en alguna pineda de pinassa, mentre que la bellera fosca sol créixer als matolls de romaní i del bruc en els boscos de la Mediterrània. Sol florir des de mitjans de maig, ara en aquests moments, fins a començaments de juliol. En els nostres dies ha adquirit una gran importància entre els apicultors la flor d'acàcia, coneguda també com a falsa acàcia, ja que produeix una mel de textura molt fina, d'un color groc clar i de gust suau, que cristal·litza molt lentament pel seu alt contingut de glucosa. Aquesta mel gaudeix d'efectes laxants i aporta a l'organisme una quantitat força notable de ferro i per aquest motiu la mel d'acàcia és molt recomanable per tal d'afrontar situacions de debilitat corporal i d'anèmia. La importància mel·lífera de la falsa acàcia ve determinada per la gran quantitat de flors que hi ha a cada arbre i sobretot per l'abundor de nèctar contingut a cada flor.
1: No vols afegir res més?
0: No, això t'ho he posat per mi.
1: Ah, t'has afegit aquesta nota de consulta per tu, eh?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Molt bé, doncs farem...
0: Farem la pregunta i després farem una altra cosa sobre la mel. Queda temps?
1: Sí, tenim temps.
0: Diu, cada any, el dia 20 de maig, o si és els dies propers, si és el dia abans o és el dia després, recordo... Què recordo? El Dia Mundial de les Abelles o el Dia Mundial dels Borinots?
1: A veure, 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Què recordem? El Dia Mundial de les Abelles o el Dia Mundial dels Borinots?
0: Sí, el dia 20 de maig.
1: Hi ha molts de borinots.
0: Per això dic. I, bueno, i a partir d'ara ja suposo que ja veurem les ampolles que portaran el segell aquest, perquè hem vingut molta mel, que no és mel, de Xina, que han inundat l'espai i en contra doncs, de les persones aquí. I al mateix temps no mateu mai cap abella. Les abelles, ahir ho estàvem parlant, i em deien, és que jo com les veig allà al jardí, les mato. Dic, per què les has de matar? Que et fan res? No, però poden picar. No piquen les abelles. Home, si les molestes, sí, perquè si molestes el veí, però també el piques. Vull dir que és indiscutible, oi? Però no fan res les abelles. Ni molts animals, eh?
1: Bé, doncs aquest Dia Mundial...
0: De les abelles.
1: És de les abelles o dels borinots?
0: Això, de les abelles o dels borinots. A veure, bueno, el Dia Mundial dels Borinots a vegades és tots els dies de l'any. Perquè n'hi ha que són borinots de veritat, eh?
1: El telèfon del directe és el 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Ens has portat refrany sobre la mel,
0: sí,
1: doncs.
0: Sí, sí, he pensat dic que avui...
1: Així ho lliguem tot, no?
0: Ho lligarem tot una mica.
1: Molt bé,
0: eh? N'hi ha uns quants, eh?
1: Ja ho veig, ja.
0: I n'hi ha uns quants que fan referència a Sant Miquel. Sant Miquel o el Miquel. Dic, mira, he trobat refranys sobre la mel. Una mostra dels nostres refranys sobre la mel i, curiosament, ja ho veurem, alguns lligats al nostre patró, Sant Miquel. Diu, aigua d'agost, safrà, mel i millor most. Alimenta tant la mel d'abelles com la llet d'ovelles. El llépol, és a dir, que li agrada els gustos dolços, el llépol de roc, el jutge, que menjava la mel amb sucre, imagina't. Fa més una gota de mel que una bota de vinagre. Feu-vos mel i vos menjaran les mosques. L'abella amarga no pot treure la mel dolça. L'aigua d'agost fa mel i most. La mel de maig, que és ara, la reina de les mels. La mel se la mengen perquè és dolça. La picada de l'escorpí amb mel s'ha de guarir. Mel de maig, rica mel. Mel de juny, mitja mel. No hi ha mel sense fel. És a dir, no hi ha mel bona sense que es tregui la part dolenta. Per l'agost, mel i most. Pescador que no pesca, mel en la bresca. Pluja d'agost fa mel i most. Si vols comprar mel, si vols comprar bé, l'oli del damunt de tot, el vi del mig i la mel de baix. És allà on s'acumula tota la part bona de la mel. S'agafen més mosques amb una cullerada de mel que amb un barril de vinagre. I ara en venen tres que parlen de Miquel. Diu, a on vas amb Miquel? I contesta, a on hi ha mel? Miquel, Miquel, no tens abelles i vens mel? Ai, mare, d'on ha sortit? Si vols mel, fes-la per Sant Miquel.
1: I fins aquí, aquests refranys, tot aquest seguit de refranys sobre la mel.
0: Sobre la mel, no n'hi ha més, eh?
1: Però n'han sortit uns quants, eh?
0: Sí, bastants.
1: Molt bé.
0: Bueno, recordem les preguntes.
1: Sí,
0: i si no passarem ja...
1: El relat curt, eh?
0: El relat curt, vale. Anem a repartir les preguntes, que són aquestes. A veure, la primera. Parlàvem del carrer de la Raseta. Què era antigament el carrer de la Raseta o carrer Raseta? Un antic camí entre la carretera i el rec? Una antiga torrentera que recollia les aigües pluvials de la pluja dels turons de sobre mateix de la vila? Aquesta és una. La següent. Què es va commemorar el dia 20 de març passat al Saló de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en homenatge al president Josep Irla? Els 150 anys del seu naixement del president Josep Irla? O els 150 anys de la mort del president Josep Irla? I l'última, aquesta que hem parlat avui. Cada any, el dia 20 de març, o dies propers, recordo el dia, quin dia? El Dia Mundial de les Abelles o el Dia Mundial dels Borinots?
1: Aquestes són les preguntes que podeu respondre. Tenim 7 minuts per arribar a les 12.
0: I tenim el CD, aquest, que és molt bonic, i després escoltarem el número 6, que és Esquenes, eh? La Minoria Absoluta, que és un programa de ràdio, però és fàcil de llegir, i es pot deixar qualsevol moment.
1: És un llibre, sí.
0: És un llibre, eh? Un llibre, Minoria Absoluta. I l'altre és Roda d'Amics, de Maria Lluïsa Solà. Són unes aventures d'un grup de nois i noies que aprofiten l'estiu.
1: Molt bé. Doncs encara podeu trucar amb aquests 7 minuts que tenim per endavant i mentrestant doncs farem el que ens queda, que és el relat curt.
0: Sí, és un relat curtet. Això va com va. Dalt de tot, de la petita elevació. Encorbades i tenses. Així veu les persones que pugen pel pendent de la petita elevació que hi ha al parc. Algunes s'aturen a mig camí i fan un cop d'ull a la seva esquena per calcular quan han estat capaços d'ascendir. S'atura a l'altura d'una d'elles i les seves mirades es creuen. Avui em fa mal el coll, diu. Es tracta d'una dona d'uns 50 anys llargs que vesteix un xandall de colors molt vius. Penteja una mica com ell. És l'al·lèrgia, li diu. Estan les plantes deixant anar pol·len com boges. No és l'al·lèrgia, diu ella, és l'acomiadament. M'han fet fora a la meva edat. Jo somatitzo pel coll. Ho sento, conclou ell, i continua l'ascens més encorbat i més tens que abans, com si carregués a l'esquena tots els mals del món. Anava al parc a la recerca de poesia i ensopega amb un problema laboral. No pot fugir del món i de les seves inquietuds perquè aquest món és també d'ell. Ell és part del món. Està tan interconnectat que no té ni idea de les catàstrofes que pot ocasionar amb les seves petites decisions. De vegades, al tancar una porta es pregunta si pot estar agafant el dit algú. Sempre mira, per si de cas, però qui li diu que al tancar una porta aquí no li estigui agafant el dit a una nena d'un continent llunyà? Sempre tan patidor, complicant-se la vida amb què, amb, com li deien, absurditats. Quan arriba dalt de tot de la petita elevació, s'atura per mirar de recuperar l'alè mentre observa el panorama. Fa aire aquí dalt, fa goig de rebre'l en plena cara. Al cap de poca estona arriba la dona, tensa i encorbada, pobra. En què treballava? Li pregunta. En una fàbrica de pa, diu. Resulta que ell havia deixat de menjar pa per consell del seu nutricionista, però no li diu.
1: Fins aquí el relat curt que ens serveix per completar totes les històries que avui ens ha portat i ens ha explicat el Joan, que doncs avui no hi ha hagut cap trucada. Ens queden 4 minuts encara, si algú s'anima a trucar.
0: I si no, escoltarem la sencera, la música del...
1: L'he cagat.
0: Molt bé, si m'agrada que diguis.
1: Deixeu-me dir, però, que l'Ajuntament convoca per demà, no avui, demà, a les 12 del migdia, davant del consistori, a totes les persones que vulguin mostrar el condol i rebuig davant el feminicidi d'una veïna de Figueres, en parlàvem aquest matí, de 33 anys, que ha estat assassinada... presumptament a mans de la seva exparella, i mostrar doncs tot el suport a la família i persones properes. Serà demà a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament.
0: És greu i trist.
1: Gravíssim.
0: Molt, massa.
1: Avui no serà doncs el minut de silenci, sinó demà a les 12 del migdia.
0: Perfecte.
1: Escoltem l'Aicagat doncs amb aquesta cançó.
0: Que es diu Esquenes.
1: I sona així.

0: Doncs mentre sona Esquenes, seguim, perquè tenim una trucada. Ah, pobre, molt... que disculpeu.
1: Molt bé, bon dia, bona hora, amb qui parlo?
2: Amb la Teresa Marques.
0: Disculpa, hola, Teresa, disculpa.
1: Teresa, hola.
2: Des de que has començat...
0: Disculpa'ns.
2: És que m'han posat, diu, sí, ara... I anava jo aquí esperant amb el telèfon i anava a passar l'estona.
1: Bueno, doncs digues, digues.
2: No me l'agafaven.
1: A veure, quina pregunta vols respondre, Teresa?
2: El Mundial de les Abelles.
1: El Mundial de les Abelles. Bueno, sí. ja l'has contestat, eh? Perfecte.
2: Em sap greu perquè...
1: No, no, tranquil·la, tranquil·la, escolta.
2: I llavors el noi també em deia, perdoni, però estava escoltant i dale, jo aquí.
1: Escolta, què vols? Vols...
2: Mira, la música.
1: Maca, t'agradarà, eh? Sí. Aquest sí. Que es diu L'he cagat? Sí. Doncs, però...
2: Sí, en tinc un aquí per venir a buscar divendres baixaré. Sí.
1: No, va, sí, doncs el podràs agafar.
2: Sí, que el tinc, sí.
1: Pots agafar dos, doncs.
2: Ah, això mateix.
1: Doncs, molt bé, moltes gràcies.
2: No em passen ni...
1: Mare de Déu santíssima.
0: Doncs ja ho hem arreglat, això, no pateixis.
2: Es perdono.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies, Teresa.
2: Fins
1: la setmana que ve.
0: Adéu-siau.

0: Fins aquí, doncs, l'espai Parlem de. Gràcies, Joan Vilaseca.
1: Molt bé, a tots.
0: Que vagi molt bé la setmana.
1: Perfecte.
0: I als oients també, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Ara us deixem amb la Sílvia i l'informatiu Molins de Rei al dia. Fins a un quart d'una. Després tenim l'Ona Rainbow a dos quarts d'una i a la una la remissió del món interior. Connexió amb la xarxa, la migdiada i a partir d'aquí la resta de programació pròpia d'aquesta casa fins a la una de la matinada. Que acabeu de passar un magnífic dimecres. Fins demà a les 8.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, l'Aire Molins. Creu que es pot millorar el projecte de reurbanització de la Gravera. En destaquen dos temes doncs, que encara han de concretar. Us expliquem avui a l'informatiu. També parlem una vegada més de la pesta porcina, aprofitant el pas d'un agent rural per la ràdio. Actualitzem la informació que tenim a hores d'ara. També parlem del concurs de narrativa Mercè Rodoreda. Dissabte passat es lliuraven els premis de la 27a edició. La guanyadora d'aquesta edició ha estat Clàudia Díaz Fernández, que coneixerem avui també a l'informatiu. I els amics del museu, que organitzen per demà dijous una conferència sobre l'artista Julià Riuserra. El seu fill parlarà de la seva trajectòria artística. I l'Escola Madurell ha presentat el resultat d'una recerca científica feta per l'alumnat de tercer de primària sobre la contaminació de l'aire. En esports, el primer equip, l'amateur del Molins de Rei Club de Futbol, ha perdut l'últim partit de Lliga. Tot i així ja no s'hi jugaven res perquè ja havien guanyat la Lliga i també han assolit l'ascens de categoria. Doncs aquests són els principals continguts informatius d'avui dimecres 20 de maig. Comencem.

0: Fem la informació de servei, com cada dia, ara mateix dia clar, fa una mica de vent, però les temperatures que van pujant clarament. Avui a aquesta hora ja estem entre els 24 i 25 graus de temperatura, que contrasta amb la que feia fa uns dies. El nostre meteoròleg, el Jordi Miralles, ens explica el temps que ha de fer el que queda de setmana. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Pugen avui les temperatures, pujaran demà dijous, ho faran també de cara a divendres i al cap de setmana. Per tant, avui ja màximes de més de 25 graus i han d'afegir gairebé cada dia un o dos graus més respecte al dia anterior. Avui, a molts punts de Catalunya de l'interior, ja sobrepassaran els 30 graus, nosaltres no, però de cara als propers dies ens hi acostarem. De tota manera, en principi, no hauríem d'arribar en aquest número. Però vaja, que la calor serà la protagonista de cara a les properes jornades. A primeres hores del matí, una mica de fresqueta, però vaja, la resta del dia, temperatures que pugen. Amb un ambient bastant assolellat, això sí, a primeres hores del matí, alguna boirina cap a l'interior de la comarca, poden aparèixer alguns núvols baixos arran de mar, cap a la zona més propera, cap a la zona del mar marítima del Baix Llobregat, però vaja, en definitiva, temps molt tranquil, anticicló assegurat de cara al que resta de setmana, i per tant, el sol i les temperatures que pugen les protagonistes, com a mínim, d'aquí a diumenge.
0: Gràcies, Jordi. En principi, pel que fa al transport públic, avui, en principi, segons el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, hi ha normalitat al transport públic. I la farmàcia de Guàrdia, avui aquí a la vila, és la Soler, que està a la carretera, a l'Avinguda Barcelona 51-53. L'Aire Molins creu que es pot millorar el projecte de reurbanització de la Gravera. El ple de la setmana que ve ha d'aprovar la proposta del govern de fer una modificació del planejament en aquesta zona de la Gravera, que portarà, entre d'altres, a la desaparició de la fàbrica que hi ha, la creació d'un parc públic on hi haurà un espai per la pràctica de l'atletisme, una pista i una corba per practicar l'atletisme. Des del Club de la Vila, que fa anys que reclamen tenir una pista, doncs han dit que no és exactament el que ells voldrien, però que millora la situació que tenen i que donaria resposta al gruix de socis que tenen, 210 ara mateix. Ara també deien que cal acabar de concretar com seria aquesta nova espai o nova pista d'atletisme. I avui, des del grup de l'oposició, l'Aire Molins, ha dit el seu portaveu que pensa que en aquest espai d'atletisme li faltaria un espai d'equipaments amb un gimnàs i vestidors. Això a la zona doncs no es podria fer, entre d'altres perquè és zona inundable i perquè està a prop de l'autopista, segons s'ha explicat des del govern. Doncs l'Aire pensa que això seria un hàndicap, no tenir aquest espai de vestidor i de gimnàs. I apunten també un altre tema que consideren important. Ho ha dit avui el portaveu del grup, Marc López.
2: No pel fet de fer allà una pista d'atletisme vol dir que hi hagi a darrere un equipament, que insisteixo, com deia, no hi haurà allà uns vestuaris ni hi haurà res, eh? Vull dir, serà, el, com jo dic, el ciutadà de peu, que sí, tindrà allà una circunferència, que allò serà com una pista, com conceptualment podem tenir qualsevol de nosaltres, com una pista, sí, per córrer, eh? Però no esperem que hi hagi res més. Llavors, bé, després ja paral·lelament també hi ha altres dubtes, ja que aprofitem i urbanitzem la zona, home, intentar buscar el màxim de places d'aparcament.
0: Recorda que es perden places d'aparcament a l'espai on es farà la residència i que el projecte de la Gravera se'n preveuen 80 places d'aparcament, però des de l'Aire consideren que no són suficients. El tema serà el central, el tema més destacat del ple de la setmana que ve. Continuen les restriccions per accedir al medi natural per la pesta porcina. De fet, des del passat mes de febrer, que Molins de Rei està inclosa dins de la zona del risc perquè es van detectar dos senglars morts que van donar positiu. D'aleshores ençà, està prohibit anar a Collserola i al riu. Tampoc pot haver-hi activitat de caça i de treballs forestals, menys les actuacions que tinguin a veure amb les franges de protecció per la prevenció d'incendis. A hores d'ara, segons els agents rurals de l'àrea de Collserola, els municipis de les comarques del Baix Llobregat, Barcelona, Lunès i Vallès, a hores d'ara ja s'han eliminat 4.363 porcs senglars, dels quals 320 han donat positiu. Això significa un 3% del total. I a Molins de Rei s'han capturat 149 senglars, dels quals 26 han donat positiu. Jaume Torralba, cap de l'àrea regional de Barcelona dels agents rurals, ens ha explicat quina situació tenen ara per fer la localització i captures de senglars, especialment a Collserola.
3: No m'atreveixo a dir-te dates, però sí que estem més a prop. Estem més a prop de rebaixar les mesures, no d'eliminar-les, que de rebaixar-les, pel simple fet de que ja hi ha molts menys senglars. En alguns llocs gairebé no en tenim cap. No podem dir no en tenim cap, no en veiem cap. Un dels hàndicaps que tenim a Collserola és que gairebé el 80% de la superfície és arbolada. Dintre del bosc no veus, tot i que tenim bona tecnologia, bons drons, però sota dels arbres no es veu tot el que hi ha. I llavors hi ha molt de terreny que té aquesta, un 80%. Nosaltres et podem anar dient el que anem traient cada dia i també et puc dir que hi ha llocs que amb la tecnologia, amb els drons, ja no se'n veuen.
0: Bé, doncs és la situació que hi ha ara mateix. Han augmentat les captures, els senglars morts ja són 4.363 a les tres comarques doncs, que estarien afectades, i amb el bosc de Collserola, doncs, que tenen el seu terme municipal, que està tancat, tant Collserola com el riu, i aquí a la vila en concret 26 positius. Si alerten, continuen dient que en cas que trobéssiu un senglar mort, no el toqueu i truqueu al telèfon 112. Clàudia Fernández ha guanyat el 27è concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda. El convoca l'Ajuntament cada dos anys i està obert només a la participació de dones. El primer premi ha estat per l'obra titulada L'ofici i el desfici d'escriure, de Clàudia Díaz Fernández. El segon ha anat a parar a la narració titulada Les cireres negres, d'Evelyn Mejías Carrasco. I el tercer premi s'ha concedit ex aequo a la narració Vèrtebres, de Núria Quiñonero Sanz, i Pausa, de la molinenca Eva Moreno Bosch. Les guanyadores han rebut un trofeu i un premi econòmic de 1.000 euros al primer premi, 500 al segon i 250 als tercers. La guanyadora, Clàudia Díaz Fernández, és de Sant Celoni. Ella fa un any, de fet, que viu aquí a Molins de Rei, i aquesta ha estat la primera vegada que s'ha presentat aquest certamen literari. Ens ha explicat de què va el seu relat, on la protagonista explica com escriure un relat i en paral·lel explica també la seva experiència en un màster de creació literària. Clàudia Díaz.
4: Explica la seva pròpia experiència intentant convèncer una tutora seva de màster, i està intentant convèncer la seva tutora perquè li doni una beca per treballar amb ella durant el curs. Però la protagonista ha fet una sèrie de coses malament durant el curs i la tutora li diu, m'has de convèncer, no? En plan, per què? I llavors es tracta una miqueta de recollir aquesta incertesa de la meva generació, no? Que estem molt preparats i que tenim moltes ganes de fer coses, però a vegades sembla que faltin les oportunitats. Llavors és una conversa una miqueta sobre les dificultats del món editorial, de l'art.
0: Durant l'acte de lliurament de premis el dissabte passat també es van donar a conèixer i es van fer un reconeixement públic també a les 11 finalistes d'aquest certamen. En total han estat 15 finalistes, entre elles les 4 guanyadores, i les 11 finalistes que no han rebut premi. Justament d'aquí un any, coincidint amb la presentació de les bases del proper concurs, també es presentarà justament l'edició d'un llibre on es publicaran totes aquestes 15 narracions finalistes, les guanyadores i també, com dèiem, les finalistes. Els amics del museu organitzen per demà dijous una conferència sobre l'artista Julià Riu-Serra. De la trajectòria d'aquest escultor i dibuixant nascut a Molins de Rei el 1921 i que va morir a Barcelona el 2006, en parlarà el seu fill Eduard Riu-Barrera, arqueòleg i historiador. Ell repassarà la vida i obra de Julià Riu-Serra, que va començar a estudiar a la Massana el 1937, amb la Guerra Civil ja iniciada. Va acabar el 45 i a partir d'aquí ja es va dedicar professionalment a la creació artística, principalment escultura i dibuix, tot i que també va treballar altres disciplines com el gravat, la ceràmica o la joieria. El seu fill destaca com a moment clau important de la seva vida i formació l'estada a París. Ens n'ha parlat avui Eduard Riu.
5: Dels anys 50, l'ambient local, diguéssim, era molt tancat i obscur, en tots els sentits, també en l'artístic, i l'Institut Francès de Barcelona, que era una institució en aquell moment important, que podia vincular poc o molt la cultura catalana amb el que es feia fora d'aquí, sobretot a París. Em van concedir unes beques, una associació específica que donava beques a artistes locals perquè fessin estades a París. I la va fer en Subirac, en Guinovart, tots els escultors de la seva generació poc o molt van a París.
0: Justament fins al mes de setembre, a Montserrat acull una exposició antològica de l'artista titulada Riu-Serra, el futur primigeni, que mostra l'obra d'aquesta figura singular i polifacètica de l'art català de postguerra. L'exposició recorre una trajectòria que abarca temes, com dèiem, com l'escultura, el dibuix, també el gravat, la ceràmica i altres incursions que va fer en arts aplicades. Doncs el seu fill, amb qui hem pogut parlar avui, que ens parlava d'aquest episodi de l'estada a París, però que parlarà de la seva llarga trajectòria des que va començar a estudiar fins que va desenvolupar la seva tasca professional com a artista i com amb el reconeixement que va tenir, doncs en parlarà a la seu del museu, en aquest acte que organitzen els Amics del Museu, a la seu del carrer Pintor Fortuny, demà dijous a les 7 de la tarda. I l'Escola Madurell ha presentat el resultat d'una recerca científica sobre la contaminació de l'aire. Una representació dels alumnes de tercera primària de l'escola ha fet aquesta presentació a finals d'abril durant una jornada en què han participat un centenar d'alumnes de 13 escoles i instituts d'arreu de Catalunya i que formen part de les aliances Magnet entre centres educatius i institucions científiques. L'alumnat del centre s'ha preguntat sobre els efectes d'aquesta contaminació al seu entorn i han investigat sobre ciutats i pobles i han buscat els efectes de la contaminació, la salut i el medi ambient. Hem tingut una representació d'aquest alumnat avui que ha explicat la seva recerca i han destacat una de les maneres de reduir la contaminació.
6: Passen molts cotxes, hi ha molts cotxes aparcats.
7: Utilitzem transport públic.
6: Perquè sí que contamina, però pots anar menys. Pots anar tu amb el cotxe i vas una persona. Pots anar tu amb un autobús i són 25 persones i els porta molt més ràpid.
7: I també, si no existeixi l'autobús, pues, hi hauria més contaminació perquè quasi totes les persones anirien amb cotxe.
0: També han dit que s'ha de reciclar i reduir el consum.
8: Molins de Rei al dia.
0: L'amateur del Molins de Rei Club de Futbol ha perdut l'últim partit de Lliga. Ha estat el darrer de tercera catalana també, perquè pujaran de categoria la temporada que ve. El partit l'han jugat al camp del Mirassol i han perdut 3-2. Tot i aquest últim partit ja no s'hi jugaven res. El club està molt content per haver aconseguit pujar a segona catalana i haver disputat una bona Lliga. Ha estat l'equip menys golejat i el que més victòries ha sumat durant la Lliga al seu grup. Alberto Morales és l'entrenador de l'equip i valora doncs, aquest final de Lliga.
9: L'equip ja havia fet els deures, tenia l'objectiu aconseguit i bueno, vam sortir una miqueta més relaxat que de costum, però tot i així crec que vam fer un partit per com a mínim empatar, inclús guanyar, per les ocasions que van generar, però bueno, no va ser així. Vam acabar la Lliga, molt contents del que hem aconseguit, de la Lliga tan competitiva que hem tingut i el bon paper que hem fet, i amb ganes de descansar, desconnectar i començar ben forts per emprendre la Lliga Segona Catalana.
0: Doncs final ja de la Lliga de Tercera Catalana, el primer equip del Molins de Rei Club de Futbol, que la temporada que ve, com us dèiem, puja de categoria i jugaran a segona. Res més, punt i final a l'informatiu d'avui dijous. Tornarem demà amb més temes. Fins llavors, esperem que acabeu de passar un molt bon dia. Que vagi bé.

0: Molt bon dia a tothom des del 91.2 FM Ràdio Molins i en especial els ho desitgem a les nostres estimades amigues i amics d'Ona Rainbow. Moltes gràcies per sintonitzar-nos un programa més, el qual esperem us sigui entretingut. Per aconseguir aquest objectiu, treballem amb molt de gust i peça fonamental per assolir-ho és la fidel i indispensable col·laboració de l'Helena al programa. Molt bon dia, Helena. Disposada per a gaudir de la companyia dels radioients?
1: Molt bon dia, Mari, i sí, disposada a tope per tot.
0: Bé, doncs què et sembla si vien 5 cèntims sobre els continguts del programa d'avui?
1: Doncs tornarem a celebrar aniversaris de gent del col·lectiu i també d'aliats. Un d'ells ben especial perquè avui entra als clubs dels octogenaris i, a més, ho fa en plena forma. També dedicarem una part del programa a parlar sobre el col·lectiu LGBTQ+ a Hongria.
0: La banda sonora va a càrrec de Pink, junt amb Pablo Alborán, Conchita Buica, Adele i Cher, que compleixen anys.
1: Eli, molt bon dia també. Nosaltres ja estem a punt. Quan ens diguis, iniciem programa.

0: amb les copes de cava preparades per a fer el brindis preceptiu quan hi ha aniversaris, avui celebrarem alguns dels que afecten a gent de la música del col·lectiu, com per exemple el cas del cantant malagueny super mega conegut Pablo Alborán, que el pròxim 31 en farà 37 anys.
1: Pablo Alborán ja de petit sentia passió per la música i va anar aprenent a tocar piano i guitarra, així com també es va formar en l'apartat del cant, una formació musical molt completa a la qual es va sumar un talent creatiu privilegiat, una combinació perfecta per a triomfar al món de la música.
0: Va iniciar la seva carrera a finals del 2010 amb un senzill, el Solamente tu, que tothom ha escoltat alguna vegada, origen del seu primer àlbum d'estudi publicat al 2011, uns mesos després del senzill. Des d'aquest primer àlbum, Pablo Alborán sempre ha estat un assidu als Grammys llatins, encara que només n'ha aconseguit dos.
1: També és un valor segur a l'hora de les vendes a cada àlbum que publica, i ja són 7. Actualment és un dels noms més potents al panorama musical del país, i del 2020 Pablo Alborán també és un referent del col·lectiu. Després d'anys de rumors i especulacions sobre la seva vida privada, a Instagram va publicar que era homosexual per a ser coherent i poder viure lliurement.
0: La reacció pública de fans, companys de professió i col·lectius LGTBQ+, va ser de suport immediat. Pablo Alborán ha mantingut sempre un perfil baix sobre la seva vida personal, però al febrer passat, també a través de les xarxes, Pablo va comunicar oficialment que té parella.
1: Es tracta de Juan Sesma, de professió fotògraf, model i dissenyador gràfic. A tots dos els hi desitgem una llarga vida de parella, i aquí ara escoltem és a Pablo Alborán amb un tema en duo amb Ava Max, Tabú, que esperem us agradi.

0: I ara, una mica més de cava per a brindar per l'aniversari d'una cantant mallorquina que avui debuta a una Rainbow, Concha Buica, nascuda a Palma de Mallorca l'11 de maig de 1972. Per tant, feliç 54 aniversari. Concha vivia al ser d'una família d'exiliats polítics de Guinea Equatorial i que feia uns anys s'havia establert a la ciutat.
1: Concretament al barri gità de Son Gotleu, ja que els escassos recursos familiars no donaven per a més. I allà la música flamenca va formar part de la seva vida juntament amb els ritmes africans, el jazz i els souls ja habituals a casa seva. Una barreja multicultural que és fàcilment detectable en la seva música, així com també ho és el rastre de la presència de la marginalitat en les seves lletres, sempre en to de denúncia.
0: La seva carrera musical va partir des del punt més baix, anar cantant per bars i clubs de la illa, fins que al 2000, amb 28 anys, va publicar el seu primer treball, Mestizo, un exercici d'exploració i mestissatge entre el soul i el jazz i el flamenc més pur, amb un resultat memorable de música fusió.
1: A més d'haver produït una dotzena més d'àlbums i haver estat nominada en diverses ocasions als Grammy, Conchita Buica, que des del 2011 viu a Miami, ha realitzat nombroses col·laboracions amb gent de la talla de Carlos Santana, Chick Corea, Nelly Furtado o Chucho Valdés, la qual li va proporcionar un Grammy al 2008.
0: Concha Buica, una artista musical audaç des de sempre i en evolució constant, també és una dona del col·lectiu que sempre ho ha viscut lliurement i també una ferma activista del LGTBQ+, ha estat per a Ona Rainbow tot un descobriment tant musical com personal. Ara escoltarem un tema del seu quart àlbum d'estudi, un tema molt representatiu de la intercultural música de Concha Buica, No habrá nadie en el mundo.

encara que avui tenim un programa d'allò més musical, també ens ve de gust parlar-vos sobre un tema que, en aquests temps d'involució de drets LGTQ+, que estem patint, són de grans notícies que remen en sentit contrari.

0: I és que a Hongria, país on els drets del col·lectiu estaven sota mínims i es perseguia des del govern ultraconservador de Víctor Orbán tot allò que tingués relació amb el col·lectiu, van haver-hi eleccions el passat mes d'abril i contra tot pronòstic ha guanyat Peter Magyar, l'opositor al ja expresident Orbán, la qual cosa ha obert un raig d'esperança per a les persones LGTBQ+ a Hongria.
1: La situació sobre els drets igualitaris a Hongria ha passat per diverses fases al llarg de mig segle. De fet, als 70 i als 80 el país estava sota la influència soviètica, al igual que altres països com les exrepúbliques bàltiques, Polònia, Txecoslovàquia, Romania, Bulgària i l'Alemanya de l'Est, o l'Alemanya comunista, que també es deia, que partia en dos no només al país, sinó també a la capital de Berlín amb el famós Mur de la Vergonya.
0: Era l'època del teló d'acer, una frontera total entre països a l'est del teló sota l'òrbita comunista i els altres que es situaven a l'oest d'aquest teló que impedia contacte de cap tipus. L'Europa de l'est i la de l'oest coexistien, però absolutament d'esquenes l'una a l'altra. Entre països de l'est, Hongria destacava per ser un país relativament permissiu en qüestions de llibertat sexual.
1: De fet, des del 1961 l'homosexualitat estava despenalitzada, però pervivien l'estigma social, la vigilància policial, la censura sobre visibilitat LGTBQ+, i la discriminació legal, les quals estaven fortament arrelades i amb un activisme gairebé inexistent, la clandestinitat era el comportament habitual. Però el novembre del 1989 un fet va sacsejar Europa.
0: La caiguda del Mur de Berlín, la dissolució de la URSS en definitiva i la conseqüent desaparició del teló d'acer que a Hongria es va traduir en una etapa d'apertura al món occidental europeu. Van començar a aparèixer associacions LGTBQ+, així com també els primers espais públics d'oci per gent del col·lectiu, l'organització i l'organització del primer Budapest Pride al 1997.
1: Hongria iniciava una època daurada d'avenços en la lluita pels drets del col·lectiu, com l'aprovació de parelles civils al mateix sexe, amb drets patrimonials i de successió, i l'impuls de lleis antidiscriminatòries, de manera que va ser considerat el país més pro-LGTBQ+, de l'Europa central a la primera dècada del segle XXI.
0: Però aquest panorama idíl·lic es va esvair el 2010 amb l'arribada de l'ultraconservador Víctor Orbán, que no només va anul·lar el matrimoni igualitari, sinó que també va generar un discurs anti-LGTBQ+, en especial per a les persones trans. Una caiguda en picat que va culminar amb la llei de propaganda LGTBQ+, del 2021, per la qual, a mitjans de comunicació com de publicitat, publicacions i escoles, quedava prohibida tota referència al col·lectiu.
1: Finalment, el 2025 es va prohibir el Pride de Budapest, prohibició que va ser desobeïda, fins i tot per l'alcalde de Budapest, de manera que amb l'activisme de molta gent, inclús a nivell internacional, el Pride de Budapest 2025 va resultar multitudinari. Al voltant de 200.000 persones van participar-hi.
0: El Pride convertit en un acte massiu de desobediència civil pacífica contra Orbán, que fa no res ha perdut les eleccions i el govern. Ara en mans de Peter Magyar, també conservador però més europeista que Orbán, ha promès revisar les lleis anti-LGTBQ+, en especial la nefasta llei de propaganda del 2021.
1: Encara que canviar lleis sabem que és molt més fàcil que canviar societats. Des d'on arribo, desitgeu que Hongria pugui tornar a brillar com a país d'exemple en drets i llibertats LGTBQ+, el temps que brindem per a que això passi el més aviat possible amb un tema de la cantant Pink, que ens ve, com en ella el dit, raise your glass, alça la teva copa, i així brindem per un futur del col·lectiu molt més optimista a Hongria.

0: Aprofitant el brindis per Hongria per tornar a refer el camí dels drets per al col·lectiu, l'allarguem amb motiu de l'aniversari d'una cantant anglesa gran aliada del col·lectiu LGTBQ+, una superestrella d'èxit enorme i coneguda arreu del món.
1: Parlem d'Adele, que el passat 5 de maig ha fet 36 anys, dels quals porta la meitat gaudint d'un èxit aclaparador. Degut al seu gran talent per la música, tant com a intèrpret com a compositora, per la qual estava especialment dotada.
0: Als 14 anys, Adele va descobrir els jazzistes Etta James i Ella Fitzgerald i va decidir ingressar a la Brit School d'Arts Escèniques a Corydon, ciutat propera a Londres. Allà va presentar al 2006, com a treball per a l'escola, alguns dels demos, és a dir, enregistrament de prova d'una cançó, en els quals un amic les va pujar a la xarxa social MySpace i un caçatalents la va fitxar per XL Recordings.
1: Adele, que per cert titula els seus treballs amb l'edat que té quan els està creant, va presentar el 2008 el seu primer àlbum d'estudi titulat 19, un debut que va ser també alhora un èxit de públic i crítica, traduït en 2 Grammys, dels 4 importants, i amb 8 certificacions com a disc de platí a Gran Bretanya i 3 als Estats Units.
0: El seu segon àlbum, 21, va tornar a repetir un èxit aclaparador sense perdre ni un mil·límetre de pistonada, segons demostren els 6 Grammys que va guanyar, a més de molts altres guardons. El tercer treball, 25, va seguir mantenint-se a l'Olimp dels Escollits, i el quart àlbum, titulat 30, l'últim, de moment, ha seguit mantenint el nivell top de sempre.
1: Des d'on arrembo, li desitgem a Adele el millor dels millors per la seva immensa vàlua artística i per ser una gran aliada del col·lectiu, tal com ho ha demostrat públicament en diversos concerts, incloent participant gratuïtament com en el Pride de Londres al 2011 o assistint a marxes i esdeveniments del col·lectiu, sempre en perfil baix i al marge de la publicitat.
0: I ja arribem al moment clau. Escoltar aquesta meravellosa veu de mezzosoprano amb tacte de vellut en un dels moltíssims superconeguts temes seus.

0: I el que ens queda de cava és per a celebrar l'aniversari d'una superdiva, la qual resideix a Malibu, Califòrnia, i que quan es llevin unes horetes, perquè ja ara són com les 3 de la matinada, celebrarà el seu 80 aniversari amb plenitud de facultats artístiques i personals.
1: Ens referim a la incombustible i de talent més que acreditat cantant nord-americana Cher. Sí, estem als amics i amics arredients, heu escoltat bé. 80 primaveres com 80 sols que situen a Cher en un lloc de privilegi guanyat a cop de treball i gran talent que la corona com a una dels pesos pesants del mainstream musical actual.
0: No podem enumerar l'enorme quantitat de premis que Cher acumula, només dir que és dels pocs artistes que posseeix el que s'anomena la corona quàdruple, o sigui, guanyar quelcom Oscar, Grammy, Emmy i Globus d'Or.
1: Cher va dinamitar també la imatge tradicional femenina amb vestuaris extravagants de glamour extrem, elaborats en combinació amb Bob Mackie, el seu dissenyador personal des de fa dècades.
0: I és que Cher ha sobreviscut a molts canvis en el món de la música. Ha reinventat la seva carrera diverses vegades, sortint sempre victoriosa, al temps que ha anat convertint-se en una llegenda vivent.
1: Personalment, Cher, gran aliada i defensora del col·lectiu LGTQ+, actualment també és mare d'una persona del col·lectiu, el seu fill trans, Chaz Bono. Encara que al començament li va costar una mica, va admetre la situació donant-li tot el suport que calgués, tant per amor de mare com per coherència ideològica.
0: Amb el desig de poder seguir gaudint molts anys més del seu portentós i inacabable talent artístic, ens acomiadem de Cher amb un dels seus temes més famosos i més LGTQ+, amb tots vosaltres, Believe.

0: Estimades amigues i amics, a Eli li sap greu tallar-nos la festa i el brindis dels aniversaris, però el temps del programa d'avui està en llum vermella i hem d'acomiadar-nos a correcuita, no sense abans donar-vos les gràcies per haver estat a la vostra companyia.
1: En 7 dies tornarem aquí al 91.2 FM Ràdio Molins amb un nou Ona Rainbow per compartir amb tots vosaltres al bell mig de la setmana una estona entretinguda. I recordeu que repetim programa dissabte a les 9:30 de la nit.
0: Elena, moltes gràcies sempre i ja saps que quedes convocada una setmana més.
1: Oh, sí, aquí un plaer estar amb tots vosaltres.
0: Eli és la millor del món mundial, ja ho saps. Estimades i estimats, gràcies per escoltar-nos. Cuideu-vos molt, feu bondat i
1: fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Avui jornada de reivindicacions. Per una banda, l'equip de les escoles Bressol es torna a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys, també la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, també demanen millores de salut laboral i més reconeixement professional. De fet, una jornada marcada també per la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació, que tindrà lloc de nou aquesta tarda al departament, i a la que sindicats de secundària ja ha dit que no hi assistirà. Per d'altra banda, també els treballadors de Nestlé Espanya per un ERO que afectarà concretament a 178 persones a Catalunya, la majoria dels treballadors de les oficines d'Esplugues. Anem ara, de fet, fins a aquest darrer punt, on hi tenim a la nostra companya, la Clàudia Brunsó. Clàudia, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Molt bon dia. En marxa la concentració sota el lema "No és un ERO, és un benefici", i és que en motiu d'aquest comiat que afecta 158 persones aquí a les oficines d'Esplugues, alguns dels treballadors de l'empresa suïssa protesten davant d'una situació on des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per aquest ERO, i és que l'empresa no presenta pèrdues econòmiques, i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques. Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. En aquests moments s'està celebrant una mesa de negociació i veurem si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
1: Gràcies, Clàudia. Estarem pendents. Bon dia. I qui també es manifesta avui és el col·lectiu de metges per reclamar millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. És concretament l'onzena jornada des que van començar les mobilitzacions a l'octubre. Metges de Catalunya situa el seguiment d'aquest matí, el seguiment global, en un 30%. I també la mediació entre Renfe i els sindicats de Comissions Obreres i UGT per la vaga parcial a la xarxa de Rodalies del 27 de maig i el 5 de juny ha acabat sense acord. Tot i això, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. I minut de silenci aquest matí a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys. Ens amplia aquesta informació Juan Mabudín, d'Empordà Televisió.
3: Aquest migdia a la plaça de l'Ajuntament de Figueres ha viscut un acte molt trist. La concentració per la mort ahir d'una dona de 33 anys a mans de la seva parella de 48 anys. L'alcalde, amb les seves declaracions, ha manifestat que una persona que demana ajuda no pot ser que no la rebi, que aquesta ajuda arribi tard. També ha lamentat els fets de que durant el passat cap de setmana aquesta persona va estar detinguda dues vegades i que no entén què ha passat, que ha fallat perquè la persona estigués al carrer. A més, també ha assegurat que es presentaran com a acusació popular.
0: Informació local.
4: Avui a la tarda, des de l'Associació Obrera, organitzen la projecció del documental La maleta de Mauthausen. És un documental del 2022 que explica la història de Joaquín Tarín, nascut en Posta i supervivent del camp d'extermini nazi. A través de la maleta, que conserva documents excepcionals que van sobreviure també Mauthausen, coneixerem la història d'aquest home. La projecció del documental avui a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica, i després es farà una taula rodona amb Isidoro Teruel, que és el secretari de l'amical Mauthausen, amb el periodista Xavier Martí i amb el col·laborador de Ràdio Molins de Rei, Ramon Canal. Avui a les 7 a la Sala Gòtica. I demà dijous, els amics de museu programen dins el cicle Conferències del Museu una xerrada per parlar de la trajectòria artística de Julià Riu Serra, escultor i dibuixant. Demà a les 7 de la tarda en parlarà el seu fill Eduard Riu Barrera. A les 7, a la seu del Museu del carrer Pintor Fortuny, entrada lliure. I també dijous, des de l'Assemblea Nacional, organitza la presentació del llibre Ànima de República, d'Aleix Sarri, una crònica política de l'Estat català des del 1409 fins al 1714. Es comptarà amb la participació de Víctor Jurado, que és historiador. Dijous, a 7:45 del vespre, a la Federació Obrera. I també dijous, a les 6 de la tarda, hi haurà una taula rodona per parlar de la Unió Europea en el món global canviant, amb Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs, i l'alcalde de la vila, Xavi Paz. I dissabte al matí, d'11 a 1, la coordinadora d'entitats es vol donar a conèixer. Per això convida a totes les entitats i associacions de la vila en aquest vermut d'entitats el dissabte a partir de les 11 al pati de la Federació Obrera. La farmàcia de guàrdia avui dimecres és la Solesta, a la carretera, l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: que no importa com de lent vagis, l'important és que no t'aturis. Hola, bona tarda. Un dimarts més aquí al Món Interior. Bona tarda, Rocío. Com
1: bona
0: estàs?
1: Bona tarda, Marta. Pues mira, avui estic nostàlgica.
0: Sí, què et passa?
1: Sí, trista, perquè he vingut de 3 dies a Formentera i llavors, clar, he tornat. Que està bé, perquè ja em queda menys per tornar, però...
0: O sigui, això d'anar a córrer a Formentera així no va bé.
1: Sí, sí, bueno...
0: Tu cada dia estàs més rúbia, jo no sé, però...
1: Ara que et miro. No sé, sí, sí. És el sol de Formentera, nena.
0: Ah, vale, vale.
1: Però bé, molt bé, perquè m'ho he passat molt bé, estic molt contenta, però clar, després arriba la ressaca emocional.
0: I toca anar a treballar.
1: I toca anar a treballar, però, escolta, és sacarsadora i tot això.
0: Però nena, que és dimarts, estem aquí, i a més avui és Sant Ivo. Coneixes algun Ivo o has conegut? Perquè Ivo és un nombre, també se podria... Muy formentereño, no?
1: Sí, és el típic.
0: El que passa que és Sant Ivo de Bretanya. No, queda una mica
1: aquí
0: més
1: ja
0: amunt.
1: Queda una miqueta més amunt.
0: Ja l'altre cantó.
1: Altre cantó. En sabem un altre lloc.
0: Però mira, mare del nom d'Ivo.
1: No l'havia escoltat mai.
0: Bé. Avui és el dia de disfrutar del sol. Ah, estàs quemaïta un poquito.
1: No, no m'he quemat, m'he posat crema.
0: Si no, la Xènia et renyarà, t'has de posar la protecció.
1: Després, sí.
0: Sempre.
1: Sí.
0: És el dia mundial del metge de família.
1: Sí.
0: Com anem amb el metge de família?
1: Pues mira, jo és que treballo molt amb les mútues, llavors el meu metge de família...
0: Tu estàs rodejada de metges cada dia.
1: Estic rodejada de metges, però no són de família. No són de família. Però crec que fan una labor molt bona.
0: I tal dia com avui es va acabar la ruta, l'antiga ruta de l'Orient Express, el 1977, que feia de París a Estambul. Doncs pues mira, a mi m'hagués agradat.
1: Sí, a mi també.
0: Bueno, encara hi és, París, però ja és diferent.
1: És diferent la ruta.
0: La cosa ja no és la mateixa.
1: Home, si ha de ser una experiència maca, sí.
0: Doncs res, i avui tenim amb nosaltres a la Pilar Bassas. Bona tarda, Pilar, com estàs?
2: Hola.
0: Sí. Home, ja t'hem dit que aquí tu has de passar-ho bé.
1: I perquè aquí només ve gent guapa, eh?
0: No, ah, sí, això. Sí, aquí només ve gent guapa.
1: Vale,
0: per fantàstic. Dintre i per fora, o guapa
1: o
0: per fora,
1: veure,
0: no.
1: Per dintre, per fora, bueno.
0: Però només per fora no, han de ser sempre per dintre.
1: Sí, per dintre és el mínim.
0: Sí, o sigui, que, i a més tu has de passar-ho bé.
3: Super, doncs pues sí, sí.
0: I estem en família, perquè a més justament tenim algú en comú, que després ja el saludarem.
1: Això,
0: i au, no?
3: Molt bé, i tant.
0: Escolta'm una cosa. La Pilar Bassas, qui és? La Pilar Bassas és una dona enamorada, mare emprenedora i una senyora constant, perquè a més va rebre el Premi de la Constància el 2024, Premi Ade Vallès, o sigui que moltes felicitats.
1: Sí, el Premi de la Constància, sí.
0: Home, fa
1: 18
0: anys,
1: Pilar,
0: fa 18 anys que va crear l'empresa.
3: Correcte, sí, sí.
0: I escolta, ja és una bona constància, perquè a més amb tot el que ha anat
1: passat,
0: s'ha de ser constant, eh?
3: I tant, sí, sí, tota la raó. Va ser un premi molt merescut.
1: Sí, sí,
0: a més, no, una empresa, jo penso que una empresa és com un nen petit, no?
1: I tant.
3: Sí, de fet, passa és el meu nen petit, o sigui, jo he estat fent des del 2008, o més o menys, 2007-2008, el projecte d'Humites, però sempre també a vegades treballant amb altres empreses, però mantenint el meu projecte.
0: O sigui, bueno, doncs això. I a més, justament, el projecte d'Humites va estar a l'edat del pavo quan va tocar la pandèmia, no? Que devia a tocar, però de ple.
3: Totalment, sí, sí, va caure de ple.
0: El pavo té caig entero.
1: Aquesta maledat d'incertesa, de no sé què fer, no sé cap
3: bueno,
1: on anar.
3: Bueno, és que estava clar, o sigui, va tancar tot de cop, restaurants, hotels, càterings i eventos, que són els meus, és el meu mercat, i és que estava tancat els comerços i la comptabilitat, les factures pendentes de cobrar, no, ningú t'agafava el telèfon, o sigui, va ser com terrorífic, dic, ara què faig? Sí, sí, va ser dur.
1: En preadolescència.
3: Però sempre hi ha, quan es tanca una porta, sempre s'obre un portal. I que això m'ho ha dit fa poc una amiga. I llavors, doncs, se'm va obrir un altre portal i vaig estar treballant en un altre projecte. I vaig fer molt bona feina, molts bons amics i perfecte.
1: Sí, és mala suerte o bona suerte, quin sabe, no?
3: Exacte, bueno, amb aquesta llegenda que es diu.
0: Jo penso que sempre amb ganes de treballar i sempre que un treball i treballis bé i siguis bona persona, de feina no te'n falta. Jo soc d'aquesta opinió.
3: Pues
0: perquè poden passar coses,
3: i tant.
0: Però sempre és això, sempre hi ha alguna finestreta que es va obrint. Mm-hmm. Així és que, bueno, escolta, explica'ns què és Humites, perquè, per cert, a mi m'encanta el nom.
3: Sí?
1: Sí.
0: O sigui, a veure, explica'ns, tu estaves treballant amb una multinacional.
3: Correcte,
0: i un dia vas dir, escolta, tu, que tinc nens i aquests nens vull que l'adolescència, els nens de veritat...
1: No, la conciliació no era tan fàcil abans.
3: No, exacte, ben dit, perquè ara...
1: Una miqueta
3: millor ho tenen la joventut, però en aquella època era molt complicada. I llavors treballava en una multinacional fora de Barcelona i per mi era com horrible, perquè és que arribava a casa cansada... no tenia ganes ni d'estar amb els nens, amb ganes de que es posessin a dormir, i el meu marit i jo vam dir, pues, això s'ha d'acabar, i
1: no?
3: Exacte, i vam dir, pues, anem a tirar endavant algun projecte o alguna altra manera de poder conciliar millor la feina.
1: És una decisió molt valenta, no? Perquè això, no? Una multinacional et dona aquesta situació de estabilitat,
3: sí,
1: no?
3: I tothom, ara... Sí, tothom ho va dir, volta, que estàs loca, en el 2007, a més, que era una època de crisi. Sí, però jo vaig dir...
0: Home, t'havien d'haver donat el premi a la valentia, no? Des d'aquí a les d'ADE, Premi a la valentia i constància.
3: O a la inconsciència, però bueno...
0: Bueno, escolta, perquè això d'emprendre la gent... No sé, de vegades et diuen, no? No, tu puedes, todo el mundo puede emprender. Bueno, sí, però no tothom. Vull dir, és com llançar-te al buit. Sí,
1: i que no és tan fàcil el tema de l'emprendedoria.
0: Que va.
3: Hi ha molt vertigen.
1: Es veu com, no, pon tu propi negoci, però ja darrere hi ha moltíssimes coses.
0: I pon tu horario i tus coses. Bueno, ja, però tu horario i tus coses, a vegades et trobes treballant dissabtes, diumenges, que dius, si estigués en una empresa, de vegades potser tens un
1: horari.
3: Jo desconnectar, porto anys sense desconnectar, clar, perquè a l'estiu sí que a l'agost no faig visites comercials ni temes així, però gestió de comandes i tot, que es continua.
1: Claro.
3: Llavors, a vegades, doncs, potser estic a la platja, trucant al telèfon i agafo una comanda. O sigui, això és així. Mai desconnectes del tot. No? I a més, a l'agost és un bon mes per nosaltres.
1: Perquè... maig, no? A febrer, març, maig, que encara l'hostaleria no està tan...
3: Exacte, del novembre al febrer l'hostaleria baixa molt,
1: la temporada,
3: però la temporada d'estiu...
0: Clar, perquè, perquè estem parlant d'humites, però hauríem de dir què és,
3: sí,
0: no?
3: Home,
0: perquè,
3: clar,
0: aquí estem parlant i la gent diu...
1: Nosaltres ho portem per davant.
0: Clar, nosaltres ja, com ja lo sabemos, hem fet la prèvia i, pues mira, però clar... A mi m'agrada que m'expliquessis, perquè, clar, és com molt curiós, no? Perquè la gent diu, mira, jo posaré una tenda de roba, jo què sé, hago coaching, no miro a nadie. Però, clar, dius, no, jo faré una empresa de toallites d'aquestes.
3: Toallites húmedes per a limpiar les mans, correcte, sí.
0: I per què? Com va sortir aquesta idea?
3: Pues això va ser amb el meu soci i la seva germana i jo, que vam començar, el meu soci viatjava molt i llavors veia que fora d'Espanya hi havia unes tovalloletes humides de molta més qualitat que les d'Espanya, que en Espanya en aquell moment hi havia les típiques que eren de paper cartró gairebé.
0: Que tothom les hem sofert,
3: amb una olor d'antimosquitos, de llimona molt forta, que el que et feia era deixar-te les mans pringades i amb una olor molt forta. I llavors vam anar investigant i el meu soci va trobar aquestes a Itàlia i llavors les vam portar cap aquí i vam començar a treballar el tema comercial, que va ser molt dur, perquè clar, tot el sector de restauració estava acostumat a una tovalloleta petitona d'una llimona molt forta i d'un preu irrisori. I nosaltres vam entrar amb aquesta tovalloleta en format oshibori, que és un format enrotllat que ve de la cultura japonesa del segle XVII i és com un gest d'hospitalitat, no? D'una benvinguda per donar-te poder rentar-te les mans tant abans de començar a dinar com després, no?
0: I... Perdona, ara et faré potser una mica de comercial, però avui en dia que hi ha tanta oferta de tot, els detalls és l'únic que marca la diferència.
3: Exacte,
0: i el fet d'agafar i poder tenir una tovalloleta com aquesta, que a més, si aneu a la web o teniu l'oportunitat, veureu que és una miqueta més gran, és més suau, és de teixit.
3: Teixit
0: no?
3: compostable, que això és molt important.
1: Això, sí,
3: clar. Teixit compostable, perquè així ens generem menys residu.
0: Clar, marca la diferència.
3: Totalment.
0: I tu recordes l'experiència. Avui en dia el que recordem són les experiències que hem tingut. Mm. I el fet, justament la setmana passada vam tenir una perfumista i és una estratègia de màrqueting molt important. Només entrar en un lloc i que et donguin, que tinguin el detall aquest de anem a netejar-nos a les mans, que bueno, a Àsia es fa molt,
3: sí.
0: Ostres, per mi, amb aquella oloreta, que a més l'olor et queda.
1: Bueno, és com que ancla l'experiència, no?
0: Clar,
1: aquesta olor.
0: La recordes, a més. Sí. És, sí, sí. Bueno, ens ho va explicar la setmana passada, bueno, jo que tracto un tema de no verbal, justament l'olor és el que una persona et recordes més,
3: sí,
0: no? Llavors
3: sí, sí,
0: penso que és molt important.
3: Molt, molt, molt. De fet, ahir que vaig estar en un event gastronòmic, un cuiner que treballava en un restaurant molt conegut i que utilitza les nostres tovalloletes, ells les entreguen sense envoltori ni res, amb una safata, i diu que a vegades, em va fer gràcia, i mira, ho explico, perquè diu que a vegades la gent agafava la tovalloleta i deia, ostres, aquesta tovalloleta és una humites, no?
1: Ah, la reconeix,
3: sí,
1: molt bé.
3: Sí, sí, no? Sí, i clar, són gent que en sap, perquè hi ha molts tipus, no? Però que et diguin això, dius, ostres, es nota, no? La qualitat,
1: no?
3: Del teixit, es nota que l'aroma és una humites, no? I al final la tovalloleta, així en format oshibori, ja quasi tothom diu una humites en comptes d'un oshibori.
1: Molt clínic. Molt clínic, sí.
0: Bueno, pues això vol dir que el nen ja té 19 anys. Vull dir, l'empresa ja...
3: No,
0: hi ha una feina
3: posició
0: darrere, eh?
3: Sí, sí, sí. Tenim
0: o sigui,
3: una...
0: l'has educat bé. Les...
3: Sí, sí, sí, sí. Tenim fet el branding.
1: Deixa empremta.
0: Home, és que el fet de que ja reconeixin el teu producte quan no hi ha la marca, ostres, això ja...
3: Sí, a mi ahir, de veritat, que em va donar un cop d'empenta.
1: Home, i clar, no? Home, il·lusiona, sí, no? Això, sí, perquè home, estan clar, fent les coses bé.
0: Clar, aquestes coses que dius, ostres, m'estan reconeixent, penso que... Que menys, no? Mm. És, és la feina ben feta durant molts anys.
3: Correcte.
0: O sigui que...
3: Sí, sí, estic contenta.
0: Bé, escolta, qui va fer la feina ben feta és... un senyor que segurament que aquí les tres coneixerem al grup, és un guitarrista, perquè avui està viu, avui fa 91 anys, ai, 81 anys, perdoneu, que és el guitarrista de Who. Escoltem la cançó.

0: Què? Aquesta cançó, la recordeu?
1: Jo de Who és part de la meva joventut.
2: Boníssima.
0: Oh, ja té 81 anys, eh?
1: Però jo escoltava quan era adolescent.
2: Ni tant.
0: Sí, sí. Que cada vegades parles d'algú i dius, no, és que fa tants anys, i dius, ostres, pues si jo... L'he bailao.
1: Això sí, los rockeros i...
2: Aquí és quan et dones compte, no?, dels anys que tens.
0: Home, mira, nosaltres ja fa 8 anys que tenim el món interior. I ara, bueno, si no, no s'echen. Que jo no crec.
2: Segur que no, perquè
0: un petonet, Oriol, cada dia estàs més guapo, eh? És el director de la ràdio. Llavors, pues és perquè l'any que ve continuem.
1: Es fa gran i està una miqueta quisquillós, però parla més... Guapo.
0: Sí, estàs molt guapo, Oriol, de veritat. Així no tenim que regalar el jamón. Oh, potser ens diu, mira, saps que l'any que ve? Mira, ja ens hem cansat de vosaltres dos. Però no, crec que ens trobarien a faltar.
2: I tant, segur que sí.
0: Home, a veure, escolta'm una cosa. Nosaltres portem... Qui porta convidats guapos, interessants, dones que, escolta, tenen, o sigui, reben premis a la constància, i nosaltres li donarem el premi a la valentia.
2: També.
0: Escolta, no ens podem echar. No hi ha manera, ni con agua caliente.
1: No.
0: Una cosa, amb qui treballes tu?
2: El nostre client és principalment la restauració.
0: Us compren restaurants?
2: Sí, sobretot restaurants de nivell mitjà-alt. Són restaurants que aprecien molt el detall i que cuiden molt l'experiència de quan vas al restaurant.
0: Jo ja t'he dit, Pilar, abans. Això és ampliando horizontes, perquè el detall ja l'haurien de cuidar tots. Sí. I penso que el cos de les toalletes aquestes no crec que sigui tan elevat com el disgust que t'emportes quan et donen aquell paper de llimona.
1: Marxes amb l'olor de la gamba.
2: Sí, pues mira, a mi m'ha arribat a dir a algun restaurant, Pilar, he quitado una gamba para poner tu toallita. I jo digo, perdona, o sea, lo que vale una gamba, que jo a veces, perdó que m'he passat al castellà, però que a vegades jo hasta 90 euros al quilo a Palamós, ¿vale? I la meva tovalloleta no val una gamba. Però ho tenen tot tan controlat... i que sí, que tenen els gastos molt, molt ajustats i posar una tovalloleta, com és un tema gratuït per part del restaurant que no ho cobren, pues, hi ha alguns restaurants, sobretot els de menú, així, que els hi costa bastant.
0: Clar,
2: per això tenim una altra...

0: netejar, sí. Vull dir que, ostres, no sé, fins a quin sí. punt.
1: No, no, totalment. Jo ho veig així i ho transmeteixo així als clients. I ara que dius això de que es taquen i així, també tenim unes llevataques que van superbé, oh. també. Sí, sí.
2: Bueno, tenim un bon sortit. Depenent del tipus de restaurant, ja vas a buscar una experiència o no. No suposo que un bar de menú d'un polígon industrial, la gent va a l'econòmic, no? No a buscar una experiència. Sí. Però sí que hi ha determinats tipus de restauració que sí, no? I perquè tu ja quan vas, ja vols això. No?
0: Però quantes vegades vas a restaurants i s'han gastat un dineral en el jarrón de l'entrada?
1: Sí.
0: I el jarrón aquell de l'entrada, potser, vale... Tu diries, home, sí, Marta, perquè també ets l'experiència de l'entorn.
2: La bellesa de l'entorn.
0: Bueno, però de vegades un jarrón o depèn quina decoració, inclús està molesta.
1: Totalment. És que, a més, un gest de donar la tovalloleta et dona a la persona que la rep com que...
0: Cuidado,
1: està,
0: no?
1: Exacte. Que està pensant en mi, que... Es
0: posa en valor.
1: Exacte. Posa en valor una mica la meva presència allà. I
2: la
1: jo
2: meva
1: penso,
2: comoditat, no? Que jo estigui bé, també.
1: Exacte.
2: No, no,
1: correcte, que estigui neta i que... Exacte, sí, sí. I dona el mateix un restaurant de 15 euros com un de 200 euros perquè hi ha tot tipus de tovalloleta per a tots els tipus de mercats. Llavors jo penso que igual que hi ha tovallons secs, hi ha a vegades que els tovallons secs pues, no t'acaben no de treure la brutícia.
0: I que important que et cuidin. Avui en dia que no ens cuiden, no et cuiden al lloc. O sigui, abans, no sé, jo sempre ho dic, no? Anaves, jo me n'en recordo tota la vida, vaig anar un dia a una sabateria, tu normalment ara vas a la sabateria, agafes, mira, quiero estas, te les emproves, camines dos passes i després, quan camines 10 o 12 que ja les has comprat i ja les tens, després et fan mal als peus. En canvi, si algú que et diu, mira, no, és que aquestes no t'aniran bé perquè tu tens el peu ample o tens estret, tens el dit aquest llarg o curt, o tens el sí. pont alt, el pont no tens, ets més
1: totalment.
0: Aviat pla, has de portar plantilles, ostres, algun professional,
1: un assessorament,
0: clar, perquè estem parlant d'unes sabates, normalment mínimament unes sabates són 80 o 100 euros
1: sí,
0: llavors
1: sí,
0: dius,
1: sí.
0: ostres, i quantes vegades t'has comprat sabates, jo em poso com a exemple, que tinc que no em puc calçar perquè em fa mal.
1: Sí, sí,
0: les he
1: sí.
0: posat en un casament i dius, ostres, és que tens allà uns diners. Sí, el fet aquest del cuidado, de cuidar, que avui en dia no ens cuida ningú, igual que les sabates, la roba o diu mil coses. El fet de... I a més, quan entrem al tema de menjar, no? Que
1: sí,
0: menjar
1: sí,
0: és com una que... cosa molt necessari, és una cosa que t'estan sí. alimentant, no?
1: Correcte, sí, sí. O sigui, és una experiència que realment en el sector de restauració i hostaleria es tindria que cuidar molt més.
0: El sí. luxe que et cuidin.
1: Sí, sí.
0: Perquè avui en dia nosaltres sempre ho deia. Mira, vam començar la temporada amb una, i esperem acabar-la amb el Rodolfo McCartney, que ell és expert en luxe, treballa per Flash Moda i bueno, per diverses televisions i té una consultoria. I clar, nosaltres la vam convidar perquè nosaltres fa 8 anys i és un luxe fer aquest programa. I nosaltres no tenim cap finalitat de res més que de donar a conèixer i de passar-ho bé, punt.
1: Sí.
0: Vull dir, si tu pretens aquí que... Perquè ja quan dius, no, estoy expuesta a unes redes, a un cuelgue, a que me grave, no, ja la finalitat és una altra. Ja potser passa la diversió en un altre lloc i aquí llavors el luxe aquest, com que ja queda difús, el fet de poder convidar aquí cada setmana, poder parlar amb professionals com tu, que et donen idees, que
1: clar.
0: Comparteixen doncs, part de la seva vida, dels seus interessos, ostres, per nosaltres aprenem molt.
1: Som molt afortunades.
2: Luxe, no? Sí, sí.
1: I tant.
0: I a més, i a veure, perquè creemos la nova temporada, tenir un director com el que tenim, el regidor,
2: sí,
0: tot l'equip d'aquí de la ràdio, això és un luxe, perquè sempre, ara va en sèrio, sempre hi ha molt bon rotllo, i això, ostres, és, bueno, tu pots dir-ho quan
1: molt.
0: Has vingut.
1: I tant, sí, o sigui, sí, jo m'estic aquí com a casa, estic fantàstica.
0: Bueno, doncs aquest és el luxe, no?
1: Sí,
0: que t'acollim, nosaltres no tenim tovallolites, però escolta,
1: bueno, però jo us deixaré,
0: el tracte, i això, penso que és molt important.
1: És molt important.
2: De convidar, no? Això és el convidat per tot, no? Per venir a la ràdio, per prendre alguna cosa, per després la copa de cau. Aquesta és la nostra manera de cuidar, no?
0: I a l'agraïment.
2: Les persones que venen a donar-nos, a donar-vos el vostre temps.
1: I tant, però bueno, nosaltres ho agraïm molt, sobretot les emprenedores i persones que doneu veu a els nostres projectes. És molt d'agrair i estic molt

0: Molt bé, agraïda.
1: Sí, no, no. Escolta'm una cosa, seguim parlant de... Sí. Perquè, clar, no només tens tollentes, perquè aquí ens has portat una pedreta.
2: Sí.
1: És que, a veure, us explico. Resulta de que així parlant amb la Pilar, sí, dic, ai, dic, ostres, dic, si això nosaltres ho tenim a l'empresa, aquesta pedreta. Sí. I clar, li dic, home, clar, jo treballo a Networkia, i llavors la Pilar ha dit, ah, doncs és que jo
3: soc
1: l'olor, jo soc la voz i tu ets l'olor de Networkia.
3: Les dues treballeu per Networkia.
1: Sí. Així que des d'aquí, un petonet, Juanjo Martínez.
2: I tant, salutacions, Juanjo.
1: O sigui que, clar, sí, sí, perquè, clar, quan he vist, perquè, clar, tens una pedra, què és aquesta pedra?
2: Sí, bueno, per donar-vos a conèixer una mica fins que hem arribat a la pedra, jo vaig començar a treballar també amb tovalloletes de bambú de teixit més de rizo, i llavors aquestes tovalloletes són seques i es mullen, i llavors nosaltres proporcionem unes 60 fragàncies d'aromes perquè el client esculli quin aroma pot vol per la seva tovalloleta, pues deixant d'embargamote, de lavanda, sense aroma, que hi ha alguns que no volen, de magalí, bueno, de diferents. Llavors, arran d'això, els restaurants em van dir, ostres, aquestes olors, aquestes tovalloletes fan molt bona olor i tal, no tens alguna olor per als banys, perquè sempre fan mala olor, perquè fan olor a cuina, tal i qual, i llavors vam començar a obrir la línia d'aromatització d'espais. I dintre d'Humites, sí, hi ha la línia d'aromatització d'espais, que fem pues, aromatització pues, des de sales grans amb difusors fins a banys amb micados, o algunes peces així més originals.
1: Home,
2: com és la pedreta.
1: Home, a Networkia ambienteu bueno, a molts
2: a
1: metres quadrats,
2: centres,
1: i
2: sí,
1: són grans, eh?
2: Correcte, sí. I llavors aquí a Networkia, que són uns espais de luxe, preciosos, i que donen un servei excel·lent per tot el que és el coworking, vam començar a mirar pues, quin tipus de fragància encaixava amb una mica els valors de Networkia. Volien un aroma que fos bastant neutre, però que donés un aroma així de net, no? I vau agafar un, i a partir d'aquí jo, doncs llavors vam posar pues, micados en algunes zones, endolls en unes altres, en els banys, unes pedres, i llavors aquestes pedretes estan fetes de ceràmica líquida i s'aromatitzen. Nosaltres ja les portem aromatitzades amb la fragància que el client escolleix, i a partir d'aquí després, al cap de diversos dies, es va recarregant amb sprays, i després ja venem garrafes perquè així ens reduïm una mica el cost de l'envàs i tot això. Llavors, totes les centres de Networkia tenen la seva fragància, que realment les fragàncies i els aromes són molt importants per vincular la marca.
1: Totalment.
2: O sigui, perquè quan tu olores aquell aroma, estic segur que a tots els clients de Networkia ja els hi ve la vinculació de la marca.
1: I l'experiència que han tingut allà dintre.
2: Sí, correcte.
1: Bueno, la setmana passada, que amb la Sandra Iruela, que va venir i que ella és perfumista,
2: vale,
1: i ens estava explicant una mica com creen, com fan, i la Rocío, que treballa a Sant Joan de Déu, ho va dir, no?, que un dels objectius de Sant Joan de Déu és que no faci olor a l'hospital.
2: Clar, sí. Ara cada vegada hi ha més negocis que volen fer una aromatització d'espais per a aquest sentit, no?
4: Un treball inconscient, no? Aquesta part de la comunicació no verbal, no? Que tu ja connectes directament amb...
1: Sí. A més, és que connectes amb la memòria i l'experiència que aquesta olor... A tu no t'ha passat mai que passes pel costat d'algú i fa l'olor i et recorda la iaia, o et recorda els macarrons que fa...
2: Per mi, o sigui, el sentit de l'olor, o sigui, és el més fort que pots sentir per recordar algun tema emocional. Sí, jo tinc moltes olors que em recorden a la meva infantesa, i realment quan les oloro, o sigui, em ve un sentiment d'emoció, però brutal. Està molt vinculat al cervell, tot el que és les fragàncies.
1: Clar, i a sobre que ho facis mitjançant una toallilita, que a més t'estàs...
4: El tacte també, no?
2: El
4: tacte.
2: Nosaltres ens diferenciem molt per al teixit, que és compostable i molt agradable, està tastat dermatològicament, lògicament, i per als aromes, que són fragàncies molt suaus, però són aromes que impacten perquè no són els típics aromes forts.
1: I hem de dir que depèn quines mides són fetes a mà.
2: Oh, ah, exacte, sí, sí, sí. Hi ha alguns restaurants que volen la tovalloleta de bambú o de cotó i les volen amb unes mides especials, llavors els hi fem, els hi mirem el color que volen, el tipus de teixit i les fabriquem aquí a Rubí. Sí, sí.
1: Sí, que sobra una empresa catalana.
2: Nosaltres el que fem... Total, sí, sí. Nosaltres el que fem és intentar sempre que el nostre client estigui content i si no troba un producte que és una mica el nostre sector, si no el tenim, ho busquem per oferir-li.
1: Bueno, ara toca la cançó que ha escollit la Pilar, que escolta'm una cosa, també et dic una cosa, això és una dictadura, no sempre posem la cançó que el convidat escull, però escolta, oi, pode ser un gran dia, pensem que està bé, no?
2: Sí,
1: així
2: vinga.
1: És que te la posem.
2: Molt bé, moltes gràcies.

0: Escolta'm una cosa.
1: Jo això ho he vist en concert en directe.
0: Bueno, és que claro, si has ido a ver hasta la Pantoja, com no hauràs vist aquests dos?
1: Potser era dels primers concerts que vaig anar, perquè això té molts anys, aquesta gira.
0: Com tu.
1: Com jo. Potser, no sé si era el primer, perquè ara me'n recordo, però era dels primers. Sí, sí.
0: Bé, escolta'm una cosa, perquè clar, nosaltres estem desvirgant la Pilar, i com va? Podia ser un gran dia o està sent un gran dia?
2: Està sent un superdia, sí, fantàstic.
0: Hem desvirgat a uns quants, ja, perquè clar, és la primera vegada a la ràdio, sí. Que menys que fer-t'ho bé, no?
2: Sí, estic supercontenta, m'agrada moltíssim parlar amb vosaltres i estar aquí, o sigui que és una experiència, sí, fantàstica, m'encanta.
0: Escolta'm una cosa, a veure, fem una mica de recopilació. Els productes, tens les toallites.
2: Tovalloletes humides per rentar les mans, de diferents aromes o sense aroma, perquè hi ha alguns xefs que no volen barrejar aroma i llavors amb els seus plats, llavors tenim aquestes.
0: Que a més són les podeu personalitzar en el cas que es vulgui, no?
2: Exacte, es pot personalitzar amb el logo, amb frases, com a tot color, perquè ho fem amb impressió digital, o sigui que es poden personalitzar.
0: A més ho feu molt bé perquè, escolta, esteu dintre, sou membre de la Societat Espanyola del Luxe.
2: Sí, estem dintre de Luxury Spain, que és una associació que, bueno, una mica el que tu deies, que són tot marques però de luxe, però luxe no vol dir que siguin cares, sinó que cuiden el detall de l'hospitalitat o de qualsevol sector, no? El meu és sector hospitality. I llavors en aquesta associació el que es fan són molts eventos tant gastronòmics com de moda o de bellesa, i llavors es presenten les marques i donen els seus serveis o els donen a conèixer.
0: Ja, però partim d'un nivell, vull dir que sí. Hi ha una certa qualitat aquí.
2: Sí, correcte. Sí,
0: llavors,
2: sí.
0: Tenim les toalletes aquestes ho he dit lo del luxe, perquè moltes vegades el luxe també va personalitzat, no?
2: Sí,
0: llavors, per això t'ho
2: comentava. Clar, sí, tenim molts restaurants que personalitzen amb el seu logo i realment pues, els hi dona un valor afegit a la seva,
0: clar,
2: al seu
0: marca,
2: servei, a la
0: clar.
2: Seva imatge, correcte.
0: Clar. Què més tenim?
2: Després tenim les tovalloletes seques, perquè les altres són humides, les primeres són humides, aquestes són seques, que són de bambú o de cotó i que es poden aromatitzar amb més de 60 fragàncies que tenim. Fragàncies pues, herbals, florals, oceàniques... Bueno, el client ha d'escollir el seu aroma i a partir d'aquí molts clients pues, ja comencen a aromatitzar altres parts del seu espai, pues, com la recepció d'un hotel, com els banys, com sales de reunions, etc. Llavors vinculen aquest aroma a la seva marca,
0: clar.
2: Com fan pues, moltes, sobretot botigues de roba o així, que ja quan olores ja saps què és, no?
0: Ja pues,
2: pues a cada vegada més, i com hem comentat amb Networkia, pues, hi ha negocis que estan vinculant la seva, el màrqueting olfativo, que es diu, estan vinculant el seu aroma.
0: I llavors això llavors, teniu també, els tenim... que són els ambientadors,
2: correcte.
0: Després teniu les pedretes aquestes. Que
2: les pedres, baldoses de ceràmica també per posar a les parets i també
0: que diguem que seria una com a modo decoració.
2: Sí, es poden decorar amb el teu logo o amb frases o així per donar o fins i tot pues, posar el signe del bany, no? Dona i home, i llavors aquestes baldoses s'aromatitzen i cada 4 o 5 dies es tira l'esprai, es recarreguen i donen una olor, i clar, la gent no sap d'on surt i és d'aquesta baldosa.
0: Ostres, que interessant.
2: Sí. I una mica de la família de les tovalloletes, doncs tenim també tovalloletes llevataques, que per mi són molt les millors del mercat, i que treu una mica el que és el cerebrín de tota la vida, no?
0: Sí,
2: que és l'esprai, el cerebrín, perdó, que és l'esprai que tens que netejar, que estàs en un restaurant i fa molta pudor i així, i aquestes tovalloletes són tovalloletes de cotó i també pues, treuen la taca bastant bé, i després tovalloletes també amb flow pack per netejar les taules o així.
0: Home, això és superinteressant.
2: Sí,
0: clar.
2: Sí. I després també a nivell una mica dels clients, pues, a vegades ens demanen com una mica de merchandising i llavors pues, fem penjar bolsos o paraigües o així, però ja és una línia una mica més de merchandising que de llevataps i tal, però ja és una, que el client ens ho demana.
0: Ja, no, sí. O sigui que el fort són les
2: el core business de l'empresa Humita són les tovalloletes humides, sí, i les seques de bambú.
0: I llavors, tu col·labores amb AD Vallès?
2: Amb AD Vallès, que és l'Associació de Directives i Empresàries del Vallès.
0: Aquí ens coneixem tu i jo.
2: Exacte, que ens coneixem la Marta i jo. I després amb Sant Cugat Empresarial, també.
0: Que també tenim amics en comú.
2: També, exacte, sí, perquè Sant Cugat té un teixit empresarial molt gran i hi ha molts negocis.
0: I són els
2: negocis.
0: Veïns de poble.
2: Sí, correcte. I després, a nivell gastronòmic, amb la revista Foodie Culture Barcelona, que és una revista que es publica cada semestre sí. i que hi ha bueno, una recopilació de restaurants, tant de Barcelona com de Girona. Ahir mateix doncs, vam presentar la Foodie Culture Girona, que en portada normalment són xefs d'Estrella Michelin, i ahir bueno, jo estava realment molt contenta perquè la portada de Foodie Culture Girona era de la Martina del restaurant Les Cols. Ah. I és la primera vegada, a part de la portada de la...
0: A més, és molt joveneta, la Martina.
2: Sí. Pues només, o sigui, de Barcelona n'hi ha, em sembla que, si no recordo malament, 18 números, i només surt la Carmen Ruscadell amb una d'elles, i ara, a la de Foodie Culture Girona, pues surt la Martina.
0: Bueno, anem entrant.
2: Sí, pues anem entrant, sí, correcte. Jo com a dona sempre intento, perquè fem com molts eventos gastronòmics, i un d'ells és el Chef Table, que es conviden als chefs, cada marca que hi participa dintre de la revista, pues convida a dos chefs. Sí. I jo sempre intento portar dones, perquè si no és que cada vegada...
0: Perquè és un entorn com molt masculí.
2: Molt masculí, sí. És una feina que, a més, sense tot tots els homes dient, no, estic replicant la recepta de la meva àvia o de la meva mare, però... o sigui, tots són darrere, estan les dones, però no, l'home és el que està allà al peu del canó i donant la imatge.
1: Sí, primera línia.
2: Sí, correcte. I hi ha moltes dones. També soc estic associada a Mujeres Gastronòmiques i és una associació tot de dones de la gastronomia.
0: Home, doncs això és interessant, els hi podríeu proposar de que...
1: Sí. Ajuntin.
2: Clar, sí, perquè quan fem a vegades trobades de les mujeres en gastronomia hi ha dones realment molt, molt potents i molt bones i la dona pues, s'ha de fer veure més en aquest tipus
1: sí,
2: de feina.
1: Sí, en aquest àmbit, just... no? Perquè és el que parlem, està més enfocat al públic masculí, als cuiners, no? Sí. Normalment el pes ho porta als homes.
2: Sí.
1: Que ja està bé també, però també hi ha...
2: Però a més és... Però és una feina que tindria que ser paritària totalment, perquè és que, igual que hi ha altres feines que potser pues, els homes estan allà des de tota la vida, és que la dona era la cuinera de les nostres cases i normalment i actualment encara ho és, o sigui...
0: Però mira la, no sé, la paradoja, no? Diria que les dones, o sigui, l'origen és de la recepta de la iaia o de la mare, o la tieta em va dir que posés, saps? Provenen de... Ells són la cara visible, però a més, els que cuiden també, perquè a la cuina i la cuina del nivell, els detalls són importants i de vegades tenim la imatge com dels homes una mica d'estralers, en canvi... És molt important, que perquè per arribar a aquest punt han de cuidar-ho tot. Sí, o sigui que és, tenen com la dualitat aquesta.
1: I
0: no?
1: Molt
0: de
1: mesurat.
0: L'origen és de la dona, de la família, i el tema del cuidador dels detalls,
2: Això
0: també és com més de dona, no? Més femení, el tema de...
2: Sí, en el meu sector, que el meu producte va molt dirigit no tant al xef, sinó als caps de sala, en els caps de sala n'hi ha molta dona. molta ja. dona, perquè realment tenim aquesta virtut,
1: del detall,
2: com moltes altres, no? Però sí, cuidem molt el detall.
0: Escolta'm una cosa, llavors la gent, si et contacta amb tu, com sí. fan, a través del LinkedIn?
2: Pues normalment és molt per telèfon, perquè és un sector que encara...
0: Boca orella.
1: Sí. Boca orella, no?
0: Sí. Home, escolta, que és el millor màrqueting,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, totalment, sí. No, i a més que molts restaurants encara no fan la comanda per web i tal, sinó truquen i així parlen amb tu, no? Oye, Pilar de Humitas, no? Que vull això, que vull
0: l'antiga
2: allò.
0: L'antiga usanza.
2: Totalment.
0: Ai, això no s'ha de perdre.
2: No s'ha de perdre. O inclús molt per WhatsApp, també, però és que jo rebo trucades un dissabte a les 3 de la matinada, eh? O bueno, no tant trucades, però WhatsApp, sí. Sí, en plan...
1: Moment, no?
2: Exacte. Pilar, envíame 4 cajas, te perdona les hores, però així no me olvido para el lunes. Claro. I ho rebo, o sigui, sí. És encara molt així. I per e-mail també rebo comandes o sobretot demanen informació o així, però jo sempre truco i explico una mica per saber quin tipus de tovalloleta, com tenim diversos tipus, quina és la que s'adapta millor a...
0: Clar, la per humana d'assessorament.
2: Exacte, una mica a l'assessorament, el que deies tu abans de lo de les sabates, no? Pues jo penso que el producte no és només el producte, sinó també a l'assessorament de com utilitzar aquest producte. Per exemple, jo sempre remarco molt que la tovalloleta és compostable, o sigui que el teixit es pot llançar a l'orgànic i que la bosseta és del grup 5 de plàstic, llavors es pot reciclar amb el contenidor groc, no?
0: Això és molt important.
1: Per exemple, la responsabilitat social.
2: Clar, i en els events gastronòmics, que n'hi han molts, per càterings, bodes i coses així, sempre dic, sisplau, poseu la tovalloleta i al costat un recipient perquè puguin llançar i que que els cambrers puguin repartir millor després per fer tot el reciclatge, que sigui molt més còmode.
1: Llavors, tot això, no?
2: Clar, la meva diferència, jo crec que en productes que poden ser similars en el sector, és el servei i l'assessorament que donem.
0: Bueno, i la consciència i el detall.
1: De ser propers, no?
2: Sí, correcte. Sí.
0: Escolta'm una cosa, llavors... Tu treballes a nivell estatal? És a dir,
2: sí,
0: que si
2: a nivell
0: tu
2: estatal.
0: Ara de Cuenca a Cuenca
2: sí,
0: serveixes.
2: Sí, de fet, és que a vegades, o sigui, hi ha comunitats autònomes que jo no he anat mai, però
1: trucar,
2: que
1: no?
2: M'han trucat, oye, que he visto esta toallita en el restaurante tal, no? I me gustó mucho, m'he quedat amb l'embolcall i tal, i llavors et truco perquè, a veure, explica'm una mica, i sí, em venen de comunitats que no tinc cap distribuïdor ni agent comercial ni res, o sigui que és el boca orella que fa molt.
0: I et dic el nen que es fa gran, o la nena, no sé, l'empresa que es fa gran i fa amics, clar.
2: Sí,
0: clar,
2: sí. Bueno, té una bona marca, ja estem molt posicionats amb la marca, tenim un bon producte i la gent...
1: I la constància, també.
0: I la valentia.
2: La constància és total i la valentia es necessita per ser emprenedora.
0: Doncs escolteu, Humitas... gràcies per venir, ens ha encantat mirar les connexions que hi ha.
2: Moltes, moltíssimes gràcies a vosaltres per fer ressò del nostre projecte.
0: I felicitats per la constància, la valentia
1: i per cuidar les persones.
0: I per venir, escolta'm una cosa, jo
2: moltes
0: penso
2: gràcies.
0: Que des de llenço, però sí. No sé si a la indústria del cava, les caves que cada vegada fan més parties i això els hi podries donar, perquè ara ens n'anem a prendre la copeta de cava.
2: Perfecte.
0: I home, això a mi m'interessa.
2: I tant, clar que sí. A vegades algunes caves m'han demanat per alguns events.
0: Clar, doncs, escolta.
2: Sí. I tant.
0: Doncs,
2: moltes gràcies
0: petonet,
2: a vosaltres.
0: Gràcies per venir.
2: Dues, per fer-ho fàcil.
0: Gràcies. I amb vosaltres fins al dimarts que ve.
2: Moltes
0: gràcies, Pilar.
2: Adéu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords pels quals Esquerra Republicana ha pogut pactar els pressupostos amb el govern. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
0: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
3: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: 11a jornada de vaga dels metges des del mes d'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Llonart, alerta que el problema és de país.
6: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
3: Avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
3: Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
0: En cultura, una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
3: El culte a la bellesa, que obre portes demà mateix i que es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes d'històries i instal·lacions contemporànies.
0: Els esports i jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
7: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió.
0: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant a que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb els republicans, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans l'adverteixen, però, que no es relaxi i que pressioni el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per tal de complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat, per cert, l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jovell ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
10: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
9: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
2: I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
9: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
11: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
12: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
9: Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
0: Això a Catalunya, mentrestant a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero. A més, ha advertit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control feta al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell vindrà a canviar tot això. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
4: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
5: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
13: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
14: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
15: Sí, y tanto.
14: ¿Que existe una cacería judicial?
15: Sí,
14: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
13: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Notícies en xarxa.
0: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta, en aquest cas davant del Palau de la Generalitat, a Barcelona, per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte, perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
6: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
16: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses o una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents, el 40% segons el sindicat Metges de Catalunya i el 4% segons el Departament de Salut.
0: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i de treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada, també per reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de la plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès, bon dia.
17: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
18: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
17: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
0: Doncs tot plegat en un context en què en qüestió d'hores Educació i els sindicats en vaga es tornaran a reunir. Serà aquesta tarda i amb la proposta sobre de la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements.
3: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó.
19: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
3: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
0: USTEC, de fet, assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
3: Qui no s'assegurà a negociar són els representants del sindicat professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
20: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
3: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
0: I encara en relació a conflictes oberts a nivell laboral, avui ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga convocada a la xarxa de Rodalies.
3: Segons fonts sindicals, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte entre les seves reivindicacions. Hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat, tant per ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
0: Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir dimarts al municipi.
3: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i també ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
0: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla. Es tracta d'una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta, que estava bloquejada, i accedir al pis per treure-la de casa.
3: És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés.
0: I l'Ajuntament de Barcelona, encara la capital catalana, ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquests negocis.
3: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial Provincial de la província de Barcelona té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
3: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment d'aquesta normativa.
0: I encara us afegim que la Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest matí l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma, s'afegeixen les franges entre els 45 i els 49 anys per una banda i entre els 70 i els 74 de l'altra.
3: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS, amb dades fetes entre el 2012 i el 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany de cara a aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
21: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de la AMB.
22: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
21: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
0: Doncs en deixem l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials, tant de Barcelona com de l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material, com per exemple taules, cadires o bé panells, i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
23: L'associació hospitalenca Cultura 13 és una de les entitats que enguany s'ha beneficiat del projecte Donation Room. La Pau Gil és coordinadora de l'entitat.
24: Hem demanat una taula d'aquestes de reunions grans i després també un pack de bolis, perquè aquí estem tot el dia escrivint, no? Sí. Els grups de llengües i de joves.
23: La iniciativa està impulsada per GSM, l'empresa que organitza el Congrés de Tecnologia, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Hospitalet i el de Barcelona. En Jonathan Sánchez, cap del Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de l'Hospitalet, explica que el seu paper és fer d'intermediari.
25: S'ha publicat al web de participació tot el material disponible, que el que hem fet és que l'hem agrupat en lots i hem facilitat que totes les entitats que han d'estar registrades i que han de tenir seu social aquí a la ciutat de l'Hospitalet puguin fer la sol·licitud del material.
23: La Fundació Formació i Treball, encarregada de la logística del repartiment, ha entregat un total de 52 lots a 20 entitats hospitalenques. No obstant això, els resultats d'aquesta edició mostren un canvi en la manera de treballar dels expositors, que cada vegada opten més per reutilitzar materials, llogar elements per als estants o fer muntatges més digitals.
0: I passem també pel Baix Camp, perquè Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
26: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers, amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
27: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat
2: capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
26: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: I és moment per a la cultura. Una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
8: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
4: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer. I qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
0: Aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum 2026 i la principal és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, cosa que suposa el 56% del cost total de la festa. L'Ajuntament també reforçarà en guanys la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Ràdio Porreig, Josep Janescà.
9: La principal novetat passa pel creixement del finançament i és que el 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat, 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
10: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
9: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxet per evitar problemes a la plaça.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions.
11: Bon dia, Marta. Demà viatgen a Noruega. Dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Escoltem Catacoll.
12: Per família, ja t'ho dic. Sí, és més complicat, però bueno, és el que hi ha. Jo també penso que cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot doncs que sigui més fàcil poder accedir.
11: Les blaugranes que s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. I avui en waterpolo, partides, divisió d'honor femenina, Mataró, Sabadell, Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
27: Bon dia a les de David Palma, que venen de la recent eliminació a la Champions al Pireu. S'enfronten a un equip que sí que va obtenir el bitllet per la Final Four de Malta. Tot i això, la waterpolista Issa Piralkova creu que han recuperat sensacions en les últimes setmanes i poden plantar cara, malgrat tenir el factor piscina en contra.
28: El partit contra l'Olympiacos va ser un partit molt dur. Al final ens deixa fora d'una classificació per una Final Four. Però la veritat que arribem al partit del playoff de Mataró amb molt bones sensacions, perquè crec que tot i la derrota del dissabte, crec que vam fer un partit col·lectiu bastant bo. No era gens fàcil anar a Grècia amb la piscina que tenen, la grada que tenen i l'arbitratge crec que tampoc ens va afavorir molt, però crec que ens ha de servir perquè sigui un plus pel partit d'aquesta setmana, els partits que tenim contra el Mataró. I bueno, l'equip està bastant bé, estem amb bones sensacions i tenim confiança.
27: El primer partit comença avui a les 7 a la Joan Serra, el segon serà divendres a les 8 a Can Llong i en cas de ser necessari aquest tercer, la sèrie es decidiria diumenge novament a Terres Maresmenques.
11: Gràcies, Adrián Arroyo, des de Ràdio Sabadell. El Club Patí Manlleu haurà d'esperar uns dies més per assegurar-se l'ascens i el campionat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. La Federació Espanyola de Patinatge ha concedit l'ajornament de la disputa de l'eliminatòria d'ascens que s'havia de celebrar aquest proper cap de setmana. El motiu és la impugnació que va fer el Club Hoquei Lloret per alineació indeguda de Sergi Graner i la petició de canviar el dia de partit pocs dies de marge pels clubs afectats per preparar el darrer tram de competició. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
5: El motiu va ser la impugnació que es va imposar després del partit entre el Lloret i el Mataró, on els de la Selva van reclamar l'alineació indeguda de Sergi Graner per haver jugat amb fitxa federativa autonòmica més de 10 partits i no haver fet el canvi de llicència quan va arribar als 10 partits. L'entrenador del Club Patí Manlleu, Jordi Boada, confia que prevalgui el mèrit esportiu.
6: Confiem en que prevalgui el mèrit esportiu, el que ha passat a la pista. I, home, i evidentment que si hagués set un cas d'alineació indeguda real d'un jugador que està sancionat, d'un jugador d'una categoria superior, d'accedir-se de jugadors estrangers, evidentment que seria una alineació indeguda, però en aquest cas entenem que no.
5: Si el recurs prosperés, el Lloret s'emportaria els 3 punts, el Manlleu deixaria ser el campió, quedant relegat en el segon lloc de la classificació i hauria de jugar l'eliminatòria d'ascens contra el Vilafranca.
11: En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria més la sisena posició. Els Tinerfeins, a dues victòries dels verd i negre, són un rival directe i ja podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat. I en handbol avui el play-off d'ascens de permanència a la divisió d'honor plata masculina a partir de les 8 del vespre. El filial del Balonmano Granollers, que finalitzava primer al grup D de la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que vol evitar el descens.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Carrer.

0: amb les quals mirem no només d'informar, no només de generar aquest esperit crític, no?, en els nostres oients, sinó també d'entretenir, que també és molt, molt important. El contingut que trobareu al Badalona Matí és molt divers, molt variat, eh? Jo en destacaria, tot i que sempre m'he caracteritzat molt per ser una persona d'informatius, el que m'ha portat precisament al magazín matinal és descobrir tota aquesta altra part d'entreteniment, no?, que el que et permet és conèixer, doncs, històries molt diferents cada dia. Jo dic que és com la consulta del metge, i que a més doncs, ens permet, a través de les nostres seccions, com per exemple la secció d'oficis, no?, la de la meva colla, que parla de cultura tradicional i popular a través de les colles de la ciutat de Badalona, o per exemple el Mirador, que són entrevistes en profunditat, no?, doncs ens permet conèixer la realitat o les tantes realitats que s'amaguen darrere d'una ciutat com és la nostra, com és Badalona, i la seva gent, no?, que la gent hi aporta moltíssim al municipi. Pel que fa al retorn dels nostres oients a Ràdio Ciutat de Badalona, ens arriba a dia d'avui, no?, amb el canvi i també amb aquesta era digital, sobretot a través de les xarxes socials, eh? És molt important el feedback que rebem a través dels nostres perfils a diferents xarxes socials. Tenim la sort de viure en una ciutat de més de 230.000 habitants, no? Badalona és a dia d'avui la tercera ciutat de Catalunya, i això, tot i que nosaltres fem periodisme de proximitat, ens permet tenir una mirada molt àmplia, no?, també, i poder fer tastets, abordar el que és actualitat en àmbit general des d'una perspectiva local. I a banda, també, el fet de ser un mitjà de proximitat ens permet tenir la confiança i la font, doncs, a tocar, no?, i tractar des d'una altra perspectiva, des del coneixement del tu a tu, temes que importen també a la nostra ciutadania.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords a què el govern ha arribat amb Esquerra Republicana per poder pactar uns pressupostos. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
0: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
3: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: 11a jornada de vaga de metges des del mes d'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la Conselleria de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
6: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Voler, això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
3: També avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
3: Ho alerta l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
0: En cultura, una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels carons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
3: El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies.
0: Als esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
7: Demà viatgen a Noruega.

0: Com dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió.
1: I cap d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país i aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre, tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control fet al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans, a la seva banda, l'adverteixen que no relaxi, que pressioni el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jovell ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
5: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
4: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
6: I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
4: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
7: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
8: Acords per dalt. Acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
4: Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
1: Això a Barcelona, mentre estan a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit en la sessió de control fet al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió arran de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
10: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
11: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
9: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
12: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
13: Sí,
12: y tanto. Que existe una cacería judicial.
13: Sí,
12: y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
9: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
3: Notícies en xarxa.
1: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya. Des del mes d'octubre, el sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte. Perquè, diuen, la consellera de Salut els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
15: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
14: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses. Una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el Sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
1: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit, igual que els metges, cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
16: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
17: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
16: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: Tot plegat només hores abans d'una nova reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Serà aquesta tarda i amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet arribar les últimes hores als sindicats. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT, així com millorar alguns complements.
18: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostra optimista.
19: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
18: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
1: De fet, vostè que assegura que aquesta proposta no és digna i, de fet, la qualifiquen d'incompleta. També la critica la CGT, que la considera insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
18: Qui no s'haurà a negociar són els representants del Sindicat de Professors de Secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
13: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
18: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories d'entre el 10, entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
1: I no deixem els conflictes laborals. Nova jornada de protestes també avui a Nestlé. Els treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat s'han tornat a concentrar per demanar la retirada de l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 300 persones, 158 de les quals d'aquest municipi del Baix Llobregat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunzó.
20: Sota el lema "No és un ERO, és un benefici", s'ha celebrat la concentració davant les oficines de Nestlé Esplugues davant d'un comiat que afecta a 158 persones. Des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per aquest ERO i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques i és per això que demanen que es retiri l'expedient. Mireia Roig, de Comissions Obreres i membre del comitè d'empresa de Nestlé.
21: Estem convençuts que no hi ha cap mena de motiu ni de justificació per fer aquest ERE, menys encara amb una empresa que ha guanyat tants diners com és Nestlé. Està sometent a la gent a un temps molt dolorós.
20: Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. Avui s'ha celebrat una mesa de negociació i a l'espera encara de saber si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Anem ara fins a l'Empordà, quan són gairebé 3:15. Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres. Ha estat per fer-hi un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir.
18: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
22: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
18: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
1: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia aquest llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. Sílvia Fernández.
23: Prop d'una cinquantena de persones s'han atrinxerat a l'entrada del número 60 del carrer de Buenos Aires per evitar el desnonament de l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta per treure-la de casa. És el segon cop en pocs dies que el jutge ordenava aquest llançament, sol·licitat per la propietat holandesa New Amsterdam Developers. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
24: Estem parlant d'una empresa que el que fa és molt salvatge, no? Que no té cap mena de mirament a l'hora de fer fora qualsevol persona. La gent no mira cap a una altra banda, es posa davant d'una porta i intenta parar-los als peus.
23: L'Olalla ha patit un atac d'ansietat i l'han traslladat a un centre sanitari. Té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer per problemes econòmics. Al perfil d'idealista hi havia fins fa tan sols uns dies tres ofertes d'habitacions d'aquest mateix bloc per més de 900 euros al mes.
1: I encara a Barcelona, notícia destacada. L'Ajuntament suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquest tipus de negoci.
18: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
25: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
18: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment de la normativa.
1: I també, abans del cop, també notícia destacada de l'àmbit de la salut, perquè avui la Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar el cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. Això implica que s'afegeixen franges d'edat entre els 45 i els 49 anys i entre els 70 i els 74.
18: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
1: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho alerta l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre els anys 2012 i 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany per aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció dunar i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de la AMB.
2: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
0: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
1: I Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon industrial amb capacitat per més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
5: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
6: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
5: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
1: Mentre això arriba, és moment per a la cultura. Una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà, es podrà veure fins al 8 de novembre i presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
8: Per mi, el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
7: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
1: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
4: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
9: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital i què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals.
4: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsor de Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
10: Bon dia, Marta. Demà viatgen cap a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. Escoltem la jugadora blaugrana, Ona Batlle.
11: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Bueno, ja et dic, tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de dues, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més. Tenim moltes ganes, la veritat, amb molta energia, l'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Ja et dic, bueno, al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics.
10: En waterpolo, la divisió d'honor femenina, avui a partir de les 7 s'inicia la semifinal que disputen el Club Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró, tercer i segon classificat respectivament a la Lliga regular. La sèrie, el millor tres partits, comença al Maresme amb un conjunt local reforçat per l'accés a la final a 4 de la Lliga de Campions. Destaquem també que el Torredembarra i el Sant Cugat Celles lluitaran a partir de demà per una plaça a la primera nacional femenina de voleibol. On a la Torre, Josep Sánchez.
12: El pavelló Sant Jordi de Torredembarra acull des d'aquest dijous i fins diumenge la fase d'ascens a categoria nacional de voleibol. 10 equips lluitaran per un mínim de dues places. Entre aquests hi ha el Sant Cugat C i l'equip local, el Cébol. Els dos van aconseguir la classificació a la fase autonòmica, que també es va jugar a la localitat tarragonina. Per a les torrenques, aquesta és la primera fase d'ascens a categoria nacional que disputen amb un projecte que ha anat creixent any rere any després de tres temporades a Primera Catalana. L'entrenador Òscar Eliseda assegura que pujar de categoria seria una fita per un equip format sobretot per jugadores de la base.
15: Una fita espectacular, no? Algo històric, sobretot per com es fa, no? Per fer-ho amb noies tan joves. El 90% de l'equip està format a la base al 100% i amb una mitjana d'edat menor als 19 anys, no? Això és una cosa que ho fa encara més difícil d'aconseguir, que li dona més de mèrit.
12: El Cébol debuta demà al matí contra el Valdefierro aragonès, mentre que a la tarda jugarà contra el Múrcia. Divendres ho farà contra els Salesians d'Elx i dissabte al matí contra el Pòrtol. Els dos primers de cada grup passaran a semifinals.
10: Gràcies, Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga ACB i asseguraria més la sisena posició. Els tinerfenys, a dues victòries dels verds i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Seixanta minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte i acabar amb les vagues continuades dels docents. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord en Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius de cara al curs vinent. Els sindicats convocats que tindran representació a la mesa i han avisat que aquest nou plantejament els sembla insuficient. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Els escoltem tots dos.
2: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
3: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: I a Barcelona aquest matí han desnonat l'Olaia, una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia en una finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit flanquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. L'Olaia, que ha patit un atac d'ansietat que ha obligat a traslladar-la a un centre sanitari, té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga lloguer pels problemes econòmics que arrossega. La propietat de l'habitatge, per cert, com de la resta de l'immoble, és New Amsterdam Developers. I també aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum i la principal novetat és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, el que suposa el 55% del cost de la festa. La Generalitat hi destinarà 200.000 euros i la Diputació 65.000. També s'habilitarà espai per guardar bosses de mà, motxilles i cotxets. I les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions. Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental.
4: Informació local.
5: Avui a la tarda, des de l'Associació Obrera, organitzen la projecció del documental La maleta de Mauthausen. És un documental del 2022 que explica la història de Joaquín Tarín, nascut en Posta i supervivent del camp d'extermini nazi. A través de la maleta, que conserva documents excepcionals que van sobreviure també a Mauthausen, coneixerem la història d'aquest home. La projecció del documental avui a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica i després es farà una taula rodona amb Isidoro Teruel, que és el secretari de l'Amical Mauthausen, amb el periodista Xavier Martí i amb el col·laborador de Ràdio Molins de Rei, Ramon Canal. Avui a les 7 a la Sala Gòtica. I demà dijous, els amics de museu programen dins el cicle Conferències del Museu una xerrada per parlar de la trajectòria artística de Julià Riu Serra, escultor i dibuixant. Demà a les 7 de la tarda en parlarà el seu fill Eduard Riu Barrera. A les 7, a la seu del Museu del carrer Pintor Fortuny, entrada lliure. I també dijous, des de l'Assemblea Nacional, organitza la presentació del llibre Animada República, d'Aleix Sarri, una crònica política de l'Estat català des del 1409 fins al 1714. Es comptarà amb la participació de Víctor Jurado, que és historiador. Dijous, a 8:15 del vespre, a la Federació Obrera. I també dijous, a les 6 de la tarda, hi haurà una taula rodona per parlar de la Unió Europea en el món global canviant, amb Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs i l'alcalde de la vila, Xavi Paz. I dissabte al matí, d'11 a 1, la coordinadora d'entitats es vol donar a conèixer, per això convida a totes les entitats i associacions de la vila en aquest vermut d'entitats el dissabte a partir de les 11 al pati de la Federació Obrera. La farmàcia de guàrdia avui dimecres és la Solesta, a la carretera, l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
4: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
6: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
5: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
7: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
5: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
8: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
5: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
9: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
10: Generació Chic.
9: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
11: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
12: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
13: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
12: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
13: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
12: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
13: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
14: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
4: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: L'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, anem a començar el concert d'aquesta sobretaula del diumenge. Avui escoltarem íntegrament música de Tchaikovsky, però serà una música potser que no hem escoltat masses vegades, sobretot la que escoltarem en primer lloc. La segona potser sí, però la primera, el que escoltarem, serà la seva composició, la composició de Francesca de Rimini. Aquesta obra està inspirada en una escena de l'Infern de Dante. Si algú domina una mica aquesta obra, recordarà que l'Infern de Dante realment és molt dantesc. Es troben molts personatges que estan patint les penes de l'infern, i entre ells es troba aquesta parella, Francesca de Rimini, i la seva parella, diem-ne. I estan castigats a l'infern perquè resulta que Francesca de Rimini estava enamorada i tenien, podríem dir, un afer amb el germà del seu marit. Quan el marit els troba, infragantis podríem dir, doncs els mata tots dos. I estan castigats, doncs, a les penes eternes, però allò que dèiem de l'Infern de Dante, que és molt, molt dantesc, aquesta és la veritat. Es troba aquesta parella que estan castigats a estar eternament, aguantats pel vent que els fa anar d'un lloc a l'altre, però sense poder posar mai els peus a terra. Dante veu aquesta escena perquè recordem que Dante baixa acompanyat del poeta Virgili, baixa als inferns i es troba amb aquesta parella. Escoltem doncs ara aquest poema sinfònic en el que Tchaikovsky ens vol interpretar. Doncs primer fa com una gran introducció ens vol representar que Dante entra a l'infern i després es troba amb aquesta parella, i venen doncs ja aquests moments de la sinfonia en el que doncs la música ens vol representar moments doncs dramàtics d'aquesta escena, que realment és bastant, bastant dramàtica. Sentim doncs ara l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció de Daniel Barenboim, que ens oferirà aquesta Francesca de Rimini.

Acabem d'escoltar Francesca de Rimini de Tchaikovsky. Era aquesta escena de l'infern, era, de fet, era l'escena cinquena del infern de Dante, que acaba d'escriure aquesta comèdia tan bonica, bueno, aquest llibre tan bonic, que realment doncs, és molt, molt sorprenent, i sobretot l'infern és molt dantesc. Bé, em deixem ja doncs, ara el Dante i l'infern, i anem a buscar una cosa més romàntica, encara que acaba, de fet, no és que acabi massa bé, però el ballet aquest no arriba fins al final, més bé dit, no és un ballet, és una obertura, que és l'obertura Romeo i Julieta de Piotr Ilitch Tchaikovsky. Sentirem doncs, aquesta música, que realment té uns passatges lírics molt bonics, que val la pena doncs estar-hi atents. Sentirem doncs aquesta fantasia, obertura Romeo i Julieta de Piotr Ilitch Tchaikovsky, que torna a ser l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció de Daniel Barenboim, qui ens l'oferirà.

0: I així s'ha acabat el programa d'aquest diumenge, escoltant aquest Romeo i Julieta, aquesta obertura de Piotr Ilitx Čaikovski, que ens l'acaba d'oferir l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció de Daniel Barenboim. Espero que aquesta tarda una mica de tot ell amb música de Čaikovski els hi hagi agradat.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Educació i els sindicats en vaga es tornen a reunir a hores d'ara amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou pactat en comissions obreres i la UGT i millorar alguns complements. La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. Escoltem la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
1: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. Ustec assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà negociar són els representants del sindicat de professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Escoltem el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gin, en declaracions a la xarxa.
3: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió, perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha condemnat el tracte del ministre d'ultradreta israelià Itamar Ben-Gair a sobre els activistes de la flotilla detinguts. En un missatge a les xarxes socials, Netanyahu ha defensat que Israel té tot el dret a impedir que les flotilles provocadores de simpatitzants terroristes de Hamas, diu, entren en aigües territorials israelianes i arribin a Gaza, però ha admès que la forma en què el ministre ha tractat els activistes no s'ajusta als valors i a les normes d'Israel. El missatge arriba després de la difusió d'un vídeo en què es veu els activistes exposats i agenollats i també insultats. I enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material entre taules, cadires, panells i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. I parlem de Valls, perquè es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol amb l'iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a 4.000 persones.
4: Informació local.
5: L'Ajuntament ha obert les inscripcions pels casals d'estiu municipals que es faran del 22 de juny al 31 de juliol. L'alumnat des de I3 i fins a segon d'ESO poden apuntar-se a aquests casals d'estiu que es donaran a terme a l'escola La Sínia durant les vacances escolars. Les inscripcions han començat aquesta setmana i es faran fins al proper 22 de maig. El dia 11 de juny hi haurà una reunió informativa a la mateixa escola La Sínia. Hi haurà servei d'acollida als matins a les 8 de menjador de 1 a 2 quarts de 4 de la tarda i també hi haurà descomptes amb famílies, per famílies monoparentals, famílies nombroses i per aquells infants que participin 3 o més setmanes als casals. Els veïns del barri de l'Àngel celebren el 50è aniversari de l'Associació de Veïns aquest dissabte amb una festa a partir de 2 quarts de 2, amb un dinar, tardeo a partir de 2 quarts de 5, amb orquestra inflables pels més petits. Els tiquets es poden comprar encara demà dimecres. Els preus són 5 euros pels socis i 30 euros pels no socis. El Cineclub programa per dissabte la pel·lícula El Arquitecto, una pel·lícula francesa que està basada en fets reals, una biografia de qui va guanyar el concurs per construir l'Arc de la Defensa i la situació política amb la que es troba a França amb el primer govern socialista de François Mitterrand. Doncs el dissabte a les 7 de la tarda al Teatre de la Penny podeu veure aquesta pel·lícula. I el Foment, que fa una proposta dissabte al vespre per fi sol, un monòleg de Carles Sanz, exmembre del Tricicle, que puja dalt de l'escenari en aquesta comèdia per explicar anècdotes viscudes durant els seus anys de carrera professional. Carles Sanz, per fi sol, el dissabte a 8:45 del vespre, al Foment. I diumenge també al Foment, a les 6 de la tarda, hi ha sessió de ball. Per acabar, diumenge la grupa programa una nova ballada de sardanes a la plaça de la Creu a les 7, diumenge, amb la copla Bisbal Jove.
4: Informació local.
5: Acabem la farmàcia de guàrdia. Avui és la Soler, que està a l'Avinguda Barcelona 51-53. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
0: Ràdio Molins de Rei. Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
6: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
8: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
7: Un kit d'emergències?
8: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
9: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
10: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
6: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts a Fora Clitxés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Hola, molt bona tarda, família. Sigueu on sigueu, cantant una cançó en anglès, inventant-vos mitja lletra, dient frases sense saber què signifiquen o fent veure que domineu el karaoke internacional, benvinguts una setmana més a Fora Clitxés.
2: El programa on qüestionem les coses que semblen normals fins que descobrim que tothom les està fent malament.
1: I avui tenim un convidat molt especial. Ens encanta que estigui aquí amb nosaltres, perquè és una persona que ja ha vingut una vegada, només una, i sabem que li donarà un toc d'humor al programa d'avui.
2: Ha vingut una vegada, però sempre està present en els programes.
1: Sí, és veritat. Molt bona.
2: Això no,
1: bueno,
2: ho havies
1: que posarà
2: pensat, eh?
1: Un toc d'humor al programa d'avui.
2: Sí,
1: però un toquet només, eh?
2: Vale.
1: Un toquet de res. Però bueno, ell és l'Àlex Gilabert.
3: Hola, què tal? Com esteu?
1: Ole! I què és l'Àlex Gilabert?
2: Sí, un moment, un segon, un segon!
1: És que aneus, per favor!
2: És mac, és còmic, és actor, és pallasso, és humà. Bueno.
3: En aquest ordre, jo crec.
2: Sí, no?
1: I a l'humà, tirar cap a baix.
3: Sí.
1: Vale, bueno, Àlex, moltes gràcies per venir.
3: A vosaltres sempre.
1: Ens encanta tenir-te aquí. Bueno, avui venim a un programa molt musical.
3: Quins avuis?
2: Molt absurd, també.
1: I sobretot, com bé l'Àlex també és, molt humà.
2: Bueno, perquè hi ha moments que el cervell decideix improvisar.
1: I quan això passa, surten autèntiques barbaritats.
2: Però encara no direm de què va.
1: Només direm que avui escoltarem coses que probablement no existeixen.
2: Exacte.
1: Però
3: a la ràdio escoltar coses és com una innovació.
1: Però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
2: Jo la Neus.
3: I jo l'Àlex, no?
1: Molt bé.
2: Sí, molt bé.
1: Avui obrim un tema que tothom ha viscut.
2: Encara que alguns no ho vulguin admetre.
1: Un tema que barreja música, cervell, memes, crec que es diuen
2: sí,
1: en català, i anglès inventat.
2: Sí, som expertes nosaltres en això.
1: Uh-huh.
2: Un tema que ha provocat confusions històriques i karaokes, absolutament traumàtics.
3: Mira, intentaré dir-ho, el tema d'aquesta setmana és els Mandarfeuens.
1: Pots creure que t'he ficat el...
3: Mondergreens, que tu dius, és una empresa d'amanides. No, els Mondergreens és...
2: És
3: una cosa que l'Arlet ens explicarà.
1: Una empresa d'amanides, m'agrada molt això, eh?
3: Ai, nen, anem a dinar al Mondergreens. Ostres. Saps? Té com aquest aire.
1: Com el Honest Greens.
3: Clar, sí, té aquest rotllo, saps?
1: Ostres, típic lloc de verdures
3: sí,
1: coses saludables que nosaltres tres no anem mai.
2: Una vez al año. És una mica, no, el tema de les frases de cançons que escoltem malament, però el nostre cervell converteix en una altra cosa. Parlarem de cançons mítiques,
1: de paraules inventades,
2: de conspiracions absurdes
1: i de cap al... per què mig planeta ha cantat coses sense entendre absolutament res. Jo sóc una d'elles, vale?
2: Sí,
1: i molt, ho faig
2: sí,
1: molt,
2: sí.
1: Això.
2: Avui...
3: No m'ho hagués explicat millor jo, eh?
1: No, i parlarem del Mondergreens. Mondergreens. I d'on surt i l'origen i tot, vale? Perquè molta gent no entendrà què és això. Normal, jo tampoc ho entenia fins que ho vaig trobar.
2: Exacte. Avui descobrirem que tots hem estat fent playback fonètic durant anys.
1: Vale, però pregunto pels oients, com cada setmana, quina és la pitjor lletra que heu cantat convençudíssims de que era correcta?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1.
2: Avui el radar detecta moments musicals que el cervell ha destrossat completament.
1: I el pitjor és que molts encara avui els continuem...
2: Ui, que es cau!
1: Molts d'aquests moments els continuem cantant igual.
3: Riuen perquè, és que clar, ells no ho estan veient. Estic intentant pujar la cadira i quasi em caig a terra.
1: Intentava pujar i ha baixat, en comptes de pujar.
3: Bueno, és que és modern, això. Sí, sí, ja està.
2: Sí, eh?
1: Vale,
2: les modernitats.
1: Comencem. Crec que comences tu, Neus.
2: Sí, començo jo.
1: Espera, aquesta secció l'anirem comentant la Neus i jo, anirem dient els títols, i tu els aniràs comentant.
3: Em sembla perfecte.
1: Pues, doncs vinga, comencem.
2: Michael Jackson.
1: Michael Jackson.
2: Té una cançó que es diu Billie Jean.
1: Mm-hmm.
2: Ho he dit bé, eh?
1: Ho has dit molt bé.
2: Molt bé. Mm-hmm. Que la cançó diu...
1: Hi ha un punt, no?, que diu... O sigui, hi ha un tros de la cançó...
2: Clar, no sé si ho estic dient.
1: Perdó.
2: La cançó diu The kid is not my son.
1: Vale.
2: Vale.
1: I què vol dir això?
3: El nen no està dormint.
2: El nen no té son. No, no vol dir això. No confonguem a la gent, per favor.
1: Què vol dir?
2: Vol dir... El nen no és el meu fill, no?
1: Vale.
2: Vale, molt bé. Classes d'anglès també aquí fem. S'ha convertit probablement... en el món de Green aquest més famós d'Espanya. Mitja població continua escoltant Tu que eres una manzana i un cop ho sents no hi ha marxa enrere.
1: Vale, anem a ficar un trosset perquè vegin el que és.
2: Atents, eh? Tu que eres una manzana.
3: Penseu-hi.
1: Ara ve.
3: Ara. Boníssim.
1: Molt bo.
3: Boníssim.
1: És molt bo, és molt bo.
3: Jo proposo canviar la lletra.
1: Vale, jo tinc un que és d'Eagles, vale? De la cançó Hotel California, vale? Mm-hmm. Que en aquest cas diu Warm smell of colitas. Què vol dir això? Ni idea, vale? No m'ho he estudiat, no m'ho he preparat. Warm smell of colitas.
3: Uh-huh. Warm, fred, smell, gust of colitas. colitas. Ni una, no? Estupendo.
1: Vale. Llavors, el cervell va decidir crear, vale, un chinito pecando, que ja diràs tu que té a veure amb warm smell of colitas. Però així com ho produeix, o sigui, com es diu, no? Sona que, o sigui, és com si diguessis un chinito pecando. Ficarem un tros, perquè veure, sincerament té més narrativa que la frase original. Chinito pecando... Sí o no?
2: Però pots tornar a posar, és que la reta no està a sobre.
1: Mira, és superràpid, vale? Ara. Ja està. Un chinito pecando.
3: No, qui diu warm smell of colitas?
1: Sí. Sí.
3: Ah, sí, eh?
1: En teoria hauria de.
3: Ostres, tu.
1: Vale, va.
3: Quins
1: proseguim. Vale, Taylor Swift. Buah, vale.
3: Boníssima.
2: La cançó Black Space, uh-huh, vale?
1: Típica.
2: Internet va explotar quan milers de persones van entendre All the Lonely Starbucks Lovers.
1: Vale.
2: Vale.
1: Vale.
2: Això és el no que van entendre. Starbucks és una cadena de cafès.
1: Sí,
2: vale?
1: és una... No em surt mai la paraula, tio.
3: Una franquícia.
2: Però la lletra original diu Got a long list of ex-lovers.
1: O sigui, res a veure.
2: Res a veure.
1: Res a veure.
2: Res a veure. I va crear sense voler doncs, el cafè més famós de tota la història.
1: Starbucks. Vale, posarem el tros, perquè l'escolteu. Ara. Starbucks lovers, no.
2: Tal qual, Starbucks
1: no,
2: lovers.
1: Diu list of... No sé, for long list Starbucks, clar, list of... No, sembla una cosa rara.
3: Que
1: sembla
3: jo, Starbucks. Jo tinc una dada de Starbucks, si voleu la puc compartir. I tant,
1: comparteix-la.
3: És que Starbucks és una empresa que la van obrir... la van obrir uns insectes que eren estrelles del rock. Per això es diu Starbucks. Bueno, seguim.
1: Hòstia. Que dolent, que dolent.
3: Ja.
1: Ostres, que dolent. Vale, jo porto una que m'encanta i em fa molt... Des que la vaig descobrir no puc parar de riure. O sigui, increïble. És una de les millors per mi. Vale, Bob Marley, el situem, no? La cançó de Is This Love, la de Is This Love, Is This Love... Vale, aquesta mateix, vale. Hi ha un moment que diu I wanna love you. Vale, pues aquest moment sona com Agua en el hoyo. Vale? Agua en el hoyo, increïble, vale? És com una pronunciació ràpida, vale? I un accent com jamaicà, no és una cosa rara. Llavors el cervell converteix sons ambigus, no, en frases conegudes en espanyol. Anem a escoltar això perquè és increïble. Agua en el hoyo, vale? Ara ho torna a dir, vale?
3: ¿Dónde estaba el agua?
1: En el hoyo.
3: Every day.
1: Molt bé. Les pintes d'aquest senyor en el videoclip és increïble, vale?
3: Bueno, ai,
2: pobre home.
1: No, pobre no, estava en una alegria en un món paral·lel, jo crec. Increïble. Vale, va.
2: Vinga, jo porto una altra cançó d'ACDC.
1: Molt bona.
2: Vale. que es diu Thunderstruck.
1: La
2: Thunderstruck.
1: Molt bé. És la típica. Na, na, na, na. Sí, efectivament.
2: Vale. Aquesta veu rasgada i ràpida, que fa que alguns entenguin, fan Deathrec. Vale? El personatge verd de Disney, no Pixar.
1: No, no,
3: no, DreamWorks.
2: Per favor, DreamWorks.
3: De fet, Shrek va néixer com una paròdia de totes les pel·lícules Disney. Això és veritat.
1: Mare meva.
3: Si us fixeu, hi ha moltes...
1: Vale, i què passa? Que és un Mongreen.
2: Sí, és aquesta cosa. És humorístic i es va crear amb el ritme, no? i les síl·labes semblants.
1: El graciós és que hi ha un moment que diu Thunder! I clar, si no és Thunderstruck, del plan Thunderstruck és fan de Shrek, però si fa Thunder és fan de. I és com, i d'on de quan llega Shrek? És igual.
2: Wow.
1: Vale, poso un tros.
3: Sí, posem-la, perquè... Boníssima.
1: És boníssima. Fan de Shrek. Ja està, és increïble. És increïble. És boníssim.
3: Està
1: és molt
3: bé,
1: ràpid, molt
3: bé.
1: Escuet, però brutal. Vale, jo porto una que m'encanta, també.
2: Ja, no?
1: Que és de l'última, del radar. És de la Queixa, la cançó típica de TikTok, vale, que diu...
2: Morning, feel the light, pit.
1: Posa l'estribillo que fa... Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up. Vale.
2: Pues, tu saps.
1: En teoria, molts l'escoltem com frases absurdes en espanyol. Bueno, vale, pues sabeu quina és la frase? ¿Dónde está mi kebab si te comes mi queso? ¿Dónde está mi kebab si te comes mi queso? Vale, llavors anem a ficar un tros perquè et quedes... O sigui, és increïble.
3: Vale,
1: posem-la. Ara, eh?
3: La gent té molta imaginació, també t'he de dir.
1: ¿Dónde está mi kebab si te comes mi queso? Increïble. Buah, és que increïble. Brutal. Vale, va. Proseguim.
2: Ja
1: doncs, esperat.
2: Anem a fer una pregunta
1: pels oients com cada setmana. Vosaltres, oients, quina és la lletra més absurda que heu cantat convençuts que era real?
2: I sobretot, quantes cançons continueu cantant malament encara avui en dia?
1: Obrim el meló i ho descobrim.
0: Obrim el meló.
1: Ui, aquest meló, eh?
3: A mi em passava de petit, que sabeu la cançó aquesta de Wigo, Wigo, Wigo?
2: Exacte, hi ha l'entrada de la
1: cançó. Sí, Wigo, Wigo, Wigo, pa, pa, pa, pa.
3: Jo i el meu germà dèiem Fico. Ens anava com més graciós.
1: Fico.
3: Fins que vam entendre que deia Wigo, Wigo. Igual que la cançó aquesta del Michael Jackson, que... No sé de qui és. Que és... Que tothom canta... Mama sé, mama sa, mama cosa. Però això deu tenir una lletra... que ningú coneix. Una lletra que deu estar allà perduda en algun llibre.
1: Mira, l'altre dia, que això és molt vergonyós, vale? La cançó de l'Empordà, l'Axambusto, no?
3: Sí.
1: Vale. Que diu... Com diu...
2: Nascut entre Blanes...
1: Sopa de cabra, perdó. Jo sempre em lio amb aquests grups.
3: Sí.
1: Nascut entre Blanes i cada que és molt tocat per la tramuntana. Una sola cosa pot estar... Pots estar segur. Més vell que... Com és?
2: Quan més vell, més tocat
1: vale. És quan més vell, més tocat de l'ala. Jo no sé en quin moment de petita pensava quan més vell, més tocat de l'ana. Ah. Jo deia catalana i jo dic, no és catalana, és tocat de l'ala. Ah. No sé, el dia que ho vaig descobrir...
3: Superinteressant, eh?
1: Ai, de veritat, eh?
2: I una pregunta.
1: De veritat.
2: Ningú, jo crec que ningú en aquest món sap quan comença Waka Waka,
3: sí,
2: de Shakira.
3: Sí.
2: Què diu al principi? Cadascú canta una cosa diferent.
3: Songaleum, diu.
1: Song...
3: No? Jo ho coneixo.
2: No, allò de... Bueno, jo cantava Otra Copa...
1: Otra cosa... Bob Esponja, Otra Copa...
2: És que hi ha moltes versions que ningú sap
1: moltes coses.
2: Potser hi ha algú que sí, però jo no...
1: Li preguntarem... Mira. Li preguntarem...
3: Mira, és que diu Songaleum... Mira, escolta. No. Veus? Mira, escolta.
2: Loca, mira, una altra versió.
1: Copa. Però és la copa, perquè parlen de futbol, no?
4: Del Mundial.
1: És copa. Otra, otra. Bueno, és igual, és que clar.
2: És que és una altra, aquesta.
1: Li hem fet una pregunta als oients i no m'ha acabat, vale? Però no, bueno, sí, ai, sí. No, però sí, sí que m'ha acabat. Estem molt bé. És que no sé ni on estic perquè aquest senyor ens ha tallat, vale?
2: Vale.
1: A veure, aquest meló,
2: que no és petit.
1: No és petit, no, no, no. És internacional, això segur.
2: Exacte, perquè avui parlarem d'una cosa que uneix a tota la humanitat.
3: Inventar-se l'anglès. Això és... very morning in the sky. Això és bueno, patrimoni del nostre país, jo crec.
1: Sí, sí, sí,
2: i ho hem de defensar amb orgull.
1: Home. Comencem?
2: Vinga,
1: comencem.
2: Va.
1: Vale. Per començar, m'agradaria dir què és els mont grains. Vale?
2: Vinga, explica'ns la història. Arlet,
3: què és un mont
1: grain? L'origen vale, del mont grain, uh-huh, vale, neix al 1954.
2: Ostres!
1: Vale?
3: On estaves tu, el 1954?
1: Abans de Crist, t'imagines? No, és broma.
2: No ho sé.
1: Abans de Crist no, eh?
2: Potser era un peix, una formiga.
1: Vale. No, jo no sé on estava, vale? Però tampoc estic tan lluny, eh? No us penseu, eh? 1954.
2: Com que no estàs tan lluny?
3: No estàs lluny, Arlet, per l'amor de Déu.
1: No, si fos del 1800,
2: si
1: seria pitjor.
2: Però si ets
3: home,
2: del
3: sí, clar,
2: 2000,
3: i si és abans de Crist, també, eh? Si vas vale, néixer el 2000.
1: Vale, està lluny, però està llunyet, vale.
3: Home.
1: A veure, la Sylvia Wright... Vale? Right, no sé com es pronuncia, va entendre en una cançó, vale? En una part, que deia? Deia això la cançó, eh? And laid him on the green. Vale?
2: Sembla un listening. Mm.
1: I ella que va entendre? And Lady Mont Green. Va entendre com Montegreen, si fos la noia, no? Mont Green.
3: La, senyora, la senyoreta
1: Mondegreen, vale. Què passa? Que va entendre això i ja es va quedar Mondegreen. Per això és, hi ha el Mondegreen.
3: Ah, aquest. Amigo.
1: Ah, vale.
2: Sort que no va entendre el agua en el hoyo, perquè
3: no, sí.
1: El agua en el hoyo seria la definició clar, de l'origen, vale. El cervell transforma sons desconeguts en paraules familiars. És tan bàsic com això. Uh-huh. Passa sobre sot, molt bé. Sobre terra, passa. Passa sobretot amb música en idiomes que no dominen... O sigui, ai, no dominem, perdó. Hòstia, com estic
3: estàs avui? Estàs avui... Vols avui... que ho llegim nosaltres?
1: No, sé llegir. Vale. I també passa per mala pronunciació o música massa forta. Vale? Que, uh-huh. O mala dicció. Vale? Oh. I mala pronunciació... O sigui, articulació. La gent que no articula...
2: Podries haver posat la cançó de... Patata, patata, patata...
1: Patata a la boca, patata a la boca, la de vocaliza... És vocaliza, pip,
2: vocaliza... Vocaliza.
1: És increïble.
3: No.
2: De prestar
1: l'ensenyem. Que diu patata en la boca, patata en la boca, patata en la boca, patata en la boca... Del blanc, que tens una patata a la boca...
3: Ja, crec que això ho entenc.
1: Vale, proseguim. Res, és dir-vos això, que ve des del... Bueno, es va fer en el 1954 gràcies a la Sylvia Wright aquesta.
2: Molt
1: llavors,
2: bé.
1: Dit
2: gràcies,
1: això...
2: Gràcies, Sílvia.
1: Gràcies, Sílvia, i gràcies a Red per l'explicació.
3: Des d'aquí, amor i escalf.
1: I gràcies a la Red per la recerca.
2: I tant.
1: Vale. Dit això, m'agradaria, per acabar aquest minisector de l'origen, vale, que l'he fet bastant escuet, amb una cançó que es diu Bohemian Rhapsody, de Queen.
2: Que ningú coneix, no? Es diu...
1: Es diu... No, sí, és un clàssic,
2: ah,
1: per favor.
2: Sí.
1: I és una fàbrica mundial de paraules mal escoltades, perquè escaramuix, fandango, hi han coses random, vale? Anem a veure què és el que diu, perquè perfecte per parlar de caos fonètic, perdó. Posarem un trosset, escoltem-la.

0: Mare meva, és un gran tema.
1: És que és un tamacle.
0: Sí que és un tamacle.
1: Es diu català. En català es diu tamacle.
0: Sí, és un tamacle. Sí. Vale. És que, vale, és igual. Anem a parlar dels Montgrins aquests, vale? Que no són tan mítics, però que hi ha alguns que sí que són, o sigui, que són brutals. Vale. M'agradaria...
2: Què és això?
0: El què? Vale, hi ha un...
2: La primera frase, la primera cançó, l'espirata.
0: Vale, t'he sentit, però ara no t'he sentit, vale? És de la cançó Song 2, vale, de Blur, vale? I diu, diran una part, cuando pides dinero, a la pizza lo miro, vale?
1: A la pizza lo miro, eh?
0: Vale, posa-ho.

0: no s'entera del clima. El de dalt és el clima.
1: Ah, ah, perdoneu, perdoneu. És que sí, sóc del tònic i em confong amb les lletres. Diu, diu...
0: Sí, eh? Et confons.
1: Diu, quina cançó és aquesta? In the End, boníssima. Del, això és de Linkin... Com és això?
0: Linkin Park.
1: És un temazo, això. Que hi ha un moment en el que diu...
0: Linkin Park perquè linkea...
1: Clar, els parcs. Els parcs. Està superbé. En el sofà de Miguel, i entonces viene el mago.
0: Vale.
1: Atenció, escolteu això perquè fliparem.
0: Ho serem.
1: És
0: increïble.
1: És increïble.
0: En el sofà de Miguel i entonces viene el mago. Increïble. Vale, Neus. The last one.
2: Vinga, ara que volia fer l'Àlex, Can't Stop the Feeling.
1: Ui, ui, quin temazo.
0: Oh. Quin temacle.
1: Quin temacle.
2: De Timberlake. No?
1: Justin Timberlake.
0: Sí, Justin Timberlake.
2: Molt bo.
0: Sí.
2: Que diu, ja és de noche.
0: Vale. Sí, és el moment de... És que ara no em ve...
2: Vale, doncs,
1: no, la podem escoltar.
0: Escoltem-la, escoltem-la.
2: Ja és de noche.
0: Ah, sí. Ara, ara. Dance, i per això has de ballar per la nit, saps? Ja és de noche i podes salir a bailar.
1: Clar.
0: Mare meva.
1: I si, tot, i si tot això està fet a posta?
0: És que està fet a posta.
1: T'imagina?
2: Expressament.
1: Exacte. Apuesta, en català.
2: Apuesta, eh?
0: Vale, quin és el millor Mon Green de la història, d'aquests tres que hem ficat?
1: Jo crec del... Tu quieres una manzana.
0: Sí, jo crec que l'he escoltat ja tant.
1: És que...
0: Ja, és que és el, realment és el que...
1: És que està molt bé.
0: És el que més ha impregnat.
1: És mític.
2: És mític, igual que el de This is on Reebok o Son Nike.
1: Això està molt, aquest està molt bé.
2: Aquest també és molt mític.
0: Sí,
2: és que... Jo no sé ni què diu la cançó ni quina cançó és. Jo no, ni
1: This
2: que
1: is
2: sé,
1: the rhythm sí. of the night, tio.
2: Ah, veus? Clar, i tant, per
0: vale.
2: favor.
0: Llavors, la cançó que posarem per... exacte, per encarrilar el següent tema, és Billie Jean, de Michael Jackson. Probablement el Mon Green més típic del món.

0: Bueno, proseguirem amb el següent apartat, però abans dir que vindrà, bueno, acaba de venir un invitat que hem portat exclusivament...
1: Increïble, aquest home, eh?
0: Que hem portat exclusivament per fer el programa, també, que no us l'hem presentat, que es diu... es diu...
2: Ai, com es deia?
0: Nicolás, no, es diu Nicolás Stephen.
1: Segui, segui.
3: Hola, hola, bona tarda. Hola, què tal?
0: Hola, Nicolás.
3: Bones tardes.
0: Vale, el Nicolás és expert en...
3: En, bueno, tot el que té a veure amb l'oïda humana. Perdoneu, que estic una mica encostipat.
0: Vale.
3: No entenc el riure.
0: No, és que parlàvem de les cançons aquestes que tenen lo del Mount Green.
3: Oh, els Mount Greens, home, sí.
0: I què opines dels Mount Greens?
3: Estan molt bé, són una cosa així com popular i que...

0: que, bueno, tots els músics, jo crec que si tens un bon grin ja vol dir que ets algú en la música, diguem-ne, no?
1: Molt bé.
0: Perquè la gent t'escolta, no?
1: Vale.
0: Si t'escolten, ho interpreten ells i ells ho canvien.
1: Molt bé. I què has vingut a fer al programa d'avui?
0: Jo he vingut a parlar de com es genera un bon grin al cap, que és una cosa curiosíssima, i és, bueno, que tu imagina't que estàs escoltant una cançó, no?, de, jo que sé, del Michael Jackson aquest. Tu l'estàs escoltant i sents "tu qui eres una manzana". Que no diu la manzana. No ho diu. "Tu qui eres una manzana". No rigueu, perquè llavors me feu riure
1: a
0: mi.
1: És que, Nicolás, ets molt graciós, eh?
0: Bueno, jo no ho intento pas ser graciós. "Tu qui eres una manzana". Poder, ell no vol una manzana, però ell ho sent. Llavors, aquest so... No m'ho esteu facilitant, això, eh?
1: Perdoni.
0: Home, Àlex, digue'ls-hi alguna cosa, perquè això no, ja els he dit jo, que això no... Bueno, a veure, deixeu-lo parlar, sisplau.
1: Deixa'm parlar.
0: Perdoneu. Vinga, home. Tu, el mongrin de la manzana, tu l'escoltes. I el mongrin arriba. Per l'ull de dreta o esquerra és indiferent. Tu l'entres al cap, el so recorre el canal auditiu. No pot ser això. El so que recorre el canal auditiu fins a arribar a lo que ve sent l'oïda. Escolteu una cosa, pobre home. Vull dir, esteu aquí descollonant.
1: No, és que mai havia vingut el Nicolás i crec que està sent molt...
2: És que, home, o sigui, hem portat un expert perquè us faci tot això i us esteu rient, pobre home.
1: Vale, perdoni. Nicolás, has de dir alguna cosa més sobre el tema d'avui?
0: Bueno, que el so arriba al cap, el cervell ho interpreta i un cop interpretat, tu sents una cosa i al final és una altra.
1: Molt bé.
0: Sí. Així explicat científicament, és això.
1: Vale, et quedaràs durant tot el programa?
0: Com vulgueu.
1: Sí, queda't.
0: Perfecte.
1: Vale, anem parlant. Ara parlarem de Aserehe. El meta Mondegreen, vale? Llavors, per què parlem de...
3: És molt interessant, aquesta cançó, l'origen de l'Aserehe.
0: Ho és molt, ho és molt.
1: Doncs comença tu.
3: Bueno, jo crec que al final és com... la cançó més mítica dels Mondegreens aquests.
1: Sí?
3: No sé com es diu aquesta cosa, la veritat. Mondegreens aquests.
0: Mondegreens.
1: Molt bé,
3: perquè
1: Nicolás.
3: Bàsicament, la cançó, l'origen, és... ve d'una altra cançó.
1: Mm-hmm.
3: Que no sé si t'ha apuntat aquí el títol, perquè jo ara mateix no me'l sé. Vale. Ah, sí, és això, no? El Rapper's Delight.
1: Sí.
3: Vale, és una cançó que originalment es deia Rapper's Delight.
0: Rapper's Delight.
3: Però que algú va entendre com a ser Ege de HDG... I va sortir aquesta cançó com humorística de l'altra, del que la gent entenia que cantaven.
1: Vale. Llavors, és un meta Mondegreen, diguéssim, és perquè és una cançó sobre algú cantant malament una cançó, que nosaltres també acabem cantant malament, però nosaltres fèiem una frase, aquestes persones han fet una cançó sencera. Com, per exemple, la cançó de Scatman, que ens va explicar, de fet, l'altre dia el nostre tècnic meravellós, David. L'home es veu el biribira, paparapa, el biribirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirub que
0: el va ajudar una mica, no? La seva...
1: Bueno, exacte, és que eren eren exercicis que la logopeda li feia fer. Vale? Però cantant, curiosament, no era tartamut. Però va ficar el... Això. Pues per... què et sembla, Nicolás? Molt fort,
0: això,
1: eh?
0: Això passa, eh? Això passa, que, la, que de, depèn de com. Hi ha gent tartamuda que quan canta, per exemple, o jo conec un que quan recita poesia se li treu.
1: Mare meva, mare
0: això,
1: meva.
0: No, no, això és una cosa a estudiar.
1: Mira, això són els exercicis que li donava la logopeda.
0: Ai, mascat, me'n diu.
1: Vale, llavors, posarem la cançó d'aquest tros, que és de Aserejé, la Sketchup.
3: Vale?
1: Que és el millor exemple de Mon Green convertit en fenomen pop, perquè és un gran fenomen. Això sona a totes les festes.

0: ara parlarem del misteri del Ziga Ziga. Què direu? D'on ve això? És això? És un tema que va molt relacionat amb el Mountain Range, també aquest, no sé com es diu, ja no sé com es pronuncia. Vale, és una de les frases més una de les frases més famoses i estranyes del pop dels 90, vale? O sigui, ningú sabia el que significava.
1: I encara avui... que avui en dia tampoc.
0: No, 100%. Però és la teoria més acceptada és que simplement sonava divertida i encaixava amb l'energia caòtica de les Spice Girls, vale? Que no ho he dit, però aquesta ve de la cançó de Wanna Be. Mm-hmm. Vale?
2: Molt bon tema.
0: També existeix la teoria de que el Ziga Ziga feia referència a... Bueno, això no sé si ho puc dir, però a tabac, vale? Com quan es... Bueno, el paper de fumar zig-zag... Uh-huh. Pues, deien que potser anava allà, o sigui, venia d'allà, no? Mai s'ha confirmat oficialment, però representa perfectament els pops del 90.
2: Teories del món.
0: Teories.
2: Uh-huh. I és un exemple molt clar de que moltes cançons famoses no necessiten tenir un sentit.
0: Efectivament.
3: Perquè això és veritat, el cervell... Sí, bueno... Sí, recorda molt millor les coses absurdes. Mm-hmm. Oh, aquestes coses que fa la gent per en recordar-se d'altres coses, que diuen recorda't de l'altre i deixa't lo primer, no?
0: Efectivament.
3: No, dius, no, per en recordar-se, jo què sé, les fases de la cèl·lula, per exemple, no?
2: Molt interessant.
3: La profase, l'anafase, la telofase, tot això, doncs es fan unes paraules. Mm-hmm. No, jo què sé, per exemple, s'inventen, no? Això és mnemotècnia, això puc venir un dia a parlar, si voleu.
0: Sí, vindràs Nicolás un dia.
3: Per exemple, diuen prometanatelo. Dius, què és això? És una paraula sense sentit, que tu te'n recordes.
0: Prometanatelo,
3: llavors. Profase. Metafase. Anafase, telofase, les quatre d'això de la cèl·lula, te les en recordes. Que
0: molt
3: dic, no
0: bé,
3: és més fàcil.
0: El cervell recorda molt millor les coses rares, exacte, o absurdes.
3: Exacte.
0: Sí, el que per això posarem la cançó de Wannabe de Spice Girls. Moltes gràcies, Nicolás. El caos pop perfecte dels 90.

0: I 43, Neus, que has dit? Vale, va.
1: Són i 43.
0: Hola, hola, què tal, Keren? Va. Vale, parlarem de quan el cervell improvisa. Res, així.
1: Però abans despedim el Nicolau, pobret.
0: Ah, despedim el Nicolàs.
1: Bueno, Nicolau o Nicolàs?
0: Nicolau, Nicolau.
2: Com vulgueu, com vulgueu.
1: Vale, doncs
2: però
1: adéu.
2: Moltes gràcies
0: no,
2: per tot.
0: No, a tu, guapo. No, moltes favor. Gràcies. Ja vindràs a parlar de...
2: Adéu, adéu, adéu, gràcies.
0: Adéu, adéu.
2: Com se surt d'aquí?
0: Que bonic que és, eh? Molt sí,
3: és
0: savi. Molt savi, el Nicolau.
3: Bueno, bueno, bueno. Vale. És un pou de ciència, aquest
0: exacte.
3: Senyor.
0: Parlem de quan el cervell improvisa. Què podem dir? Que el cervell, no?, omple buits constantment mm-hmm. i que al final escoltem patrons coneguts, no?
1: Exacte.
0: Llavors això fa que en surtin aquestes coses.
1: També passen els... O sigui, quan més passeu, ho has dit abans, això, que passen molt més en els idiomes desconeguts.
0: Exacte.
1: Perquè, clar, intentes saber què diu per dir alguna cosa.
0: Vale, i amb artistes que vocalitzen trobes... fatal, també.
3: També, llavors, que n'hi ha uns quants. També,
0: que hi ha uns quants, efectivament. També podríem parlar del costat fosc dels Montgrains, vale?
3: Mm-hmm. Que són els Montblacks.
0: Que jo he buscat, i hi ha coses dolentes que s'amaguen, per exemple. Es veu que han fet bullying a la gent que canta malament, vale? Per fer algun... Bueno, per exemple, Scatman, que era tan temut. No sé si en aquell cas feien bullying, però vull dir que hi ha molta gent que ha patit bullying per això. I que potser estàs temut o que potser té algo... Sabeu? No sé si m'estic explicant.
3: Mm-hmm.
0: Llavors,
3: sí.
0: Doncs, al final, és algú fosc, realment, no és algú... Per exemple, la vergonya en el karaoke, és clar. Tu te'n vas a un karaoke i comences a parlar, tu què eres?
3: Bueno, és que si no saps cantar, no vagis a un karaoke.
0: Ja, però si tu comences a fer... Ja, però, sí, però és canviar amb aquests Montgrains. M'explico?
3: T'expliques.
0: La desinformació musical, per exemple, o teories conspiranoiques absurdes...
1: però mira, no. De les teories no em sembla negatiu tampoc, és graciós al final.
0: Sí, però hi ha gent que li poden afectar les teories.
1: Vale.
0: Llavors,
1: sí, sí.
0: Mirant per tota la gent i per tots els públics,
1: i tant.
0: És bastant delicat, els homes som delicats, i que al final també hi ha frases ofensives creades per error, per exemple. Jo trobo que la de un chinito pecando...
1: ofensiu
0: és. És bastant ofensiu. Llavors, hi ha aquesta part negativa, no?
1: Sí.
0: I abans d'entrar en laboratori, m'agradaria posar un trosset res, un trosset molt petit, de Bad Romance, de Lady Gaga, perquè cada persona escolta una cosa diferent. Caos total. I la Lady Gaga fot unes... No sé què fa, però... Fa unes coses rares.
3: T'expliques tan bé?
0: Molt. Sí. És que avui estic super...
3: avui estàs super espessa,
0: Avui estic super tartamuda. Bueno, això...

0: cap. Començant experiment.
1: Avui toca... Txan-txan-txan-txan, competir. I probablement fer el ridícul.
2: I tant, perquè avui tenim repte de... Per què sempre em toca dir-me la paraula?
1: Mongrins. Vale, us explico de què va.
3: Vinga, va.
1: Vale.
3: Explica'ns.
1: Cadascun, o sigui, i ho sabeu, heu portat dos cançons...
2: Però no sabíem per què.
1: Que no sabíeu per què, vale? Però serà per ensenyar els mongrins, vale, que heu portat, que no són els que ja hem dit durant el programa. I què passarà amb aquests dos de que farem cadascun? Doncs que després haurem d'escollir, de tots aquests que direm, hem d'escollir el millor. I qui... Vale. I qui hagi portat el millor...
3: Guanya.
1: Guanya.
2: Què guanya?
3: Què guanya, atlet? Què guanya?
1: Què guanya?
2: Un aplaudiment ben fort.
1: Un aplaudiment, efectivament. No, li dedicarem la següent cançó per acabar abans de començar el final.
3: Ai, quins nervis,
1: vale?
3: Vinga,
2: ai,
3: va.
2: Vale.
1: Llavors, la primera cançó, Neus, va. La primera és la teva.
2: Jo?
1: Sí.
2: Ostres, és que a mi aquests títols, nena...
1: De... Vale, i de fet crec que abans del plan...
2: Merda, sí, és que he fet
1: has
2: spoiler.
1: Has fet un spoiler, no, bueno, val. La diràs, sí, la diràs igualment.
3: Passa res, passa res.
2: Vale, com no sé com es pronuncia aquesta paraula.
1: The rhythm of the night.
2: Mira, això mateix.
3: The rhythm of...
1: This is the rhythm of the night.
2: Vinga.
3: Quin mongrin trobem aquí?
1: I què és?
2: Quin és el mongrin? Ja l'he dit abans. This is son Reebok o son Nike.
1: I diu... O son Nike.
2: Oh, yeah.
3: Llavors ho resol, no? És a dir, sí. Son Reebok o son Nike? Llavors,
1: son Nike.
3: Crec, com aquesta sí. Pausa de confusió.
1: Efectivament.
3: Son Nike. Ah, vale.
1: Ah, vale. Llavors,
3: oh, yeah. Anem a ficar-la.
1: Anem a ficar-la.

0: Oh, yeah. I aquesta cançó, jo crec que l'origen va ser d'un programa de ràdio d'aquests, que la gent demana cançons.
1: Sí.
0: Va sortir un home dient, vull una cançó, no sé com es diu.
2: Queremo però... la de Reebok o Nike.
0: Vull la cançó de si són Reebok o són Nike. Clar, el com es diu, el presentador va dir...
3: Increïble.
0: Quina històric, cançó és aquesta?
3: Històric.
0: Bueno, jo crec que aquí no guanyo, eh? Vinga.
3: Vale, la meva és de Fortunate, vale? De Creedence MC... No sé com es diu, vale?
0: C-W-R,
3: vale? Vale, llavors... Gràcies, David. Llavors...
0: Què diu, Arlet?
3: Què diu? Què diu? Espera que me'n recordi jo, eh? Aquesta cançó diu... Crec que diu... Con Poxipol me hice un buen soufflé. Crec que és aquesta, eh?
1: Con Poxipol me hice un buen soufflé.
3: Sí, ai, crec que és aquesta, ara no sé, dubto. Vale, sí, a veure.
1: Està molt bé, eh? No sabem qui és aquest Poxipol, però és un cuiner espectacular, eh?
3: És molt bo, és molt bo.
1: El restaurant Poxipol, amigos. A veure com és.
3: Poxipol, me hice un buen soufflé.
0: Molt bona.
1: Està molt bé. Jo crec que la puc superar.
0: Segurament.
1: A veure, jo he portat una cançó que es diu All Night, de Christopher Cross, que és boníssima, i hi ha un moment en el que diu... Hola, Pingüino Rodríguez. Diu, tal qual, eh? Diu, hola, Pingüino Rodríguez.
0: Vale.
1: A veure, escoltem-la. Ara, ja veureu.
3: Fes-la una mica per baix.
1: És que és boníssima.
3: Ara, una altra cop.
1: Diu, hola, Pingüino Rodríguez. És boníssima.
0: És boníssima.
3: Per mi, de moment...
0: De moment,
3: la meva, de Poxipol, me hizo un buen soufflé.
1: Crec que
0: guanyo. Pingüino Rodríguez, Arlet.
1: És que Pingüino Rodríguez...
0: Mare meva.
3: Vale.
0: Va, jo porto una altra, sabent que no guanyaré, no passa res, no em dedicareu la cançó. Que és Could You Be Love, de Bob Marley.
3: Could You Be Love.
0: Vale. Que diu, ¿dónde está Julia? Hoy en el estudio.
3: Vale?
1: Vale.
3: Algo així, no crec que és.
0: Algo així era.
1: A veure.

0: Doncs aquesta, Júlia, és molt... Aquesta és molt bona, eh? Vale. Jo porto The Money for Nothing de Dire Straits. Uh-huh. I aquesta també és molt bona. Diu, baby, quiero que sos roñoso. No és així el ritme, vale? Però diu, baby, quiero que sos roñoso.
1: A veure.
0: Vale? Vale? Damn, guys ain't dumb. Baby, quiero que sos roñoso. Little finger. Baby, quiero que sos roñoso.
1: Vale. I per acabar...
0: Moment, aquesta ha sigut molt bona, eh?
2: Està molt bé.
0: Número 2, des del moment.
1: Holy. I per acabar, jo porto una cançó que jo crec que coneixem tots,
0: sí,
1: que és Imagine, de John Lennon.
0: Sí, sí, sí, que la coneixem. Sí, ja ho porto.
1: Hi ha un moment meravellós en el que diu i jo besé a mi prima. Escolteu això, escolteu això.
0: I jo besé a mi prima.
1: Ara, escolteu. Espectacular. Jo besé a mi prima.
0: Jo besé a mi prima.
1: Mare de Déu.
0: Buala, boníssima, boníssima.
2: Que ha guanyat. Vale,
0: ha guanyat, ha guanyat l'Àlex 100%.
1: Jo crec que Pingüino Rodríguez...
0: El Pingüino, sí, hola, Pingüino Rodríguez.
1: Hola, ah, Pingüino Rodríguez. Va, escoltem, escoltem.
0: Fem-lo tots junts, vinga, va.
1: Que viene.
3: Hola, Pingüino Rodríguez.
1: És meravellosa.
0: Boníssima.
1: Ja que estigueu escoltant això avui, hola, estareu cantant tota la tarda Pingüino Hola, Pingüino Rodríguez. Ja veureu.
0: Boníssima. Vale, doncs ara et dedicarem la cançó que ve ara, vale?
1: Ai, quins nervis.
0: Que per tancar el laboratori posarem aquesta cançó perquè resumeix perfectament el programa d'avui, i és una cançó que tothom canta, encara que ningú sàpiga exactament què diu en tot moment.
2: Com totes les
0: I
2: cançons.
0: I la cançó és un clàssic, vale? Es diu Living on a Prayer de Bon Jovi.
2: Gran tema.

0: Després d'aquest programa queda clar que el cervell és creatiu.
1: Molt creatiu.
0: Potser massa.
1: Perquè avui hem descobert que mitja humanitat porta dècades cantant coses inventades.
0: I sincerament, ens encanta. Vale, agraïm a l'Àlex d'haver vingut.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me sempre.
0: Espero que t'hagi caigut bé el Nicolau.
2: Home, és una meravellosa persona.
0: I molt, molt, molt savi. Molt savi.
1: Gràcies també per presentar-nos al Pingüino Rodríguez.
0: Bueno. Sí, gràcies, gràcies. I també a tu prima.
2: A tothom.
0: A tothom.
2: Gràcies a tothom.
1: Gràcies també a Ràdio Molins de Rei, com sempre, per cedir-nos aquest espai.
0: A David Rius, el millor tècnic que es pot tenir.
1: I a l'Alex Gilabert, una altra vegada, però aquesta vegada per posar veu a les nostres sintonies.
0: Família, si algun dia descobriu que heu estat cantant malament una cançó durant 15 anys...
1: No passa res.
0: Perquè segurament nosaltres també.
1: Exacte. I recordeu, no importa entendre la lletra.
0: Importa donar-ho tot al karaoke.
1: I atenció...
0: La setmana que ve obrirem el meló de...
3: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Comissió Mixta Estat-Generalitat celebrada a Madrid ha ratificat els acords assolits entre el PSC i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat l'inici d'una nova etapa en les relacions entre els dos governs. L'escoltem.
2: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
1: A més, aquesta tarda el ministre d'Interior i la consellera d'Interior han acordat ampliar la plantilla dels Mossos d'Esquadra en 5.000 nous agents al 2030. Més temes. Del Parlament de Catalunya ha aprovat la proposició de llei del tercer sector, una demanda històrica de les entitats socials catalanes. La norma vol donar reconeixement legal al sector reforçant el paper de les polítiques públiques. A Catalunya el tercer sector agrupa 3.000 entitats que donen feina a 120.000 persones. Escoltem Carles Campuzano, diputat d'Esquerra Republicana, que ha estat el ponent relator de la llei.
3: I sent molt conscients que el tercer sector és fonamental en l'acompanyament en l'àmbit de la discapacitat, de la salut mental, de les addiccions, en la lluita contra la pobresa, en la protecció a la infància, en l'educació en el lleure, en l'acompanyament a la gent gran, en la inclusió laboral, en l'atenció a les persones sense llar, en l'habitatge social. És aquesta la realitat.
1: Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província i té efecte immediat i una vigència d'un any, mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat. I la Unió Europea ha avalat l'acord comercial amb els Estats Units i així retirar els aranzels a la majoria de béns industrials estadounidencs. El pacte firmat entre el president Donald Trump i la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, l'estiu passat, dona accés preferencial al mercat a un ventall ampli de productes dels Estats Units, inclosa la llagosta. I els productors de musclos del Delta de l'Ebre han iniciat aquesta setmana la fase de més activitat de la collita i esperen allargar-la fins al juliol. Esperen arribar, per cert, als 3 milions i mig de quilos, una mica per sota de l'anterior.
4: Informació local.
5: Avui a la tarda, des de l'Associació Obrera, organitzen la projecció del documental La maleta de Mauthausen. És un documental del 2022 que explica la història de Joaquín Tarín, nascut en Posta i supervivent del camp d'extermini nazi. A través de la maleta, que conserva documents excepcionals que van sobreviure també Mauthausen, coneixerem la història d'aquest home. La projecció del documental avui a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica i després es farà una taula rodona amb Isidoro Teruel, que és el secretari de l'amical Mauthausen, amb el periodista Xavier Martí i amb el col·laborador de Ràdio Molins de Rei, Ramon Canal. Avui a les 7 a la Sala Gòtica. I demà dijous, els Amics de Museu programen dins el cicle Conferències del Museu una xerrada per parlar de la trajectòria artística de Julià Riu Serra, escultor i dibuixant. Demà a les 7 de la tarda en parlarà el seu fill Eduard Riu Barrera. A les 7, a la seu del Museu del carrer Pintor Fortuny, entrada lliure. I també dijous, des de l'Assemblea Nacional, organitza la presentació del llibre Ànima de República, d'Aleix Sarri, una crònica política de l'Estat català des del 1409 fins al 1714. Es comptarà amb la participació de Víctor Jurado, que és historiador. Dijous, a 3:45 del vespre, a la Federació Obrera. I també dijous, a les 6 de la tarda, hi haurà una taula rodona per parlar de la Unió Europea en el món global canviant, amb Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs i l'alcalde de la vila, Xavi Paz. I dissabte al matí, d'11 a 1, la coordinadora d'entitats es vol donar a conèixer. Per això convida a totes les entitats i associacions de la vila en aquest vermut d'entitats el dissabte a partir de les 11 al pati de la Federació Obrera. La farmàcia de guàrdia avui dimecres és la Solesta, a la carretera, l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
2: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
1: En el principi, Déu.
3: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
5: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
3: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Serenó és aquest programa que, com sempre, i ho sabeu molt bé, comença precisament a partir de les 6, aproximadament a les 7 de la tarda, i avui doncs tenim a la nostra taula, avui tenim a l'Alícia, com sempre, no vindran la Susana i
1: la Gemma
0: i el Mario, tampoc
1: avui
0: tenien feina, però sí que tenim el vicepresident de l'associació, que és el que mana més que el president. No?
2: No.
0: No, ma.
1: Ja t'ha donat la volta, eh? T'has adonat?
2: Sí, no.
0: Bueno, ell ha portat aquí doncs tot un programa magníficament ben fet.
1: El que sí que estem supercontents.
0: Sí, de que
1: estiguis aquí.
0: Això
1: sí que és
0: veritat.
1: Sí. Des de que estàs aquí ha donat tota una esbrancida impressionant i estem hipercontents. I a més ho comentem moltes vegades, la veritat.
0: Cada vegada que vens...
2: Pues bueno, moltes gràcies.
0: L'altre dia ja...
1: No, gràcies a tu. Gràcies a tu per ser-hi. I per la bona feina que fas.
0: I tant.
1: En tots els sentits.
0: Però molt bona feina. Ho dius tu o ja parlo jo el divendres d'aquesta setmana que ve, a les 7 de la tarda, farem una festa a la Federació Obrera.
2: A la Federació Obrera.
0: Sí. I ara comença tu.
1: Ja t'adona la pilota pel vice. Preci.
2: Clar, primer et podríem començar que es dona circumstància que aquest any la nostra Associació de Salut Mental Baix Llobregat fa 30 anys des de la seva fundació, que es va fundar a la ciutat de Sant Just d'Esvern, aunque ara té la seu central a Cornellà de Llobregat, però en el seu principi va néixer a Sant Just d'Esvern, en què l'actualitat té presència en 15 municipis del Baix Llobregat.
0: En aquests moments.
2: I entre aquests, un dels més importants és el de Molins de Rei.
0: Per això fem la festa.
2: Sí, perquè a més coincideix també aquest any que fa 10 anys que som presents treballant en la temàtica de la salut mental a la ciutat de Molins de Rei. Així que es doble aniversari. 30-10.
1: 30-10. Ostres, semblem una emissora, eh? 30-10. L'emissora del Baix.
0: 91.2 de
1: la FM. No, aquesta ens la farem nostra. Aquesta. Però bueno, molt bé, molts anys, eh? La veritat
0: és que... No té per què ser-ho, mentre ens hi deixin estar, no? Qui és el que porta el tema? En aquest cas, el David.
1: El David, sí, tant.
0: Bona tarda, David. No, diu que no. No, a veure si no estàs aquí, tu. Bé, doncs comencem amb lloances de tota mena, perquè penso que s'ho mereix, i sobretot des de 2 anys cap aquí estàs amb nosaltres, eh?
2: Sí, del 24, del gener o febrer del 24.
0: Val. I llavors doncs vam començar a anar amples.
1: I esperem que per més de 30 anys. Sí, que jo ja per més de 30 ja no sé on estaré, però bueno.
2: Jo tampoc.
1: Tu te quedes.
0: No, 80 anys estaràs bé.
1: No, ell sí estarà guapo, però jo ja no.
0: No, nosaltres no.
1: Jo ja estaré peladeta.
0: Comencem.
2: Sí, llavors per com vam pensar, per poder commemorar aquests 30-10, 30 d'aniversari de la nostra fundació i 10 dintre de la ciutat de Molins de Rei, vam pensar fer un acte així molt significatiu, que tingués tota una part lúdica, però també tota una part més de reconeixement social. Perquè no oblidem al final que som una ONG, som una entitat, i sense els voluntaris, sense la gent, sense les persones que formen la nostra entitat, no existiríem. I n'hi ha moltes persones que durant molts anys han dedicat suor, esforços, il·lusions i feina, moltes hores de feina...
0: Sobretot il·lusions, eh?
2: Que aquesta associació es portés endavant. I aquí reivindica el Jaume Vidal. Jo sempre li he dit, sense ell, probablement aquesta entitat avui en dia no sé si estaria present o no.
1: Bé, igual que la mare de la Susana també hem de dir que ha sigut una de les,
2: Hem tingut sort de tindre unes persones que han dedicat molts esforços a estar present. I llavors vam dir, per què no fem un reconeixement amb ells? Però també a la pròpia ciutat de Molins de Rei, que ha sigut generosa amb nosaltres. Durant 10 anys hem pogut desenvolupar tota una sèrie de programes...
0: Sense cap problema, eh?
2: I un és d'aquest, el de la ràdio de Molins de Rei. Un programa que fa un fotimer d'anys que està funcionant, que ha passat molts voluntaris per aquest programa.
0: Molts, fins i tot algun que ja no hi és.
2: Sí, i hem tocat tots els temes possibles, crec, que de l'àmbit de la salut mental es podria tocar. Mm. I hem convidat a gent, jo crec, que de tots els àmbits administratius, polítics, d'entitats professionals de l'àmbit de la salut mental, altres entitats, jo què sé, aquí ha passat tot qui és qui.
0: I la nostra il·lusió és trobar-nos precisament aquest divendres de la setmana que ve, 29, a les 7 de la tarda, allà a la Federació Obrera.
1: I com bé dius, també fa una funció per nosaltres, pels que fem la ràdio, també funciona com un grup. Nosaltres diem la Susana... jo diem un grup terapèutic dintre de la ràdio, perquè per nosaltres és una d'altres de les activitats que fem. I vull dir que és superimportant.
2: I a més pensa, Alicia, que som un dels pocs, per no dir quasi únic, no és l'únic, però un dels pocs, que està portat per primeres persones, que la veu, la posa i la dirigeix les primeres persones. Per si alguna persona no sap el que significa primeres persones, significa aquelles persones que tenen alguna problemàtica de salut mental. És a dir, que elles ho porten, decideixen i consensuen què es parlarà, com se treballarà, a qui es convidarà, i tota aquesta feina és sublime. Jo crec que ha citat molt bé. I m'ha agradat molt el que has dit de terapèutic, perquè no és l'únic programa que també tenim present a la ciutat de Molins de Rei.
0: No.
2: També tenim un grup d'ajuda, un grup terapèutic de salut mental dirigit a familiars, però també a primeres persones, que també es fa a la Federació Obrera. I que ho porta una psicòloga que es diu Núria Prats i que també fa molts anys que està funcionant. I per aquell grup han passat també molts ciutadans de Molins de Rei que han tingut la necessitat d'un acompanyament.
0: És el primer que vam crear, és...
2: Sí. Imagina't si fa anys que també està funcionant.
0: Déu.
1: Déu-n'hi-do.
2: Altres programes que també tenim, projectes, perdoneu, que també tenim aquí a la nostra ciutat de Molins de Rei, és el servei psicològic individualitzat. És a dir, quan hi ha una persona o un familiar que necessita una atenció, llavors tenim una psicòloga, com he dit abans, que és la Núria Prats, que fa els primers acompanyaments, les primeres sessions... per poder fer la contenció i poder derivar de forma adequada aquella persona a un altre espai quan se requereix.
0: I fins ara teníem també un grup que parlava de després del suïcidi, o sigui, quan el familiar després del suïcidi, i aquest grup ara tindrà una transformació, però que seguirà igualment. Sí. Ja està comprovat.
2: Està molt bé el que has dit en... Jaume, perquè un altre dels projectes és el grup d'ajuda al dol del suïcidi, que ho porta el psicòleg Antonio Chávez, que també està present aquí a la ciutat de Molins de Rei, que, si se'n recordeu, ho van fer a la biblioteca, a la presentació, va vindre molta gent.
1: Sí, van fer una presentació.
2: I van tindre l'Alicia a la taula, conjuntament amb la Susana i el psicòleg. I totes tres persones doncs, van parlar en primera persona, amb la seva experiència pròpia, tot el que és la... tot l'àmbit i la problemàtica de salut mental, i va estar superbé.
0: Aquella... Bé, doncs aquest canvi s'ha de produir ara ja, i bueno, vull dir, res, és qüestió de faves comptades.
2: Clar, després de les vacances de l'estiu, perquè ja sabem que l'estiu tot para, després torna una altra vegada a reiniciar-se.
0: Tindrem aquest grup.
2: I l'altre projecte també que m'agradaria posar sobre la taula és aquest que va desenvolupar la psicòloga Conxita Safont, que també va ser la psicòloga aquí molts anys, a Molins de Rei, al nostre grup terapèutic, i és un projecte que és el pla sobre la lluita o la prevenció de la solitud no desitjada.
1: Un altre gran eix.
2: Clar, i llavors està dintre, integrat dintre del grup terapèutic que porta la Núria Prats, en la que tenim més de mitja dotzena de dones amb major menor grau de solitud no desitjada.
0: Ja en té una altra
2: i idea. Aquest espai permet aquest confort i trencar aquest aïllament. Com podeu veure aquí a la ciutat de Molins de Rei fent molta feina.
1: Déu-n'hi-do.
0: I que quedi clar que aquest programa que passem ara dimecres a les 6 de la tarda, aproximadament el diumenge al matí a les 10 del matí es torna a repetir.
2: Molt
0: bé. El repeteixen exactament el mateix.
2: Perfecte.
0: D'acord.
2: Pues, si us sembla, parlem del divendres.
0: I tant, el divendres.
2: Llavors, hem dit que serà una part lúdica, però també una part de reconeixement, com hem parlat, de tota la gent que fa possible que la nostra entitat funcioni. I també, com hem comentat abans, començarà a les 7 de la tarda a l'auditori, que és la sala d'actes, la sala més gran que té la Federació Obrera de Molins de Rei. Per si algú no ho sap, és al carrer Jacint Verdaguer, número 48. Comentar que és gratis. Així que,
1: sisplau, això ja va bé, això ja va bé.
2: Podeu vindre tots, eh? No té per tindre una problemàtica salut mental ni ser del nostre àmbit. Podem tots vindre familiars i els fills, i tots podem disfrutar-hi. I tots els que vingui, a més, tindran un petit obsequi. Tindran un regalet. Així que esteu tots convidats a vindre. I en què consistirà aquest acte? Pues primer farem una obra de teatre, que durarà aproximadament uns 50 minuts, una hora com molt, i aquesta obra de teatre es diu Cinco y Acción.
0: Va,
1: endavant.
2: I què ho fa? Pues una companyia de teatre que és del Club Social Aixec, que pertany a la Federació de Salut, de la Federació d'Associacions de Salut Mental de Catalunya, i que el seu director és el Xavi Domènech. És una entitat formada totes per primeres persones. És una companyia de teatre de primeres persones. No sé si el director ho és o no. No ho sabria. Ho preguntarem. Però sí que tots els seus voluntaris de l'obra de teatre, tots els actors i actrius, són de primeres persones. I llavors ells i elles desenvoluparan l'obra. És divertida, és una comèdia en la que una miqueta plasma la vivència de les primeres persones. I d'una forma divertida podem, pues, passar-nos-ho
1: sí,
2: bé, no?
1: Sí, pues passar-ho bé, donar-li una miqueta girant, no, aquella part de la foscor, no? Donar-li una miqueta de llum a la foscor.
2: Exactament, que també hi ha llum.
1: També va bé, clar, i va bé, sí.
2: Pues després de l'obra de teatre ja vindrà la part una miqueta més la part de reconeixement, o la part més institucional.
0: Tindrem,
2: no?,
0: persones a base de bé, no?
2: Molt bé. Penso que primer l'alcalde ja s'ha compromès al Xavier, sí, de vindre, i ell farà la cloenda, el tancament, com màxima autoritat d'aquesta ciutat, doncs el farà la cloenda. Però qui obrirà l'acte? Pues la Mercè Torrentaller,
0: primera
2: que
0: persona.
2: És la primera persona, que és la presidenta de la Federació de Salut Mental Catalunya, i clar, jo entenc que suposo que ella farà la part més reivindicativa de lo que és l'àmbit de la salut mental, entenc,
1: ella té per,
2: no?
1: per parlar del que tu vulguis, i a més, superbé, és una persona encantadora. Jo la veuré demà, perquè també anem amb un acte, i la veritat és que sentir-la amb ella sempre és un plaer, perquè ho explica claríssim, tot ben clar i bé, molt ben explicat. I ara, a més, reivindica també com a primera persona àvia, perquè ella és àvia. I ara ja no només mare, sinó àvia. Que com, o sigui, com tractem els avis, diguem-ne, quan som primeres persones, hem envers els nets, no? Vull dir que també és una altra qüestió, que és girar una mica la volta de la tuerca, no? Un altre gir de volta. Sí. I la veritat és que és encantador, us agradarà moltíssim. Si no l'haveu escoltat ja, clar. Que
2: clar,
1: que
2: i a més és una dona que parla de forma constructiva.
1: Sí, sempre. Sempre.
2: És reivindicativa, però
1: construeix.
2: Sempre...
0: des del convenciment de que tot anirà millor.
1: Que es poden fer moltes coses que s'estan fent i que s'està treballant en una línia. I jo penso que ella sí que aquesta visió la dona de futur, no? Del que ella va passar enguany i el que hi ha ara, que és bastant diferent, no?
2: I després de que parli la presidenta de la federació, qui parlarà?
1: El Vicenç.
2: No, el president de la nostra associació.
1: Ah, no, al final no.
2: El Jaume Vidal.
0: Que ja ho podem passar, no cal.
2: El Jaume Vidal, pues, com president nostre de l'entitat, el farà un petit de recull de com nosaltres vam arribar aquí a Molins de Rei, parlarà una miqueta del recorregut d'aquests 10 anys, però el més important, d'una forma optimista, d'una forma mirant més cap al futur, cap a on volem arribar, cap a on? En quina direcció? Ens parlarà unes quantes paraules, no moltes, eh?
0: Deu? Moltes, no, perquè si no...
2: 10 minuts, no... com molt te deixo.
0: Hosti, 10 minuts.
1: 10 minuts, Jaume, si no, doncs crides al Vicenç, que ell té...
0: Veus com mana, veus com mana, eh?
1: Sí, no, no, però ho fa bé. Tu deixa el mana, que ho fa bé.
0: Sí, el deixo. D'acord, què més?
2: I després ja vindrà la part més de reconeixements. Donarem un petit premi. És més un record d'aquests 30 anys de fundació i 10 anys de presència a Molins, que no un gran premi, però bueno, és una miqueta reconèixer el que hem parlat, que gràcies a la generositat d'aquesta ciutat hi ha una sèrie d'ens que ens han permet nosaltres poder desenvolupar la nostra activitat. I com no, els nostres voluntaris, que sense ells, els voluntaris que n'hi han presents a aquesta ciutat de Molins de Rei, no seria possible nosaltres. I aquí estarà present, pues, un d'ells serà el reconeixement als rebecs de Molins de Rei. El rebec són aquests grups que permeten a diferents persones treballar des del benestar emocional, de forma terapèutica, doncs poder anar treballant, no?
1: En els CAPs, no? Estan situats en els CAPs, són els referents de benestar emocional, no?
2: Exactament.
1: I acompanyament.
2: I llavors el que fem és una miqueta reconèixer la feina que han estat fent, que sense ells això tampoc...
0: I les derivacions que fan i tot.
1: Clar. Bé, que bé, perquè quan van sorgir ells va ser en el moment delicadíssim després de la Covid, no? I van fer una feinassa que... I continuen fent. Vull dir, ells van començar veient tot el caldo que teníem a baix. Uh-huh. I continuen treballant en aquesta línia i la veritat és que jo penso que cada vegada més, perquè més hi ha. No?
0: S'està consolidant, l'existència d'ells.
2: I a més ens deriven, perquè els grups dels rebecs tenen unes
1: sessions,
2: unes etapes limitades, unes sessions, i després alguns d'aquestes persones després els deriven a nosaltres i s'incorporen als nostres grups.
1: Ells són, diguem-ne, el primer, a vegades quan arribes, la primera persona, per exemple, tu vas al metge de capçalera i el metge de capçalera te diu, doncs mira, te visitarà tal persona, no? El referent de benestar emocional, i aquella persona fa la primera entrevista d'alguna manera, i llavors et pot o reconduir a el que és el grup, o veure com està aquella persona, perquè no tothom està per un servei o per un altre, depenent de la persona, no? Però jo penso que fan molt bona feina, perquè a vegades ells també fan grups. El que fan són grups, a part de la consulta prèvia, diguem-ne, de com està la persona, en aquell moment fan grups de no gaire gent, grups reduïts, i a part estan formats per diferents tipus de persones, o sigui, de professionals, em refereixo.
0: Especialitats.
1: Sí, infermers, treballador social,
2: psicòleg
1: i el fisioterapeuta.
0: Nutricionista.
1: I el nutricionista. Em sembla que són 5 especialitats, si no recordo malament, unes 5 especialitats. I treballen tots amb una pel benestar sencer de la persona, perquè les persones som un tot.
2: Sí, de forma transversal tenim
1: Exacte.
2: De treballar.
1: És que tot, a més, tot està molt lligat. Uh-huh. Vull dir que per això treballen en equip.
2: Uh-huh. Per això se'ls fem aquest reconeixement per la feina que fa, que és fonamental. L'altre reconeixement, estem parlant ara mateix a l'espai. Durant moltíssims anys, i gràcies al director d'aquest programa, que és el Jaume Vidal, volem fer un reconeixement al propi director de la ràdio de Molins de Rei. Una miqueta com un reconeixement de deixar-nos aquest espai setmanal durant tants anys que ens ha permet estar...
0: Sense posar ni un tap.
2: Exactament, i està en audiència als ciutadans d'aquí de Molins de Rei.
1: I més estem integrats en totes les festes que, per exemple, que quan fan una festa d'acabament,
0: sí.
1: O d'acabament de la ràdio, per exemple, a finals de la cloenda, per exemple, per l'estiu, com bé dius, que tancant un mes o així, doncs ens conviden, vull dir que estem totalment integrats dintre de la seva graella i com a components i com a persones. Vull dir que
2: sí.
1: Això també per nosaltres, home,
0: també
1: li dona molt, molt de valor.
2: I com mínim el que podem fer és això,
1: tornar
2: també un reconeixement públic d'aquest suport que ens han donat, que això és molt important per nosaltres.
0: Quedarà aquí en l'espai i en el temps, això.
2: L'altre és fem un reconeixement a un projecte que estigui present a la ciutat de Molins de Rei de bones pràctiques, que ajudi, en aquest cas, en el món educatiu, als infants, que és el nostre futur, que si fem prevenció evitarem en gran mesura problemàtiques de futur, de malestar emocional, i de cuidar la nostra salut pot ser molt important. I quin projecte ha sigut el guanyador? Pues és un projecte comunitari que es diu Soc Músic.
1: Oh, Soc Músic.
2: Sí, i que es fa a l'escola El Palau, que està aquí a Molins de Rei. És, a mi m'ha encantat, perquè està adreçat als infants de tercer i quart de primària.
1: Ui, petitons.
2: Petitonets, petitonets. Imagineu que a l'escola n'hi ha 16 violins i 8 violoncels, i els professors de violí i violoncel el que fan és, a través dels infants, una petita orquestra. I llavors, inclús, ells ensaien, aprenen amb la música, a través de la música expressar les emocions, treballar tot això que tenim al nostre interior, que moltes vegades la societat ens vol fer-nos tancar. La música ens permet lliurar-nos de tot això. I llavors, moltes vegades, ells, al final de l'escola, fan un concert amb tots els familiars, amb els pares, amb els amics, amb tot
1: els avis, que venen allà a picar a primera fila.
0: Els avis també.
1: Sí, els avis sempre.
2: I llavors, gràcies a aquest projecte que fem amb instruments de corda, pues, treballem les emocions, els sentiments de la canalla. O sigui, i creiem que això ha sigut un projecte
1: l'important que és la música. I l'important que és la música.
0: No hi ha cap mena de dubte. Estaríem a la mitja part ja, en tot cas posem la peça musical que toca.
1: Què ens ha dit? Que ens han deixat ja preparades, la Susana.

0: La festiva també ho és, la cançó, eh? Després,
1: no
0: al
1: sé
0: final...
1: si era Respect.
0: Ah.
1: No me'n recordo si és aquesta cançó Respect. No sé. Bueno. És Respect. Ui! De l'Aretha Franklin, li ha encertat una que ha encertat i ja està, ja no encerto
0: sí,
1: més.
0: No, sí, això ho ha fet per casualitat ara.
1: No, no, sí, no, perquè saps per què? Perquè respecte. Ah, l'Aretha Franklin és una icona.
2: Sí.
1: Això, jo crec que per aquí m'ha vingut el flash.
2: No. Sí, la inspiració.
1: Si no, no hi ha inspiració que valgui. Ja t'ho dic jo que no.
0: Seguim amb la festa de...
1: No, estàvem parlant del projecte aquest que ha estat escollit, que dels nanos, no?, que havies dit que a final de curs o a final de feien amb els papis, amb els amics i tot, estaven explicant i que ha estat escollit, no?
2: Aquest projecte que es diu Soc Músic, que és de l'escola al Palau d'aquí de Molins de Rei, és el que ha sigut seleccionat.
1: Que xuli, que vindran allà, comunitari. I vindran allà a recollir-les.
2: A recollir-ho, sí, sí. Mm. No sé qui, és una sorpresa, ja sabrem, no sé, no dic res.
1: No, ja ho veurem. A millor per a nens, ai, que bé, que diver. A mi m'agraden els xiquis.
2: Penseu que el que nosaltres estem intentant fer és un reconeixement a les persones i les organitzacions que ens estan donant suport a la salut mental amb tota aquesta perspectiva comunitària. D'aquí són aquests reconeixements. Després n'hi ha dos més reconeixements, són sorpreses, perquè una és una persona molt significativa aquí a la ciutat de Molins de Rei. Ella no ho sap, aquesta persona, que es donarà aquest reconeixement.
0: Però vindrà, suposo, perquè
2: sí,
0: si no...
2: Sí, ja ens hem carregat que vingui, però no volem dir el nom.
1: Que has dit persona, ella. Persona, ella com a persona. Mm. No sabem què...
2: Ja. No sabem si és un home, si és una dona...
1: O lo que sigui.
2: O l'Espíritu Sant, bueno. No sabem.
1: Però l'Espíritu Sant... O si ve l'Espíritu Sant, ja m'ho podem... Ah, però no estaria malament.
0: Mm. Més persones.
2: I l'altra és una entitat que sigui de la ciutat de Molins de Rei, que també tingui projectes comunitaris, també és una sorpresa, també rebran un reconeixement per la seva trajectòria aquí a la ciutat.
0: No l'esmentes, tampoc.
2: No. Donaré una pista. Ha treballat i en recolza el nostre àmbit de la salut mental.
1: A veure, les associacions ho donaran aquí, a veure si ens toca, a veure si ens toca o no ens toca.
2: També puc dir que és una persona molt coneguda aquí a la ciutat de Molins del Rei.
0: Jo sí que la conec.
1: Però no ho diguis.
2: I també és una persona molt estimada, també molt valorada socialment, i que des de l'administració municipal també se li té molt de carinyo, i llavors creiem que també se té fer aquest reconeixement.
0: D'acord.
1: Doncs que bé. Tot fos això, reconeixements, festa, riure una mica, plorar també, perquè a vegades també l'emoció fa plorar.
0: Ens entendrirem.
1: Sí, hi ha vegades que, depenent de les coses que es diguin, a vegades la llagrimeta cau, perquè jo sóc molt sensible. I és veritat que ploro molt.
2: A veure què et passarà aquest divendres 29.
1: Doncs espero que no sigui com la passada setmana, que vaig tenir una boda i em vaig passar tota la boda plorant.
2: Ai, mare meva.
1: Allò sí que va ser...
0: Però d'alegria.
1: No sé de què era ja, perquè no podia. No podia parar i jo deia, però em deien, s'ha acabat. Ja s'ha acabat això. Ja no ploris. I no puc parar, és que no,

0: parar. Per això dic que espero que no, però el mínim m'ha donat per riure. I estic rient. Tant de bo sigui així.
1: Bueno, jo crec que la part, hi ha una part còmica, una part d'alegre, i després la part de reconeixements.
2: De reconeixement.
1: No? I aquí veniu ja tots vosaltres, perquè el que farem ja és reconèixer a tots els voluntaris en actiu que tenim nosaltres, la nostra entitat, a aquí Molins de Rei. I també hem volgut afegir els professionals que també treballen amb nosaltres aquí a la ciutat de Molins de Rei. Perquè, aunque siguin professionals i siguin salariats, també tenen tot un vessant de voluntariat i social dintre del nostre àmbit, no? I llavors, què vindrà? Home, doncs tots vosaltres, els que esteu aquí a la ràdio, des del Jaume, l'Alícia, la Susana, Mario, la Gemma, doncs tots ells aquí estaran presents i se'ls donarà un petit reconeixement per donar gràcies, gràcies, gràcies per tants anys de voluntariat aquí a la casa.
2: La Marta Gramunt també cal assenyalar-la com a primera persona i perquè ella va estar des d'un bon principi i aquest dia també estarà aquí.
1: Sí, en aquest cas Marta Gramunt no és per la ràdio sinó perquè és una de les persones fundadores del grup quan es va crear fa 10 anys. Llavors una miqueta de reconeixement de com una de les fundadores del grup que va quedar escrita en nosaltres, una miqueta reconèixer-li pues, tot aquest esforç que ha fet durant tant de temps. Però també farem aquí de la ràdio un tècnic que està present, que també ha sigut important per nosaltres, David.
2: David, que el tenim per allà fora ara, sí.
1: I llavors esperem que també és una mica donar-li la gràcia per tot el que ens ha ajudat.
0: Sobretot a nosaltres, vull dir que setmana rere setmana preparant-nos les músiques que li diem sense temps, pràcticament pum pum ens ho busca, mai es queixa de res, vull dir que té sempre aquest somriure que no tothom ho té, vull dir que darrere de la peixera no te trobes sempre el tipus de persona, no? Que et dona molt de caliu, et dona molta tranquil·litat, i vull dir, això que et fa, doncs, que ho facis d'una manera
2: convençuda
0: i que flueixi, no? Que surti, no? Que no tinguis por. Sobretot perdre la por, no? Quan et donen aquesta, diguem-ne, aquesta base d'oli, no? Que dius, mira, va, tranquils, que us sortirà. Això és molt important. Jo penso que per nosaltres, els tècnics, tot i que sembli així una cosa, per nosaltres és bàsic, perquè, a més, quan tens dubtes, a vegades també ens diuen, escolta'm, això, si els hi preguntes, ui, com jo t'he dit abans, la música, no me'n surto, algun títol, alguna cosa, i t'ho xiven, saps allò que te diuen cosetes, a mi alguna cosa que se t'oblida, home, aquesta feina
1: s'agraeix,
0: però vamos, moltíssim, i sempre aquest somriure, no?, quan obres la porta, ei, hola, no? No sé, et fa gran, et fa gran. I és gran.
1: Bueno, no diríem les edats.
0: No, dic de gran com a persona. No d'edat. Des d'edat és molt jove, és gran com a persona.
1: I l'altra persona que també donem un reconeixement és a la psicòloga, la Núria Prats, que és la que porta el grup terapèutic i també porta el servei psicològic individual, que creiem que també el seu paper ha sigut molt important.
2: Sí. Sí, ja dic sí, i no cal matitzar res més, vull dir, segur, va molt bé.
0: No, clar, portant a terme tots els grups terapèutics durant tant de temps, s'ha de donar-li, pues, clar que sí, s'ha de donar-li el valor que té, perquè és una feina, i una feina que esteu cobrint, o sigui, que estem cobrint d'alguna manera que hauria d'estar coberta per altres entitats i s'està fent des d'aquí, no?
2: Sí, però què millor que tenir una feina, fer-la bé i satisfactòriament i que et proporcioni aquesta alegria de fer-la. Aquesta és la clau de tot plegat, no? Jo penso que això és propi del voluntariat i, és clar, tots els que ho hem tastat estem en la mar de bé amb això, vull dir que a mi quan m'ho pregunta, diu no, escolta, que jo amb això tinc argument de vida, i quin disgust si m'haguessin tret, no? Perquè llavors et quedes com una mica fora del lloc en el qual t'has adaptat i que, bueno, que l'adaptació és qüestió de joia per tu, és clar. Jo ho tinc molt clar, això.
0: De tot t'ha donat vida.
2: I tant. I molt.
0: I molta vida, i tant. I a mi també. des de que el vaig conèixer, que ja fa molts anys.
2: Sí, no sé. No sé què va ser que ens vam conèixer, però...
0: Sí, ens vam conèixer a l'SRC, jo penso que va ser... Sí, clar, sí. Fa tants anys, clar, parlo de fa moltíssims anys, eh? Ah. I bé, que vam començar a fer programes de ràdio, llavors des de l'SRC de Cornellà es va començar a fer programes de ràdio dintre d'allà, que ell ens va cedir... I es fan, i es fan, i al Club Social també, però va ser perquè ell ens va cedir part del seu espai perquè nosaltres poguéssim fer el programa de ràdio.
2: Llavors,
0: i llavors es va crear doncs, un grup de treball que funcionava setmana darrere setmana per poder fer un programa, llavors era mensual, ara no sé com és, mensual, i portàvem quantitat d'entrevistats. O sigui, però de tots els àmbits, i fèiem uns programes, la veritat, molt bons, eh? Jo recordo com a... d'una qualitat gran. I ell, doncs, ens... al principi ens va obrir les portes de bat a bat, això no t'ho fa tothom.
2: No.
0: I a partir de llavors doncs, també vaig començar a anar amb ell a Sant Boi i bueno, ja no ens hem separat.
2: I ara Sant Joan.
0: Sí, però vull dir que ja no ens hem separat, ja no sé on anem, però ja. sempre hem juntets. Mira.
2: Ja no, sí, semblem, sí, pare i fill.
0: Sí, sí.
2: En aquest cas.
0: Bueno, jo suposo que jo l'he adoptat com a pare.
2: Ja. Jo,
0: sí,
2: fill.
0: Perquè no tinc el papa, doncs l'he posat... Bueno, tu tens fills encara, però vull dir, com jo no tenia papa, doncs dic, mira, ja tinc un, i he buscat un.
2: Això també dona aquestes coincidències, no?, que veritablement són molt enriquidores.
1: Ah, que sí.
2: Jo estic encantadíssim amb ella i tant. Més coses.
1: Més coses. Quan ja farem tota l'entrega dels reconeixements a tota la gent, vindrà un músic. Què és el que farà... Bueno, no, primer, recordeu que l'alcalde, el Xavier, farà la cloenda, eh?
2: Ho farà, ja veràs.
1: Molt bé, com sempre. Però després de l'alcalde sí que n'hi haurà el tancament amb un músic, que no sé si la gent segur que el coneix, que és Pau Gimeno, que farà interpretant una cançó que es diu Caminant Junts, Caminant Junts, Junts? No, Caminant Junts, Caminant Junts. I és molt divertit, perquè a través dels instruments de música fa participar la gent, el públic. I llavors és molt divertit. Durà com un quart d'hora, més o menys, i ell farà pues, que, clar, tota aquesta part una miqueta més seriosa, perquè no acabem amb aquest regús, acabem una miqueta de música i una miqueta alegre.
2: Acabarem plorant, vaja.
0: No sé, però jo crec que amb ell acabarem rient, perquè, com bé dius, no diré el que es farà, perquè si no, però segur que serà.
2: Que tu ja ho saps, oi?
0: I tu també. Crec que també ho saps, però crec que el que farà fa somriure i fa sentir... I fa... A les persones que no escoltem res ens farà sentir també, perquè ho sentirem des d'aquí, des del cor, no?
1: Molt bé, molt maco, no?
0: I sí, perquè l'orella potser no, però el cor sí, perquè les... jo penso que els sorolls també se senten a través dels peus, no? Vull dir, saps quan es toquen els instruments, que no cal que sigui les orelles, potser que no les tinguis molt fines, no? Però potser que els sentits venen per una altra banda, no?
1: I la
0: música te pot arribar per d'altres maneres, no?
1: Exacte.
0: I això jo crec que serà això, no? Que ens obrirà, tot i que no ens adoni bé, doncs ens servirà per això, per sentir.
2: Ho gaudirem, home, això està clar.
1: Exactament. I les dues últimes coses, el presentador seria jo, al final.
0: Ves com he dit al Vicenç, jo sabia que tu estaves.
2: No, ja ho sabíem, que seria així.
1: Faré una miqueta de Cicerón i faré una miqueta la presentació i aniré donant peu a cada una de les coses que vagin venint. I una miqueta també aprofitarem que l'entrada és gratis, recordeu que no teniu que pagar absolutament res. També recordeu que és el divendres 29 de maig a les 7 de la tarda a la Federació Obrera de Molins de Rei, que està al carrer Jacint Verdaguer 48. Tindrem una taula a fora, atesa per dos voluntàries de la casa nostra, i tindrem a la venda un llibres de poemes que el va fer la gent del grup de poesia del Club Social Espai 3 de Cornellà de Llobregat. I llavors una miqueta també és el que estem dient, donar veu a les primeres persones. I què millor la poesia com un...
0: Un altre dels elements dels mitjans que utilitzem, no?
1: Clar, per treure el sentiment, les emocions...
0: Per expressar tot allò, no?
1: Clar.
0: Tant la foscor com la llum.
1: I també tindrem, pues, unes tasses, unes bosses, també en venta, que són del 30 aniversari de la nostra entitat i els 10 anys de Molins de Rei, per si alguna persona el vol tindre de record, doncs també tindrem allà a sobre. I també tindrem la possibilitat de la gent que vulgui que sigui taquilla inversa. És a dir, és gratis, pots vindre, no pagar absolutament res i disfrutar, i nosaltres encantats. Però aquelles persones que sí que vulguin, pues tindrem també un petit reconet perquè la gent pugui posar pues, un donatiu, el que vulgui, per fer-ho. I per la gent que és noves tecnologies, tindrem Bizum.
0: Així, lo del Bizum, perquè ja... És que això del Bizum... Jo no soc una bona tecnòloga, però és que és el que funciona ara, és veritat, eh? Ara tot va igual.
2: Està de moda, això, ara. Ho hem legalitzat a tot arreu, no?
0: Sí, sí, el Bizum, fins amb les... com tu dius, taquilles inverses, funciona el Bizum, que jo abans... Vamos, això era impensable, no?, que posessin allà. Sí, sí, doncs ara un Bizum. Però molt bé, no? Molt bé.
1: Perfecte.
2: Jo crec que no ens hem d'oblidar que el que hi haurà també d'una manera extraordinàriament sentida, o sigui que tindrem moltes emocions, seran moltes abraçades de tota aquesta gent que ens reconeixem, que estem orgullosos de ser-ho, no? I orgullós potser no és la paraula, però sí molt satisfets, vaja, és igual, és el mateix. I llavors això també crec que s'ha de tenir molt en compte. Jo no puc deixar d'esmentar, doncs, a la meva gran amiga d'aquí a Molins de Rei, que és la d'allò, la Prats, o sigui, la... Ai, com se diu?
1: Lola Prats.
2: Lola Prats. Només esmentar-la com a especial, però que val a dir que tots els que estem amb tota aquesta història doncs som de la mateixa categoria que la Lola Prats. En fi, que esteu, sou d'aquí i d'allò. Però crec que ho havia de fer perquè, clar, és que és una cosa personal també, no? I llavors, en fi, m'ha fet sentir molt orgullós o molt feliç sempre.
1: Gràcies. Sí, ha estat al nostre costat també molts anys.
2: Molts anys.
1: Des del principi, no?
0: Sí.
1: Jo no hi era, però m'han comentat
0: que era des del principi.
2: No, al principi. Aquí érem, moltes vegades érem 7 i 8 persones aquí a la ràdio. Tot això va derivar amb una altra constant, que després ja va ser més limitada, i posteriorment va ser quan ja es van introduir, com deia l'Alícia, que ella va acceptar de venir aquí, i a partir d'ella doncs ja hi ha hagut altres persones, com el que ho ha esmentat, la Gemma...
0: I de fet, jo vaig venir aquí estant en un moment dolent.
2: Ja ho sé.
0: Estava en un moment molt, molt, molt
2: que
0: dolent.
2: Que també es van passar, sí.
0: I el Jaume em va agafar i vine cap aquí. I bé, doncs, poquet a poquet, o no sé si poquet a poquet, vaig
2: no,
0: agafar...
2: No massa, a poc, no,
0: no sé,
2: va ser molt...
0: No recordo bé, vull dir, però sí que és cert que va ser així.
2: Vam fer un canvi d'orientació en aquell moment,
0: em va treure
2: no?
0: d'un forat molt gros, en el que havia estat, doncs... Jo crec que va ser també durant la Covid, que vaig estar més d'un any sense sortir de casa, i estava un forat molt, molt gros, i amb una... Estava malament. I la veritat és que... I em va ajudar molt, igual que d'altres companys que em van també ajudar a sortir al carrer. Vull dir que em venien a casa, això, vull dir, primeres persones que són... que són, o sigui, són acompanyament, però des del cor t'acompanyen, i poquet a poquet, ell diu que més de pressa, no recordo bé, però va ser la incorporació de Ràdio Molins, i per mi va ser una satisfacció, clar, poder sortir de casa, d'un forat, i poder posar-me darrere un micro que feia temps, molt de temps, que no ho feia, i va ser molt gran. La primera vegada, doncs, va ser un impacte, perquè, clar, feia temps que no ho feia, i a part tenia por, però després m'ho van posar molt fàcil, i l'acollida va ser molt gran, de tots els companys, de tots els que estaven.
1: Bueno. I a més, és que la nostra entitat al final creant comunitat. Mm. Una comunitat
2: que, sòlida.
1: Sí, que al final ens acompanyem, ens assistim, ens donem informació i estem presents quan ho necessitem.
0: Això és superimportant. Quan estàs molt malament, el fet de que n'hi hagi algú al darrere que sense demanar-te res a canvi estigui allà, va, vinga, tal. D'una manera, a més, acompanya en silencis, perquè a vegades no sempre és parlar, a vegades només és estar. La sensació d'estar al costat primer, saps? Fins que la persona doncs, té ganes d'expressar verbalment alguna cosa, no? Però a vegades la comunicació no verbal diu molt. I aquest acompanyament, no? De, saps que una persona està allà que ve per tu. Ostres, doncs vaig a baixar. Mm. Vaig a estar, encara que sigui al costat de casa meva amb un banquet o és igual. I està amb mi. Un dia, un altre dia, fins que a poc a poc comences a veure llum, no? És molt xulo, la veritat és que els acompanyaments, quan són així, són intensos, però són necessaris, absolutament necessaris.
2: També haig de parlar també d'una etapa que va venir el meu propi fill aquí a la ràdio, que vam tenir doncs, una, no sé, una categoria com cal, també.
0: Home, i tant.
2: I donava molt de sí.
0: Home.
2: Es va produir una davallada, però que aquesta davallada s'està superant, i que jo estic convençut que a la llarga tornarem a tenir-lo i serà una cosa per saltar l'alegria, sobretot jo.
0: Oh, i tant, el Joan.
2: I tu també.
0: Home, jo també. Pensa que bueno, ens tenim molt de carinyo i jo penso que ara està en un altre, està en un procés en el qual està fent un treball. I per mi és fins un ara, no? O sigui, no és per sempre, és fins després.
1: Mm. Clar, perquè al final ara estem fent un reconeixement als voluntaris en actiu, però no tenim que oblidar que durant 10 anys ha passat molta gent voluntària.
2: Molta,
1: perquè
2: molta,
1: també estàvem, recordo l'Helena, també hem vingut algunes vegades la Maria.
2: Mm. És la a dir, Maria, que la vam trobar ahir, la vam veure molt bé. Sí.
0: L'Helena està passant ara una temporada una miqueta així.
2: Sí?
0: Sí, l'Helena. Però bé, però sortirà endavant perquè sí, perquè és molt maca.
2: I
0: ens l'estimem moltíssim.
2: I tant.
1: I també em sembla que l'Anna Esteve...
2: Anna Maria Esteve, sí.
1: També va estar per aquí com voluntària. Oh, també va estar també en el passat.
2: És d'aquí Molins, ella va néixer aquí. Mm. Va estar molts anys aquí, vull dir, tenia el negoci, crec que era de Jalà, no?, d'això de restaurant. Llavors va sortir d'aquí, ha donat diferents voltes, però sempre he tingut amb ella com una, no sé, com una sensació de plenitud, sempre que parlo amb ella, no? Saps allò que igual quedes en un petit buit, però després torna i uah, s'omple.
0: No, és un referent molt potent.
2: És molt potent.
0: És molt potent, és un referent molt potent.
2: I no fa gaire que va trucar-me i em va dir que volia tornar amb el grup, que ella interpreta teatre i tot això, i la veritat és que crec que serà una cosa molt interessant de tornar-la a tenir entre nosaltres.
0: La veritat és que sí, perquè dona molt de contingut.
1: I és donar les gràcies a tots els que han passat per aquesta casa nostra, que sense, continuo dient, sense ell no hagués sigut possible.
2: Jo qualsevol persona que hagi estat entre nosaltres, i això vam estar a punt d'aconseguir-ho, seria molt bo que aquell dia ens trobéssim tots allà, seria fantàstic,
1: seria
2: perquè jo
1: bona.
2: Crec que aquestes abraçades que dic jo existiran i tot plegat quedarà, o sigui, el que quedarà igualit serà, diguéssim, el moment que no anava, oi? O que no va, eh?
1: Que per cert, recordeu, que és aquest, el divendres...
0: Sí, aquest divendres no,
1: el següent,
0: que diguem clar, que no ens diguin algú. M'he vingut el divendres i no hi havia ningú.
1: No, divendres 29 de maig,
2: el dimecres,
1: a les 7 de la tarda. I a la Federació Obrera de Molins de Rei, per si algú no sap, és al carrer Jacint Verdaguer 48 i serà en l'Auditori, que també es coneix com la Sala d'Actes. Mm-hmm. És la sala més gran que té a la federació i ho farem allà. Perquè a més és l'espai on nosaltres hem desenvolupat principalment els nostres projectes. Mm. El grup terapèutic es reuneix allà, el servei psicològic individual s'atén allà, recordeu el situat.
0: A l'espai situat, sí.
1: També s'atén, també l'àncora amb el Joel, també és en aquest espai... és a dir, que és un espai per nosaltres important,
0: si
1: significatiu.
0: Si dona d'ací l'espai, vull dir, quantitat d'activitats.
2: Bé, ens acomiadarem, suposo que complirem la nostra missió d'informar com cal.
1: Moltes gràcies per convidar-me una altra vegada.
0: Bueno, gràcies a tu, sempre és un plaer.
2: Tu sempre que no sàpigues què fer el dimecres, vine cap aquí,
0: home. Sí, sempre que puret, té més feina de la que vol. Ara ens deixarà una quanta feina nosaltres dos. Ja veuràs tu que bé la fem. Jo i jo t'ho farem tot, però ben fet.
1: Moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé la setmana que ve més i també us recordarem el dia que serà el dia següent de l'endemà. Adéu-siau.
0: Adéu, bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, celebrada aquesta tarda a Madrid, ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos. Entre els pactes, recordem-ho, hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions, la constitució de la societat mercantil Estat d'Inversions a Catalunya, participada per les dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha destacat que és l'inici d'una nova etapa.
2: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
1: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat avui tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el dirigent dels populars ha tornat a reclamar la seva dimissió. Des d'Esquerra, el portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i altres expresidents mereixen molt més aquesta investigació. L'escoltem.
3: Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí. Y tanto. ¿Que existe una cacería judicial? Sí. Y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
1: I l'empresa municipal d'Aigües del Prat està en procés de reforma de les estacions de tractament que han de millorar la qualitat de l'aigua que arriba a les llars del municipi. Millorarà a partir del proper any. Això es deu a dos projectes de modernització de les estacions de Mas Blau i Sagnier. En concret, des de fa uns mesos s'ha iniciat la renovació de totes les membranes d'osmosi inversa. I aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum i la principal és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, el que suposa el 56% del cost de la festa.
4: Informació local.
5: Demà dijous, els Amics de Museu programen dins el cicle Conferències del Museu una xerrada per parlar de la trajectòria artística de Julià Rius Serra, escultor i dibuixant. Demà a les 7 de la tarda en parlarà el seu fill Eduard Riu Barrera. A les 7, a la seu del Museu del carrer Pintor Fortuny, entrada lliure. I també dijous, des de l'Assemblea Nacional, organitza la presentació del llibre Ànima de República d'Aleix Sarri, una crònica política de l'Estat català des del 1409 fins al 1714. Es comptarà amb la participació de Víctor Jurado, que és historiador. Dijous, a 7:45 del vespre, a la Federació Obrera. I també dijous, a les 6 de la tarda, hi haurà una taula rodona per parlar de la Unió Europea en el món global canviant, amb Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs i l'alcalde de la vila, Xavi Paz. I dissabte al matí, d'11 a 1, la coordinadora d'entitats es vol donar a conèixer, per això convida a totes les entitats i associacions de la vila en aquest vermut d'entitats el dissabte a partir de les 11 al pati de la Federació Obrera. La farmàcia de guàrdia avui dimecres és la Solesta, a la carretera, l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
6: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
5: Doncs truquem ara mateix.
7: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
9: No.
8: Nosaltres t'ho posem fàcil.
9: Yuhu!
8: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Molins de Rei, tant si ens escolteu avui dimecres en directe o el diumenge en repetició. Salutacions també a tots els que ens escolteu a través del podcast del programa. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Us parla amb molt de gust l'Àngel Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos. Sintonia i comencem.
1: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
0: Dimarts passat, 12 de maig, hi va haver a la sala d'actes de Cristianisme i Justícia a Barcelona una taula rodona. Una taula rodona per analitzar quina ha de ser la resposta cristiana davant d'un context global marcat per les guerres. La taula rodona es titulava Entre la no violència i el fusell, resposta cristiana a les guerres. I hi van intervenir José Aparicio Azcárraga, coronel d'artilleria, mossèn Joan Costa Bou, doctor en teologia moral i professor de la Facultat de Teologia, Xavier Garí de Barberà, doctor en història contemporània, expert en no violència i membre del grup de treball de no violència de l'Associació Cristianisme i Justícia, i finalment Martí Olivella Soler, activista català, cofundador de l'organització NOVAC, expert en alternatives no violentes i membre també del grup de treball de no violència de Cristianisme i Justícia. La moderadora va ser la periodista Glòria Barrete. A continuació, reproduïm per tots vosaltres les principals intervencions d'aquesta taula rodona. Recordem que es titulava Entre la no violència i el fusell, resposta cristiana a les guerres.
2: El primer és mossèn Joan Costa. Al llarg del temps també s'ha parlat, curiosament, hem dit com un oxímoron de guerra justa. L'Església ha defensat aquest concepte per molts teòlegs i diverses postures i ens agradaria que ens expliqués l'evolució d'aquest concepte i sobretot des de la teologia moral, que és la seva expertesa, com s'entén aquesta Església castrense que coneixem amb la implicació que això suposa per uns capellans.
3: Anem a veure, com m'has dit, ha hagut una evolució i substancial i últimament molt, molt de pressa. Els primers segles de l'Església, evidentment, Jesús és estimar l'enemic i posar l'altra galta. Per tant, o sigui, el tema de la guerra no entrava en el cap dels primers cristians ni per casualitat. Va ser amb Sant Agustí que accepta el terme de la guerra justa i és quan comença doncs, aquella divisió entre el poder civil i el poder religiós, però dintre el poder civil li, entre cometes, reconeix com la potestat del càstig i la potestat no, també de podríem dir, de defensar-se i de lluitar com part de l'autoritat, no? En aquest sentit. A partir d'aleshores es pensa i es desenvolupa com el dret d'espasa dels estats, no? O dels, en aquella època encara no eren estats, però els drets d'estat, el dret d'espasa de les autoritats, val? A mesura que passa el temps, i sobretot no passem molts segles així, sempre era com a últim recurs, la guerra justa, últim recurs, per una causa justa, que sigui proporcionat al bé que penses aconseguir amb el mal que generarà fruit de la guerra, i sempre per l'autoritat pertinent. Era posant sempre aquestes quatre causes com la justificació de la guerra justa. Com podeu veure, En aquest plantejament no hi entrava les guerres, podríem dir, d'invasores, ni les guerres preventives, que això també és un tema molt interessant, que molta gent no ho entén, no? Però sí, era com una potestat de l'Estat. Així ens ha passat segles. El que passa és que ja, podríem dir, en aquests dos últims segles, i hi ha cap el concili admet el terme de guerra justa, admet el servei militar com camí de fomentar la pau, com una manera de defensar la justícia davant d'agressions i una manera de salvaguardar la justícia, no?, i la llibertat de la ciutadania. I en aquest sentit porta com el servei militar com una manera de garantir la pau, no? I així ens ho planteja en el número 79 de Gaudium et Spes de la Constitució. Però la mateixa Constitució, que és una Constitució pastoral, fa dos grans condemnes, que és la condemna de la guerra total, que són les guerres que es diuen ABC, A, atòmiques, B, biològiques, i C, de chemistry, químiques, que diu per aquí impossible passar. I després fa un altre que diu que és, podríem dir, l'atemptat més greu en l'actualitat, que és la cursa d'armaments, que també fa una condemna radical de la cursa d'armaments com un camí que negant que, podríem dir, que una pau d'un equilibri inestable no és pau, sinó que generarà, pot abocar en una guerra encara pitjor, i a més empobreix molt els països i augmenta la diferència entre els països nord i sud. I per tant, ja es veu que per aquí posa molts límits. Després ja Jean Pau II, amb lo de Kuwait, va dir que la guerra és, podríem dir, la derrota de la humanitat. Ja es anem veient que no funciona. Després del concili, abans d'aquestes manifestacions de Joan Pau II, va haver-hi un document del Consell Pontifici Justícia i Pau que es diu De justícia en el món, De justícia i mundo. I en aquell document és molt interessant perquè ha passat tot el tema de Gandhi i veu que la violència sempre engendra violència. I aquesta és una tesi que, malgrat Apache Minterris, Joan XXIII va permetre el tiranicidi, és a dir, liquidar el tirà que atenta greument contra els drets de la ciutadania, malgrat tot, Apache Minterris, Joan XXIII, l'any 63, diu millor, podríem dir, la reforma que la revolució, però en certs casos, com últim recurs, com el de la guerra justa, admet fins i tot el tiranicidi. Jo penso que és el que més s'ha escrit sobre aquestes qüestions de Joan XXIII des d'un punt de vista d'estudi, no? Però en l'any 71, aquesta Comissió Pontifícia de Justícia i Pau, doncs s'adona que aquest no és el camí tampoc. Llavors fa una aposta per la no violència activa, no? Educar la gent no a un pacifisme, sinó una no violència activa. És involucrar-nos en la pau, que és molt diferent a no lluitar, no? I això és el que proposa aquest document, que és molt interessant. Joan Pau II dirà que és, no?, la derrota a la humanitat, i el que queda clar és que passa del dret d'espasa o el dret de l'autoritat a poder exercir aquesta violència a ser un acte de legítima defensa davant no tenir altres solucions. I per tant, ja no és un dret dels estats ara, és la legítima defensa per part de l'autoritat davant d'agressions contra la pròpia ciutadania. I per tant, canvia molt el panorama, perquè ja no és un dret dels estats, ara és un acte de legítima defensa, com nosaltres, si agredissin o ens vinguessin a segrestar la germaneta petita, dius, jo puc no lluitar-hi, però si és la meva germana, tinc el deure moral de custodiar la meva germana petita i no se me l'emportin, no? I això seria la legítima defensa, que, com sabeu, la legítima defensa ha de ser proporcionada a l'agressió que reps. Per tant, si hi ha maneres de defensar-se que no siguin violentes, la legítima defensa violenta seria una agressió. I, per tant, la pena de mort, que es justificava fins ara com un dret dels estats, aquest dret d'espasa, a partir d'ara, amb Joan Pau II, ja deixa clar que, com tenim sistemes policials, judicials i de presons prou reeixits, mai seria just l'exercici de la pena de mort ni l'exercici de la violència en aquest sentit, no? Ha canviat el context, no? Ara és dintre un context només de legítima defensa. També les guerres preventives en la legítima defensa no existeixen. I amb el Papa Francesc ha repetit contínuament, no, que la guerra no porta enlloc, no? I que per tant, doncs, ningú guanya, tots perden. I el que és interessant és un canvi últim que ja va ser de Joan Pau II l'any 1992 amb un discurs que va fer a la FAO sobre el dret a la ingerència humanitària davant de pobles que per la seva, podríem dir, agressivitat interna, doncs ja estan passant fam, estan passant, doncs si hi ha dret que algú entri i es entri i posi ordre per defensar els drets humans de la ciutadania. I això es diu el dret humà a la ingerència, no? I el postula com a tal. Benet XVI ho va declarar davant també d'un discurs davant de l'ONU, i el Compendi de Doctrina Social de l'Església el recull com a tal, com un dret, no, d'aquesta ingerència humanitària. Tanmateix, quan parla de tots aquests drets de la ingerència humanitària per defensar la gent maltractada per propis estats, sempre deixa constància que qui hauria d'entrar no és qualsevol, sinó que si no hi ha una autoritat mundial, mai no tindrem pau. I és aquesta autoritat mundial que hauria d'arbitrar amb aquestes situacions. El gran problema és que la ONU no està fent la feina que li toca. I a més és ineficaç amb el dret a vot. I llavors dius, qui té dret a entrar? I per què entrem en uns llocs sí i en uns altres no? No? I llavors ja es veu que les excuses o els argumentaris que es fan servir moltes vegades, podríem dir, no és transparent, és molt gris, i potser hi ha molta manca de rectitud d'intenció.
2: És vostè molt ordenat, perquè li han sobrat 2 minuts. Li passarem el segon, perquè, sí, ho he dit abans, però he pensat que si ens explica vostè la part del Jesús més pacífic, podrem després explicar aquestes benaurances, oi? Sí? Xavier? A veure, amb el Xavier sí que ens agradaria parlar d'aquests passatges bíblics, sobretot, que expliquen l'estil de Jesús davant dels exèrcits. Clar, els primers cristians, quina relació tenien, què explicaven amb els exèrcits? A veure si després canvia l'argumentari.
4: Clar, hi ha dues qüestions, no? Una és quina era la figura, l'actitud de Jesús, i l'altra la que fan els primers cristians, no? I després vindria, a partir del segle IV, doncs tota la doctrina que s'anirà desenvolupant, que mossèn Costa, doncs, ja ens ha posat al dia, no? Fonamentalment, a l'Antic Testament tenim el cinquè manament, que és claríssim: no mataràs. Vull dir que no hi ha dubte, no és que posi condicionants, sinó que afirma categòricament la voluntat clara de no matar, o la prohibició clara de no matar. Després, si ens hi fixem, si hi hagués algun dubte entre l'Antic i el Nou Testament, tenim dues situacions molt clares en què Jesús respon allò de «han oído que se dijo, pero yo os digo», no? És a dir, si algú tenia algun dubte, replem que no es tracta de matar, no es tracta de venjança, no es tracta d'eliminar l'altre. També tindríem en el mateix capítol 5è de Mateu allò de «no he vingut a posar fi a la llei de Moisès i als ensenyaments dels profetes, sinó a donar veritable sentit». És a dir, si hi hagués algun dubte que fes pensar que l'Antic Testament estaria caminant cap a una visió violenta, ell ho corregeix, però no amb l'objectiu de negar res, sinó de donar un sentit molt més ple, no? Això d'una banda. Després tenim diferents elements en el Nou Testament, en els evangelis, per exemple, el sermó de la muntanya, no? No resisteix al que és malo, amar de vostros enemigos i orar per los que os persiguen, no? En aquest sentit, és clar. El posar l'altra galta, no? a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, no amb l'afany de sotmetre's i que segueixi pagant-te, sinó perquè realment l'altra galta significava la dignitat, no? I la primera era la galta de la humiliació. Per tant, en el context hebreu, això era molt important poder-lo captar, no? D'altra banda, Jesús sanarà a la persona, al guarda que va ferir Pere quan l'havia de prendre, no? Amb l'espasa, molt mala punteria, Pere era pescador, per tant amb l'espasa no s'ho feia bé, suposo que li volia obrir el cap en dos, no? No va arribar més que l'orella. En qualsevol cas, aquella escena explica com Jesús el que fa és primer aquell que li pretén defensar amb la violència el condemna, el corregeix públicament, i a sobre el ferit, que és el que el pretén detenir, el guareix, no? Intenta doncs salvaguardar-lo. Seria una altra escena molt interessant. Tenim les benaurances, benaurats els pacificadors perquè ells seran anomenats fills de Déu. Estem parlant de que Jesús era considerat un clar fill de Déu, per tant d'alguna manera gairebé ens assemblaríem si fóssim pacífics, no? El manament principal que el trobem en Mateu 22 i en altres parts de l'Evangeli, d'estimaràs a Déu i a l'altre com a tu mateix, és evident que si hem d'estimar el pròxim com a un mateix, mai nosaltres desitjaríem la nostra eliminació o la violència infligida contra nosaltres. Per tant, contra l'altre és evident que tampoc. I hi ha una altra escena que és molt clara, el perdó a la creu, en Lluc 23 ho trobem, amb aquella exclamació de Jesús que diu: Pare, perdona'ls perquè no saben el que fan. És a dir, encara que t'estiguin sotmetent a tot tipus de violències, la de la mentida, la de la tortura, la de la condemna i la de l'execució, ell està per perdonar, no? I podríem inclús afegir una carta de Sant Pau, Romans 12, on també desenvolupa criteris clarament no violents, parlant de Jesús, no? I diu: no piqueu a ningú, no torneu mal per mal, procureu la bondat davant de tots els homes, no siguis dolent, sinó que vens el bé pel mal. És a dir, que clarament l'opció que ens diu Jesús, ens diu també Pau, és que ha d'haver una opció molt clara envers la no violència o envers la pau o la fraternitat. I els primers cristians el que acabarien fent seria representar molt bé, primer, allò que Jesús mai va col·laborar amb els exèrcits i tampoc mai va alentar que ningú ho fes. No està en cap prèdica seva que digués: bueno, jo no ho faré, però si en algun moment es donés, feu. En cap cas, no? La no violència de Jesús, d'altra banda, era molt transversal, és a dir, que agafava tota la seva vida, tota la seva espiritualitat, totes les seves actituds, totes les seves prèdiques. Parlaven tard o d'hora de no violència, d'aquest amor superior que és el de la no violència, diríem, no? Jesús, d'altra banda, mai va utilitzar les armes, mai va alentar que ningú les agafés, tot el contrari. De fet, quan Pere, com he citat, n'agafa una, ja veiem com reacciona, i tot anava a buscar la defensa del feble, això sí, però salvant sempre la reconciliació amb l'altre. Per tant, en aquest sentit era molt evident. I els primers cristians, no sé si també podem parlar-ne...
2: Cinc minuts i tant.
4: Cinc minuts tenim. Molt bé. Doncs en els primers cristians la veritat és que els ideals de la pau eren propis de la identitat comunitària dels primers cristians, no? De fet, ells s'inspiraven en el manament de l'amor i, per tant, la seva expressió més elevada era el sentit de pau, no? Les comunitats primeres també es concebien com espais de fraternitat universal, és a dir, no només se saludaven molt sovint amb la pau sigui amb tu, sinó que també formava part de la seva litúrgia i de les seves relacions, eh? És a dir, no hi cabia la venjança, no hi cabia el despreci, no hi cabia l'ofensa, no? De tal manera que la pau dels primers cristians no era només l'absència de guerra, sinó que era una pau positiva que buscava doncs la solidaritat, el perdó, l'ajuda mútua i la culminació que tenim amb la reconciliació. Aquests són els valors que tenim. D'altra banda, molts primers cristians preferien patir la persecució, encara que fos ben violenta, i no pas mai respondre violentament contra aquesta persecució. I de fet, la mort de molts dels màrtirs, dels primers cristians, no només alimentava la fe dels que quedaven, sinó que era un testimoni claríssim en favor de la doctrina de la pau, perquè ells testimoniaven amb aquesta entrega la renúncia a tota violència. I a més, aquest rebuig també venia donat perquè consideraven que l'imperi representava d'alguna manera una violència que calia rebutjar, sobretot pels mitjans que utilitzava l'imperi, que era l'exèrcit, no? Per tant, l'exèrcit era l'arma executora d'aquesta violència estructural i, per tant, consideraven que el culte a l'emperador impedia un culte a Déu, consideraven que això implicava una colla de juraments, no?, que eren pagans i que, evidentment, això significava complicitat amb les campanyes militars de l'imperi. Per tant, els primers cristians tot això ho rebutjaven. I de fet tindrem com a mínim 6 grans testimonis que ens en parlaran d'això, com Tertulià, el segle II, que afirmarà no es pot ser soldat i cristià, donat que el soldat té l'ofici de matar, no? Com servir en la guerra el qui es diu fill de la pau, no?, que seria el cristià. Orígens d'Alexandria també, Hipòlit de Roma, Ciprià de Cartago, Lactanci, no?, Lactanci deia matar és incompatible amb la fe cristiana, no està permès a un just participar en la guerra, era molt clar, estem parlant en aquest cas al segle III. Atenàgores al segle II prohibia als cristians fins i tot en el circ romà, perquè considerava que veure matar era tan greu gairebé com matar. Per tant, aquí tenim alguns molt clars, però les coses comencen a canviar al segle IV i comencen a canviar amb Constantí, amb l'oficialització de l'Església, on els primers cristians passen de ser perseguits a formar part de l'equip perseguidor i, per tant, s'ha de readaptar tota la doctrina que veiem en Jesús i que veiem en els primers segles per tal de poder respondre a un interès material, mundà, terrenal, com és respondre als interessos de l'imperi. I a partir d'aquí les institucions de l'imperi, basades en l'estructura violenta, hauran d'obligar a participar d'aquesta violència. Sí?
2: Super, jo crec que teniu por d'aquest temps, fantàstic. Ara sí, és el turno de José. M'encantaria preguntar-li, després de, sobretot, esta exposició de com Jesús explicava, no?, el estil que tenia de pacifisme, sí, con el botón de aquí, sí, vamos a... Sí, ¿ahora? Jo crec que sí. Hacen compatible ser seguidor de Jesús de Nazaret con formar parte del ejército.
5: Bueno, pues buenas tardes. Dos cosas. Hablo muy deprisa el español, pero espero que me...

0: poseemos. Bien, sigo. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Creo que es importantísimo que quede claro, y luego lo veremos con, como ha dicho Mosén, con el Concilio Vaticano II, la Audiencia de Spes, la diferencia entre paz y justicia. Entonces, obviamente, los militares, según la voluntad de nuestros gobiernos, perseguimos que se consiga la justicia y buscamos por ella. Dichos son los misericordiosos. Esto ya es una osadía. Bien, vuelvo a hablar de la violencia. El uso de la violencia en el ejército es siempre, o debe ser siempre, legal, necesario y proporcional. Es decir, tenemos el usufructo que nos da la nación, que nos dan ustedes, del uso de la violencia. Y lo ejercemos de una forma profesional. Es decir, estamos entrenados y exigimos a nuestros subordinados que ese uso de la violencia tiene que ser el mínimo imprescindible y autorizado para alcanzar la misión. Nunca, nunca un militar puede actuar por venganza y ni siquiera con odio y con ira. Pues es imposible en esos momentos mantener la proporcionalidad. Entonces, como yo les explicaba a los capitanes, he sido profesor de capitanes durante mucho tiempo, si tenéis un soldado sádico, porque lo es, porque hay sádicos, porque existe el mal, tenéis un problema. Vigilarlo. Os va a meter en un problema. Un soldado no puede ser un colación, no puede ser sádico. Entonces, somos profesionales del uso de la violencia. Y estamos entrenados para ejercerla de forma legal, necesaria y proporcional. Dichosos los limpios de corazón. A ser limpio de corazón, creo claramente que ayudan virtudes como la abnegación, el espíritu de sacrificio, la lealtad, el compañerismo. Bueno, pues sin todos estos valores es imposible el servicio de las armas y es imposible entrar en combate. Nos instruimos para jugarnos el pescuezo los unos por los otros y cuando y yo no he entrado nunca en combate, pero me he instruido para ello. Y cuando estamos en situaciones tensas, nuestra máxima preocupación es la seguridad de nuestro compañero. Todo eso implica lo que os estoy diciendo. Dichosos los que procuran la paz. Los ejércitos, nuestro cometido, nuestro trabajo, puede ser hacer la guerra, pero la finalidad es alcanzar una paz justa y duradera. El cumplimiento del derecho internacional humanitario, precisamente, es una exigencia porque permite que esta paz sea duradera. Si no, si no se ha cumplido el derecho internacional humanitario, la paz nunca va a ser duradera. En este caso, sí que acepto totalmente que la violencia engendra violencia. Entonces, está feo decirlo, pero es así. Si conseguimos que la guerra se haga conforme a las leyes de la guerra, la reconciliación, al menos entre militares, es facilísima. La he visto entre militares argentinos e ingleses. Bueno, estaba diciendo, hice el curso de Estado Mayor con oficiales argentinos e ingleses, no mucho después de la guerra de las Malvinas, y el trato era exquisito, porque no voy a decir que fue un partido de polo, porque evidentemente no fue un partido de polo, pero los militares implicados obedecían a sus gobiernos, cumplieron las normas, unos ganaron, otros perdieron, pero cumplieron su obligación. Y no había absolutamente, vamos, tomábamos cerveza juntos. El siguiente punto lo leo directamente porque es me paso de tiempo. Gaudium et Spes. La paz no es la mera ausencia de la guerra, sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de la justicia. El siguiente párrafo justifica perfectamente mi profesión. El párrafo 79. Los que al servicio de la patria se hallan en el ejército, considérense instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, pues desempeñando bien esta función, contribuyen realmente a estabilizar la paz. Insisto, el bien es fundamental. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el 23-21, dice: la prohibición de causar la muerte no suprime el derecho de impedir que un injusto agresor cause daño. La legítima defensa es un deber grave para quien es responsable de la vida de otro o del bien común. La Iglesia y la razón humana declaran la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. Una vez estallada, desgraciadamente, la guerra, no todo es lícito. Una vez más, la defensa colectiva, la legítima defensa, obviamente siempre cumpliendo las normas de la guerra, que son estrictas e imprescindibles. Bueno, en cuanto, intento terminar con esto, cuando estaba en San Clemente de Salcedes instruyendo artilleros en aquella época de reemplazo, nuestra fórmula de juramento a la bandera dice que verteremos hasta la última gota de nuestra sangre si fuera preciso en defensa de la patria. Yo a aquellos artilleros de reemplazo, y a los profesionales también, después, años después, les hacía ver que afortunadamente sería muy difícil que llegara ese momento de verter hasta la última gota de nuestra sangre, pero que en los meses que les quedaba de servicio militar y en el resto de su vida, deberían verter hasta la última gota de sudor en servicio al prójimo. Si vuelvo al Evangelio, a la otra mejilla, ¿cómo vivo yo la otra mejilla? Pues la forma en que los militares vivimos la otra mejilla es que no ponemos una, ponemos las dos. Estamos, nuestra profesión es la única en la que morir por la patria. La patria es un nombre muy grande, pero es muy sencillo, es el quehacer común de los españoles de ayer, hoy y mañana. Bueno, pues morir por la patria para nosotros no es un accidente de trabajo, forma parte de nuestro compromiso. ¿Cuándo se nos pide? Se nos pide cuando el gobierno de la nación, que puede que sea de mi cuerda o que no lo sea, da igual, es mi jefe. Pues cuando el gobierno de la nación me envía, yo doy mi trabajo, para eso me he preparado, doy el sudor y si hace falta, doy las dos mejillas. Porque, insisto, no es un accidente de trabajo, forma parte del compromiso y 180 compañeros lo han cumplido hasta el último momento, desde el año 85 hasta ahora. No son muchos, ¿eh? No es muy peligroso. En 40 años, solo 180 compañeros y tenemos 3.000 desplegados en operaciones. Pero dice Juan en su Evangelio que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Pues os debe quedar claro que nosotros ofrecemos nuestro sudor y nuestra vida no por nuestros amigos, sino por vosotros, de los que afortunadamente muchos no pensáis como yo. Y desafortunadamente muchos ni siquiera entendéis mi profesión. Por esos es por los que damos nosotros el sudor y la vida. Y ahora termino con un último comentario familiar. Cuando hace 10 o 12 años el ejército pensó que estaba muy bien 8 meses en Somalia, sin necesidad de que yo lo pidiera, pues 2 semanas antes de partir estaba acostando a mi hijo pequeño, este no es el de la fragata, es Marcos, entonces tenía 10 años, y me dice: papá, cuando sea mayor voy a ser militar. No me dio tiempo a llenarme de orgullo, porque inmediatamente dijo: pero no voy a tener hijos. A dos semanas de 18 meses de casa no es la mejor frase. Conciliar la vida familiar y profesional es bastante más difícil que conciliar el evangelio y la milicia. Y un par de cositas, si tengo un minuto. Bueno, pues ¿por qué Pedro lleva una espada? Porque sorprendentemente, en un pasaje muy difícil de interpretar, es cierto, Jesús había autorizado que llevaran dos. Es más, les había dicho que compraran espadas. Estoy haciendo trampa, ¿eh? Dejo a Mosén y a los expertos que interpreten el pasaje, pero insisto en que Pedro llevaba una espada porque Jesús había autorizado dos. Y termino. San Maximiliano Kolbe se ofreció, franciscano, por alguien. Él se inmoló como mártir. El héroe del patinete, todos sabemos quién es, podía haberse puesto en medio, pero desafortunadamente, con no mucho éxito, ejerció la violencia con el patinete y salió mal parado. En defensa, en legítima defensa de Ciudadanos Anónimos, él decidió actuar contra el energúmeno que estaba asesinando gentes en el London Bridge. Una cosa es lo que yo hago por mí y otra cosa es lo que hago por mi comunidad. Perdón.
1: Casi le llamo al orden, ¿eh? Pero no ha hecho falta, que yo no soy militar. Martí, el José ha dit que l'objectiu de l'exèrcit és aconseguir la pau. M'agradaria preguntar-li com valora l'eficàcia dels exèrcits en aquesta aconseguir la pau, si també hi ha alternatives que no siguin part de ser exèrcit. I em penso que el José té la intervenció del Martí en castellà i la podrà seguir. Després del diàleg hi haurà rèpliques, no pateixin.
2: Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs aquí aquest diàleg inhabitual, que agraeixo molt poder eixamplar els horitzons de cadascú. Jo, com que en aquests 10 minuts he intentat posar 10 idees per sembrar una alternativa als exèrcits. Primera, la immensa majoria de les 200 grans guerres dels darrers dos segles, hi ha hagut mil i pico de no tan grans, s'han declarat sempre per aconseguir la pau. O sigui, és com ara us sona, no? Alguns, fem la guerra, usem la força, que vol dir la violència, per aconseguir la pau. Només durant el segle XX aquestes guerres han provocat més de 180 milions de morts, segle XX, sense comptar persones ferides, mutilades, famèliques i sense llar, la majoria civils. Amb tantes guerres no hauríem d'haver aconseguit la pau, si l'objectiu de la guerra és aconseguir la pau? Mai com ara hi ha hagut tants exèrcits, tantes armes, tanta despesa militar i mai no hem tingut tants conflictes bèl·lics simultanis. Ens anem cap als 60. Per tant, ni la dissuasió armada ni la guerra no funcionen com a sistema per garantir la pau. Aquesta seria la primera tesi. Segona, des de fa gairebé 30 segles, la regla d'or de les religions, que recordeu que en negatiu és no facis el que no vols que et facin, o en positiu fes als altres el que t'agradaria que et fessin a tu, les 10 o 12 principals religions, totes coincideixen en això, i entre elles moltes no es coneixien simultàniament, arriben a aquesta conclusió des del segle VI abans de Crist, no? Totes convergeixen en el mateix nucli, que dit en paraules d'ara, el que és important és l'empatia, la reciprocitat i la proporcionalitat com a principis normatius, malgrat les cultures i èpoques tan distants. Ara bé, la guerra viola sistemàticament aquesta regla d'or de totes les tradicions morals de la humanitat, perquè si jo no vull que em facis, és una contradicció absoluta, no? Qui vol ser torturat, qui vol ser bombardejat, qui vol ser afusellat. Si la guerra viola sistemàticament la regla d'or que totes les tradicions morals de la humanitat i també el dret internacional general i el dret internacional humanitari reconeixen com a fonament, la no violència, per tant, no és idealisme, és coherència amb el consens moral més antic i universal de l'espècie. La regla d'or ofereix una alternativa moral per superar la doctrina de la guerra justa. Però a la pràctica, i aquesta és una de les tesis que desenvoluparé, no ha ofert una alternativa civil als exèrcits. I per tant tenim aquesta contradicció, no? Comencem a dir la regla d'or és el fonament, la guerra justa comença a decréixer la seva autorització, però en canvi ens quedem amb la declaració. El papa Francesc precisament va afirmar a Fratelli Tutti el 2020 que avui ja no sostenim la teoria de la guerra justa, mai més la guerra, no? I el papa Lleó XIV, l'actual, en el seu darrer missatge per la Jornada Mundial de la Pau, fa una apassionada crida a avançar cap a una pau desarmada i desarmant. Ho repeteix molt sovint. I ho concreta, entre altres coses, diu: crida les comunitats a convertir-se en casa de pau, on aprenem a desactivar l'hostilitat mitjançant el diàleg, on es practica la justícia i es preserva el perdó. Crida al camí desarmant de la diplomàcia, de la mediació i del dret internacional. Crida a recolzar el desenvolupament de societats civils conscients, de formes d'associacionisme responsable, d'experiències de participació no violenta, de pràctiques de justícia reparadora a petita i gran escala. I acaba amb el text d'Isaïes: de les espases en forjaran arades, cap nació alçarà l'espasa contra una altra ni s'entrenarà més per la guerra. Però, lamentablement, encara no crida, jo dic que és un canvi d'orientació, a la creació d'una xarxa de comunitats que s'entrenin no per preparar la guerra, sinó per afrontar els conflictes i la defensa d'agressions per la via no violenta, una xarxa que faci en el futur innecessaris els exèrcits. Quart, Lluís Maria Xirinacs, capellà no violent en la teoria i en la pràctica, deia que, i això sorprèn, la no violència pura és una utopia inassolible en aquest món. Però es tracta de tendir cap a ella amb el màxim esforç del qual siguem capaços. Interessant, no? O sigui, realisme i crida a l'acció. Tenim el dret i l'obligació de protegir i defensar la humanitat, les comunitats humanes i la natura, no només la nostra pàtria. Però no tenim el dret de dissuadir o repel·lir les agressions ni amb amenaces ni amb destrucció i mort, sigui militar, sigui atòmica. Això seria tot un altre tema. La bomba atòmica era perquè no hi haguessin mai més guerres. No? En ple segle XXI tenim el deure d'explorar formes de protecció i de defensa que no requereixin amenaçar amb la mort ni practicar-la. Mentre per aplicar la legítima defensa continuem confiant només en els exèrcits i en les armes, en la militarització i en el rearmament, com està passant ara, que defensa és igual a defensa armada, mai desenvoluparem formes civils i no violentes per defensar-nos sense destruir, sense ferir i sense matar. Cinquena, vaig bé de temps. La via no violenta, és un intent d'explicar-ho molt ràpidament, cultiva la consciència, en llenguatge laic d'avui en dia, d'interconnexió profunda amb tots els éssers humans i la vida en general, també amb els enemics, i cultiva la comunicació no violenta, és tota una tècnica, sense jutjar l'altre. Ara bé, quan amb el diàleg i amb la diplomàcia no aconseguim convèncer l'adversari, és una de les formes més elementals, no, de la no violència, intentar no vèncer sinó convèncer, quan això no funciona, perquè a vegades no funciona, cal que cultivem la lluita, la resistència i la defensa no violentes, la desobediència civil, per crear condicions més equilibrades que permetin el diàleg, perquè el diàleg, entre, si no és una mica entre iguals, hi ha la imposició. I per tant, quan la diplomàcia falla o es vol que falli, i això és molt important, la via armada ja no pot continuar sent considerada com el darrer recurs. No? Quan la diplomàcia falla, la via armada és el darrer recurs. Home, a ple segle XXI hauríem d'anar una miqueta més enllà. Sisè, des de fa més de 50 anys a Europa s'ha plantejat la defensa civil no armada i no violenta com a alternativa a la defensa militar armada i violenta. Però com que els estats tenen el monopoli de la força militar armada, no han desenvolupat aquesta alternativa perquè apodera els civils i els organitza, perquè aprenguem a no col·laborar amb l'agressor, que de fet també pot ser el propi estat, un dels motius pels quals els estats no promouen que la gent ens organitzem de forma no violenta. Setè, des d'una perspectiva de la defensa no violenta, aquesta és la paradoxa del moment actual. El suposat creixent suport popular a la defensa, que ens venen cada dia, no neix d'una lògica bel·licista clàssica, en què la gent s'enardia, no?, per anar a la guerra justa per cada costat, sinó d'una ansietat de seguretat real davant una suposada, i crec que poc probable, agressió russa i l'anunciada retirada militar dels Estats Units a Europa. No? Vicent Fisas diu, com pot ser que tinguem por d'una invasió russa d'Europa quan després de 4 anys l'operació militar especial no ha aconseguit ni tan sols ocupar un tros d'Ucraïna? Això obre una finestra d'oportunitat. La gent volem seguretat, no necessàriament volem ni militarització ni guerra com l'única resposta a la seguretat. Vuitè, tots els moviments emancipadors sorgeixen de la ciutadania. No podem esperar que els estats creïn una alternativa als exèrcits. Només l'organització ciutadana pot generar-la i entrenar-la en temps de pau. Si no, sempre arribem tard. Des de fa 3 anys, un dels objectius de la campanya AturemLesGuerres.cat, dels quals aquí dues files en són actors, és anar creant una xarxa de nodes d'autodefensa civil no violenta, una xarxa que acull o genera iniciatives que defensen drets i llibertats I fent això aprenem a afrontar agressions violentes, sigui de governs autoritaris, de cops d'estat o d'invasions o ocupacions.
1: Dos minuts, Martí.
2: Novena. Perfecte, no? No es tracta de demanar que els estats renunciïn ara mateix al monopoli de la violència, sinó d'anar construint l'alternativa fins que sigui prou sòlida per ser reconeguda socialment. És una estratègia de construcció d'alternatives reals que operen com una llavor a llarg termini. Igual que el moviment sindical, el sufragi universal, l'abolició de l'esclavitud, de la tortura o de la pena de mort, no van esperar que el poder dominant estigués d'acord amb canviar les lleis per començar a construir aquestes propostes. Si els estats demanen sacrifici col·lectiu per a la defensa, reducció de despeses socials, això, la societat, reclamem el dret a definir quina defensa volem, quin tipus de defensa. L'autodefensa no violenta entra, per tant, en aquest debat amb una proposta concreta, no amb un no a la guerra abstracta. I desè, o en temps de pau, no sabem si hi som, generem i entrenem alternatives a la via armada per dissuadir la violència en conflictes polítics, o quan aquests esclaten, improvisarem i una vegada més arribarem massa tard. I els pacifistes què fan? Bueno, uns porten segles preparant-se i els altres no tenim oportunitat ni de l'1% del pressupost militar, que ja faríem, Només podrem abolir la guerra si oferim una alternativa als exèrcits, una alternativa efectiva de dissuasió civil no violenta, que bàsicament consisteix en un poble organitzat que fa inviable, ingovernable i costós qualsevol intent d'agressió.
3: Acabem d'escoltar les principals intervencions de la taula rodona entre la no violència i el fusell, resposta cristiana a les guerres. Aquesta taula rodona es va celebrar el passat dimarts 12 de maig a la seu de Barcelona de l'Associació Cristianisme i Justícia. I així acabem el programa. L'Obrint Camins d'avui ha estat possible gràcies al David Rius al control de so. Us ha parlat amb molt de gust un servidor, Àngel Baumala i Reventós. La setmana que ve conduirà el programa l'Anna Ribas. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Som pendents d'una reunió entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta que el departament ha posat sobre la taula. De moment han sortit i han tornat a entrar, han fet un recés. Sembla que no hi ha consens. Allà hi ha la nostra companya d'ETV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
2: Bona tarda. Sí, els sindicats en aquests moments ja han tornat a entrar a reunir-se de nou amb la consellera després d'haver fet aquesta pausa pocs minuts abans de les 7 del vespre perquè no s'estava arribant a cap acord. En aquest interval s'han agrupat per plantejar una contraproposta i presentar-la al govern. Ja han dit que per part seva es quedaran aquí el temps que sigui necessari per tornar a seure's i arribar a una entesa. Recordem que el punt principal del debat són els salaris, però entre la resta de propostes de millora també es plantegen la baixada de les ràtios, més recursos per a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Amb tot, els sindicats remarquen que, com no s'està arribant a bon port, continuaran en peu les jornades de manifestacions de demà a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
1: Moltíssimes gràcies, Andrea. Doncs ja ho sentíem, una reunió que sembla que va per llarg i que de moment no té entesa. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província, té efecte immediat i una vigència d'un any, mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquesta mena. Laia Bonet és primera tinent d'alcalde.
3: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
1: I nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat i demanar responsabilitats. Aquest matí ja s'han reunit unes 500 persones concentrades davant de l'Ajuntament per fer un minut de silenci, aquest petit homenatge a aquesta dona que va morir ganivetades a un carrer de Figueres. L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas. I acabem amb nom propi. Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes pel seu paper a la pel·lícula Viva, que és alhora el seu debut en la direcció d'un llargmetratge. L'obra és una de les 7 produccions catalanes projectades en aquest certamen.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
2: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Aquesta melmelada és boníssima.
4: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
3: I com s'ho ha fet?
4: Amb un ajut líder.
5: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
3: Ara mateix he vist uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
4: Em sembla molt bé.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Benvinguts, canalla, vinga, va. Ens hi posem en una nova edició d'aquest Generació Chic. Una nova edició, un nou programa, una nova història, com sempre, amb les ganes a punt, amb totes les piles ben carregades per acompanyar-vos durant 55 minuts, compartint algunes de les millors cançons d'aquells 80 i 90. Evidentment dic algunes, perquè no ens hi cabrien només en una hora. Com ens hi pot cabre tota una història dins d'una hora? És impossible, així que seran, doncs això, quatre pessigadetes, 10, 12 cançons que segur que coneixes, segur que comparteixes. Moltes les coneixes perquè ens les heu demanat vosaltres. Vosaltres, a través d'un programa com aquest Generació Chic, a través de les xarxes socials, a través d'un perfil que compartim amb vosaltres. Allà, aquí, el Generació Chic, arroba al davant, tot juntet. Ja saps que si no aquesta gent s'enfada, si no els hi posa les lletres ben posades, no ens trobareu pas. Allà on cada vegada som més, doncs allà és on vosaltres, alguns, ens deixeu històries, ens deixeu... Digue històries perquè alguns ens expliqueu què fèieu quan sonava aquella cançó. Avui has posat aquella cançó i a mi em recorda quan anava per primera vegada, doncs, no sé, uns va dir, ara no et record, no sabria dir el nom i quedaria malament. Bé, quedaré bastant malament de totes maneres. Però era la cançó que vam fer servir amb un ballet d'aquests de final de curs. Bé, doncs molt bé, era el que fèiem, agafar aquelles cançons i fer aquelles coreografies perquè ens aprovessin gimnàs, no? Ja deies, home, és que si hi ha ni gimnàs, noi, això, Déu, ja comença a ser preocupant. Altres no, altres us ho aprovàveu tot amb una facilitat enorme, noi. Amb aquella alegria, eh? Com si no vingués amb mi, arribo, pim-pam, va, vinga, un 10, hombre! Vinga, doncs molt bé, tots aquests són els que ara doncs, ens operen, ens fan, són metges, són advocats, són d'això. Bé, els que traiem nous i mitjos, doncs també són gent, també són gent guai, eh? No fotem ara, no diem que una cosa per l'altra. Aquí tots som feliços. Perquè vam créixer en una generació que una de les cançons més importants de la nostra existència la xiulava i la cantava un senyor que es deia Boy McFerrin i ens deia que, escolta'm, que don't worry, be happy. Així que no ens preocupem de res. Anem a fer un programa feliç, et sembla? Anem a fer un Generació Chic, allunyat de històries rares. Anem a passar-ho bé 55 minuts. Bop,

Ai, això és un gran leitmotiv per començar el programa d'avui, eh? Això de, escolta'm, ei, no et preocupis. I sigues feliç, que tot anirà bé. Apliquem aquella altra màxima que diuen que sí, home, si no té solució, tampoc cal que et preocupis. I si té solució, no et preocupis, perquè ja es solucionarà. Això ho diuen els de l'ampolla mig plena, sempre. Tu de quins ets? A veure, explica'm de quins ets tu. Ampolla plena, ampolla buida, o ens fotem l'ampolla i que sigui el que Déu vulgui.

El senyor Bobby McFerrin, que, mira, doncs, ell, de fet, ell ja era fill d'un baríton que va ser el primer afroamericà que va cantar a l'Òpera de Nova York. I ell és director d'orquestra, Però va fer aquesta cançó que, sens dubte, a més és una pel·lícula, és de la pel·lícula Cocktail, també segur que també recordes la pel·lícula Cocktail, mare de Déu, aquella pel·lícula amb aquelles ampolles volant per tot arreu, que dius, això no ho sabré fer mai a la vida, i alguns ho intentaven fer i després passava el que passava. Però no parlem de la pel·lícula, va. Res, et deia que el Bobby McFerrin, que va fer moltes cançons, però que aquesta és, sens dubte, la seva gran cançó. Aquesta cançó, a més, està feta sense ni un sol instrument. Tot el que sentiu aquí ho fa ell amb la boca. La veu, evidentment. Els coros que hi ha darrere, aquests... que això també és ell. I aquest ritme que hi ha... Tot això és ell. Una producció totalment vocal. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Doncs amb el Don't Worry, Be Happy del Bobby McFerrin és amb el que comencem el Generació d'avui. I ho fem amb un exitasso del Mike Oldfield, que també té moltes coses per explicar.

0: el Moonlight Shadow, sens dubte, el senzill més important, més reconegut del gran Mike Oldfield, des d'un àlbum que es deia Crisis, i que era de 1983. Et deia abans que això tenia molta història per explicar, aquesta cançó, com sempre, la veu. Ja saps que Mike Oldfield és qui feia les cançons, la música, ho escrivia tot, però que sempre buscava, doncs, alguna veu normalment femenina. A vegades la seva germana, la Sally Oldfield, li ha gravat moltes cançons. En aquest cas, com sempre, una de les seves veus de referència era la Maggie Reilly. Aquí tenim la Maggie Reilly de la mà de Mike Oldfield amb aquest Moonlight Shadow. Què explica aquesta cançó de Moonlight Shadow? Home, doncs, si escoltes la lletra, s'assembla molt a que t'estigui explicant una pel·lícula que ja coneixem, per desgràcia, una pel·lícula que no ens agrada massa, i que era, doncs, l'assassinat del John Lennon aquell desembre. Ell diu que no acaba de ser ben bé això, però que aquella nit ell, de fet, estava a Nova York i que, mira, doncs, que potser sí que se li va quedar en el seu subconscient aquella història, i potser, doncs, va sortir això. Una altra cosa important, curiosa d'explicar. El senzill, la portada del senzill és en si, doncs, el raconet de dalt de la portada de l'àlbum, eh? Agafa l'àlbum i del raconet de dalt de l'àlbum, doncs, fa la portada del single. Mira, ves, una altra tonterieta que, si no la sabies, ja la saps. Mike Oldfield, des del Crisis de 1983, com sempre, portant coses guapes, guapes, guapes, perquè sí. Ai, you wanna get down? Què et sembla, això? Anem a donar-li flow. Anem a donar-li una mica de funky, guapo, guapo, perquè sí, el Generació Chic. If you wanna get out.
1: Generació Chic.
0: Ai, sí, senyor. Són els Cool and the Game.

Una autèntica passada tenir els reis de les pistes de ball, els Kool & The Gang, els reis del funky, eh? Amb el permís d'Erwin & Fire, si vols. Però aquest Get Down On It, una de les grans obres de la música funky de la mà dels Kool & The Gang, la banda dels germans Bell, la banda liderada pel James A.T. Taylor, o liderada almenys pel que fa a la veu. I et dic que la creació de tota aquesta història és de dos germans, els germans Bell, que són els que doncs, posen en marxa tot això. Robert Kool Bell, Ronald Bell, els artífacs d'una banda des d'inicis. Mira, això, aquesta gent van començar l'any 64 i encara estan donant concerts. Encara aquest estiu tindrem concerts de Kool & The Gang. Nois, això sempre és interessant. I això que arriba per sota també ho és molt, eh? Enola Gay. Avui estem d'històries. Enola Gay era el nom de la bomba, eh? L'avió que portava la bomba atòmica. Orchestral Maneuvers in the Dark en van fer una cançó que sonava així de bé.

Avui estem de història total, tant amb, abans amb la cançó del, que deia que parlava de, doncs, de l'assassinat del John Lennon, i ara també doncs, amb un home, jo també potser podríem dir-ho que era un gran assassinat, que va ser allò, l'Orquestra del Manuel Legend de Dark, que és una formació anglesa que van fer aquest, el 1980, van fer doncs, aquesta cançó. I aquesta cançó doncs parla, versa sobre això, sobre l'avió que va llançar la bomba atòmica, aquella Little Boy que li van dir, doncs aquí tot li posaven nom, l'avió li van dir Enola Gay i a la bomba que van deixar anar doncs li deien Little Boy. Doncs és aquella primera bomba atòmica sobre Hiroshima a la Segona Guerra Mundial. D'aquella història en van fer una cançó, aquesta, els OMD, que és més fàcil dir-ho així que no pas amb les seves sigles o amb les seves, amb el nom que volen dir aquestes sigles. I mira, doncs avui a nosaltres ens va agradar com a cançó, eh? Ara ens posem així, rotllo... Què? Rotllo directe, que els directes sempre amb gent sempre molen una mica, eh? La vida, què és la vida? I ja ens ho deien els Opus. Life is life. Aquest Life is life del 84. És una cançó d'aquelles per cantar-la encara que no sàpigues la lletra.

0: clar, que al final el sabem tots. Life is Life. Aquesta cançó ens la portaven uns australians que es deien Opus. I aquest Life is Life, et deia, les versions en directe sempre tenen molta més canya. De fet, aquesta versió, que és la que coneixem, l'original, està gravada ja en directe durant un concert dels Opus, aquesta banda, i et deia, són australians. I aquest Life is Life, aquest na-na-na-na-ra, és una cosa d'aquelles que sona com a, fins i tot, guapo per posar, no sé, és allò que es canta als camps de futbol, eh?
1: Queia sobre el Wembley Stadium de Londres.
0: Sí, per què? Mira, va, aquesta, ara t'explico així per sota, però després te la deixarem sentir des del principi, perquè també té història. Avui estem de històries, però avui és 20 de maig, i el 20 de maig, per molts, molts, molts anys, el recordarem per aquella Copa d'Europa guanyada pel Barça a Wembley l'any 1992. Uns sonats que fèiem un programa de ràdio i que li vam dir al Minutero, vam agafar i ens vam atrevir a fer una cançó que molts de vosaltres després veu allà. Doncs tot això ho vam fer, que ho sapigueu, molt abans de que jugués aquell partit. Un mes abans teníem la cançó gravada, els discos fets sobre la taula mentre veiem el partit. Tot allò va ser aquell Ara ja som campions, que avui, doncs mira, rememorem un altre 20 de maig. Recordes la cançó? Sí? Vinga, va, escoltem-la.
1: El 92. Venir queia sobre el Wembley Stadium de Londres. Encara teníem al cap el pavelló que fa uns anyets l'Esteau ens plantava a Sevilla. Ja m'entenen el caquitir. Però ara les banderes blaugranes es desplegaven al vent. Els cris de Barça, es palpaven a l'ambient. Ara ja no cal patir, hem guanyat aquest

ja som campions, un himne que... Doncs que va ser, efectivament, de l'any 1992, en aquella primera Copa d'Europa, quan encara no tenia la denominació de Champions League del Barça. Doncs perquè aquell 20 de maig de 1992 a l'estadi de Wembley doncs va sortir el que va sortir, aquell gol del Koeman i tot això. Però com us dic, aquí el mèrit, no sé si és mèrit. Aquest Ara ja som campions, el que deia abans és que això ho vam gravar perquè parlem en primera persona, al final les coses com són, no? Per aquella època, servidor de tots vostès, amb uns companys fèiem un programa de ràdio i també gravàvem algun disc i alguna tonteria, però aquesta doncs ens va sortir la idea de poder gravar un disc per celebrar la primera Copa d'Europa del Barça, donant per fet que la guanyaríem. I això va començar doncs uns mesos abans, un parell de mesos abans. Vam fer la lletra, vam fer la música, vam gravar el disc als Estudis Aura d'Esplugues i vam tenir el disc allà a sobre la taula mentre es miràvem tots junts el partit, juntament amb el Quique Tejada, amb el Santi Cardús, amb el Javi Jiménez. I jo mateix, Toni Ramoneda, el Javi i jo vam ser qui vam crear una mica la lletra, i amb el Quique doncs hi va posar la música i vam fer això, ho vam fer, la bogeria aquesta de gravar els discos fent una inversió de confiant en que el Barça guanyaria aquesta Copa d'Europa. La cosa va sortir bé i aquell estiu molta gent a les discoteques veu estar ballant aquest Ara ja som campions, Barça Wembley 1992. Ai, senyor. Va, anem amb música de veritat feta per l'Elton John. Sí, l'Elton John. Amb aquest I'll Still Standing.

Aquesta és de 1983, d'un àlbum que es deia Two Lawful Zero. I amb aquest missatge, com deien els anegats, els missatges, clar, hem de seguir dempeus. I'm still standing. I si seguim drets, que sigui per ballar, nois, que sigui per ballar, que ens agrada molt. I ballant, ballant, ens ho deia el Lionel Richie, que podem ballar on sigui. Per què no també on the ceiling? Wow! Aquest Dancing on the Ceiling del 86 li donava nom també a l'àlbum, així que anem a ballar aquí. Això que seria la, no sé, el vidre, no?

Ho hem minat i això del Dancing on the Ceiling deu venir a dir una cosa així com això de ballar la claraboia. Jo no sé si... Però sí, ballant pel sostre, ballant per... Perquè, de fet, recordo el vídeo que era un vídeo així com divertit del Lionel Richie, aquest Dancing on the Ceiling. What a feeling. You're dancing on the ceiling. Va, cosetes guapes que us portem aquí. Per cert, molts, gràcies perquè molts ens esteu, esteu felicitant per aquesta cançó que dèieu que no sabia. No sabíeu que tenia res a veure amb aquella... Amb aquella cançó del Barça i allò de l'Ara som campions, demà, us ho agraeixo, sí, perquè mira, doncs, després de tant de temps és una cançó que encara dona festa, no? Doncs sí, això és una bogeria d'aquí un servidor de vostès. I ja que estem amb el 20 de maig, ara del 92, però no, una mica abans, felicitar també a la Cris, que es veu que avui és el seu aniversari, no? I... Ens posem rockeros ja per encarar el final del programa? Ho fem amb els Ronaldos? Anem a dir-li adéu a tot Cristo, sobretot als papes. Adiós, papà. I porta'm una mica més de pasta, eh? El coque, amb la colla. I un dels himnes de la nostra generació, aquesta del 88, és del Sac a la Lengua. Adiós,

El Coque Malla ja ho té, eh? Té aquesta imatge de Chico Malote que us agrada tant i tant. No ho negueu. Aquests quasi guapos triomfen molt, eh? Ai, va, sí! Más dinero! Más dinero!

Senyors, estem acabant el Generació Xic d'avui i ho farem amb un himne, eh? Amb els Guns N' Roses. Això sí, senyor. Això és un...

el que vindria a ser una obra mestra per tancar el Generació Chic d'avui, com no pot ser d'una altra manera, amb la banda americana dels Guns N' Roses. Des de l'Appetite for Destruction, segurament un dels àlbums més potents, més bèsties, més brutals, més acollonants d'aquesta banda, amb aquest Sweet Child O' Mine.

0: La banda d'Axl Rose per tancar la generació d'avui. Gràcies per tots els missatges. Avui han sigut moltíssims que us aneu posant en contacte amb nosaltres. Gràcies també a... Ja ho saps, a Instagram, a través d'Instagram, amb l'arroba al davant. Nosaltres tornem la setmana que ve. Sí? Va, acabem un guapo, això, avui. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats convocants a la vaga ha acabat sense acord, però s'han citat per continuar negociant demà dijous i divendres. El govern ha plantejat al sindicat, recordem-ho, concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord de Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements, a més d'incloure 2.405 efectius més al curs vinent. I el govern espanyol i la Generalitat han arribat a un acord per finançar l'ampliació del cos de Mossos fins a 25.000 agents al 2030. La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que s'ha celebrat aquesta tarda a Madrid, ha concretat també algunes mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que és l'inici d'una nova etapa de relacions entre els dos governs.
2: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions.
1: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribatge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta manera s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 i entre 70 i 74. Serà implantació progressiva. La mesura respon a l'evidència clínica que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen a dones menors de 50 anys. I encara continuem més notícies. El 21 de juny, com a tard, Junts tindrà candidat a les properes eleccions municipals del 2027, després que els darrers dies el president del grup de Barcelona, Jordi Martí, hagi formalitzat que vol ser alcaldable i que el regidor Josep Rius faci un pas enrere. Els presidents del districte de Barcelona han passat a l'acció i s'han reunit amb el secretari general Jordi Turull per expressar la voluntat de, a la propera reunió de l'1 de juny, activar el procés per la tria de candidat. I el 27è Mercat de l'Audiovisual de Catalunya arriba al certamen després d'un any de sessions de treball dins del MacMés i d'experiències al MacLab. La 27a edició i la de conèixer cap on va la comunicació de l'audiovisual, sobretot enguany amb el treball de la intel·ligència artificial, serà el proper 3 de juny.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats! Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

Benvinguts a Helena amb H, un programa on compartir, riure i aprendre plegats. Avui tenim una entrevistada meravellosa, ara la sentirem. Així que recordeu, tot és possible amb un somriure. Comencem.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el nouè art. Aquest passeig que fem el fem gràcies a l'Eli Arjona, que és una crac d'aquestes tecles, piules, botons que hi ha per aquí, i bé, gràcies a ella fem aquest programa. I comencem el 31è programa ja de la temporada amb la visita mensual d'en Jordi Riera. Com estàs, Jordi?
2: Molt bé, amb moltes ganes, com sempre, de compartir cosetes.
1: Doncs vinga. Clar, com sabeu, el Jordi és el nostre prescriptor de capçalera, l'home dels monogràfics. Amb ell sempre anem no triant un tema i parlant d'aquest tema. Però és que estem en plena arrencada de l'esdeveniment que tot aficionat i aficionada del còmic doncs està esperant anualment. Així que avui no ens podíem estar de demanar-li que, en lloc de parlar d'un monogràfic, d'un tema concret, parléssim d'un altre tema d'aquest esdeveniment. Quin esdeveniment és, Jordi?
2: Doncs parlem de la 44a edició del que per nosaltres sempre serà el Saló del Còmic Barcelona o Còmic Barcelona.
1: Exacte. Ara es diu Còmic Barcelona, però nosaltres informalment i quasi que formalment també li diem Saló del Còmic. Doncs sí, evidentment, parlarem avui del Saló del Còmic perquè estem a divendres, escolteu això el divendres, nosaltres no ho estem gravant divendres perquè, clar, ens perdríem estona de Saló del Còmic i no volem, però això, divendres comença el Saló del Còmic, el tindreu fins diumenge, i clar, doncs avui és el tema del qual no podem evitar parlar. Et sembla que fem una mica com de repassada?
2: I tant,
1: Perquè tu ja apuntes, tens apuntades coses com l'afluència que s'espera, per exemple.
2: Sí, és un esdeveniment on s'espera que hi hagi més de 100.000 visitants, com sempre amb una gran afluència, amb les habituals exposicions, trobades, artistes convidats, novetats, que mirarem d'anar desgranant durant tota aquesta estona, si et sembla.
1: Jo crec que tothom a aquestes alçades coneix el Còmic Barcelona o el Saló del Còmic, però és aquest certamen anual d'autors, autores, editors, editores, lectors, evidentment, lectores, doncs això, que se celebra a Barcelona des de l'any 81, és el més important de l'estat espanyol, això per descomptat, i és un esdeveniment, com deies tu, no?, que està congregant més de 100.000 persones anualment. Com fèiem l'any passat la broma del Mobile World Congress, estem per sobre del Mobile World Congress i estem per sota, evidentment, del Primera Sound i del manga, que el manga, evidentment, el manga Barcelona doncs, té molts més visitants. Però, bueno, com a mínim s'espera una gran afluència.
2: Com sempre.
1: Tot i que aquest any canvien de pavelló i ja veurem doncs, com funciona. Canvien de pavelló per causes, diguem, forçoses, que és que estan fent obres en els altres pavellons habituals, que normalment eren, si no recordo malament, el 4 i el 5, o... i ara anem a l'altra banda del Passeig Maria Cristina, que és el número 8.
2: Que ningú pateixi o que ningú s'alegri que no torna a l'estació de França.
1: Bueno, és un altre... Mira, podríem obrir un meló, amb això podríem obrir un meló, perquè avui, de fet... A veure, va, avui parlarem de moltes coses, intentarem fer-ho de la forma més ordenada possible, però és un programa d'aquests d'escalfament, d'anar preparant-nos per aquesta visita que farem al Saló del Còmic, i tindrem molta teca, però això, insisteixo que la farem endreçada. Aquest tema que has obert, el tema de l'estació de França...
2: T'he tocat la fibra, no tu?
1: És que, clar...
2: És que hi ha records aquí.
1: És que mira, una cosa que volia comentar, l'altre dia, a la diada del còmic de Mataró, vaig tenir ocasió d'atracar en viu i en directe a l'Oriol Estrada, i clar, va sortir una mica el tema de, bueno, Oriol, i què, aquest any, i a veure això, no?, a veure com respirava el Còmic Barcelona, i clar, jo li deia, dic, però i el tema de l'espai no us plantegeu recuperar? I ell deia que era molt difícil perquè l'estació de França no té capacitat.
2: No té capacitat, no.
1: Per tant, és una cosa que es descarta.
2: No, va ser una bona notícia el canvi perquè va voler dir que ja es quedava petit aquell espai per tot el que estava esdevenint al Saló del Còmic aleshores i Còmic Barcelona ara. Però tenim molts records d'aquella època d'anar amb l'entrepà allà menjant-lo i amb una afluència allà que anava increixent cada any que passava.
1: Clar, és que potser això, no?, aquest any aquests últims anys potser l'hem de recuperar, no? Hem de mirar de recuperar aquell encant que havíem viscut en anys passats.
2: Tenim uns altres ulls, però, també és veritat.
1: Som gent ja...
2: Però la il·lusió pels còmics no la perdem.
1: Home, hem dit que això se celebra des de l'any 81, ja hi érem l'any 81, potser aquell primer any no vam anar,
2: no,
1: érem
2: no
1: petits
2: encara,
1: per anar-hi.
2: No encara.
1: Però ja hi érem, per tant...
2: Però els 80 ja devíem aparèixer.
1: Sí, sí, sí. Jo,
2: els 80 jo ja estava
1: treballant. El cartell del tercer Saló del Còmic el tenia a casa, el vaig tenir a casa a la meva habitació una bona temporada. O sigui que en aquell, jo crec que aquell hi vaig ser. Per tant, o sigui, em posaria amb 7 anys. Doncs això, avui el que fem, comencem pel programa.
2: Vinga.
1: Inclús abans que el programa parlem del cartell, el cartell de la Natacha Bustos, autora nascuda a Eivissa, però bueno, pare xilè, mare brasilera, però diguem, treballa a Barcelona, i amb aquest cartell, que a mi personalment m'agrada molt, perquè crec que compleix aquells requisits de, bueno, és un cartell icònic, que reconeixes de seguida i que veus doncs, que està parlant del Saló del Còmic, a part que, evidentment, té aquelles clàssiques torres venecianes en algun element del còmic. A mi m'agrada. Jo crec que és d'aquests que funciona. Et pot agradar més l'estil o menys, però sí, crec que funciona molt i molt bé. Llavors, cartell, ja l'hem dit. Expectatives i novetats. Hem parlat de novetats, el canvi del pavelló, això sí, i això que dèiem de l'afluència esperada, que són aquestes 100.000, que, bueno, més o menys...
2: Sí, 110.000 persones, diuen, i comentava, bueno, que justament enguany un dels protagonistes serà la cultura pop asiàtica, destacant també el manga, que aquí podríem dir si cal o no, tenint en compte el monstre que ja suposa el propi Saló del Manga, que ja té un espai per si mateix, no? Però, bueno, el manga guanyant terreny, no en detriment del còmic, perquè són, al final, dos mons coexistents perfectament compatibles, perfectament. Creiem. I bé, doncs, entre altres, doncs, destacaran el manga, els webtoons, aquí podríem obrir meló també, que pels oients que no ho sàpiguen, doncs, són els còmics digitals pensats per llegir al mòbil. Aquí jo no
1: posicionat, si vols posicionat.
2: Jo haig de dir que com a mi ja no m'agraden els llibres digitals, ja llegint al mòbil, doncs no em fa especial il·lusió. Celebro la idea si és per arribar a més públic i que al final fomenti la lectura, i des d'aquest prisma doncs em sembla encertat, però a mi l'olor de les pàgines i el tocar les pàgines,
1: jo també tinc una mica sentiments trobats, perquè per una banda sí que és veritat que jo m'agrada el paper físic, diguem, el producte físic, el còmic que pugui agafar, que el pugui doncs, llegir, passar pàgines, però alhora el que dius tu, és a dir, si serveix per experimentar la narrativa del còmic i serveix per atraure lectors i lectores, escolta'm, aquí benvinguts i benvingudes tots.
2: Sí, sí, el futur...
1: Exacte.
2: No es pot aturar. També tindrà protagonisme el manhwa, que s'assembla molt, doncs, com dèiem, al manga, que vindria a ser com justament el manga japonès, però propi de Corea del Sud, que té algunes diferències, com per exemple que no es llegeix igual que el japonès, sinó a l'estil europeu.
1: Exacte.
2: I té un estil pues, més visual, i com deia, pues, és la pròpia de Corea del Sud, i també justament doncs, la presència d'autors de Corea del Sud i Hong Kong, justament.
1: Mira, jo crec que això que deies, no? Ostres, havent-hi el manga, com és que porten aquest tema dins del Saló del Còmic, i precisament l'Oriol Estrada, en aquesta conversa informal que vaig poder tenir amb ell en el marc d'aquesta Diada del Còmic de Mataró, ell em deia que una mica era voluntari, és a dir, que és una mica l'interès d'atraure, així com també han volgut atraure públic familiar que segueixen mantenint el Comic Kids, etc. Ell venia a dir que això, que era una mica doncs, l'intenció de mantenir una mica el públic atents i a sobre seguir atraient aquell que va al manga.
2: És que, de fet, Pau, i tornem una mica al punt d'aquell famós de l'estació de França, però allà va néixer també una miqueta el que avui coneixem com el Saló del Manga. És que allà el manga va començar al Saló del Còmic a aparèixer doncs, amb Bola de Drac, quan ens compràvem aquells mangas, i va haver un punt que coexistien, després ja va agafar una dimensió que ja doncs, va poder esdevenir un esdeveniment doncs, per si mateix, però una miqueta, doncs, bueno, han anat agafats de la mà d'una manera o altra, no?
1: Doncs
2: no,
1: aquí, d'alguna manera, doncs, és recuperar aquell públic. Més temes, perquè si no, aquí no,
2: sí,
1: no avançarem. Exposicions.
2: Sí, doncs mira, pel que fa a exposicions, doncs, en trobarem dedicades al 25è aniversari de la Comunitat de l'Anell, dintre de l'univers del Senyor dels Anells. Aquí recordar que l'any passat doncs, va venir una llegenda de la il·lustració dins d'aquest univers, com és el John Howe, que jo vaig tenir la sort que a mi em signés un exemplar. Llàstima que no dibuixava. Jo pensava que per ser dels primers ens faria algun esbós, algun dibuixet, però no va ser així. Ningú va tenir la sort de tenir un dibuixet, que això ho trobem una miqueta a faltar, aquest mimo, aquest carinyo, com a mínim els primers.
1: Aquí el guió tenia apuntat anècdota, Jordi, perquè no sabia si voldries explicar-la.
2: Sí, ho explico.
1: Perquè són d'aquelles coses que sap,
2: sí,
1: greu, sap greu.
2: Sí, perquè si te'n recordes, l'any passat que ens van signar alguns autors, doncs per exemple, el Raíces de Ginseng, en el meu cas, o el Blankets.
1: Gran,
2: el Craig Thompson.
1: Craig Thompson
2: va estar a un nivell espectacular i amb molt de carinyo, amb molt de mimo i amb l'atenció que mereixia cada persona que hi havia a la cua, fent unes dedicatòries per mi espectaculars.
1: Amb una dedicatòria que em porto al cor, gràcies a la teva, diguem, això, no? Empenta perquè fes la cua, perquè està en català. Vull dir que té un gràcies escrit en català, amb un accent a l'A, bé en català.
2: Sí, molta sensibilitat.
1: I per tant, molta sensibilitat. A més, una cua que ens va servir per conèixer gent, que vam fer amistat amb gent que escolta aquest programa i que agraïm molt, per cert, un record a l'Ainhoa, però a més, escolteu o seguiu les xarxes a Somos Imaginantes perquè val molt la pena seguir la passió que té pel còmic.
2: Seguint amb exposicions, doncs, mira, en destaquem una dedicada al Paco Roca, no cal presentació, que es titula L'edat de piedra de Paco Roca, del que podríem fer, doncs, un o diversos monogràfics de la seva obra. Justament, doncs, una de les meves lectures recomanades per Sant Jordi va ser a les Rugues, però en podríem destacar, doncs, Los surcos del azar, Regreso a l'Edén, El invierno del dibujante, La casa, bueno, i un sense fi d'obres del Paco Roca. No?
1: Paco Roca sempre present en els nostres
2: sempre
1: cors.
2: Sempre present.
1: A part que aquesta exposició que destaques, que hi haurà d'aquests dels seus inicis, jo tinc la sensació, vull pensar que és una mica la mateixa exposició que hi va haver fa uns mesos, l'any passat, dins del Museu del Còmic de Sant Cugat. Allà potser devia ser una part d'aquesta exposició, no ho sabem, no, és a dir, no ho hem vist encara, però imagino que va per aquí i, per tant, crec que molt bé. El Paco Roca, a més, que, de fet, quan esteu escoltant això, a la una també estarà l'Espai Còmic Univers, que hi haurà la projecció de l'entrevista que va fer dins del Gran Premi de Còmic de l'any passat, amb col·loqui, que hi haurà, això, a la una, amb col·loqui posterior amb el Toni Giral, el Borja Crespo i el Benet Román. També estarà a les 5 a la trobada de clubs de lectura de còmic que hi haurà, és a dir, s'ha organitzat o s'organitza anualment aquesta trobada de clubs de lectura de còmic, i aquest any doncs és amb el Paco Roca. No hi podré ser perquè em coincideix amb la recollida d'en Roc de Colònies, però crec que és una oportunitat espectacular per conèixer-lo. I també estarà dissabte, és a dir, demà, a les 7, amb una xerrada moderada amb el Borja Crespo. Més coses.
2: Més coses, doncs. També destaquem una exposició dedicada al Carlos Jiménez pel 50è aniversari de la seva obra Paracuellos, que és una obra, doncs, que representa tota una mirada crítica i també autobiogràfica sobre la vida de les llars d'auxili social de la postguerra espanyola.
1: Una obra, bueno, fonamental, de fet és la número 1 de la història del còmic espanyol, segons la revista Rock Deluxe, quan van fer aquella votació ara fa uns anys, però bueno, una obra, diguem, indiscutible.
2: I bé, també m'agradaria destacar, doncs, l'exposició Lo mejor del siglo de oro, del Kenny Mura, que per qui no el conegui, doncs, és un dibuixant, il·lustrador i autor de novel·les gràfiques nascut a Madrid, d'origen japonès, on en una proposta visual a través de 20 il·lustracions en gran format i amb estètica manga, doncs, fa un recull de les obres causa de la literatura espanyola, com per exemple, doncs, el Don Quixot, per exemple.
1: Té molt bona pinta. També hi ha una exposició que es titula Del conflicte a la vinyeta, que fa l'Escola Josso, és a dir, diguem, moderada, produïda per la gent de l'Escola Josso, pels alumnes i les alumnes de l'Escola Josso, que si és del mateix nivell que vam fer ara fa un parell d'anys, diria, per l'homenatge al Blacksat, ja dic jo que serà un nivell altíssim. I ja dic, només recordar que l'últim convidat, el Jordi Ojeda, parlava del nivell de la gent que surt de l'Escola Josso, i evidentment això és indiscutible. I una que m'apuntaves tu, que és la de la intel·ligència artificial, que deia, ostres, però aquesta ja hi va ser l'any passat. Doncs no, el que fan ara és una mica recollir el testimoni d'aquella exposició, i es diu una que és la IA deshumanitza, a qui beneficia, una mirada col·lectiva, el problema de la IA generativa, no? Una mica com per insistir, i l'any passat parlaven de stop IA generativa, doncs aquest any doncs és una mica veure qui està buscant aquests beneficis que, bueno, que suposadament té aquesta IA, posant el focus en la importància de salvaguardar la humanitat per damunt dels interessos econòmics de les grans companyies tecnològiques. Més coses que podem comentar.
2: Més coses, doncs, mira, doncs, també m'agradaria comentar, doncs, alguns dels autors convidats destacats i fer un tastet mínim a les seves obres.
1: Fantàstic.
2: Com són, doncs, dintre d'aquesta cultura pop asiàtica, Shintaro Kago o el Pensó, però també el Milo Manara, i també, doncs, d'altres obres guardonades, no? Si et sembla, comentem algun dels autors amb alguna de les obres, val? Mira, per exemple, el Shintaro Kago, que és un dels artistes convidats, doncs és un mangaka japonès conegut per Eroguro. Eroguro ve del nom eròtic i grotesc, d'aquí ve Eroguro, doncs, que barreja horror, humor negre, surrealisme i crítica social extrema, i que la seva obra, doncs, com molts dels mangakes japonesos de terror, doncs, es caracteritza per incloure deformacions, narrativa metacòmica, violència absurda, però també sàtira de la societat, no? De la seva obra en destaquem Dementia 21, que ens parla de Yuki, que és una jove cuidadora de treball que treballa doncs, atenent gent gran, i bé, cadascun dels capítols de l'obra doncs, és un malson, no? Sempre amb el rerefons de la crítica o com la societat tracta la gent gran i els treballadors precaris. De fet, per exemple, en un capítol, la Yuki cuida d'una senyora on la seva casa és un laberint on cada habitació té unes regles físiques diferents i la protagonista acaba doncs, atrapada en una rutina absurda de neteja, de cuina o simplement intentant moure's entre algunes d'aquestes habitacions. No? Tot això, doncs, representant és una metàfora de l'esgotament dels treballs de cures. Eh? Mm-hmm. I amb un dibuix, doncs, amb una traçada molt neta i detallada que contrasta doncs, amb el món grotesc i jugant amb l'estructura de la pàgina i els angles impossibles. No?
1: A mi és un tipus d'un estil d'històries que no hi entro, però no hi entro, diguem, també per gust, o sigui, no dubto de la qualitat, i de fet ara m'ha vingut al cap que precisament l'Oriol Estrada, no en aquesta conversa, sinó l'any passat al Terror Molins, va portar una xerrada sobre, diguem, manga de terror, i va parlar precisament d'Eroguro i del Shintaro Kago. Per tant, ja et dic que indubtable la proposta. Què més? Parlaves també d'altres autors?
2: Sí, per exemple, el Milo Manara, que és un autor italià conegut pel seu estil eròtic, elegant, molt detallista, i de que destaquem, doncs, entre d'altres, la més coneguda probablement sigui el Click, que és una història doncs, que gira al voltant d'una dona d'alta societat, la Clàudia, que viu reprimida sexualment i emocional. I, bé, doncs, la història doncs, justament ens parla doncs, d'una eina, d'un invent, d'un dispositiu que permet controlar el desig sexual de les persones doncs, a través d'un Click.
1: Sí.
2: No? Aleshores, doncs bé, un home gran obsessionat amb la Clàudia doncs, se n'apropia d'això i se n'aprofita, no? Mm-hmm. per així dir-ho. Seria una obra doncs, que ens parla amb humor negre i amb l'erotisme de fons doncs, també de la repressió social del desig i també del poder del cos sobre els altres, no? Però també m'agradaria destacar Milo Manara, que ho comentàvem doncs, al Verano Indio.
1: Clar, jo crec que és indubtable l'impacte que va tenir en aquests finals dels 80, jo crec que finals dels 80, més aviat, anava a dir principis dels 90, però sí que és una obra que crec que envellim malament. O sigui, mirat en perspectiva, és una obra que dius, ostres, el contingut, més enllà de que cosificar la dona, etcètera, etcètera, jo crec que això per sort ha evolucionat, però crec que hi ha escenes que avui directament no es podrien publicar i no, diguem, no per fortes, però sí pel contingut en si o pel que implica el contingut del que estem imaginant. I crec que el dibuix de les noies del Milo Manara, vull dir, més enllà de que com a adolescent en aquella època et podia interessar molt, les dones sempre estaven dibuixades igual. O sigui, sempre era la mateixa dona amb un cabell diferent. I llavors jo crec que això, en perspectiva, crec que ha envellit molt malament. Però bueno,
2: a veure si era
1: opinió.
2: La mateixa amb perruca.
1: També és veritat que... també pot ser. També és veritat que el Milo Manara ara està conegut, o diguem, sí. Aquestes últimes obres que ha publicat, i ara tu parlaràs d'una altra,
2: sí.
1: Però el que ha publicat és la versió, diguem, en còmic de El nombre de la rosa. De l'Umberto Eco, i clar, encara s'ha publicat el segon volum d'aquesta història, d'aquesta adaptació, doncs crec que ell ve en aquest motiu d'això. Però tu volies parlar d'un altre.
2: Sí, com t'havia comentat el Verano Indio, que va fer doncs, juntament amb Hugo Prat, que s'allunya ja d'aquest erotisme al que fèiem referència, i que ja es centra en una història ambientada a l'Amèrica colonial del segle XVII, en una petita comunitat de colons anglesos rodejada de tensions amb les tribus indígenes, no? Uh-huh. I que és una obra, doncs que el que comença com un relat històric deriva a poc en una història sobre desig, violència, religió, poder i repressió social i moral. I així doncs, ens trobem doncs, un sacerdot fanàtic, colons violents, però també dones atrapades per les normes puritanes i sobretot doncs, natius americans observant doncs, el deteriorament de la comunitat. No? Uh-huh. O sigui, per mi és una obra que en resum mostra com les apariències civilitzades doncs, amaguen doncs, aquesta hipocresia i crueltat.
1: Mm-hmm. Molt bé, jo crec que com que vaig veient que passen els minuts molt ràpid, parlarem d'un altre autor, crec que
2: sí,
1: volies parlar d'un altre autor.
2: El Penso, que és un artista de Hong Kong molt reconegut pel seu estil d'il·lustració detallat i molt centrat en la vida urbana. I d'ell doncs, destacaria doncs, l'obra del See You in Memories, que és una història molt centrada en la memòria i la nostàlgia urbana de Hong Kong. No?
1: Uh-huh.
2: I és una obra doncs, on l'argument segueix a diversos personatges connectats per records doncs, que estan fragmentats de la ciutat. I més que una trama, doncs, amb una trama lineal tradicional, diríem, doncs el protagonista va revisant moments de la seva vida a diferents barris de Hong Kong, mentre la ciutat canvia ràpidament. Això ens ha passat a tots, no? Que potser, doncs, sobretot els que hem canviat de ciutat, que després tornes i veus com ha canviat i t'entra aquella nostàlgia, que et vas fent gran una mica, és el senyor gran, eh? De dir, aquí hi havia aquest quiosc, aquí hi havia això, aquí... A mi això em passa sovint amb algun amic, que quan tornem a Premià, que jo estava a cavall entre Premià i Mataró, quan anàvem més, ostres, aquí compràvem els cromos i ja la llibreria no hi és. Aquí anàvem a jugar a futbol i ja no hi és tampoc. I doncs una miqueta et parla de tot això i aleshores doncs, cada capítol funciona quasi com una memòria visual on present i passat es barregen i a mesura que la trama avança doncs, ens mostra com, doncs, com la urbanització esborra llocs, persones, emocions i els personatges doncs, això intenten aferrar-se a aquests records a poc a poc que es tornen difusos i reals. No? És una obra que no es centra en acció, sinó en sensacions, no? Aquesta pèrdua, la nostàlgia, la transformació. La ciutat diríem que és un personatge més, però diria que, tot i que té un to molt melancòlic, no és de desesperança, sinó que hi ha una acceptació al canvi inevitable, no? D'aquests entorns. No? I al final doncs, deixa una sensació de que els records sobreviuen més que la gent que més a la gent que a la pròpia ciutat física en si. No? És una obra molt poètica, i on no és important, diríem, el que succeeix, sinó el que es recorda.
1: Desconec totalment l'obra, per tant, t'agraeixo la recomanació. I mira, una cosa que sí que m'agradaria fer, per anar seguint, és una mica repàs molt ràpid, no ens hem de centrar, diguem, categoria per categoria, als nominats i nominades. Perquè una cosa que, de la qual, evidentment, n'hem de parlar, és aquesta excepcionalitat que passa aquest any, que s'ha produït aquest any, que és que, per fi, hi haurà una guanyadora a la millor obra d'autoria espanyola. I dic que per fi, perquè malgrat que hi ha hagut nominades, no havia guanyat mai cap dona. I dius, aquest any, com sabem que ha guanyat? Aquestes alçades no s'han lliurat els premis, perquè es lliuren avui divendres a les 7 de la tarda, però és que hi ha 5 nominades. És a dir, totes les nominades d'aquesta categoria són dones. Hi ha, per una banda, la Emma Ríos, amb Anzuelo, hi ha la Teresa Valero, amb Contrapasso, Mayores con Reparos, que és el segon volum de la seva història de Contrapasso. Tenim En Blanc, o En Blanco, que també està en castellà, de l'Anna Peñas, Encías Quemadas, la Natàlia Valverde, i la Irene Márquez, amb La Muerte. És a dir, 5 autores nominades a millor obra d'autoria espanyola, i per tant hem de felicitar-nos perquè per una vegada guanyarà una dona, però clar, és un fet, diguem, insòlid, no? És a dir, no ha passat fins ara. Per primera vegada, doncs això, 5 creadores doncs, estan ocupant les candidatures de la millor obra d'autoria espanyola. Una fita que posarà fi a aquest fet insòlid que no hagi guanyat mai cap dona des de l'any 88, que és des de l'any que es lliura el premi. Per exemple, també parlem doncs, ja de les nominades i nominats a millor obra d'autoria estrangera. No les repasso totes, perquè jo no sé tu, Jordi, jo no les he llegit totes, per tant, no m'atreveixo mai a dir, doncs mira, crec que pot guanyar aquest, ja m'agradaria tenir temps per llegir-ho tot, però no. Però sí que m'agradaria parlar, per exemple, del millor còmic infantil, perquè de les 5 obres nominades...
2: D'alguna n'hem parlat,
1: i no només això, sinó que de 3 d'elles han passat pel programa. 3 persones de les nominades, la Júlia Robau amb El misteri de la Joda Rosada, la Màriam Benarab amb L'Eura, escrita pel Volker Schmidt, i el Damián amb Perdidos en el Futuro 3, Salvar el Planeta, que dibuixa l'Àlex Fuentes, doncs han passat pel programa, estem molt contents que estiguin nominats, i per tant, que guanyi qui guanyi d'ells ens encantarà, esperem que qualsevol d'ells s'endugui el premi, però bueno, ens agrada destacar-ho. Després tenim el millor còmic juvenil, i també doncs, això que va passar amb el Premi Miguel Gallardo a l'autor autora Revelació, que l'any passat hi havia doncs, 5 nominades. Aquest any tenim l'Alicia García, la Dunia Navinés, el Jenny Rigol i la Natàlia Valverde, i tenim la Júlia Robau, que també ha passat pel programa, com dèiem, amb aquesta obra infantil, i tenim moltes ganes que guanyi ella, ens agradaria molt que guanyés ella. Crec que ho té difícil, perquè hi ha el Jenny Rigol, hi ha la Natàlia Valverde, que són obres molt potents i molt comentades, però, escolta'm, la Júlia s'ho mereix i, per tant, doncs, creiem que hi ha possibilitats. I el millor fanzín, també és un dels premis que es lliuraran. Dels 5 obres nominades, n'hi ha 3 de la Berta Pascual, de l'autora sevillana, i, per tant, déu-n'hi-do. Jo crec que ho té...
2: Aquí anaven molts dels meus diners, els fanzins.
1: Els fanzins anaven molts dels teus diners, sí, sí, veus? Sí, sí. Molt bé. Això contribuint des de la base,
2: sí,
1: això està molt bé.
2: Sí, sí, sí, sí. Molt bé. Molts diners.
1: Molt bé. I després hi ha aquest premi a Sofí Castill a la millor traducció, que és aquest premi que es concedeix de fa, doncs, jo diria que 3 anys, diria, no vull equivocar, a la millor traducció en espanyol o en català dels còmics publicats durant l'any passat, i que té aquest objectiu de reconèixer la tasca dels traductors en el mitjà. No els repassem, perquè anem malament de temps, però en aquest cas és curiós perquè també hi ha tot dones, és a dir, totes les nominades són dones, que celebrem molt també, i mira, l'any passat sí que el va guanyar el Carlos Mayor per la traducció d'Obra Hermètica.
2: Que el curiós és que se les reconegui, no que hi siguin...
1: Exacte.
2: Que
1: sí, sí.
2: No que hi siguin...
1: Exacte, perquè Berri
2: nominades,
1: sempre hi han estat.
2: El curiós és que se'ls reconegui d'alguna manera.
1: Sí, senyor, senyor. I res, doncs jo crec que a nivell del que és nominades i nominats no entrem més, però potser sí que ens dona temps de comentar, si vols,
2: sí, un parell d'obres, potser d'algunes de les millors obres d'autoria espanyola, com tu apuntaves. Una seria l'Anzuelo, d'obra de Lema Ríos, que no cal presentar-la perquè és una de les artistes espanyoles més prestigioses a nivell internacional, que ha treballat per Marvel, entre altres, i que ens presenta, doncs, aquesta fantasia fosca i gòtica de la mà d'Estiberri, que està, com dèiem, nominada a millor obra d'autoria espanyola, i que explora la complexitat dels vincles familiars i el sacrifici, no? I és que ens parla, doncs, la trama segueix una jove, la Tess, que ha d'enfrontar-se a una herència ancestral lligada a un entorn natural i salvatge, i a través d'una atmosfera densa l'autora, doncs, utilitza elements del folklore i sobrenaturals per narrar un viatge introspectiu, doncs, sobre la pèrdua, la identitat i els deutes del passat que s'aferen com un ham, no? I bé, és una peça visualment poètica on l'entorn, el bosc, l'aigua, doncs, actua com un personatge viu que atrapa i transforma els personatges, no? Aquesta seria una de les millors obres d'autoria espanyola nominades. I una altra, doncs,
1: jo aquesta no l'he llegit.
2: No l'he llegit?
1: No l'he llegit, però l'he tingut a les mans, l'he fullejat, en vam parlar amb la xerrada amb el Gerard Capdevila, perquè a nivell gràfic em sembla espectacular.
2: Sí, entra molt pels
1: no?
2: ulls.
1: És a dir, aquest treball ulls. De les aquarel·les és brutal, però no he arribat encara a llegir-la, però vaja, em sembla fantàstic que l'hagis recomanat. Deies quina altra?
2: I l'altra, doncs, que també portava, doncs, el Contrapasso Mayores con Reparos de la Teresa Valero, que és a continuació de Los hijos de los otros, val? També premiada a Angulem, i amb la que l'autora, doncs, es va consolidar com una de les millors narradores del còmic actual, no? I és una història, doncs, que ens trasllada de nou a la Madrid dels anys 50, en plena dictadura franquista, i on els protagonistes, que són dos periodistes, un dels quals, doncs, és un falangista desencantat i l'altre, doncs, un jove impetuós amb un passat fosc, doncs, es veuen envoltats en un cas que barreja la crònica negra amb la corrupció política, no? I aquí, doncs, el Teresa Valero, doncs, entre altres, doncs, profunditza sobre la hipocresia social de l'època i en què, com, doncs, el règim intentava silenciar qualsevol escàndol que esquitxés, doncs, a les bones famílies, no? Dic que tant la Teresa Valero com l'Emma Ríos, evidentment, estaran signant per a aquells que us animeu a comprar alguna de les seves obres.
1: La Teresa Valero ja va estar signant l'any passat, això ho tinc claríssim, perquè el meu pare va aconseguir signatura de la Teresa Valero. I em permeto fer un spoiler, un petit spoiler pels... Tenim un conegut en comú, una mica en comú, que està al nostre club de lectura d'aquí, de la Biblioteca del Molí. Ja, com que ell sé que escolta el programa, he de dir que la propera lectura, no la que fem aquest proper dilluns, sinó la següent, serà precisament Los hijos de los otros, aquest primer número de Contrapasso, de la sèrie de Contrapasso. I, clar, bueno, el nivell gràfic de la Teresa Valero és indiscutible. És, bueno, ve del món de l'animació, això es nota moltíssim, però, bueno, realment, un premi, diguem, ha estat nominada, però per a mi serà molt merescut, però en qualsevol cas ella ja ve d'altres nominacions. He de dir també que, sense haver-lo llegit, sí que he fullejat Les encies quemades de Natalia Velarde i crec que gràficament és espectacular. Crec que és espectacular. Si el nivell del guió és similar o està proper al que és el grafisme, crec que també té moltes possibilitats d'endur-se aquest premi. Jo crec que ja estem al límit del temps. Una altra cosa que podríem haver fet és parlar de les novetats que es treuen en aquests...
2: Sí,
1: aprofitant el saló, però no ho farem. Això potser buscarem un altre moment per fer-ho. Ja ho buscarem.
2: Que ho descobreixin els assistents.
1: I, per tant, doncs, jo crec que ho podem deixar perfectament aquí. Res més. Fins aquí aquest 31è programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Moltíssimes gràcies, Jordi, per venir.
2: Gràcies, com sempre.
1: T'esperem el mes vinent.
2: I tant.
1: Portaràs un dels teus monogràfics?
2: Com sempre.
1: Molt bé, doncs estarem encantats d'escoltar-lo. Eli, moltíssimes gràcies, com sempre. Un luxe, cada setmana, rere setmana. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos. Molt bon cap de setmana i, sobretot, passeu-vos entre avui i diumenge pel Còmic Barcelona, o, com diem els veterans, Saló del Còmic.

0: Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
1: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
1: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
0: T'esperem al Molí Jove.
2: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
3: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
2: En el principi, Déu.
4: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picamba, magazín sobre salut, relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins, PICAM, associació de pacients al servei de pacients.
1: Avui ens acompanya una dona que no només

0: cosmètica i funcional de la Universitat de Barcelona i, a més de docent en altres cursos en centres clínics i universitats, és professora homologada per l'Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya. I avui parlarem de generositat, de l'impacte psicològic de la imatge i d'una innovació que està canviant vides, les pròtesis hiperrealistes d'Areola i Mugró. Bon dia, Maria Dolores.
1: Bon dia.
0: Moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per la invitació.
0: I per la difusió, que ens interessa molt, que és un tema molt, molt, bueno, com sempre, molt interessant.
2: Exacte. Bé, Maria Dolores, l'equilibri entre la clínica i el cor, on te'l trobes tu? Perquè, clar, a través de la teva escola d'estètica oncològica ofereixes serveis de microprimentació gratuïts i descomptes a la teva clínica Preti. Des de la teva experiència, que et mou a nivell personal per tancar aquest cercle de solidaritat amb PICAM i facilitar aquest factor econòmic que no sigui una barrera per la recuperació visual del pacient, a on hi podem entrar? On està aquest equilibri entre el teu cor i la teva clínica?
1: Bueno, realment, per mi la micropigmentació oncològica realment mai ha estat només una professió. Per nosaltres és una manera d'acompanyar a persones en un moment molt vulnerable de la seva vida. Uh-huh. Perquè quan una dona passa per un càncer, sovint ha perdut molt més que una part física. Ha perdut seguretat, identitat, i també moltes vegades la manera com es reconeix davant del mirall. Uh-huh. I bueno, des de Preti Clínic i també des de la nostra escola sempre hem tingut molt clar que el factor econòmic no pot ser una barrera perquè una pacient pugui recuperar aquesta part emocional. Uh-huh. Per nosaltres col·laborar amb PICAM és precisament això, no? Tancar un cercle humà i solidari, perquè darrere de cada tractament hi ha una història, hi ha una família, una necessitat real, no?, de tornar-se a sentir sencera. Mm. I quan una pacient es torna a mirar amb il·lusió, entens que tot l'esforç, pues, que té molt de sentit.
2: I que ha valgut la pena tot l'esforç aquest que hi pugueu posar tu i de cap davantera, evidentment, i el teu equip, no?
1: Perquè, exactament.
2: Clar,
1: exactament.
2: Recuperar aquesta seguretat que bé dius, aquesta identitat fins i tot, doncs clar, això no es paga amb diners, que vale, que quan no hi, no hi, no? I llavors aviam com es pot fer, no?
0: I tant.
1: Sí, exacte.
0: Més enllà del mirall, la perspectiva des de la perspectiva del pacient, com algú que ha passat per un procés oncològic, perdre les celles o veure el pit desdibuixant, és com perdre una part de qui som. Tu que ho veus cada dia a la teva cabina, fins a quin punt la micropigmentació deixa de ser un tractament estètic per convertir-se en una teràpia psicològica fonamental per al tancament del dol de la malaltia?
1: Home, realment, mira, quan reconstruïm, per exemple, una areola o una cella després d'un procés oncològic, no estem maquillant una pell, estem ajudant, el que tu dius, no?, a reconstruir l'autoestima, la identitat, la dignitat també. I moltes dones és que ens ho diuen, no?, que fins aquell moment encara es sentien malaltes, clar, cada vegada que es miraven al mirall. I la micropigmentació representa com el final simbòlic del procés. És el moment en què deixen de veure la malaltia i tornen a veure'ns elles mateixes. I això, a veure, té un impacte psicològic molt gran, clar, per elles.
0: És com si acabessin una etapa, no? És com si hi ha
1: l'etapa
0: aquella,
1: no?,
0: que del càncer, sí, de tots els tractaments.
1: L'altre dia, mira,
0: no?,
1: una pacient em va dir, diu, mira, clar, ha fet la quimio, la ràdio, la reconstrucció, tot. Diu, mira, fins ara jo he anat passant pàgines del llibre.
0: Sí.
1: Diu, però ara amb això tanco el llibre.
0: Tanco el llibre, sí. Mm-hmm. I començo una nova etapa.
1: Em va emocionar molt aquestes paraules.
0: Sí, és que és veritat.
1: Sí.

0: sí.
1: I és que aquesta revolució de lo que és la pròtesi hiperrealista, he estat veient la novetat que heu creat amb tot el teu equip, sí, que, tal com dèiem abans, tu cap davantera, però amb el teu equip, aquestes pròtesis d'aureola i mugró que semblen realment màgia. Què diferència exactament aquesta pròtesi de la micropigmentació convencional i com aconseguiu aquest nivell de realisme que permet a la dona sentir que torna a tenir un relleu físic?
2: Exacte. Com si tornés a
0: començar. La diferència principal respecte a la micropigmentació convencional és que aquí no només recreem el color i a l'efecte visual, sinó també, com dius tu, n'hi ha un relleu físic, i sobretot del mugró, que és el que amb micropigmentació podem crear un efecte de dibuix amb 3D, però no n'hi ha relleu realment.
1: No, no, clar.
0: I, bueno, les elaborem artesanalment amb una silicona mèdica de platino i són personalitzades per cada pacient.
1: Caram.
0: I el que fem és un motllo primer amb l'areola de la mama sana, de la contralateral, i el nivell de detall és super alt, o sigui, perquè realment costa distingir, una vegada que estan posades, distingir quina és la verdadera i quina és la falsa. I per exemple, amb les pacients que de la construcció ha sigut bilateral, que li falten totes dues, com que no tenim el model, el monjo, el que tenim són persones voluntàries, que són donants.
1: Ah, molt bé.
0: Llavors, clar, són dones pues, que tenen una de les areoles, o totes dues, i s'ofereixen per ser donants. I llavors nosaltres tenim una col·lecció de monjos per a aquestes pacients que no tenen, no podem treure una que sigui idèntica a la que tenen, perquè no tenen cap, i llavors li donem a escollir la que més li agrada. Tenim com un mostrari, perquè m'entenguin.
1: Carai.
0: I poden escollir el color, el tamany, tot.
1: Carambes. Sí que esteu avançades. Bueno,
0: sí. No, realment, mira, jo quan vaig començar amb aquest projecte, pues, clar, bé, jo vaig fer motllo de les meves, de la meva filla, de totes les seves amigues, i bueno, i hem estat treballant amb això, no? I ara ja tenim pacients que quan li fem ja diuen, no, pues, podeu utilitzar, si voleu, el meu, pues, per alguna pacient que
1: vulgui... Necessiti.
0: Sí,
1: carai,
0: sí.
1: Més real impossible, eh?
2: Caramba, si no. Clar,
1: ara, que tal i com veu començar, també veu partir d'una base real, perquè tant les teves mames com les de les teves filles o les amigues de la nena...
0: Clar, sí,
1: vull
0: sí,
1: dir,
0: sí,
1: clar,
0: sí,
1: vosaltres
0: sí.
1: No us heu inventat res, eh?
0: No, va ser, pues, bueno, tenim ja un munt de pacients que porten les areoles diguéssim, les nostres.
1: Imagina't.
0: Amb un altre color, no? Bueno. Perquè li anem a escollir, no?
1: Sí, sí.
0: Moltes pacients ja ens diuen, oh, jo les tenia rosadetes, o les tenia marrons, clar, o marron fos, i llavors les fabriquem al color,
1: a demanda.
0: O bé de la que tenen, o a demanda.
1: A demanda.
0: Sí, sí,
1: escolta'm,
0: sí.
1: Estàs fent una invenció dintre del món clínic, eh? Esteu fent. Perquè... A part de la part psicològica, que aquesta no té preu, el que esteu fent, la part de tirar endavant, la part d'ajudar-nos, la part de les teves mans o les vostres mans...
2: Sí, sí.
1: Això no és fàcil, ni molt menys, eh?
2: Vull dir, luego, eh?
1: No, és que sou capdavanters amb tot, eh? Fins i tot amb això, vull dir, clar.
2: Caramba, si no, ja sí. Autonomia i llibertat. A veure, moltes pacients tenen por de passar novament pel quiròfan després d'una intervenció, el que tu explicaves, no? Primer l'operació, que si la quimio, que si la ràdio. Després tenen que anar per una reconstrucció de mugró que a vegades no dona o no donava el resultat esperat.
0: Exacte.
2: Aquestes pròtesis hiperrealistes que feu vosaltres són una alternativa definitiva o un complement? I també, com és el dia a dia d'una dona que les porta? Es pot banyar, fer esport, pot fer de tot?
0: Sí, mira, les pròtesis tant poden ser una alternativa com un complement, qualsevol de les dues coses, vale. Perquè, per exemple, sí. Tenim pacients que tenen la micropigmentació que li hem fet a lo millor fa anys, i ara que s'han assabentat de que tenim això, sí. Ens demanen també la pròtesis, perquè vale. Es pot posar sobre de la micropigmentació.
2: Perfecte.
0: Llavors, clar, i també perquè hi ha dones que no volen passar per quiròfan per fer
2: altra
0: el mugró.
2: Clar.
0: I com tu has dit, no, que moltes vegades es fa i sempre n'hi ha una retracció.
2: Sí.
0: O sigui que recient fet es veu molt de volum amb el mugró, però, per desgràcia, sempre es perd volum.
2: Clar.
0: Ja et dic que el que fem és combinar, es pot combinar totes dues. I el dia a dia, pues, és compatible amb una vida totalment normal. Es poden portar sota el sostenidor, poden anar a la platja, fer esport, banyar-se, o sigui...
2: Fer de tot.
1: Fer de tot, exacte.
0: Sí.
2: Això és molt important, eh?
0: S'enganxen a la pell amb el mateix calor corporal de la persona.
1: I encara que et moguis, com dius, que fan esport, no passa res.
0: Res.
1: Sembla, o sigui, miraculós, això.
2: Caramba, sí, tant, eh? Miracle, eh?
0: O sigui, miracle. Perquè és un tipus de silicona, que és una silicona de platino, que té, la propietat que té és que fa com una mena de succió perquè m'entenguis a la pell. O sigui, nosaltres la posem a sobre de la pell, d'acord?
2: Sí.
0: I posem la mà, bueno, la pacient es posa la mà a sobre, res, 20 segons, 30 segons, i amb el mateix calor corporal ja fa aquest efecte com de succió.
2: Carai.
0: I llavors tu pots agafar el mugró, estirar cap enfora, que això no s'ha de s'enganxa.
2: Caramba. Oh.
0: Però si agafem el perfil, diguéssim, el que és la part externa, agafem i aixequem una miqueta, pum, surt sola. Saps?
2: O sigui,
0: no necessitem cap producte ni de...
2: És curiós, oi?
1: Oi,
0: per enganxar, ni pegament, res.
2: És un gran invent, eh?
1: Sí, i tant, que és un gran invent.
0: Sí.
1: Però, bueno, aquí tenim la teva lluita, no? La teva lluita per tirar endavant i per tot. Però, sobretot, és que tens l'educació com a base, no?
0: Ja.
1: O sigui, des de la teva escola d'estètica oncològica poses molt èmfasis en la formació.
2: Exacte.
1: Quin és el consell principal que dones als futurs professionals? Què s'han de posar davant d'una pell que només està sensible pels tractaments, sinó que carrega amb tota una història de lluita emocional? Clar. Com dèiem al principi, no? Sí. Quan et mires davant del mirall, després d'un any, dos anys, X, d'haver passat per lo que has passat, i que després et tornes a veure així, clar, doncs aquesta lluita ha sigut forta, psicològica i mental.
0: Sí, mira,
2: i tant.
0: Realment, mira, una de les coses que treballem molt amb els futurs professionals és que tenen que saber no només tocar la pell, sinó tocar l'emoció.
1: Ara.
0: Perquè, a veure, la tècnica, evidentment, és superimportant, però amb els pacients oncològics no és suficient. Perquè estem treballant amb persones que porten cicatrius físiques, però també cicatrius emocionals.
2: I tant.
0: I a això li donem molta, molta importància, a que aprenguin primer de tot a escoltar. O sigui, perquè quan venen les pacients tenim que ser molt empàtics i donar el temps que necessiti la pacient perquè s'obri, no? Perquè
2: exacte.
0: No és només de dir vostè què ve? Ah, vale, doncs passi per aquí, vinga, s'estira. Realment de vegades la millor part del tractament no és el pigment ni la silicona, saps?
1: Sinó
0: sentir-se escoltada, compresa i sobretot mirada amb normalitat.
1: Sí, clar, sí, si una persona, clar, una persona que ja d'entrada ha perdut la seva identitat, sí, o sigui,

0: Fins aquí el programa d'avui. Agrair l'entrevista a la Maria Dolores Pérez Sancho, que, com ja he dit, és superinteressant el tema que hem parlat avui, com sempre. I rebeu una salutació de tot l'equip del programa, l'Anna, jo mateixa, la Marisa, la Berna, també les companyes que col·laboren per fer les entrevistes, la Eli, que està en el control de so, i, com no, Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 2:15. Que tingueu molt bona setmana.
1: Sigueu feliços.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
1: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
0: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
2: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
0: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
3: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
0: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
4: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
5: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. No troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. O quan comença la nit, vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
5: Quan comença la nit, amb Fermina Reci.

0: Bona nit i benvinguts a Jazz Club de Nit.
1: Aquest programa que us parla diu això: ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Sifu. A ell li dediquem el programa avui, cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Sifu. Aquí Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa, i com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz, i que al blog hi trobareu l'enllaç. I avui faré un programa amb músics molt potents de l'escena europea, com són Dave Bristow i el seu disc Sides, disc que vaig comprar al Jamboree a la sala 3 el dia del seu concert. També hi haurà el Heights Prospection de l'Alain Metrallet i el del Juan Romero's Manuel Orchester Lua Harmonia, aquest darrer arribat mitjançant Esfera Jazz. I començaré el programa amb el disc del Juan Romero's Manuel Orchester Lua Harmonia, publicat per Super Traditional Records com a vinil, gravat a Estocolm. Més dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Julia Strasalek, saxo alt, saxo soprano, Alexander Thetson, piano, teclats, Wilhelm Bromander, baix, contrabaix, Pell Valgren, bateria, percussió, Juan Romero, congas, percussió, convidat especial, Goran Kaifes, trompeta. Al blog hi trobareu l'enllaç de la pàgina web del disc. I sí que a les músiques de Juan Romero el que més notarem és l'aspecte rítmic, pel fet d'haver-hi la bateria de Valgren i les percussions i congas del líder, Juan Romero. Hi ha, però, l'avinentesa que aquesta és una formació amb seu a Europa del Nord, a Estocolm, i per això aquestes músiques rítmiques tenen també un esperit de la més estricta modernitat. I això vol dir que, tot i ser els tempos no massa vitals i havent-n'hi de lents, no podem parlar del concepte de balada, car les seves músiques se'n van per altres derroters. I ves per on que el tema més tranquil·let és Softness, amb unes percussions subtils del líder i melodies etèries. Temes al mateix tempo, més o menys, n'hi ha, com és el cas de Hoss Bisneck, tot i haver-hi sempre els sons de les percussions i congas del líder Romero, tema on a la meitat doblen el tempo, esdevenint una altra cosa. Això mateix passa en Careta a Careta, al començar delicadament i esdevenir quelcom més endavant, ja amb més trempera, en la impro de la Júlia. I amb aires caribenys hi tenim la sabrosura, a tempo medium slow i del mateix pal, i un pèl més viu de tempo hi ha Terrella. Doncs ja els començarem escoltant en el magnífic Careta a Careta.

I que maco aquest careta careta de Júlia, iniciat amb el motiu principal a càrrec del saxo alt per ella mateixa. La resta de companys ja han aparegut ben aviat amb el baix, piano i és clar que les percussions del líder en un tema amb un tarannà que es va fent vital i més consistent. I ja amb tots plegats pujant al nivell emocional i també amb la improvisació de Júlia al saxo alt. Posterior solo de Pel Valgren a la bateria i de les percussions del líder Juan Romero, ideal temes per començar-los a escoltar. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Discordian Records, Munjun, etc, etc. I Juan Romero es manual orquester, que ve a ser l'orquestra manual de Juan Romero. La meva idea del començament era fer música inclusiva sense posar en compromís l'expressió artística. Com a eines de treball utilitzem pedagogs de diferents tradicions folklòriques del món, utilitzem l'idioma del jazz amb la possibilitat d'estar en moments totalment lliures d'estructures, tempos, escales i altres teories musicals per donar-li l'espai a la intuïció i a l'expressió de cada músic, de cada música. El més important era que hi hagués algun tipus de ritme on aferrar-nos i com oients. I ell ens parla de cadascun dels temes, coses que si no m'escolteu aquí les podreu llegir al blog. I de Hoss Wisneck diu aquest tema juga també amb els tempos, és un 6x8 i vàrem tractar d'estar a un mig temps a l'inici generant un ambient de dab, de doblar, per entrar en un sentiment més africà a la segona part del tema. El tema està dedicat a un gran amic danès, el qual és un gran percussionista. Wisneck és el seu cognom. I Terrella és un tema compost per Alexander Thetson i té un deix etíop, segons jo mateix, el Juan Romero diu. I nosaltres ja els acabarem d'escoltar en un tema on m'he permès escapçar una primera part a moda d'intro i posar-vos la resta, ja més potent de tempo, i aquest és el One of Those Days, un d'aquests dies de Juan Romero's Manuela Orchestra.

I diu ell d'aquest tema que té com a punt de partida generar ambient, després parteix tot d'un ritme de Badia, Brasil. A dalt del Ritus tenia dues idees. Una era començar lent i acabar ràpid. L'altra era que tota la banda passés de tocar els temps a terra, que toqués els temps a l'aire, els del contratemps. A dalt de tot, això toquen Júlia i Goran, saxo, oli, trompeta, lliurement, ells tocant per sobre de tots nosaltres. I ja heu pogut escoltar com ha anat evolucionant el tema a partir d'uns primers moments delicats, com ha anat pujant de volums i més endavant de tempos, com ell ens ha explicat abans. Tot plegat té una constant, el motiu rítmic reiteratiu a càrrec del baixista Wilhelm Bromander, a partir del qual es desenvolupa tot plegat. Acaba, però, delicadament, després d'haver arribat a uns moments intensíssims de ritmes, de tempo, que va creixent d'emocions, i per sobre, primer el saxo alt de Júlia improvisant amb notes llargues per sota el teclat de l'Alexander, i ja la trompeta amb efectes de reverberació que li donen més espai, s'esplaia la mar de bé. I com va creixent tot, quina persistència rítmica més impressionant, una formació que en directe deu ser també molt impressionant de veure i d'escoltar, com s'esplaien els dos vents, com hi van les percussions, com la bateria, de quina manera el baixista els porta a tots. Brutal tema per ja deixar-los d'escoltar, o sigui que felicitats nois i noia, Júlia Strasalek, Alexander Thetson, Wilhelm Bromander, Pell Valgren, Juan Romero i el convidat especial Goran Kafkes. Gràcies, Juan, per enviar-me el projecte i pels teus comentaris de cadascun dels temes. Abraçada. I ara farem un saltet estilístic i ens endinsarem en el jazz amb aires de tradició per com de presents tindrem els mestres dels anys 60 del segle XX. Tot i la modernitat de la proposta, i aquest és el disc Hague's Prospection del saxofonista Alain Metrallet, publicat per Unit Records el 3 de març de 2026, dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Alain Metrallet, saxo, tenor i composicions, Elias Stemeseder, piano, Chris Tordini, contrabaix, Eric McPherson, bateria i Gregor Maret, harmònica, a un tema. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I sí que farem un saltet estilístic amb les músiques de l'Alain, sí. Doncs la veritat és que aquest disc m'ha sorprès també agradablement per la música encabida, per la seva diversitat de ritmes i tempos, on dels 8 temes que hi ha, fins i tot n'hi ha un encabit quasi que en el free jazz i tema Jump Load. Hi ha, però, uns quants temes de tempo de balada, músiques molt delicades, com és Crazy He Calls Me, melodia que ens recorda un estàndard de jazz. Un altre tema així és Flight of the Humble Being, amb l'harmònica de Maret. I ves per on que I'm in Tears és així de bonica per com Alain l'inicia el saxo tenor sol i després ja amb un delicat swing. I podríem començar amb un tema que s'acosta als conceptes del jazz contemporani, també un tempo tranquil·let anomenat Obvious Transmission, però els començarem escoltant a tot delicat swing en el tema EWR Hero Saint de Alain Metrallet.

I sí que el delicat swing ha aparegut, sí, ara bé, ha estat després de la intro feta a saxo tenor pel líder Alain Metrallet. La melodia l'ha feta ell, tot i ser curtet a la part de la A, mentre que el pont o la B l'ha remarcat més al piano, i ja de nou tema i improvisacions, la primera la del pianista Elias Stemeseder. I que subtil interpretació del pianista en el seu solo, a base d'arpegis i de més pianíssims. I per de sota, la magnífica profunda pulsió del baixista i els delicats copets a plats i caixa del bateria McPherson. I ves que l'Alain s'ha posat a improvisar i de quina brutal manera l'ha fet. So potent llenguatge modern amb aires de Wayne Shorter, que sembla ben bé el seu mirall estilístic improvisant per so i per melodies creades. Gran solo del líder que ja ens situa al final del tema que han acabat delicadament, ideal per començar-los a escoltar. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Fresh Sound, Quadrants, etc. Underpool també. I Heights Prospection és l'àlbum de debut del saxofonista tenor suís adoptat a Brooklyn, Alain Metrallet. Aquest projecte compta amb una formació impressionant que inclou Elias Stemeseder al piano, Chris Tordini al contrabaix, Eric McPherson a la bateria i el convidat especial Gregor Maré a l'harmònica. L'àlbum consolida la identitat musical de l'Alain a través d'un sentit homenatge a les seves principals influències, que inclou mentors i el seu pare, Richard, percussionista, director d'orquestra i el seu primer mentor, la marxa prematura del qual va deixar un profund impacte en la seva vida. En honor a Prospect Heights, el barri de Brooklyn que ha estat central en el seu desenvolupament artístic, el títol de l'àlbum reflecteix la recerca inquebrantable d'Alain per coneixements socials, musicals i espirituals més profuns. L'Alain Metrallet és un saxofonista i compositor suís conegut pel seu so expressiu i la seva veu distintiva en el jazz contemporani. Originari de Valais, Suïssa, es va traslladar a la ciutat de Nova York el 2019, on es va convertir en una part activa de la vibrant escena musical de la ciutat com a líder de banda i músic de suport. Allà li va agafar la pandèmia, ves per on. Establert a Brooklyn i format a The New School for Jazz and Contemporary Music, Metrallet va passar 6 anys desenvolupant la seva visió artística i donant forma al seu quartet. El 2018 va ser guardonat amb el Premi Langau Jazz Nights, seleccionat personalment pel llegendari bateria Adam Nussbaum. Fins ara, Ohad Talmor, un estret col·laborador de l'Iconics, n'ha estat el seu mentor, així com dels principals artistes de jazz Reggie Workman, Dave Douglas, Chris Chick i Mark Turner. I més coses que podreu llegir al blog. I ja per acabar us podria posar el tema Jump Load a tot free jazz, però no, esteu tranquils, car sonarà el molt potent Unstable Mates, Alain Metrallet.

Doncs ves per on que el títol d'aquest tema fa una referència al Stablemates de l'estimat i enyorat Benny Golson, tot i que possiblement vulgui dir el contrari, harmònicament parlant, vés a saber, per això hi ha el Unstablemates en lloc del Stablemates. El tema és, però, brutal per concepció, estructura, però també per la qüestió rítmica, on de nou el bateria McPherson està brutal. És clar que també Chris Tordini al contrabaix. Iniciat a intro de saxo tenor sol, després piano i la resta de companys, i ja amb la melodia curteta que deixa pas a la primera improvisació a càrrec del pianista Elias Stemeseder, que ha fet un solo encabit en el jazz contemporani, com és molt i molt aquest projecte amb temes com aquest. Quins moments més intensos de rítmica, de creativitat. I és clar que l'Alain Metrallier, el saxo tenor, l'ha seguit en aquesta contemporània, una musical, que brutal, quina tralla de solo que ens ha fet el líder, quins recursos que té, quina sonoritat més potent i brillant, quines línies creades més inversemblants. Després d'ell, tranquil·litat en el solo del baixista Chris Tordini, ell i els copets al canto de la caixa de McPherson, i ves que aquest s'hi ha afegit a la roda de solos, i quina meravella que ha fet! Quins cops a les timbales, redobles, obviant els plats, al final sí que els ha tocat, i ja tema i final, ideal, per ja deixar-los escoltar, o sigui que felicitats, nois! Alain Metrallier, Elias Stemeseder, Chris Tordini, Eric McPherson i Gregor Maré. I ja encarem el final del programa amb el disc del pianista Dave Bristow, Sides, publicat per Elastic Stage. I com he dit abans, comprat al Jamboree a la Sala 3 el dia de la seva presentació a casa nostra. No hi ha dades de l'enregistrament ni posats al compacte, prova de la total autoproducció del disc, tot i col·laborar-hi els de Elastic Stage. I aquí tenim a Christian Athelhurst, trompeta, Felix Hardwin, saxo alt, Dave Bristow, piano, composicions, Gabriel Pierre, contrabaix, Guillaume Prévost, bateria, i amb la col·laboració del gran Mike Stern, guitarra en dos temes, Caloe, una cantant en un tema, i Catherine Merrily Pum, Gustav Reichert i Tommy Scott en un tema també. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. Doncs aquest és un projecte també molt interessant, amb unes interpretacions magistrals de tot el quintet. I és clar que de les convidades i convidats, de temes a tempo slow, de balada, n'hi ha un parell, el preciós Reverie de Tom, amb la càlida veu de Caloé, i també hi ha el bonic tema anomenat Magenta. I un pèl més vital és el darrer track del disc, on hi col·laboren una colla de músics amics, entre els quals la cantant Catherine Merrily Pum, la qual ens acarona amb la seva veu, un tema amb una determinada consistència rítmica també. N'hi ha un d'instrumental iniciat amb una intro a piano sol pel líder, que té uns aires festius i melodia un tant popular i vital també, que està força bé, anomenat We Three. Però ja els escoltarem amb un pèl més de trempera en el brutal tema on hi col·labora el gran Mike Stern a la guitarra, i anomenat The Buddha, de Dave Bistrow.

I de nou fem un sol tironet estilístic, jo dic per la guitarra de Mike Stern, la qual ens ha situat en un entorn de jazz-rock progressiu, vaja, de fusió, però no ens enganyem que la resta de companys van més en l'ona del jazz del més actual per com remenen ells els seus instruments, per com improvisen, pels mateixos temes del líder de Bistro, un jazz més ortodox entre cometes. I quin motiu fa el baixista Gabriel Pierre més potent i com li fot a la bateria en Guillaume Prevost i la melodia que maca i com va descendent per sota mentre a primera línia es manté per la trompeta de Christian. I ja la improvisació del mestre Stern, i que bé que encara vagi fent col·laboracions com aquesta, car de tocar en gires potser ja no les faci. Brutals, les seves maneres improvisant maco el so fosc que li extreu a la guitarra passada per determinats efectes. I ja la improvisació del líder Dave Bristow al piano més ortodox que en Mike, entre cometes, sí, tot i això el tema té un caminar un tant trencat per com n'és el seu ritme, i ja els dos vents, recuperant la melodia amb més presència de la trompeta, acaben el tema de cop, ideal per començar-los a escoltar aquest Buddha de Dave Bristow. I dels dos restants, els més potents i magnífics tots dos, m'hauré de decidir per un d'ells, cosa difícil, car amb dos temes són increïbles, però vaja, doncs res, que ja els acabarem d'escoltar i nosaltres el programa d'avui amb el primer track i tema anomenat Stars of Orion, Dave Bristow.

trompeta de Christian i saxual de Félix, i qui primer ha improvisat ha estat el magnífic trompetista, i de nou amb una carretada de notes i totes molt ben posades, gran solo que ens ha fet amb aquest so tan potent i ara no tan brillant per situar-lo més en el registre del mig. I també s'hi ha posat el líder Dave Bristow al piano, i de nou fent un solo força ben muntat, força ben realitzat, amb bones idees i bon joc d'ambdues mans. I és clar que de nou el so del saxo alt ens ha captivat, ell que és en Félix, i també la seva brutal improvisació en un tema increïble que va a un tempo brutal, ideal per ja deixar-los d'escoltar i nosaltres acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que felicitats, nois i noies. Christian Altehulshorst, Félix Hardouin, Dave Bristow, Gabriel Pierre, Guillaume Prevost, Mike Stern, Calloway, Catherine Merrill Pum, Gustav Reicher i Tommy Scott, aquests darrers que no hem escoltat. Doncs ara així ho deixem aquí, gràcies per ser-hi. Aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tusset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels exclusits interessos comuns, espero, i seleccionant les seves músiques, us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Be your baby. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos, bona nit i bon jazz, club de nit.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
3: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
2: A la nostra edat estem fets uns tequis.
4: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
6: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. Cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Magí Canyelles.
2: Bon dia. Avui us proposo escoltar un ball pla que es diu Bruc. És una cançó de la Cobla Catalana dels Sons Essencials, una formació liderada pel Marcel Caselles, que és un dels grans referents actuals de la música tradicional.

final, ell des de fa molts anys ha estat doncs, vinculat a la música tradicional, l'ha portat fins on és a dia d'avui, i aquest és un dels seus últims projectes. Han publicat ja tres discos, sempre doncs, partint d'això de la música tradicional i portant-la també cap a nous llenguatges, i és una proposta, crec, molt interessant, i aquesta cançó doncs, ens toca especialment de prop perquè parla del nostre riu, del riu Llobregat. El Marcel Casellas també és d'Esplugues, i també sempre ha reivindicat molt la nostra comarca. Així que avui us proposo començar amb Bruc, que és un ball pla de la Cobla Catalana dels Sons Essencials.

0: la tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimecres 20 de maig de 2026. La compartim amb el Pere Madurell. Hola, Pere, bon dia.
1: Bon dia.
0: Toni Ramoneda, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia.
0: Bon dia, Antoni Bonilla.
3: Molt bon dia.
0: Bon dia, Jordi Turró.
4: Molt bon dia.
0: I de moment no tenim ni la Mari Carmen Juárez, que la tenim atrapada en un embús al carrer Verdaguer, ni la Samar connectant-se. Doncs si hi ha alguna novetat al respecte, us ho diré. Normalment, doncs, ja porto un parell o tres de setmanes dificultats la Mari Carmen quan ve cap aquí, al carrer Verdaguer. No és el punt conflictiu, o l'únic punt conflictiu. Toni Ramoneda, si vols fer un apunt, doncs, de trànsit.
2: Clau local, normalment això clau ve local provocat pel l'embús del terraplè, que avui anava bastant...
0: Avui anàvem bastant bé, eh?
2: Sí, perquè tenim aquella sort que avui no hi havia cap camió descarregant, tallant un carril, ningú que paro només un moment a treure diners aquí al caixer.
1: Però és un moment només, eh?
2: Sí, aquest és un
1: minut. Són 3 minuts, 4 màxim.
0: Sí, eh?
2: Sí, o els que s'esperen perquè vinc a recollir que està comprant aquí, ara surt, si és un moment, i ja m'espero dins del cotxe, doncs tot això la va liant al terraplè, que és el... Que és el nus principal del centre, eh?
1: Hi ha dos carrers principals en l'ús d'és un moment, que només són 5 minuts, que no passa res, que vaig a surt un moment, que agafo el pa, agafo el tabac o vaig a buscar un no sé què, però tranquil, no passa res, tinc dret a deixar el cotxe 5 minuts, que són, un és el terraplè, jo diria que és el top number one, i el segon és l'avinguda Pi Margall entre la plaça de la Creu i la carretera. Aquest és el número 2 de top, en el que hi ha aquell ús totalment permès, pel que veig, tranquils que no passa res, que són 5 minuts.
0: Bé, en tot cas...
2: I si aneu cap a Girona, que sapigueu això, que hi ha això, un altre accident després de la curva de sota Papiol, i que per tant està tot parat, ara ja deu arribar fins a Sant Feliu, ben bé. Direcció nord, avui aneu...
0: Sí, no baixa, ara arriba el Marc Carmen. Obre la porta i baixa el primer, no pateixis, que estàvem a punt de tancar la porta. Estem en directe i en aquests moments... No, Toni, no, al revés, sisplau, al revés, gràcies. Estem en directe i ara tanquem la porta correctament. I Pere, volies fer un altre punt també de mobilitat o no sé què m'has dit, de servei? No, és igual.
1: No,
0: deixem-ho córrer.
1: No, jo diria que no, eh?
0: Jo et necessito tu perquè ens has d'aclarir moltes coses avui en clau de jutjats.
1: Uf,
2: posis la toga.
0: Posa't la toga perquè necessitem aclarir-ho i molt el que ha passat aquestes últimes
1: hores. No porto la toga, me l'ha deixat al despatx.
2: Però la lloguen, no? La deixen?
1: No, sí. Us explicaré una anècdota. En cada sala de jutjat hi ha com a mínim dues togues, una per cada part, que les facilita el Col·legi d'Advocats respectiu. A Barcelona, el jutjat de Barcelona, el Col·legi d'Advocats de Barcelona.
0: Tu vas a la Ciutat de la Justícia, per exemple?
1: Vaig a la Ciutat de la Justícia, o, per exemple, el que és el Partit Judicial de Sant Feliu, que és Martorell, Esplugues i Sant Feliu. El Col·legi d'Advocats de Sant Feliu també té togues a cada sala. Són togues que es posen tots els advocats i totes les advocades cada dia.
0: Es netegen, m'imagino.
1: I es netegen amb una certa periodicitat. Jo fa ja molts anys que tinc la meva toga que m'enduc sempre des del despatx i que em poso i que després me la torno cap al despatx. Per raons, diguem-ne, diverses.
0: D'acord.
2: S'aguanten dretes, sense penjador.
1: Sobretot a l'estiu és una mica delicat.
0: Bé, era això, eh?
1: La nota de servei no és aquesta, no.
0: Aviam, hi ha unes imatges terribles a la xarxa on hi veiem un home de 48 anys que ahir va matar ganivetades la seva exparella en una plaça de Figueres. Demencial, doncs, les imatges a plena llum del dia, a la vista de tothom, en una sovintejada plaça de Figueres, expliquen les companyes periodistes que de la zona. Un home va matar, doncs, a ganivetades la seva exparella. La víctima, una dona transsexual de 33 anys d'origen hondureny, va rebre diverses punyalades al tòrax, al coll i als braços, ferides que van acabar sent mortals. L'agressor, de 48 anys i nacionalitat espanyola, tenia un ordre d'allunyament sobre la víctima, però l'havia trencada en dues ocasions les últimes hores. La darrera va ser dilluns, això va ser ahir dimarts, doncs dilluns, quan va ser arrestat per haver-li provocat lesions en la via pública. Hores abans, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s'havia celebrat un judici ràpid per un altre episodi anterior de maltractament i l'autor va acceptar una pena de 6 mesos de presó i un ordre d'allunyament de 250 metres i incomunicació amb la víctima durant un any i 4 mesos. Però aquest mateix dilluns va ser arrestat altre cop per les suposades lesions sobre l'exparella, motiu pel qual va ser citada a una exploració a Florença, dimarts, a què no es va presentar i l'agressor va acabar en llibertat i hores després, doncs, digues, espera, va matar aquesta persona a plena llum del dia. Hi ha vídeos que circulen per les xarxes que ho expliquen i l'Anna Ponsí, bona periodista de successos, precisament de Figueres, diu que el

0: I això, si no ens ho inculquen de ben petits, el respecte pels altres, doncs serà difícil. I tot i que ho facin, i segur que es fa des de les escoles, no sé si prou, si suficient, si bé o malament, però està clar que hem de créixer amb uns valors que no reflecteixen que algú pugui anar a casa, agafar un ganivet tranquil·lament i al mig de la plaça major del poble que sigui fotre el que li doni la gana amb total impunitat.
1: Bé, però com diu el Jordi, jo crec que hi ha trastorns mentals que es tenen de detectar, tot i no, en seguida.
2: Si és que hi ha un trastorn mental,
1: Si és que, bueno, a veure...
2: Hi ha molts crims que n'hi ha trastorn mental,
1: Home...
3: Sí, però al març, a Tortosa, va haver-hi un altre assassinat.
1: És que matar algú molt bé del cap no tens que estar.
2: Però el trastorn mental estem entenent-lo com una malaltia mental detectada i diagnosticada que pot ser d'eximent... no diria completa o a vegades sí, però parcial del delicte, i per tant és molt gruixut dir que trastorn mental. Pot estar algú obcecat, agressiu, i no per això ha de tenir directament un trastorn mental. Trastorn mental és una malaltia diagnosticada mental. Ho dic perquè si no tothom que fa alguna cosa dolent és que està trastornat, perdoneu-me la
1: no, no, és que, a veure, no estic esculpant de cap de les maneres, i perquè el trastorn mental crec que s'hauria de detectar i visualitzar molt abans quan una persona veus que algú passa i que no està bé, i que això no l'eximeix de culpa, per suposat.
2: No, però el trastorn mental té efectes en la responsabilitat penal i en la pena que se li apliqui,
0: Però aquest trastorn mental...
2: Ha d'haver-hi un trastorn mental diagnosticat com a tal.
0: També pot ser transitori, no? I això ve una mica amb el que deia abans. Hosti, acaba de passar el que acaba de passar. El deixem al carrer... Hosti, aquest tio va calent ara mateix. Anem a veure què pot fer. Anem a veure que se'n vagi a casa i es calmi una miqueta i segurament, amb una mica de sort, demà ho hagués vist d'una altra manera. No, és que aquest, tal com va sortir del jutjat, se'n va anar a casa... Va agafar un ganivet, a casa on fos. Se'n va agafar un ganivet i la va buscar.
1: A casa.
0: Va passar molt temps.
3: Prèviament ja l'havien dit, l'havien suspès, diguéssim, de veure que la seva parella durant X temps. En aquell cas, quan hi ha un jutge que diu això, és perquè, d'alguna manera, durant X temps, algú ha de controlar això, no? Dic jo, no?
0: Clar, però hi ha un judici en el que la part acusadora no es presenta.
3: Sí, però si estem parlant de que potser hi ha una enfermedad mental, si hi ha un jutge que diu tu no pots apropar-te amb aquesta parella per algun motiu, per el que sigui, i això és un...
0: Però no es pot acostar perquè li ha fet mal a una persona. A aquesta persona li han dit que vingui per veure aquestes lesions i la dona no es presenta. Llavors, com que no poden certificar aquestes lesions, bueno, pues no hi ha cas, no? No sé si és una mica resumit així d'estar per casa, Pere, però no sé si és així, això.
2: No, jo més o menys és tal com ho dius, el que passa que té molts matisos, molts condicionants, molta disponibilitat o no del material necessari per prendre mesures. Per exemple, torno a dir el del braçalet, que registra quan s'acosta a la víctima a partir d'uns certs metres.
0: Però això li haurem de posar si hi ha una pena.
2: Poden haver-hi mesures en la llibertat.
0: Que no se m'entengui ara que el que estic dient és que és això culpa d'ella que s'ho va buscar per Ronald.
2: No.
3: Al final, aquí, amb aquesta taula, estem intentant buscar coses o solucions que és la llei qui hauria de buscar-les o de trobar-la, millor dit, no? Perquè al final, insisteixo que jo penso que alguna la llei ha de canviar, perquè no pot ser, no sé.
4: A veure, que ara que estava parlant amb els companys que els li hem preguntat a la IA a través de l'anàlisi que fa del codi ètic periodístic del tema que estàvem comentant abans en el cas d'aquesta notícia publicada sobre les dades concretes que qüestionaves fermament, Pere.
2: I Toni, el Pere i el Toni.
4: I Toni, l'Antonio també s'hi ha afegit. Bé, perdó, però en tot cas tu has sigut doncs, contundent.
2: I la Mari Carmen, tots,
0: tots. Tots, totes i totis.
4: I a més, en aquest cas, efectivament, doncs, esmenta que no era estrictament necessari fer aquest...
2: No, estrictament no era necessari.
4: Bé, escolta, noi, un momentet, que estic acabant.
2: No,
4: escala. Diu, l'únic argument periodístic per incloure-ho, hi ha un afegitó, que és la visibilització de l'extrema vulnerabilitat. Diu, l'única justificació editorial per sota de la línia

0: ètica és visibilitzar com les dones transsexuals, especialment les migrants, com s'indica que era doncs, aquesta persona, pateixen una interseccionalitat de violències, masclisme, racisme i transfòbia que les exposa a un major risc d'exclusió i desprotecció del sistema. En tot cas, és l'únic matís que fa aquí, però sí, evidentment es qüestiona la, aquesta
1: aprofitem
0: publicació.
1: Per dir que tot aquest comentari que jo segueixo dient, per molt que això que has llegit, trobo que no és aplicable aquí, perquè jo crec que és una informació totalment gratuïta que no calia, però que justament això es posa quan aquest cap de setmana ha fet anys de l'assassinat de la transsexual del Sonia Rescalvo.
0: Sí, sí.
1: Que comença una mica, que és una mica el contigo empezó sí, todo, no?
0: Sí.
1: De tot això. I jo segueixo dient que crec que aquí no calia.
2: Al març, a Tortosa,
0: sí,
2: va dir que una dona ha mort per la seva parella. Ni transsexual, ni transsexual, ni absolutament res. O sigui, és una altra persona que ha mort i ja està. Vull dir que continuo pensant-li que la part de transsexualitat en aquest punt, quan és, com bé diu la Mari Carme, un assassí i una víctima, ja està, és que no hi ha més.
1: Si hagués afegit a la dona, que era votant d'esquerres, haguéssim dit, hòstia, per què diu això? No? Seria clar, com que era una roja,
2: sí.
1: I ens hagués sobtat molt que hagués dit això. Doncs,
2: quan la notícia és que una persona ha matat una altra, aquesta és la notícia.
3: El Toni ha apuntat, jo crec que molt bé, una qüestió cultural, social, d'educació, que és la base d'atacar aquesta qüestió. Jo crec que aquesta base cultural, social i educativa, també el que ens imposa la nostra societat apostòlica romana cristiana, no, ho dic en el sentit de que és la religió que tenim més a prop, ens imposa una certa obligació dels que no siguem o no siguin heterosexuals a declarar la seva condició sexual. Els que som heterosexuals, no cal que ho diguem, ja tenim el carnet oficial,
2: el flag verd,
3: exacte, i els que siguin els que no siguin heterosexuals en qualsevol de les opcions, hi ha com una certa obligació d'allò de sortir de l'armari. Jo a mi em sembla que això és molt cruel, que surti de l'armari qui li dongui la gana, i qui no li dongui la gana que no surti de l'armari perquè no té cap obligació, però de qualsevol tipus de condició sexual.
1: Doncs si ja és una decisió personal de cada un sortir de l'armari, imagina't la d'un altre d'assenyalar la condició sexual
3: sí,
1: de l'altre.
3: Sí, correcte.
1: Hòstia, és que no trobo que no venia.
0: A tot això, ahir també, molt més mediàtic...
3: Perdona, vas a explicar una altra notícia, oi?
0: Sí.
3: Disculpa, Oriol, no...
0: No, disculpa't.
3: Només una qüestió. Vull fer un matís a la notícia que has dit abans d'aquest tema, d'aquest assassinat, quan has dit que la gent va filmar amb
0: sí, tant.
3: Va filmar.
0: Bé, això està a l'ordre del dia, ara.
3: Està a l'ordre del dia.
0: Traiem el telèfon.
3: Deixem obrir un petit melonet.
0: Sí, home, i tant.
3: El tema intentaré intervenir per evitar aquest assassinat, que això és un aspecte més d'heroïcitat que la gent no té per què tenir-la, però no només no intervindré, sinó que a més gravaré. Hòstia. No, em sembla bèstia.
4: Jo vull creure que en algun cas es gravava per tenir un document de cara a la víctima.
3: La gent del carrer, el ciutadà.
1: Segurament, gràcies a que la gent ha gravat coses, s'han
0: sí.
1: trobat, s'han pogut detenir a gent. O sigui, a vegades també no és només el
4: mentre
1: morbo...
4: Mentre un corria darrere d'ell, dic jo, de l'altre, gravaven per tenir... Dic jo, vamos.
1: I alguns miraven d'ajudar-la amb ell. Jo trobo que no hem de culpabilitzar tot el morbo de, mira, com que hi ha sang, anem a gravar-ho. També hi ha aquella cosa de que ara tots som periodistes, tots tenim una càmera de televisió per gravar a la butxaca, i aquella immediatesa de que, bueno, doncs a vegades potser també ha sigut per bé.
3: Pot ser, estic d'acord amb vosaltres.
0: Com deia, molt més mediàtic que va ser ahir aquesta detenció de Jonathan Andic, de 45 anys, i acusat de matar el seu pare, Isaac Andic, durant un passeig per Montserrat al desembre del 2024, que va conèixer ahir, les proves que l'últim any i mig han reunit els Mossos d'Esquadra per mantenir les seves sospites. Ho explica la Maica Navarro a La Vanguardia. Una llista llarga d'indicis que la titular del jutjat 5 de Martorell va enumerar en un duríssim ordre de presó que va permetre que es fes pública. Bastant precari, no?, el jutjat de Martorell, pel que vam veure les imatges. Espera, això
3: és... Els jutjats.
0: Els jutjats.
3: de Martorell. Els 7 jutjats de Martorell estan tots, cadascú repartit en un mateix entorn d'un conjunt d'edificis, estan tots en plantes baixes, excepte el jutjat 1, per cert, que està en planta primera, que tenia un ascensor que li van col·locar després d'una reclamació de molts anys perquè hi havia gent que per accessibilitat no podia pujar. Aquest ascensor es va fer malbé, és que realment estem en un país de pandereta, es va fer malbé ja fa anys i en lloc de reparar-lo s'ha acabat eliminant i extraient aquest ascensor. De manera que el jutjat 1, els que no tinguin dificultat d'accessibilitat no hi poden pujar-hi, i els altres jutjats estan en plantes baixes, excepte el 5 i el 6, un d'aquests és el del que m'han dit.
0: Aquest és el 5.
3: El 5 i el no sé si el 4, que estan en plantes semisoterranis, també amb escales. Bueno, estan en una precarietat absoluta. Sí, hi ha una rampeta per una banda i per altra banda hi ha escales.
0: Bé, un escrit en el qual, torno a l'origen de la notícia, recollia la petició de la fiscal Teresa Ioldi d'enviar a la presó el primogènit per un delicte a domicili, però com a mesura eludible per una fiança d'un milió d'euros, doncs l'acusat va dipositar al cap de 10 minuts.
1: En el caixer un moment
0: i va treure els 10 milions d'euros. Immediatament després va quedar en llibertat amb la prohibició d'abandonar Espanya després de lliurar el seu passaport a la magistrada i fent novament la desfilada davant dels mitjans de comunicació, però en aquest cas sense manilles. M'aclareixes això d'aquesta fiança? Ho dic perquè doncs també puguem aclarir-nos, perquè llavors un pot pensar, ah, mira, com que té tants calés aquest, doncs pot pagar de seguida, i d'altres això no ho podríem fer.
3: Pel que he llegit a les notícies, el que té la jutgessa de Martorell són indicis. No té cap prova directa, no en té ni una. Tots són indicis. Això em porta a pensar això, l'altre em porta a pensar l'altre. Indicis. Per tant, el no establir-li fiança substitutòria de portar-ho directament a presó provisional, jo crec que va perquè només té indicis. La fiança jo crec que és voluminosa, un milionet d'euros, per tant, potser justifica que no té ni una sola prova directa, però té indicis, algun especialment, jo crec, que rellevant, però indicis només.
0: Bé, saludo a aquesta hora del matí a la Samar El Ansari. Què tal, Samar? Bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Bon dia, que ja sé que fa estona que estaves escoltant-nos i no sé si vols afegir alguna reflexió al respecte d'aquest cas, però sobretot també del que comentàvem fa uns minuts.
5: Doncs mira, us he sentit així una miqueta per sobre i si parlem una miqueta del tema de l'Andic, doncs a mi no em va sorprendre, la veritat. Jo cal dir que ja feia temps que ho parlava amb una amiga meva que dèiem això acabarà segurament amb el fill a la presó. Sempre presumpció d'innocència, però jo ja ho pensava fa...
0: Doncs bé. Samar, t'estem perdent.
5: Ja em sentiu ara?
0: Ara millor. Sí,
5: ara
0: sí,
5: ara millor. Vale, perfecte, vale, perfecte. Sí, perdona. No, que li he donat el micro sense voler.
0: No passa res. Sí.
5: Ja. I respecte al que comentàveu abans, jo és que sonarà una miqueta fort, no? Però al final penso que sempre és el mateix, és a dir, les víctimes sempre són dones, és igual que siguin dones trans o no, i que potser, mira, l'altre dia la Maica Navarro a l'aula d'extensió universitària va dir una cosa que em va clavar molt, i és que cada cop els successos són menys assassinats a l'ús, són menys... successos com a tal a l'ús del que coneixem, no com successos, i que cada cop són més violacions i són més assassinats directament masclistes o a dones. Llavors, potser cal fer una reflexió al voltant de la societat, veure què està passant i començar a retallar per un problema, que és que cada cop s'està fent la bola més grossa, cada cop és més greu, i veure què passa, no? Perquè deixi de passar. Mm-hmm. I ja està.
0: Que, és a dir, que ferma condemna als plens,
5: no,
0: minuts
5: tant,
0: de silenci, etc, però que més enllà d'això, doncs que, no sé, que s'actuï ja més fermament.
5: Home,
0: que ja s'està fent molta feina, però vull dir que és que és desesperant.
5: Exacte.
0: Això.
5: No, és que s'ha d'actuar, s'ha de fer alguna cosa. Jo no sé si s'endurir les lleis, però jo crec fermament que ha de ser alguna cosa educativa, és a dir, no pot ser que arribin els nanos amb 14 anys ja amb aquests pensaments, és a dir, és una barbaritat. Si et fixes a xarxes, és que els missatges és que són una barbaritat. Llavors, és veure què fem des que els nanos són petits, perquè aquests nanos que ara són petits, demà poden ser futurs agressors. Llavors, en compte, a poc, però s'ha de fer alguna cosa ja. És a dir, ara ja no ens serveix, no?, amb una llei que potser et jutgi i segons el que... No, és que necessitem alguna cosa que algun mecanisme educatiu, és que no ho sé. No sé com es podria... Però s'ha de retallar, s'ha de fer alguna cosa ja, perquè no és normal.
0: Mm-hmm. Per tant, coincidiu bastant amb l'aspecte educatiu.
3: Absolutament.
0: Completament d'acord. L'aspecte de xarxes...
4: Jo afegiria que la llei actuï de manera severa i contundent.
5: Sí. I després, Mari Carmen, ara ho afegeixo. A més, és que de fet de les, em sembla que vaig llegir l'altre dia que del total de dones assassinades, un percentatge, no sé si va ser un 20% de les dones assassinades aquest any a aquest país, no sé si era un 20% que tenien la denúncia posada, que tenien l'ordre d'allunyament i que no s'havia complert. Llavors, doncs si posem mesures, ens garantim que aquestes mesures s'apliquin. El que no pot ser és posar una ordre d'allunyament i que jo visqui en el número 5 del carrer, del carrer X, i que el meu agressor visqui a la porteria del costat i que no es faci res. Llavors, endurir, i ja no només endurir, sinó això, fer que es compleixi la llei, fer que es compleixin les condemnes i endurir-les si cal.
0: Uh-huh. Antonio.
2: Sí, no, parlava de l'educació i completament d'acord, i bé, enllaçant-ho amb l'educació, pues seria fantàstic que amb els pressupostos que actualment s'acaben d'aprovar, pues que segons la informació que hi ha ara mateix les notícies, només educació són 1.642 milions d'euros més, però en principi, segons el que he pogut llegir, no hi ha res respecte a increments salarials per als professors i educadors, educadores. Gairebé tot és benestar per la aules, aire condicionat, etc. Està molt bé tot això. Està molt bé que la primera, o sigui, el més important, són 2.428 milions d'euros en salut. Està molt bé, i el segon és l'educació, no? Però se n'aniran molts milions d'euros, que també són necessaris, evidentment, amb el tema de Rodalies, amb el tema d'aquesta mercantil que s'ha de crear, etc. No? La setmana passada parlàvem de l'educació, de la vaga dels profes. Estem parlant tornem a parlar d'educació una altra vegada, un dimecres més, no? I és, hem de ser conscients, no només nosaltres, la societat, sinó també els polítics, que són els que marquen una miqueta el pas d'on s'ha d'invertir de veritat, no?
1: Una cosa, has dit que els pressupostos que es van aprovar encara no estan aprovats.
2: Bueno,
0: però
2: en principi hi ha bones intencions per això, no?
1: Exacte. Sí, però falta que els comuns diguin que sí, i al final acabem amb el de sempre. Els que menys representació tenen són els que acaben tenint la clau de veritat de tot. Uh-huh. Però bueno, això és el sistema que funciona així.
0: Però bé, ja hi ha un acord entre PSC i Esquerra.
1: Hi ha un acord entre PSC i Esquerra. Els comuns han de dir la seva.
5: Uh-huh.
1: I els comuns sí que entraran molt amb el tema de l'educació.
2: De moment són 1.600 i pico milions més en educació de l'any 23. 25, no, 23.
1: No, és que porten molts anys sense pressupost, sí, aquest és el problema.
2: I en aquest cas, a veure aquests 1.600 milions més a on van, no?
0: Bé, per cert, que lligant-ho amb això, la setmana passada també parlàvem de la Cambra de Comerç, que ahir publicàvem una notícia, i també ho veia a les notícies, la IA, ara que parlem de tot això, transformarà el 26% dels llocs de treball a Catalunya, afectant en major mesura les dones amb un 30%. És una notícia que es publicava ahir. La ràpida difusió de la intel·ligència artificial generativa planteja interrogants rellevants sobre el seu impacte en el mercat de treball. L'estudi Impacte de la IA generativa sobre el mercat laboral de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç analitza fins a quin punt les ocupacions a Catalunya estan exposades a aquesta tecnologia, com es distribueix aquesta exposició per gènere i edat, i si ja s'estan observant efectes en la contractació i els acomiadaments col·lectius a Catalunya. I l'enfocament de l'estudi parteix de la idea que l'impacte de la IA generativa combina processos d'automatització total o parcial de les tasques amb efectes de complementarietat amb el treball humà, especialment en activitats cognitives i creatives. I a curt termini predomina l'efecte de complementarietat i creació de noves ocupacions associades a la IA, i a mitjà termini predomini predomina l'efecte d'automatització. En aquest cas són algunes dades, però el 26% de les dones ocupades, de les persones ocupades, presenta una exposició mitjana o alta a la IA generativa, i el 30% en el cas de les dones i el 24% en els joves menors de 30 anys, algunes de les conclusions que s'expliquen. Un 29% no està exposat i el 45% restant presenta una exposició mínima o baixa. L'article és molt llarg i interessant, però apunta, doncs, cap on van els trets.
2: Sí, sí. Antonio. No, completament d'acord. A nivell empresarial, la intel·ligència artificial està fent... no va dir molt de mal, però no és molt de mal. Agilitza moltíssim, sobretot amb tasques administratives. Ja la IA està ficant dintre dels programes i ja gestiona pràcticament com si fos una persona, un treballador més, a un cost pràcticament, no zero, però pràcticament molt més econòmic. I sobretot les tasques administratives sí que seran coses que veurem, que hi haurà una reducció important en quant feines i demés. D'alguna manera, el que treu per un cantó, segurament hi haurà mancances per un altre, i aquest canvi que ja s'esperava i que es parlava de l'indústria 4.0, que hi haurà un canvi també de forma de treballar i de pensar, ho veurem en els propers anys. Vull dir que això és algo que ja ve des de fora, no?
0: Sí.
1: El mercat laboral en general, tota la vida, al llarg de la història, sempre s'ha hagut d'anar transformant i adaptant als temps que corren. És a dir, quan van sortir els primers tractors, van dir, hòstia, és que tota la gent que treballava al camp amb aquestes bèsties ara patiran i no... Bueno, doncs hi va haver gent que va haver de deixar el camp per anar a fàbriques a muntar tractors, construir tractors. Ara, precisament, la IA, a qui està matxacant més els llocs de feina és precisament els informàtics. Els que van crear la IA ara són els que ho estan patint. S'hauran de transformar i hauran de... doncs, al millor, el sector necessitarà gent per altra banda, perquè no oblidem que la IA pot funcionar i pot anar molt bé, però que al final està creada per persones.
2: Sí.
1: L'intel·ligència artificial, vull pensar que encara està creada per intel·ligència natural. M'agradaria pensar.
2: El cas que tu dius, i tens tota la raó, és que a les altres èpoques, o transicions d'alguna manera, s'han fet amb un temps molt més llarg. Aquí estem parlant que amb 6 anys, de l'any 20, que ha sigut l'accelerador, la benzina que l'ha fotut, s'ha ficat a la IA, ha hagut un creixement. Sí, la companyia Zoom, que tothom la coneix ara, a l'any 18, a l'any 19, no la coneixia ningú, o molt poca gent. I en 6 anys som multimilionaris.
1: Vam conèixer perquè a la pandèmia la vam fer servir tots.
2: No? Correcte. En aquesta, però l'any 18, l'any 19, no. Si no hagués hagut aquesta pandèmia, segurament Zoom estaria creixent d'una manera molt més escalada, la gent era molt més... potser no tan pro a fer aquest canvi, que a vegades el mercat va en aquest sentit, que és el mercat qui va tapant. Oi, en aquest cas, la IA, la indústria 4.0 en tots els sentits, ha sigut un accelerant en 6 anys, i això és el que canvia molt el ritme de tots aquests canvis que estem veient.
0: Alguna opinió més al respecte a la IA?
4: De fa molts i molts anys les màquines estan substituint els homes, i ho estem veient, a més, amb el tema també periodista, el tema de l'internet, moltes vegades s'està fent molt més mal en el periodisme que bé. Molt més, el que dèiem abans, avui qualsevol amb un mòbil ja es considera periodista. Home, jo crec que fa falta altres coses.
1: Sí, però ho publica.
4: Sí, bueno, sí.
1: I a vegades publiquen coses, això ho hem parlat moltes vegades, publiquen coses sense haver fet cap comprovació de res, jo ho deixo anar, i moltes vegades sabent que no, sabent que no tens raó, però mira, jo ho deixo anar. De moment, com que he sigut el primer en deixar-ho anar, ja em desmentiran, però jo de moment tinc el meu minutet de glòria, i després, si això ho vas fent moltes vegades i alguna n'encertes, al final et tenen en compte. I resulta que ets una de les veus importants del periodisme, quan no saps ni a quin carrer estava la facultat, però és igual.
4: Sí.
1: Tu ets dels primers.
4: Sí. El que és així.
0: Samar.
5: No, sí, estic d'acord, sobretot en aquesta última afirmació. Vull dir, és tristíssim. I no, respecte una mica la IA, Doncs, a veure, jo crec que és una eina. És una eina que a poc s'anirà doncs, implantant en les empreses. Crec que és una eina que es pot implantar no només a un sector, sinó a molts. Però també crec que s'ha de saber utilitzar bé. És a dir, tu encara... avui és veritat que estem en un moment en el que la IA està doncs, començant, no? Està fent el boom i està començant i potser no tenim intel·ligències artificials tan desenvolupades com per poder fer completament, perfectament la tasca de que feien doncs, 5-6 persones o el que sigui. Però sí que és veritat que facilita molt la feina quan la saps utilitzar. Jo vaig descobrir fa poc, jo estic estudiant un màster i vaig descobrir fa poc una eina de Google, per exemple, que és la de Notebook LM, una cosa així, i em funciona de meravella per fer-me, per exemple, jo què sé, resums per estudiar i de més, i dius, ostres, és que jo tot això abans ho feia a mà i ara li puc passar aquí, em fa un resum en condicions i em fa un esquema o el que sigui. Llavors, igual que la puc aplicar en aquest sentit a l'hora d'estudiar, doncs també i altres eines que es podran aplicar a les empreses a diferents àmbits. Dit això, jo no crec que acabin substituint a les persones, és a dir, hi ha feines i feines i hi ha feines que no poden ser substituïdes per IA i n'hi ha d'altres que potser la IA sí que pot ser una eina com a tal, però que necessita aquesta supervisió. Llavors, bueno, a poc és qüestió també d'anar-nos doncs adaptant, no?, a aquesta nova eina i a poc, és que és a poc. Al final és com quan van entrar els ordinadors, no?, que abans tothom ho feia en paper i com treballarem amb això i mira, ara tothom treballa amb un ordinador, no?, doncs el mateix.
2: Bueno, això de començar, no?, a poc, cuidado que hi ha sistemes i està, això va molt, molt ràpid, molt ràpid.
5: Sí, però bueno,
2: t'ho asseguro,
5: vull dir, estem en un moment embrionari, és a dir, encara que vagi molt ràpid, està començant.
2: No tant, t'ho dic jo, Samar, no tant. Sí. Mira, avui dia, sí, no, hi ha IAs que et fan una pàgina web amb 10 minuts. Però així, com m'escoltes, estic treballant amb un client, en aquest cas, i parlo de forma directa, que fa licitacions amb diferents aspectes, no?, grans empreses i també departaments, diguéssim, del govern a Catalunya, no? I a vegades licitacions que són 200 referències. Quan una persona abans potser necessitava, jo què sé, 2 hores de feina, amb la IA, en qüestió de 5 minuts, tens el pressupost fet. O sigui, és una persona menys que necessitarà aquest client només invertint en aquest tipus d'eines.
1: Jo, si fos d'aquesta empresa, no donaria aquest pressupost sense abans haver-lo repassat. No.
0: Mira, com el Pere amb l'esborrany de la declaració de renda.
2: Sí, però només és el repassar, no és el fer-ho i dir més.
1: Vull dir que tots fem servir la IA per la feina, pel que sigui... Jo t'ho recomano, perquè està molt bé.
6: Almenys està a l'inici, com el Bizum i totes aquestes coses.
0: Ja es pot pagar amb algun comerç, el Bizum.
6: Sí.
1: Però després mirem-ho i ens n'adonem que... mira, aquí se li ha escapat això. I m'has d'acabar posant home. I sí que és veritat que va molt de pressa. Però és que si mirem la trajectòria de la història... en tots els milions d'anys de la humanitat i de tot això, coses que ara ens sembla que són de tota la vida, no sé, l'automòbil porta 150 anys.
2: Sí, sí.
1: Què són ara? Estàs dient que això comença fort l'any 20, molt bé, portem 6 anyets. Però què és els 150 anys d'això, d'un cotxe, percentualment, en els milions d'anys de la humanitat? O de la Terra, o des del Big Bang, o si és que n'hi va bé, o el que sigui. Invents com el microones que fem servir tots, tenim clar si aquestes zones ens fan bé o ens fan mal, perquè realment, dins de la trajectòria del món, des de quan hi ha aquest superinvent que és el microones? Estic dient 2 tonteries com podrien haver-n'hi 10.000, eh? 10.000 i segurament moltes més, i si no li podem preguntar a la IA que ens ho dirà.
0: Mari Carmen, per tant, no pagues amb Bizum, tu?
4: No, és que no tinc.
0: No vols saber res.
4: Ni penso tenir.
7: Molt bé, Mari Carmen, sembla molt bé.
0: Pere, també?
7: No, jo pago amb Bizum. Però em semblen molt bé aquestes posicions, diguem-ne...
0: Però no em penses tenir per alguna raó en concret?
4: Perquè no vull tenir, tant, que em tinguin tant control, que ja tenen bastants controls, un altre control més sobre mi.
1: És
4: no.
1: Igual, te'l tenen igual. Eh?
4: Sí, per això, però no vull que el tinguin encara molt més. Per tant, no tinc Bizum.
2: respectable.
1: La targeta de crèdit.
0: Ho respectem?
4: Clar, però...
2: Sí.
4: A veure, jo, pel que puc, intento pagar sempre amb metàl·lica.
0: Ah, sí? Amb caix.
1: El que realment es busca és que s'acabi el caix. És l'única manera d'acabar amb el diner negre.
4: No. Perquè això és el que volen i el que encara ens controli molt més on te vas a comprar, què compres i tot això. Doncs jo intento la majoria...
1: Perquè el que es vol controlar de veritat és que tots els diners paguin els impostos que li toquen.
4: No
7: només hi ha una raó, diguem-ne, d'eliminar el diner negre, sinó que hi ha una raó també de control, eh?
4: Clar.
7: I la control ja no és el diner negre en si, sinó el control de nosaltres
4: i els nostres, només uns quants.
7: Nostres interessos, nostres aficions.
2: Mira, l'any que ve, amb el Verifacto, tindran el control al segon.
1: L'any que ve. Això havia de ser el gener, eh? Ara hem proposat un any, veurem quan arribem de cara al gener de l'any que ve.
2: Si arriba i es confirma, a veure què, però que en fi és un control absolut perquè no t'escapis ni un mil·límetre.
4: Però només del poble, eh? Perquè hi ha qui no paga impostos que estan molt amunt. Això ho sabem tots.
5: I tant.
4: Però no passa mai res. Sempre surten alliberats.
1: No deveria.
0: Un altre cop, estem al peu del carrer, doncs un altre cop. No passa mai res.
4: No passa mai res. No passa mai res. Mira, jo segueixo anar a l'X amb un periodista que cada dia està informant de tot el que passa a Barcelona... de punyalament, de tot. I a més,
0: compte doncs amb això.
4: Cada dia posa la foto d'un personatge que ja saben on està. Cuidado que avui està en compte que avui està en aquest barri. Compte que avui està en l'altre.
7: Hòstia, posa la foto d'ell.
4: Sí.
1: Compte amb aquestes coses,
0: sí.
1: Que això... Delicat,
4: eh? Clar. Se li han enfrontat moltes vegades, però, i cada dia col·locant la foto. La veritat, un dia la vaig veure aquest que diu ell, i vaig pensar, ha agafat els trastos.
0: M'estàs dient, per tant, delinqüent reincident?
4: Bueno, això, segons ell, el que diu.
1: Exacte, i si segons ell un dia s'equivoca, la foto que posa és la meva?
4: No, si cada dia posa la mateixa.
1: Però el millor és que tenen un compte pendent els dos. Vull dir, que compta amb anar posant les fotos de la gent així tan... sense comprovar...
4: De moment ja fa més...
1: Sense sentències en ferm...
4: Més d'un mes i dos mesos que ho veig, i que de moment no ha passat res.
0: Antonio.
2: No, per acabar, i per fer-ho d'una manera una miqueta amb un somriure,
0: sí.
2: Perquè avui ha sigut bastant trist tot...
4: no hem parlat de Zapatero.
2: També, podem parlar-ne aquest... Donar la cua. Enhorabona a tots els aficionats a l'Espanyol per aquesta permanència, en especial a la meva companya de ràdio.
0: A Mari Carmen Juárez.
2: Enhorabona.
0: Era molt pessimista.
1: Per aquesta, sense respirar, ara ja...
2: Per aquesta permanència.
4: Veure, gràcies, però... Els pericos, intentem no ens felicitem entre nosaltres, ens sentim aliviats, perquè és una vergonya el que ha passat. I sort que al propietari se li va ocórrer la brillant idea de portar el Monchi...
7: Hòstia, heu anat a buscar un personal, un tio, eh?
0: Però vol mantenir l'entrenador, eh? Ja en parlarem, oi?
4: Tiempo al tiempo.
0: D'acord.
4: Tiempo al tiempo.
2: Enhorabona a tots els pericos.
4: I que això ha fet que, el que necessitava... els jugadors, ja no, mentalment, ells ja estaven enfonsats, com es veia. L'entrenador deia que no, i l'últim partit de Lliga va decidir que sí, que deia mentalment. I ha tingut que venir el Monchi a explicar-ho. Quan els altres ho estàvem deient i ho veia tothom, vamos.
0: Ho deixem aquí, Jordi Turró, Antonio Bonilla, Mari Carmen Juárez, Pere Madurell, Samara Lanzar i Toni Ramoneda, què dius?
1: No, només en aquest sentit, i aquest dissabte tots del Girona.
7: Correcte.
0: Moltes gràcies.
2: Molt bon dia.
0: No ens encetem aquest debat. Sisplau, bon dia, gràcies, Samara, gràcies.

0: Musicat.
1: Gabriel! ¡Impacto amoroso!

proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.